0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
1: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
1: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada a seguir del 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
2: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
4: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
5: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha, expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
6: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
8: Li vaig ser reunit una hora a Marivent, amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
9: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella, Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva al Partit Popular.
10: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
9: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
11: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye...
9: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
12: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
9: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
13: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
14: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
15: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat que farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
16: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
15: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevina.
17: És el mètode de l'extrema dreta, perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
15: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt abans de la previsió del temps. Els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
3: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats i les tempestes, les pedregades de dijous, i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia, i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades, i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Urgell arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
19: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
19: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
20: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: i és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepta no fer-ne electoralisme.
1: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, d'oposar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
23: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
24: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de Fruita Seca d'Unió de Pagesos.
25: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
24: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la plaça del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lippe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El club blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del club blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 2:45.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a 9:45 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalater.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminando Fronteras, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera immediata i per la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'escena.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit

0: que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la 80ena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3CAT Info.
1: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i a DIF continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
2: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
3: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
4: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de mà dura i policia.
2: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
5: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no

0: no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Boigas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a 3 àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Júlia Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te Mendesa perquè faci una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències de la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, com un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3Cat.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3Cat.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
0: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no? No. No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero el favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea, digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: Subtítulo.
17: Un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya. Novetat, Pol Espargaró en el lloc del legionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlene Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Trescat Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una cepissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I al Real Madrid, Vinícius Júnior renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps, aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratllant que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva el Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alliot, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'economia circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per la vallà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la quarta edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El club blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del club blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescutes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a 9:15 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada a seguir del 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalater.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminant de Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'ACN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de fer un pas al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigdió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara

0: Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres d'Adif, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3Cat Info.
1: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres d'Adif de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
2: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
3: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
4: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
2: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
5: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat. El seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els

0: Els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i, fins i tot, pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Bullgas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Julià Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies de Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te amb Endesa perquè fas una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències de la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
9: A repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
0: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri. pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de la Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, al Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió, Marc Márquez, ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
18: No.
17: No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale? O sea,
18: el subtítulo.
17: Un título más a mí no me cambia la vida, ellos sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, novetat Pol Espargaró en el lloc del legionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria a la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlen Reusser. La catalana Paula Blasi és desena. i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Trescat Info.

0: Són les 4.
1: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
2: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I al Real Madrid, Vinícius Júnior renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
1: I el temps, aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
0: 3CAT Info.
1: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Comencem, doncs. Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
1: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
1: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
1: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva al Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
1: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
1: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
1: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevina.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alliot, ha aprovat aquesta retirada.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: I un darrer apunt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
1: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
1: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat lític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
1: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
1: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta a porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al Matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
2: Aquest plantejament que van fer doncs, d'oposar-se frontalment a aquesta onada no, de populisme en contra ens va passar factura, evidentment, sí.
1: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuriabrava, Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
3: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50% i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
22: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
23: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
22: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
1: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la quarta edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 4:45.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
8: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a 9:45 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
8: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de Rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una cevissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalater.
9: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminando Fronteras, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
10: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
11: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera immediata i per la frontera del Tarajal.
10: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
12: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
10: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3cat Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a la CNN.
13: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de pompar al costat.
0: Puigdió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigdió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentre

0: Y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
1: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i a DIF continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
2: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat, tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
3: Nosaltres fa una cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
2: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
4: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
2: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona on s'ha de construir un nou institut de secundària.
1: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
5: A nosaltres ens sembla indignant que els Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
1: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció

0: precaució necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i, fins i tot, pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Bulligas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Canal, diu a 3Cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions si millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
0: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Júlia Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te a Endesa perquè faci una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
0: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric. Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que es repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura, dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
0: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
0: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de la Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanquiblau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no? No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: Subtítulo.
17: Un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya. Novetat, Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi és desena. I aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Trescat Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una cevissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alliot l'ha aconseguit, la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I al Real Madrid, Vinícius Júnior renova fins al 2032 i Yann Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps, aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratllant que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els de Bascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella, Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva al Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta. Oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alliot, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alliot, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt abans de la previsió del temps. Els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Chiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i una altra d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de Fruita Seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per l'avellà no ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5:02.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Còrdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalies, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
2: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
2: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de Rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalater.
8: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud, en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, que Virem de Fronteres, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
9: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
10: ¿Com creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
9: Amb la presidenta balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
11: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
9: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a la CNN.
12: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de pompar al costat.
0: Puigtió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigtió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres d'Adif, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3cat Info.
13: Empezó a temblar todo el suelo y seguidamente...

0: analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. I desallotjats per la policia, sense incidents, 25 homes immigrants que ocupaven l'antiga fàbrica Simón de Girona, on s'ha de construir un nou institut de secundària. Les brigades ho han buidat de deixalles i tapiaran tots els accessos per evitar que es torni a ocupar. Girona, Fèlix Martín.
1: En aquesta nau hi malvivien una cinquantena de persones, si bé aquests últims dies ja només en quedaven la meitat tots homes majors d'edat, la majoria immigrants. El jutjat en va autoritzar el desallotjament fa setmanes i, finalment, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
2: Nosaltres fa un cosa de dos mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
1: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
3: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest Ajuntament de Madura i policia.
1: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
0: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
4: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant

0: en bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, el Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sí que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran de xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
2: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i fins i tot pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Buigas.
3: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat Info que ara la situació és diferent.
4: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
3: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
2: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Júlia Albacar.
5: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que aquests talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
6: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
5: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
7: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar-te amb Endesa perquè fas una inversió milionària.
5: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
2: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
8: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
2: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030 i, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
2: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Buigas.
3: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
9: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa, i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
3: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco, amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
9: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts, i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
3: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
2: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
10: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
11: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
10: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
12: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
10: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
11: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura, dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
10: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
2: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
1: Esports.
2: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
13: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
14: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
13: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanc i blau es classifica per una competició europea.
1: 3CAT Info.
13: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
15: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
13: I en bàsquet, al Girona, ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
16: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
13: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
17: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
18: No.
17: No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
18: O
17: sea, un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
13: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya. Novetat, Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
1: 3CAT Info.
13: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
19: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una, i bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
13: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlen Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
1: Trescat Info.

0: L'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats en la gran majoria dels vols de sortida. I hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls de Valira i l'Alt Urgell, hi ha hagut una cepissada. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Brussel·les augmenta la vigilància a les xarxes socials del Marroc per evitar una nova entrada massiva de migrants com la de Ceuta el 15 d'agost. El Frontex, l'Europol, actuen en coordinació amb les autoritats espanyoles davant d'una nova crida en plataformes. Vox redobla la pressió al Partit Popular perquè rebutgi rebre els menors de Ceuta a les comunitats on governen junts. Tot i que la formació d'extrema dreta afirma que té el compromís dels populars perquè sigui així, els d'Alberto Núñez Feijóo insisteixen que actuaran dins del marc legal que obliga a acollir migrants. L'alcalde de Perpinyà manté la seva ofensiva contra el català. En un ple celebrat avui, s'ha aprovat abandonar l'oficina pública de la llengua catalana. La clara majoria de l'equip que encapçala Louis Alió l'ha aconseguit, la retirada d'aquest organisme per protegir i promoure l'ús del català a la Catalunya del Nord. Catalunya supera per primer cop els 8.200.000 habitants. Segons dades de l'INE, la població ha crescut més de 70.000 persones durant l'últim any, sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger. Els experts alerten que aquest creixement sostingut obliga a reforçar les infraestructures i els serveis públics.
1: Esports. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst el 15 d'agost a Tànger, al Marroc, davant el context d'incertesa actual. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032 i Jan Diomandé és el nou fitxatge blanc. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables.
0: I el temps aquest divendres torna la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa.
2: 3CAT Info.
0: Soc l'Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info.
0: Comencem, doncs, les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat, tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
3: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a quarts de 10 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la llacuna, a l'Anoia, que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fost de Capçanelles. A Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixaran el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
3: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A la RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat. I a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut establir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides a l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
4: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: I les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Proens, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG Caminando Fronteras eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
5: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
6: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera inmediata y por la frontera del Tarajal.
5: Amb la presidenta Balear reclamant a Pedro Sánchez que actuï.
7: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure lo contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
5: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
0: I l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el Partit Popular se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Vox pressiona el PP. La ultradreta vol imposar la seva agenda allà on governa. Diu que els governs d'Extremadura, l'Aragó, Castella i Lleó i Andalusia no destinaran ni un euro a l'acollida de menors de Ceuta. Una decisió que, diu José María Figaredo, també farà seva el Partit Popular.
9: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
8: Una afirmació que no comparteixen els populars. Elías Bendodo assegura que compliran la llei que obliga les comunitats a acollir, però assenyala Pedro Sánchez com el responsable de l'actual crisi migratòria a Ceuta.
10: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España. El presidente está tumbado en una hamaca y quiere que las comunidades autónomas del Partido Popular resuelvan la papeleta, oye.
8: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que només es pot fer si la família ho demana. Des del govern espanyol, la ministra Mònica García acusa els populars d'insolidaris pel fet d'estar condicionats per Vox. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
11: Tenemos un problema cuando el Partido Popular es incapaz de desprenderse de esa ola ultrarreaccionaria que impregna Vox, que son medidas de solidaridad básica y de humanidad básica.
8: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea ha extremat la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost. El Frontex, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, s'ha coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillem Mercier.
12: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: L'eurocomissari de Migració, Magnus Brana, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Brana ha defensat les aliances amb tercers països per evitar l'arribada descontrolada de migrants. Diu, però, que no es pot deixar que el control de fronteres depengui d'altres estats, en una referència implícita al Marroc.
13: Però mentre el control depenga de la bona voluntat d'un estat veí, com heu dit, president, seguirem sent vulnerables i sabem que si no canvia res, els migrants ho tornaran a intentar.
0: Brana ho ha defensat en una reunió telemàtica del Parlament Europeu sobre Ceuta amb la presència del president de la ciutat autònoma.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Un ple no previst, celebrat aquest dijous a la tarda, ha provocat que l'Ajuntament abandoni l'oficina pública de la llengua catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Aquesta entitat pública francesa, que també existeix per al basc, el bretó i l'occità, es va crear l'any 2019 per protegir i promoure el català. En formen part l'estat francès, la regió d'Occitània i el departament dels Pirineus Orientals. Si des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en cap de les reunions, sí que mantenien el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. El conseller municipal Jean-Luc Antoniesi ha avançat què farà l'Ajuntament de Perpinyà amb aquests diners.
15: Us anuncio que aquests 25.000 euros es destinaran al nou Institut del Rosselló de Mallorca i de la Catalanitat. La seva missió serà difondre la història i el patrimoni del nostre territori amb conferències, col·loquis i publicacions.
14: Segons l'oposició, aquest Institut del Rosselló, Mallorca i de la Catalanitat és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
16: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
14: Malgrat les fortes protestes, uns debats intensos i els vots en contra de l'oposició, la clara majoria de l'equip, encapçalat per Louis Alió, ha aprovat aquesta retirada.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: I un darrer apunt, abans de la previsió del temps, els governs d'Israel i del Líban han finalitzat a Roma una nova ronda de negociacions sense concretar el procés de retirada de les tropes israelianes del sud del país veí. No obstant això, els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada està més a prop. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori que ara ocupen els soldats israelians i garantir que no tornin les milícies de Hezbollah. La milícia xiita no participa en aquestes converses, però ha acceptat un alto el foc vinculat a l'Iran. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià ha tornat a bombardejar aquest dijous suposades posicions d'Hezbollah en diverses ciutats del sud del Líban. Les dues parts s'acusen d'haver violat l'alto el foc.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra, les màximes més altes s'envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i dos minuts, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Segons les dades provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística, durant l'últim any la població del país s'ha incrementat en més de 70.000 persones. Aquest creixement s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Un augment sostingut en el temps que, segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, obliga a reforçar les infraestructures.
18: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Totes les demarcacions han guanyat habitants. Barcelona supera per primer cop els 6 milions de residents i Tarragona és la que més creix en termes percentuals. El motiu, segons Climent, és l'activitat econòmica.
18: Per mi aquest seria el factor fonamental, atrau a més mà d'obra poc qualificada. Altres zones del país, com pot ser Lleida, doncs aquí, a part del tema agrícola, també hem de parlar sobre la indústria càrnica.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí a 15 anys, Catalunya fregaria els 10 milions d'habitants. I s'ho ha avançat Catalunya Ràdio, l'Agència de Residus de Catalunya demana als partits que no utilitzin la recollida porta a porta i els contenidors intel·ligents com a arma electoral. A 10 mesos de les municipals, molts ajuntaments s'han fet enrere amb aquests mecanismes per les crítiques ciutadanes que han rebut o bé per estalviar-se-les en el tram final del mandat. La directora de l'àrea d'Economia Circular de l'agència, Pilar Xiva, ho ha lamentat i recorda que tots els municipis ho hauran d'acabar assumint.
19: La gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme.
0: I és que un mateix partit pot defensar aquest tipus de reciclatge en llocs on governa i posar-hi traves en llocs on és a l'oposició. És per això que tant el president de la Federació de Municipis, David Bote, com la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, també recepten no fer-ne electoralisme.
20: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política.
21: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
0: Ripollet és una de les localitats que, per ordres del govern del PSC i d'Esquerra, han acceptat a retirar el porta-a-porta. El va implantar Decidim Ripollet un any abans de perdre l'alcaldia, el 2023. Des de l'oposició, la regidora Txell Calé ha admès al matí de Catalunya Ràdio que el tema els va perjudicar i critica els partits que se'n van aprofitar.
22: Aquest plantejament que van fer doncs, de posar-se frontalment, aquesta onada no, de populisme en contra, ens va passar factura, evidentment. Sí, sí.
0: Malgrat que més de 500 municipis funcionen amb aquests models, Catalunya no aprova aquesta assignatura, ja que la majoria de ciutats mitjanes i grans encara no els han implantat.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Aquest divendres passarà a disposició judicial l'home que dimecres conduïa un vaixell a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, que va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort accidental d'una persona. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
1: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i una altra d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'apunyalament mortal d'un home al districte de Nou Barris de Barcelona, succeït aquest dijous. La policia ha detingut un sospitós i investiguen el grau d'implicació d'aquesta persona en els fets. Tot i això, diversos testimonis apunten que l'agressió l'hauria comès una dona després d'una discussió entre tots tres al replà d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i hauria perdut el coneixement mentre fugia a causa de la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit i, després d'alertar els Mossos, el sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Echevarría Domingo.
3: El sindicat va fer una proposta de cobrar una indemnització de 180 euros per hectàrea afectada, però, segons diuen, el departament no ho comparteix. UPE assegura que la Generalitat no ha detectat aquesta caiguda del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
4: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
3: En el cas de la garrofa, el sindicat diu que la producció ha caigut un 50%, però Agricultura considera que les pèrdues no arriben al 30% i, per tant, no es correspon cap indemnització. Per tot plegat, Unió de Pagesos ha avisat que es convocaran mobilitzacions. Per altra banda, el departament obrirà ajuts vinculats a l'avellana a finals d'any, si bé des del sindicat reclamen cobrar-los el 2026 per fer front a la campanya d'enguany.
0: Una més i els esports. Ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors del grup Tequila, juntament amb Ariel Rot i Alejo Estivel. Va triomfar als anys 70 amb èxit com aquest que sentim de fons, Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres. Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta per a drogodependents.

0: 5 minuts i dos quarts.
1: Esports.
2: Amb l'Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilota d'or del Mundial, a qui li queda un any de contracte al City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost al Marroc. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit, ho fa en un comunicat. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. Seria el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el central basc Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. Així es defineix com a futbolista.
4: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I a la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 29 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona.
1: 3CAT Info.
3: El Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central, de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
5: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar amb diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
3: En bàsquet, el Girona fitxa Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
6: Poder seguir desenvolupant la meva feina en un club destinat a lluitar per totes les competicions que juga, amb una història, una tradició, una reputació, un prestigi màxims, i que això genera doncs, una responsabilitat molt alta doncs, per intentar seguir desenvolupant el millor possible la meva feina.
3: Més actualitat del bàsquet català, el Joventut ha fitxat el base escorta Bugui Ellis, de 25 anys, ex de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc, i l'Ilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici Kim Lecourt-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en una entrevista al Tot Costa parla que ha tingut un dia complicat.
7: Sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
3: I l'Europa ha guanyat l'últim grup del torneig d'històrics del futbol català. Ha superat el Vilanova i el Prat, en la fase de grups i jugarà les semifinals contra el Sant Andreu. L'altra plaça per la final se la jugaran el Badalona i l'Hospitalet, el vigent campió. Les semifinals es disputaran aquest dissabte i la final serà aquest diumenge.
1: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Moment, com sempre, a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. Us estem explicant que l'episodi de tempestes d'aquest dijous a la tarda es tanca sense incidències greus. Hi ha hagut prop de 400 trucades al 112 per caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. El Vallès Oriental, el Bages i la Selva són les comarques amb més afectacions. Les tempestes, com dèiem, han complicat la mobilitat a Catalunya. El servei de trens ha quedat interromput en diverses línies de rodalia, sobretot al nord i al centre del país. A l'aeroport del Prat s'han registrat retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida i hi ha hagut problemes a les carreteres pels bassals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A la Nacional 145, a les Valls del Valira, a l'Alt Urgell, hi ha hagut una esllavissada. També us estem explicant que el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de les fronteres. Vives s'ha trobat a Palma amb Felip VI, que li ha transmès el suport cap als ciutadans de Ceuta. Això és el més destacat i a partir d'ara també us explicarem que Marc Puigtió renuncia finalment a ser el candidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona després de la filtració d'unes converses en què maniobrava contra companys de partit. Admet que ha comès un error greu i diu que plega per dignitat i responsabilitat. A menys de 10 mesos per a les municipals, ara els republicans hauran de buscar-li el relleu. I Tarragona ha previst un pla especial de seguretat i de mobilitat flexible per al dia de l'eclipsi, que estarà marcat per la incertesa respecte als assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Sumari d'esports amb Oriol Corral.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032.
0: I el temps aquest divendres torna a la tranquil·litat. Tindrem un dia assolellat amb algunes boires matinals a la Catalunya central. A la tarda hi haurà ruixats al Pirineu Oriental i al nord d'Osona, sense repetir la intensitat de dijous. Les temperatures pujaran i la calor serà intensa. Dos quarts i tres minuts.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Les pluges i les pedregades d'aquest dijous han provocat caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat tant a les carreteres com a la xarxa ferroviària. Tot i això, no han provocat cap dany personal ni tampoc afectacions greus. Imma Soler, sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, ens detalla les principals incidències.
8: Ha sigut inundacions de baixos, embornals que estaven tapats per i no podia córrer l'aigua, branques, algun arbre que ha caigut, tot això, algun risc estructural, algun cable, alguna teulada, alguna teula que ha caigut.
0: Mentre que en les tempestes, tant l'Agència Catalana de l'Aigua com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre han alertat que alguns rius i lleres del Gironès, el Bages, el Pla de l'Estany, la Selva i Osona podien tenir crescudes brusques, però finalment no hi ha hagut cap problema i cap a 9:15 del vespre ja s'havia recuperat la normalitat. Tampoc ha estat important l'incendi que ha originat un llamp a la Llacuna, a la comarca de l'Anoia, i que els bombers han estabilitzat en poca estona. En total, el telèfon d'emergència 112 ha rebut 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, seguit del Bages i la Selva. Per municipis destaquen les 100 trucades de Sant Fos de Campsentelles, a Artés n'hi ha hagut 24 i a Santa Coloma de Farners 17. Tot i que les pluges rebaixen el risc d'incendis, Soler subratlla que no podem abaixar la guàrdia perquè la calor revifarà el perill.
8: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots, sobretot el que recordem sempre, qualsevol columna avisada seguida al 112 i no encendre cap ignició a zones de vegetació.
0: De moment, però, pel que fa a l'alerta de l'Inuncat, l'episodi es dona per tancat i aquest divendres ja s'haurà desactivat. I les tempestes han provocat molts problemes de mobilitat. A la xarxa de trens, diverses línies de rodalies no han pogut donar servei a partir de mitja tarda. A l'R1, l'R2 Nord i l'R11 hi ha hagut una afectació a la catenària entre Maçanet-Massanes i Caldes de Malavella. A l'RL4, entre Calaf i Manresa, la línia s'ha inundat i a l'R3, entre Vic i Ripoll, ha caigut un arbre a les vies, tot i que el servei s'ha pogut restablir al vespre. Les pluges també han provocat incidències a les carreteres. A la C25, entre Rajadell i Manresa, s'ha hagut de tallar un carril per l'acumulació de bassals d'aigua i també s'han anul·lat les entrades i sortides de l'eix transversal a l'alçada de Brunyola, a la comarca de la Selva. La incidència més greu s'ha viscut a la Nacional 145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, on l'aigua ha provocat una esllavissada que ha obligat a tallar un carril i donar pas alternatiu als vehicles que circulaven entre la Seu d'Urgell i Andorra. Les valls de Valira, Joaquim Albalate.
9: Ha estat una avinguda d'aigua que ha baixat per la muntanya i que ha arrossegat pedres i fang. Bona part s'han quedat al riu Valira, però també han arribat a la carretera, on s'ha hagut de tallar un carril cap al sud en direcció a la Seu d'Urgell. Els Mossos han donat pas alternatiu mentre les màquines treballaven per retirar la runa i al cap de més o menys una hora s'ha pogut reobrir la carretera. Tot plegat en una via amb molt de trànsit i sobretot a una hora en què molts treballadors pujaven o baixaven d'Andorra. Per això hi ha hagut cues força llargues en tots dos sentits, fins que el trànsit s'ha pogut normalitzar al cap d'una bona estona.
0: Les pluges també han provocat retards en les sortides dels avions de l'aeroport del Prat. Han quedat afectats 3 de cada 4 enlairaments i els retards han arribat a superar els 60 minuts en diversos vols.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat, entre 3.000 i 5.000, i el reforç de la seguretat a Ceuta i a les fronteres. Vives s'ha reunit aquest dijous primer amb la presidenta de les Balears, Marga Provenç, i després amb el rei Felip VI, que ha transmès el seu suport a la població de Ceuta. Aquesta crisi migratòria ha provocat la mort d'almenys 93 persones, una xifra que l'ONG, Caminando Fronteras, eleva fins a 141. Mallorca, Caterina Carmany.
10: Expulsar immediatament totes les persones que van entrar del Marroc a Ceuta i que ha qualificat de llau. Reforçar la presència policial a Ceuta i blindar la frontera. Aquestes són les demandes de Vives davant una situació que ha qualificat de dramàtica.
11: ¿Com creiem des del govern de la ciutat que se vuelva a la normalitat i així se lo hemos planteado al govern de la nació? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. Expulsándolos lo antes posible, de manera immediata i per la frontera del Tarajal.
10: Amb la presidenta balear han reclamat a Pedro Sánchez que actuï.
12: La situació a Ceuta no està normalitzada. Que no me'n facin creure el contrari. Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada. I el president està molt preocupat, que no pot ser d'altra manera, no?
10: Vives s'ha reunit una hora a Marivent amb Felip VI, que s'ha compromès a visitar Ceuta.
1: 3CAT Info.
0: El fins ara alcaldable d'Esquerra a la ciutat de Girona, Marc Puigtió, es retira finalment de la candidatura pels àudios filtrats en què conspirava contra companys del partit. L'endemà que la formació li obrís un expedient pels fets, el dirigent ha reconegut que es va equivocar i que no tenia cap alternativa que no passés per plegar. Ho ha dit en declaracions a l'ACN.
13: He comès un error i crec que si vull donar un exemple com a bon polític, doncs si comences un error, doncs has de pompar al costat.
0: Puigdió també ha lamentat que en política s'hagi normalitzat, diu, la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, l'excap de llista dels republicans a Girona oferia a un influencer d'extrema dreta informació comprometedora de membres del seu propi partit i presumia d'haver-se apoderat de la formació per al seu projecte polític personal. L'elecció de Puigdió, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ja va estar envoltada de polèmica en guanyar les primàries per un sol vot de diferència. Ara Esquerra haurà de tornar a engegar la maquinària interna per trobar un nou candidat a l'alcaldia de la capital gironina. Més coses, l'Oficina Antifrau de Catalunya admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'ENS ha obert un expedient per estudiar possibles irregularitats que ara entra en una fase d'instrucció. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té fonaments i fer els passos que consideri oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però, Orriols sí que va signar, entre d'altres, l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició ho veu com un cas evident de conflicte d'interessos. El PSC parla de nepotisme i Junts li ha demanat, sense èxit, que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. I la vuitantena de veïns de la Trinitat Vella, desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres d'Adif, poden dormir aquesta nit a casa seva. Els bombers els han deixat tornar poc després d'haver-los evacuat, un cop han comprovat que no hi havia risc. Però els veïns recordaran l'ensurt. Així ho ha viscut la Conchi. Són declaracions a 3Cat Info.
14: Empezó a temblar todo el suelo. Y seguidamente, pues bueno, nos asustemos mucho, las puertas temblaban también, avisé a, bueno, a mi marido, a mis hijos, y entonces llamé por teléfono y me dijeron que teníamos que salir del edificio.
0: Les tremolors han estat provocades per una màquina compactadora de terres que treballava en les obres d'Adif de la variant de ferroviària de Vallbona. Segons la gestora, els treballs no tenen res a veure amb l'esvoranc de Rodalies proper a aquesta zona que va aparèixer ara fa dues setmanes. L'Ajuntament demana que es redueixin els treballs per reduir també les molèsties als veïns i Adif continua analitzant la situació.

0: Finalment, la policia municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, els ha fet fora aquest dijous. S'hi han trobat més gent del que es pensaven i els serveis socials els donen suport, ha assegurat l'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Liu.
1: Nosaltres fa un cosa de 2 mesos que hi estem anant. Nosaltres, en aquest sentit, hem anat amb serveis socials. Molta gent, penseu que la setmana passada hi havia 15 persones, avui ens n'hem trobat 25, vull dir que també eren persones que fluctuaven, persones que no els havíem pogut notificar perquè ja no hi eren, i per tant era una població flotant. Per tant, nosaltres el que hem garantit avui, a dia d'avui, és que aquestes persones, en qualsevol cas, a través de serveis socials, se'ls hi pugui donar una alternativa.
0: Però la portaveu del Sindicat de l'Habitatge de Girona, Fàtima Atar, creu que no n'hi ha prou.
2: Van tard, van molt malament, i segurament l'alternativa serà al carrer, i ells ja ho saben, de fet. O sigui, al final, com el missatge que transmet aquest ajuntament de Madura i policia.
0: Amb la nau buida, aquest dijous mateix, l'Ajuntament de Girona ha fet entrega de l'espai al Departament d'Educació perquè s'encarregui de la reurbanització de la zona, on s'ha de construir un nou institut de secundària.
3: 3 activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria, al Bages, fins al port de Barcelona. A més, també s'investiga una quarta persona. La policia els va detenir al juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. Això va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i l'acció va causar uns danys de 100.000 euros. Els manifestants protestaven contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ICL, i se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera desproporcionat.
4: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa ICL no està complint com per Palestina.
3: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant en aquesta zona. I les autoritats sanitàries espanyoles mantenen aïllat a Galícia un home que ha donat positiu per antivirus de la soca dels Andes. Es tracta d'un ciutadà franco-argentí que va ser diagnosticat a França després de presentar un quadre respiratori lleu. Segons el Ministeri de Sanitat, l'home va viatjar posteriorment a Espanya quan ja no tenia símptomes i, per tant, ja no podia contagiar. El pacient, que es troba bé, es manté aïllat al seu allotjament mentre Salut Pública de Galícia i el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries estan fent el seguiment del cas i el rastreig de possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat tots els protocols previstos. I la República Democràtica del Congo ja ha registrat més de 1.800 morts per l'epidèmia d'Ebola i ja hi ha 4.000 casos confirmats. Segons les autoritats del país, la situació és preocupant perquè en algunes zones els nous contagis s'han duplicat en només una setmana. De fet, es tracta del segon brot amb més contagis de la història. A tot això, les autoritats sanitàries han interceptat un vaixell amb un cas sospitós de la malaltia que duia a bord prop de 200 persones. El sospitós és un home que va baixar de la nau amb símptomes i es va dirigir a un centre de salut on va morir poc després. Al lloc s'hi ha instal·lat un laboratori mòbil per fer un cribatge preventiu de la resta de passatgers. L'OMS assegura que l'estratègia a partir d'ara passa per arribar a totes les comunitats afectades, garantir que els professionals sanitaris tenen la protecció necessària i accelerar l'atenció i la vigilància en condicions segures i dignes, també quan es produeixen morts per la malaltia.
5: El temps.
3: Amb en Néstor Gómez.
6: Aquest divendres tornem al temps més estable. Deixem enrere els ruixats, les tempestes, les pedregades de dijous i aquest divendres ja tindrem un temps molt més assolellat. Ja de bon matí notarem una mica més de fresca, però sobretot el que tindrem seran amb algunes boires a les planes interiors, fruit de la humitat que va deixar les pluges d'ahir. Tot i així, el sol lluirà a gran part del país durant bona part del dia i només al Pirineu aquesta tarda sí que creixeran nuvolades i fins i tot no descartem que cap a la Garrotxa, al Ripollès o al nord d'Osona arribi a caure algun ruixat puntualment intens. El que sé que tindrem aquest divendres és una pujada de les temperatures que iniciem avui i que tindrà continuïtat durant el cap de setmana, assolint un sostre de cara a diumenge, amb màximes properes als 40 graus. Avui encara no arribarem a tal xifra. Les màximes més altes s'envoltaran la xifra dels 37 graus, especialment a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.

0: Formar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: 3:15. L'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, es planteja recuperar el pagament per aparcar el trabucador. Precisament un estudi de la Universitat Rovira i Virgili conclou que els visitants del Delta de l'Ebre estan disposats a assumir les limitacions en l'ús del vehicle privat i, fins i tot, pagar per aparcar si les mesures milloren l'experiència de la visita. Tarragona, Ricard Boigas.
2: La Ràpita va suprimir l'aparcament regulat del trabucador l'any 2023 perquè generava pèrdues de més de 60.000 euros anuals. La regidora de Turisme i presidenta del Parc Natural del Delta, Helena Caral, diu a 3cat Info que ara la situació és diferent.
3: En un futur estudiarem tornar a implantar mesures de pagament a la barra del trabucador ara que la nostra situació financera ens ho permet. El 2023 la situació financera era molt compromesa i llavors a partir d'ara que la situació financera de l'Ajuntament de la Ràpita és més bona, és bona, podem assumir una actuació deficitària a la barra del trabucador.
2: Un treball que acaba de presentar el grup de recerca d'anàlisi territorial i estudis turístics del Departament de Geografia de la URB conclou que els turistes estan disposats a assumir restriccions i millora l'experiència de visita de l'espai natural del Delta. Ara no s'ha de pagar per accedir a cap punt del Delta, tot i això l'aparcament al trabucador està limitat a tres àrees concretes i el trànsit rodat està restringit a l'últim tram fins a les Salines de la Trinitat.
1: I a Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi. Això té conseqüències per a la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria, una situació que s'ha repetit més de 300 vegades aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. A les comarques de Lleida, això se suma a les queixes del territori pels microdalls que acumulen des de fa anys. Lleida, Julià Albacar.
4: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que estos talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar l'avaria in situ. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
5: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això, gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
4: Una situació que se suma al problema dels microtalls que fa temps que es denuncia al territori. Per exemple, a l'Espluga Calba, les Garrigues asseguren que han tingut més de 50 incidències en un mes. Lluís Abat és regidor del municipi.
6: La xarxa elèctrica de les Garrigues és l'equivalent a Rodalies a Barcelona, amb una diferència. Totes les Garrigues són 19.000 persones. Aleshores, ves a barallar també Endesa perquè fas una inversió milionària.
4: A les Garrigues ha nascut la iniciativa microtalls.cat, una pàgina web per documentar els talls de llum i facilitar les reclamacions.
1: A partir del 15 de setembre es podran començar a demanar les ajudes que va anunciar l'Ajuntament de Barcelona per comprar un ciclomotor elèctric. L'import de l'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder demanar-la serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a la substitució dels 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls és tinent d'alcalde.
7: El que intentem fer és un volum molt important de sistema de mobilitat que té aquesta ciutat, com és el ciclomotor, que encara a dia d'avui té quasi 24.000 ciclomotors que estan utilitzant combustió de petroli. Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat a elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
1: De moment, l'Ajuntament ha aprovat una primera partida de 5.200.000 euros per donar les ajudes entre aquest 2026 i el 2028. Més endavant, n'hi haurà d'haver una segona per als anys 2029-2030. I, finalment, també hi haurà una convocatòria d'ajuts a les infraestructures de recàrrega. En total, s'hi destinarà un pressupost d'uns 15 milions d'euros.
0: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3cat Info.
1: Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial. Tarragona, Ricard Boigas.
2: El dispositiu de seguretat i mobilitat especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts planificats, com ha explicat el regidor de Medi Ambient, Guillermo García.
8: Tindrà la capacitat d'adaptació davant d'un dels factors més grans que té aquest esdeveniment, que és la seva incertesa. i que no tenim històrics per comparar-nos. Hem pres algunes altres referències a la nostra ciutat, de les festes populars, dels focs artificials, però un esdeveniment astronòmic d'aquest tipus, doncs no hi ha casos propers.
2: Tarragona disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat total per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà a la Marina Port Tàrraco amb un aforament per a 20.000 assistents. Aquest és el lloc on Catalunya Ràdio farà el programa especial. García diu que es repartiran les ulleres gràcies a 3CAT.
8: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
2: L'operatiu també preveu reobrir els accessos als punts d'observació després de l'eclipsi de forma esglaonada per evitar un col·lapse de circulació al final de l'esdeveniment.
0: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
1: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són les anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
9: Fórmula freqüent en països com França, Alemanya i els Estats Units. A casa nostra cada vegada se'n fan més, tot i que no és habitual. Els gabinets de lectura busquen enfortir el vincle de lector amb una obra a través de l'expertesa de les persones convidades que cobren. Que l'entrada sigui de pagament acaba sent garantia d'assistència, assegura Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
10: El que t'assegura el pagament és el compromís del lector. Participar d'una conversa molt, molt especialitzada, que requereix un cert rigor tant per part del ponent com per part dels que hi van, no?
9: És important distingir els gabinets dels actes promocionals d'un llibre. En el cas dels gabinets, els continguts no estan vinculats necessàriament amb l'actualitat. Marta Ramoneda és llibretera de La Central i coordinadora de gabinets de lectura des del 2008.
11: En general, es fan des de llibres clàssics, autors morts, llibres que van sortir fa temps, a vegades també es fan novetats, però sempre el que s'intenta és que siguin llibres que no són evidents.
9: La Central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
10: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
9: Pàmies assegura que els gabinets han de conviure amb clubs de lectura i presentacions, perquè totes les activitats ajuden a fomentar la passió lectora.
1: Gràcies, Marta. Tanquem aquest informatiu.
0: Esports.
1: Ho fem amb els esports i amb l'Oriol Corral.
12: El migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, Rodri Hernández, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. Des del Barça es preparen ja per començar a negociar amb el Manchester City la incorporació de Rodri, pilotador i pilotador de l'últim Mundial, a qui li queda un any de contracte al Manchester City. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger, al Marroc, pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I el lateral esquerre Jofre Torrents marxa finalment traspassat a l'Ajax d'Amsterdam. L'operació no serà en format de cessió i l'Ajax pagarà entre 5 i 6 milions d'euros. El Barça es reserva una opció de recompra i el 50% d'una hipotètica futura venda. Unai Núñez fitxa per l'Espanyol. El central basc arriba de del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
13: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
12: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si el conjunt blanquiblau es classifica per una competició europea.
0: 3CAT Info.
12: Vinícius Júnior renova amb el Real Madrid fins al 2032. Ho ha anunciat aquest dijous. El davanter brasiler entrava en el seu últim any de contracte i signa ara 6 anys més amb el Real Madrid. I Yann Diomandé és la nova incorporació del Madrid. El Club Blanc ho ha fet oficial. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. és el fitxatge més car de la història del Club Blanc. I el Barça femení ha presentat aquest dijous Martina Fernández. La central de 21 anys torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
14: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
12: I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit aquesta temporada. I el Barça ha anunciat que l'alè pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pascual. D'altra banda, aquest dijous hem pogut sentir per primer cop el nou director esportiu del Barça de bàsquet, Xavi Pujol.
15: Comencem un projecte amb una identitat molt clara, que potser és una mica diferent al que el Palau està acostumat. Evidentment al Palau no se li pot exigir res, és un pavelló molt proper a la pista, que sap apretar quan toca apretar.
12: El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general, a 18 punts del líder. Márquez, però, es veu favorit.
16: Esto es difícil, ¿eh? Decir quién es el favorito. Soy yo, ¿no?
17: No.
16: No, ¿qué quieres? No, depende, pa. Ahora el titular lo pones y ya está, pero... El favorito, o sea, que dirán que soy yo, o sea... Digo lo mismo, ponlo en el pequeño esto, ¿vale?
17: O
16: sea, un título más a mí no me cambia la vida, yo sí.
12: Els cinc primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya. Novetat, Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales.
0: 3CAT Info.
12: La ciclista de Maurici Kim Lecort-Pienaar s'ha imposat a l'esprint a la sisena etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parla en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
18: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
12: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, la catalana Paula Blasi és desena, i aquest divendres, setena etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux.
19: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
20: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, molt bon divendres. Com esteu? Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Avui ens llevem amb 20 graus a Torelló, 22 graus a Balaguer, 25 graus al Vendrell. Les temperatures que es tornen a enfilar progressivament després que aquesta nit haguem tingut tempestes, haguem tingut pedregades en algun punt del país, però avui la idea és que torni a canviar el temps. És el so de la pluja enmig de la carretera i del vent ahir la tarda que van provocar caigudes d'arbres, de branques, inundacions de baixos, problemes de mobilitat en carreteres i, sobretot, algunes línies de tren que es van haver de tallar. La R3 i la R11 ja s'han reobert, però la RL4 es manté tallada entre Calaf i Manresa. Per sort, no hem de lamentar ni danys personals ni incidències greus. Jofre Genué, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Què esperem per avui?
1: Doncs mira, avui, almenys fins a migdia, el temps acompanyarà força, amb un ambient molt assolellat. Sí que hi ha alguns núvols baixos molt locals, amb aquestes humitats altes, entre altres coses, degut a les pluges d'ahir. I bé, a partir de migdia esperem que tornin a créixer nuvolades. Avui no seran tan extenses com ahir, que van afectar molts indrets del territori, però de nou aquesta tarda esperem algunes tempestes i alguns ruixats, sobretot més al llarg de la segona meitat de la tarda, cap a la zona del Ripollès, Garrotxa, zones del nord de Barcelona, nord de Girona, Pirineu Oriental. No creiem que viatgin cap a la Catalunya Central, serà més difícil. També podria arribar alguna tempesta cap a la zona dels ports. Per tant, a la resta, en principi, més calma, fet que ajudarà que les temperatures avui, doncs, respecte a ahir, amb el descens que va provocar, doncs, les nuvolades i els ruixats, pugin una mica, especialment a muntanya, també en alguns punts de ponent, però bé, en general, amb unes temperatures una mica per sobre del que seria habitual, però amb una calor potser una miqueta més continguda que dies enrere, un ambient caniculari ple d'estiu. Els ruixats de tarda sembla que continuaran al llarg dels propers dies, sobretot cap al Pirineu.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, sembla que avui hi haurà una certa treva, però, com deia ara el Jofre, les temperatures es tornaran a enfilar raonablement de pressa aquest cap de setmana. Des de Protecció Civil, Ima Soler avançava que la tranquil·litat, pel que fa al risc d'incendis, durarà poquet.
2: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Per cert, que el risc d'incendis d'aquest mes de juliol, que evidentment doncs, ha estat francament complicat, també ha tingut efectes en l'electricitat, la llum. Perquè ens entenguem, en condicions normals, si una línia elèctrica té una avaria, aquell corrent es talla i al cap d'uns segons es reconnecta automàticament. Quan hi ha risc d'incendis, a les línies que travessen zones forestals, aquesta reconnexió automàtica es desactiva per evitar espurnes un cop es reactivi. I això, el fet que es desconnecti aquesta, que es desactivi aquesta desconnexió automàtica, això allarga els talls de llum. Bé, això ha passat 300 vegades el juliol a tot Catalunya. 300 vegades. El triple que l'any passat. Hi ha aquests talls relacionats amb el pla d'incendis, però també n'hi ha d'altres.
3: En 29 dies hem tingut 56 incidències, talls, microtalls, variacions brusques, atenció. La mitjana d'aquests 56 són d'entre 1 i 3 minuts. O sigui, estem parlant de gairebé 84 hores en un mes que m'està sense llum. I marxa, torna, marxa, torna.
0: Així ens ho deia aquí al matí de Catalunya Ràdio el primer tinent d'alcaldia de l'Espluga Calba, les Garrigues, el Lluís Amat. En aquests talls insistim que no compta, les relacionades amb els incendis. Avui ho explicarem. I tot això, mentre continua el rebombori arran de la recollida d'escombraries, com ha anat explicant aquest programa, ahir parlàvem al matí de Catalunya Ràdio amb la regidora de Ripollet, Txell Calé, del partit Decidim Ripollet, que va aplicar la recollida porta a porta quan va governar el municipi. Es van topar amb molt de rebuig veïnal i el resultat és que van perdre les següents eleccions.
4: El partit que ara mateix doncs, està al govern, el principal, el PSC, doncs, ho va fer servir bastant. Ens va passar factura, evidentment, tot i que doncs, ho portàvem nosaltres en el nostre programa electoral. No vam aconseguir doncs, aquest consens que es necessitava per poder dur-ho a terme. No?
0: Així ens ho explicava aquí al matí de Catalunya Ràdio. Avui en seguirem parlant a l'Àgora, ho farem amb el Jaume Soler, que és tinent d'alcaldia a Salàs del Pallars, on també fan la recollida porta a porta. Aquests són alguns dels temes del matí, però evidentment la mirada continua molt posada en Ceuta.
5: Lo más importante es volver a la normalidad. ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha. En segundo lugar, yo creo que es necesario que se atienda la emergencia humanitaria. Y en tercer lugar, creo que hay que reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
0: És el president de Ceuta després de reunir-se ahir a Mallorca amb el rei. Avui Pedro Sánchez presideix una reunió amb diversos ministres per abordar aquesta crisi. Parlant de ministres, qui ja és a Ceuta és la titular d'Infància, Cira Rego.
6: Quiero pensar que en pocas semanas tendremos un mecanismo ya funcionando con una cierta agilidad, y es en lo que estamos trabajando en este momento. Pero insisto muchísimo en tener una cierta prudencia, porque primero tenemos que tener clara cuál es la cifra de seres humanos que tenemos en este momento.
0: Són les declaracions de la ministra Rego ahir a la SER. Avui ella explica al País que no hi ha una data concreta, però que el trasllat de menors a d'altres comunitats autònomes hauria de començar d'aquí a molt poques setmanes. Aquest és el tema que ja fa dies que estem insistint aquí al matí de Catalunya Ràdio, que és el tema d'aquesta crisi, ara mateix, entre d'altres coses, perquè hi ha una certa crisi política al voltant de tot això. Vox ha intentat esmorteir-la. Vox ha dit que no li sembla bé, evidentment que estan radicalment en contra de l'acollida aquests menors immigrants, però que, en cas que les comunitats on governa amb el PP, com Andalusia, com Extremadura, com l'Aragó, com Castella i Lleó, en cas que aquestes comunitats acceptin aquesta recollida, aquest repartiment d'immigrants, doncs, tot i això, no trencaran els pactes de govern. Un canvi en comparació amb el que va passar l'última vegada. En fi, avui també al matí de Catalunya Ràdio destacarem un nou crim a Nou Barris, a Barcelona. Un home ha matat de diverses punyalades l'actual parella de la seva exdona. Els Mossos ja han detingut el presumpte responsable del crim. Tot això en aquest matí de divendres, quan són les 7 i 7 minuts, mentre continuen les importants turbulències al futbol internacional.
7: Amando el centro de Porro, mete al centro. Salió el balón, queda mitad de camino, arco libre, Ferran, gol de España.
0: La UEFA manté el boicot al Mundial, el masculí i el femení, tot i la marxa enrere de la FIFA en el pla de privatitzar-se. Si ho recordeu, Gianni Infantino s'ha disculpat, ho va fer ara fa 24 hores, però ha dit que no té la més mínima intenció de plegar, i és per això que la UEFA reitera que ha perdut la confiança en el president de la FIFA, que ha perdut la confiança en Infantino, i que manté el boicot a les competicions FIFA, incloent el Mundial, el masculí i el femení. I encara parlant de futbol...
8: Bueno, Messi... No creo que haga falta expresar lo que es como jugador y lo que significa para Arsenal.
0: Aquest és Rodri, que sembla que és més a prop del Barça, després que el jugador del Manchester City hagi donat el vistiplau al seu club per negociar amb el club blaugrana. Vinícius, per la seva banda, ha renovat amb el Madrid. I a les 7 i 8 minuts, dos apunts de música.

0: Sergio Dalma actua avui a Roses a Sons del Món, on presenta Ritorno a Via Dalma, un homenatge a la música italiana. Així comença el divendres. Benvinguts, un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Jofre Llombart, Marta Monforte, Marc Bataller i Sònia Andolf, d'aquí una horeta una mica més, però de moment... Marta Viana, Maria Fernández Noguera, Francesc Soler, com esteu? Molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Mig mandat.
3: De la investidura de Salvador Illa, demà el president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla.
4: Tot i això, el president no preveu ara com ara un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat.
0: Albert Prat.
5: Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv de Salvador Illa. Aquest govern ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. No ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes. I la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació.
6: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
5: És la reflexió que feia el president fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns i s'ha compromès a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa dos anys del seu retorn fugaç. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Albert. Que se'n vagin.
7: El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de la seguretat a la ciutat i a les fronteres. Vives va trobar-se ahir amb Felip VI.
0: A Mallorca, Caterina Carmany.
8: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat de llau, i reforçar la presència policial al seu territori.
9: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
8: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
10: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
8: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta. Des de Mallorca, Caterina Carmany Jaume, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: PP i Vox.
3: L'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el Partit Popular i Vox a les quatre comunitats on governen junts.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
11: Mentre que des de Vox, José María Figueredo afirma que el Partit Popular és contrari al repartiment dels menors no acompanyats allà on governa amb la formació d'ultradreta, el popular Elías Bendodo insisteix que compliran la llei.
12: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
13: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
11: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que això només es pot fer si la família ho demana. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sota la lupa.
14: La Comissió Europea extrema la vigilància a les xarxes socials per evitar un altre episodi d'entrada massiva a territori espanyol després que s'hagi difós una nova crida per al 15 d'agost.
0: Vicent Mifsud.
15: El Frontex i l'Europol s'han coordinat amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
16: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
15: L'eurocomissari d'Immigració, Magnus Bruna, reclama que la Unió Europea reforci els mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Defensa aliances amb tercers països sobre migració, però diu que el control de fronteres no pot dependre de la bona voluntat dels veïns. Vicent Mifsud, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el que dèiem abans, tempestes.
7: Les d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat a carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendis, però efímera.
3: Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus.
14: La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
2: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Efectes a la mobilitat.
7: Les tempestes van complicar molt la mobilitat a Catalunya a partir de mitja tarda. El servei de trens va quedar interromput en diverses línies de rodalies, com ara l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i l'RL4.
3: A l'aeroport del Prat es van registrar retards importants en la gran majoria dels vols de sortida que a última hora superaven l'hora d'espera.
14: I també hi va haver problemes a les carreteres pels vessals acumulats, sobretot a l'eix transversal, a l'N145, a les valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllavissada.
0: Anem cap allà, Joaquim Albalaté.
5: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit. Des de les Valls de Valira, Joaquim Albalate, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: 30 anys.
7: De la tragèdia del càmping Virgen de les Nives de Viesques, on van morir 87 persones per la riuada.
3: A Catalunya, tot just ara s'està fent un diagnòstic de les mesures a aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill.
0: Montse Poblet.
17: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats. Amb l'aprovació l'any passat del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions d'aquestes instal·lacions, s'està analitzant cas per cas què cal fer. Des de Protecció Civil, Sergio Delgado celebra que finalment hi hagi un marc jurídic per exigir canvis que garanteixin la seguretat dels clients.
18: La diferència és que nosaltres com a Protecció Civil no podíem dir-li que canviar això, perquè és una activitat existent, però aquest marc jurídic és el que permet fer aquests ajustos.
17: Montse Poblet, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Més averies.
14: En els últims anys, les averies a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre gener i juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria.
7: Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys.
0: Més detalls, Miquel Jarque.
19: Tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
20: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
19: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A disposició judicial.
3: Avui hi passarà el patró del vaixell, que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort del seu conductor, Empúria Brava, a l'Alt Empordà.
14: A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets.
0: Girona, Fèlix Martín.
21: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Un altre crim.
7: Un detingut per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva ex-dona. Els fets van passar i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona.
3: Diversos testimonis apunten que l'agressió s'hauria comès durant una discussió entre tots tres al replat d'un habitatge. La víctima va rebre diverses punyalades i va perdre el coneixement al carrer intentant fugir del lloc dels fets.
14: El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. Hores després, els Mossos van detenir el presumpte responsable responsable del crim. La víctima havia començat una relació sentimental amb l'exdona del detingut.
0: I obre expedient.
7: L'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació urgent de la seva filla com a policia local de Ripoll.
0: Més detalls, Àlex Giral Robert.
1: L'ENS ha obert un expedient en fase d'instrucció que es pot allargar setmanes per avaluar si la denúncia té fonaments i fer els passos que cregui oportuns. Des del principi de la polèmica, l'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que va estar al marge del procediment i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. Com a responsable de seguretat del municipi, però Oriol sí que va signar l'aprovació de les bases del procés i la designació del tribunal. Mentrestant, l'oposició hi veu un conflicte d'interessos flagrant. El PSC ha parlat d'un cas de nepotisme i Junts li ha demanat sense èxit que cedeixi la cartera de seguretat a un altre regidor. Àlex Giral Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ha plegat.
3: Esquerra ja busca nou alcaldable a Girona després de la renúncia de Marc Puigtió pels àudios filtrats en què conspirava contra companys de partit. Els republicans li van obrir dimecres un expedient.
0: Txell Garriga.
4: El fins ara candidat dels republicans a la capital gironina, que era l'aposta d'Oriol Junqueras, ha reconegut que es va equivocar i que li tocava plegar.
22: He comès un error i crec que en política, quan cometes un error, no, doncs el que has de fer és ser honest amb tu mateix i deixar fer un pas al costat.
4: Són declaracions a l'ACN, que també ha lamentat que es normalitzi la publicació de converses privades. I és que a les gravacions en qüestió, Puigtió oferia draps bruts dels actuals regidors d'Esquerra a Girona a una influencer d'extrema dreta i presumia d'haver-se apropiat del partit. A menys de 10 mesos de les municipals, ara els republicans han de tornar a engegar la maquinària interna per trobar, doncs, candidat. Txell Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja han dormit a casa.
14: La vuitantena de veïns de Trinitat Vella a Barcelona desallotjats la matinada passada pels tremolors d'unes obres de DIF.
7: Els bombers els van deixar tornar poc després d'haver-los evacuat en assegurar-se que no hi havia cap risc.
0: Roger Santaló.
23: Les tremolors les va provocar una màquina compactadora de terres que treballava en les obres de DIF de la variant ferroviària de Vallbona. Jordi Valls és el tinent d'alcaldia de Barcelona.
24: No té res a veure amb cap tipus de tuneladora, és un treball de superfície que bàsicament a l'hora de compactar pues, genera certes vibracions a diferents àmbits, entre ells han sentit vibracions el dia d'avui els veïns de Trinitat Vella.
23: L'Ajuntament demana que es minimitzin els treballs per reduir les molèsties dels veïns i Adif continua analitzant la situació per poder reprendre les obres quan sigui segur. Roger Santaló, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sabotatge.
3: Tres activistes detinguts per haver sabotejat a l'abril un tram de les vies de tren que van des de la mina de Súria al Bages fins al port de Barcelona.
14: La protesta va fer que es quedessin sense internet més de 4.000 abonats i va causar uns danys de 100.000 euros.
0: Més detalls també, Maria Costa.
25: La policia els va detenir el juny i van quedar en llibertat amb càrrecs. Els manifestants van malmetre uns 300 metres de via i van tallar un ramal principal de fibra òptica. La protesta era en contra l'empresa que gestiona les mines, la israeliana ISL, i els acusats se'ls atribueixen delictes de danys agreujats, desordres públics i pertinença a grup criminal. Uns delictes que l'organització Revoltes de la Terra considera desproporcionats.
26: A nosaltres ens sembla indignant que Mossos es dediqui a perseguir activistes i l'acusació de grup criminal ens sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
14: Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I menys comerç tradicional.
7: Barcelona ha perdut una de cada quatre peixateries, merceries i drogueries en 8 anys.
0: Gemma Sagrera.
27: El Cens Municipal de Locals Comercials va publicar ahir les dades que comparen les xifres del 2016 i el 2024. També ha tancat un de cada 3 negocis de pell o sabateries. El propietari de la merceria Perelló, Ramon Martínez, es queixava sobretot de la normativa excessiva.
28: Totes les noves normatives que s'imposen fan que els establiments no vulguem seguir.
27: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ja va plantejar fa uns dies regular els lloguers comercials i crear un fons per comprar locals emblemàtics. Gemma Sagrera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a les 7:23 minuts, microtalls.
3: A Catalunya s'han disparat aquest estiu les activacions del Pla Alfa per risc d'incendi.
14: I això té conseqüències per la xarxa elèctrica, ja que els talls de llum s'allarguen perquè no es pot reconnectar el sistema automàticament quan hi ha una avaria. Una situació que s'ha repetit més de 300 vegades en aquest mes de juliol, el triple que l'any passat. D'aquestes, un terç han estat a les comarques de Lleida.
0: Anem cap allà, Juliol Becar.
29: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum. Això ha fet que els talls s'hagin allargat més del compte perquè el protocol obliga a revisar in situ el tall abans de restablir el subministrament en tots aquells municipis on el perill d'incendi és a lo extrem. El temps màxim per fer la verificació és d'entre 2 i 3 hores. Josep Escolies és un dels responsables de la xarxa de distribució d'Endesa Catalunya.
30: Aquesta mesura fa que la reposició del subministrament pugui ser una mica més lenta. Tot i això,
2: Gràcies als equips telecontrolats distribuïts per la xarxa, podem restablir el servei a una gran part dels clients des d'altres línies mentre s'inspecciona el tram afectat.
29: Des de Lleida, Julià Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja es prepara.
7: Tarragona es desplegarà un pla especial de seguretat flexible per al dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos.
3: El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el programa especial.
0: Tarragona, d'en Ricard Buigas.
6: La ciutat disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. En aquest punt, Catalunya Ràdio farà el programa especial. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran ulleres als assistents gràcies a 3CAT.
8: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
6: El dispositiu especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Ricard. Anem als esports amb el Pau Dax. Què tal, Pau? Bon dia.
9: Bon dia.
0: Rodri tria el Barça, és el gran nom del dia.
9: Una de les grans notícies de l'estiu per la dimensió del possible fitxatge i pel gir inesperat que suposa el migcamp pista madrileny tria fitxar pel Barça amb qui ja hauria arribat a un acord i descarta fer-ho pel Madrid, amb qui semblava que ho tenia tot fet. Ara tot queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin el preu del traspàs. Ho van avançar la Ser i Gigantes ahir al vespre. El jugador ja hauria informat al Real Madrid de la seva decisió d'unir-se al club blaugrana, segons informava ahir el programa El Larguero, citant l'agent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aire seduït pel projecte blaugrana.
0: I el Madrid, que es llepa les ferides.
9: El club blanc es consola després del no de Rodri amb el fitxatge del davanter iborià Yann Diomandé, que va fer oficial ahir. El jugador signa pels blancs per 7 temporades que pagaran al Leipzig alemany un traspàs de 125 milions d'euros que poden arribar a ser 140 amb variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. El club madrileny també va anunciar la renovació del brasiler Vinícius Júnior, que seguirà sent jugador del Real Madrid fins al 2032. El davanter entrava en l'últim any de contracte i després dels cants de sirena de l'Arsenal anglès signarà 6 anys més amb el Madrid. Acaba així un serial d'un any de negociacions entre el jugador i el club blanc.
0: I l'Espanyol, que reforça la defensa.
9: Amb el central basc, Unai Núñez, que arriba del Celta de Vigo, cedit fins a final de temporada. El jugador de 29 anys, que també ha jugat a l'Atlètic Club, al València i l'Eles Verona, explicava que li atrau el projecte perigo.
10: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
9: El club blanquiblau es reserva una opció de compra per fitxar Núñez al final de temporada, que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
11: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
12: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
7: el 8 de novembre del 1931.
12: I el número de la sort, el...
7: 10.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
11: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: I com sempre, per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
13: La Generalitat posarà en marxa un pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra a diversos instituts per tal de reduir-ne la conflictivitat.
15: Sí, però Mossos vestits de pallers,
0: De paisà. De paisà.
15: Sí, bueno, això, i sense armes.
13: Exacte.
0: Sense armes,
15: Sense armes, claro.
13: Però aquest pla pilot no ha estat ben rebut pels sindicats de l'ensenyament, que ja han expressat el seu malestar davant d'aquesta mesura.
16: Efectivament, sisplau. Ai, gràcies.
0: Què vols, Sergi? Entenc pues, que entres en qualitat de professor de baixa.
16: Sí, vull expressar el meu molestar per la cosa aquesta de ficar policia als codes.
0: És igual.
16: A mi això no m'agrada ni un làpice.
0: Com?
16: No m'agrada ni un làpice.
30: Sergi, recordem, vull dir per l'oient que s'acaba d'incorporar, que tu ets professor, que estàs de baixa.
16: Sí, soc professor, estic de baixa.
30: Quants anys fa que estàs de baixa?
16: Farà 3 anys i mig.
30: Què et va passar?
16: Salut mental al colze.
30: Salut mental al colze.
16: Sí, aquí, a la zona aquesta d'aquí...
0: Té el colze amb ansietat.
30: Avui tenim professors del públic, no els està fent ni gràcia, cap gràcia, això, eh?
0: No, hi ha ningú que rigui.
30: Ah, però els alumnes sí que riuen, eh?
16: Clar.
30: Sí.
16: Què vols, que no els hi preguntem per
30: bueno,
16: el tema?
30: Aquesta cara que tens és normal, fas.
16: Estava molestant-me, jo.
0: Sí, però que no sé què d'un lápiz.
16: Això voldria anunciar al teu canal sí, trigant la mida que prendrem els del col·lectiu de professors, amb la professora aquesta també, sí, si fiquen policies als col·les.
13: Molt bé, quina mesura prendreu?
16: Farem vaga.
1: Home, hòstia, que original.
16: Que original no!
1: Ah, no. Sí,
16: sí. Perdona, però no és fàcil organitzar totes aquestes vagues que tenim que fer, que hasta inclús estem tenint pelees internes per decidir el calendari de vaga.
1: Jo ho vaig llegir l'altre dia, la veritat que fa una mica de gràcia, perquè es veu que ara esteu votant sobre la intensitat que han de tenir les protestes.
16: Efectivament.
1: No? Hi ha aquest debat intern.
16: I ara ens diuen això a la policia, que no estem d'acord, però tenim el problema que no ens caben més vagues.
1: Hauries de fer una vaga dins d'una vaga.
13: És
1: una cosa que no s'ha fet mai.
16: I si fiquem més vagues, quedaran menys dies de col·le que vagues previstes. I des de luego no farem una vaga en plenes vacances.
1: Això no tindria cap sentit.
4: Si pot parlar català bé, ni que sigui alguna paraula.
1: Sergi, en principi ja no volem parlar més amb tu.
16: Doncs jo tampoc vull parlar més amb tu, Sergi.
1: No, Sergi, ets tu.
13: Ets tu, el Sergi ets tu.
1: Cada dia més tonto.
30: Per conèixer més detalls d'aquesta mesura impulsada pel govern de la Generalitat, teníem nosaltres la consellera Parlon. Bon dia de nou.
5: Bons dies.
30: I ens acompanya també una persona que coordinarà tot l'operatiu, que és el sergent Guarro. Sergent Guarro, què tal? Bon dia.
17: Digui-m'hi.
30: Què és el que farà vostè?
17: Pues personalment li tinc que dir que m'agrada bastant aquesta tasca encomendada.
13: Fins i tot em sembla que li ha millor...
1: Arribem a dos quarts.

0: Avui el president Salvador Illa i el seu govern arriben a mig mandat. De fet, és demà tècnicament que arriben al mig mandat, amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents. El president de la Generalitat, però, afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament com a un dels temes claus. Avui en parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, amb el Contada, amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Batallé i la Sònia Andolf, amb qui també comentarem la crisi de Ceuta. Declaracions a les últimes hores del president autonòmic Juan Jesús Vives, después de reunirse a Malrey, a Mallorca.
1: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad, y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
0: Per cert, que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està registrant a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost, la setmana que ve. Aquí, l'episodi de pluges d'ahir la tarda es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però afortunadament cap incidència greu, ningú ha pres mal, o com a mínim no consta que ningú hagi pres mal. Ara bé, Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de fa mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a pujar. I us ho avança Catalunya Ràdio. Segons dades de trànsit, en els últims anys, les avaries a la carretera s'han disparat un 60%. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment dels vehicles. El president, que és Domingo Comas, posa alguns exemples del que s'hauria de fer i no es fa.
2: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
0: I amb els esports, Pau Dax.
3: El migcampista Rodri tria fitxar pel Barça quan semblava que ho tenia fet amb el Madrid. Ara tot pendent que el club blaugrana i el Manchester City acordin el preu del traspàs. I el Madrid es consola amb el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé i la renovació del brasiler Vinícius per 6 temporades.
0: Ara mateix passen 2 minuts de 2 quarts de 8 al temps per les pròximes hores, Jofre Genoé.
4: Bon dia, doncs comencem aquest divendres amb sol i amb tranquil·litat, amb un ambient dominat per l'estabilitat i amb temperatures de ple estiu. Avui s'esperen valors similars a dies enrere, una calor intensa, potser un pèl més baixos. De fet, en general, les temperatures més altes pujaran poc per sobre d'aquests 36 o 37 graus, insistim, en les zones més càlides. I bé, malgrat que faci sol, les boirines matinals vagin dissipant, a partir de migdia tornarà a haver condicions perquè haguessin nuvolades amb algunes tempestes, però no tan extenses com les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, sobretot del Ripollès, comarques pròximes, nord de Barcelona, interior de Girona, molt estirar, i també a l'àrea dels ports. Cap de setmana amb nuvolades al Pirineu i a la resta un ambient de ple estiu.
0: Gràcies, Jofre. I la mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. La tenim molt marcada per les pluges torrencials d'ahir, que van obligar a tallar l'R3, l'R11 i l'RL4. Anem a pams. Ahir al vespre ja es va poder reobrir l'R3, malgrat que encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà. Hi ha uns retards de 15 minuts. Aquest matí també tornen a circular els trens per l'R11, tot i que alguns trens han anat tard, com per exemple el regional, que estan anant ara mateix de Girona a Barcelona, que porta una demora de 20 minuts, i la línia que sí que segueix tallada és l'RL4 entre Calaf i Manresa. I en aquest tram hi ha servei d'autobusos alternatiu.
0: Gràcies, Maria. Les carreteres, com les tenim? Mariluz, bon dia.
6: Bon dia. Doncs en general, tranquil·les. Encara un carril tallat a l'autopista P7 a Tarragona en direcció Castelló per la retirada de la càrrega d'un camió que va cremar ahir al matí, i a Barcelona la ronda a dalt amb cua d'Horta a la Vall d'Hebron direcció Llobregat i a Vallcarca sentit Besòs per les obres de cobertura, i a la ronda litoral aturats entre Fòrum i Poblenou direcció Llobregat.
0: Gràcies, Mariluz García. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I el que dèiem, d'aquí un horet una mica més, l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora del divendres amb el Jofre Llombart, la Marta Monforte, el Marc Batallé i la Sònia Andolf, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Com sempre, repassem les portades i els articles d'opinió amb el Pau Bartrolí i el Mal Presseguer. Molt bon dia.
7: Bon dia.
0: La crisi migratòria i el repartiment de menors estrangers centren les portades d'avui.
8: El País diu que és l'hora de la solidaritat amb Ceuta i que el repartiment dels 1.200 menors de migrants que col·lapsen la ciutat és una obligació legal i moral.
9: En el seu editorial qüestiona la contradicció del Partit Popular. Per una banda, governa Ceuta, Melilla i cogoverna les Canàries, tres espais en contingència migratòria extraordinària, i en canvi manté una posició frontal al repartiment de menors.
8: La Vanguardia, per la seva banda, es fixa en el paper de Marroc. L'articulista Miquel Trias descriu el País com un temut aliat.
9: Trias diu que Espanya utilitza Marroc de mur de contenció migratòria a canvi d'una política claudicant i assegura que Espanya no exerceix cap pressió perquè Rabat respecti els drets humans.
8: En canvi, El Mundo i l'ABC posen la lupa en la reunió entre el president de Ceuta i Felip VI. El popular va agrair els missatges d'ànim del rei i està convençut que el monarca visitarà la ciutat.
9: Els dos assassinats masclistes de les últimes hores també tenen presència als diaris. El periòdico explica que els crims masclistes a Espanya han augmentat un 45,8% aquest últim any i dona una segona dada preocupant. Una de cada tres víctimes mortals havia denunciat.
8: I l'Ara dedica l'editorial al creixement de la població a Catalunya. Són més de 8.230.000 catalans, 70.000 més que fa un any.
9: Un de cada quatre catalans és nascut a l'estranger. Segons l'editorial, encara suposa un repte que el creixement sigui compatible amb la llengua. Acaba dient que ens hem de preparar social i econòmicament per a la Catalunya dels 10 milions.
0: Més coses de la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
7: Bon dia.
0: Obren a OnlyFans un canal sobre marmotes.
7: Sí, científics d'un laboratori de Colorado que fa 70 anys que estudia aquests animals expliquen que els problemes financers els han impulsat a obrir un canal a la plataforma de pagament OnlyFans, coneguda pels seus continguts eròtics, que han batejat com a OnlyMarms. És gratuït, aquest canal.
0: No,
7: però si pot...
0: Espera. Això no podem deixar-ho de passar així. OnlyMarms, eh?
7: OnlyMarms.
0: No, sí.
7: És un canal que és gratuït, eh? Però...
0: Només faltaria.
7: Home, és un canal... OnlyFans
0: sí, sí.
7: és...
0: Sí, no, és veritat, ja tens raó.
7: OnlyMarms té l'atractiu, el que és gratuït, però pots contribuir-hi fent subscripcions, donant propines i accedint a algun contingut de pagament i veure, doncs, marmotes fent el que sigui que fan les marmotes habitualment i totalment nues, com van sempre les marmotes. Ho llegim, entre altres, a La Razón. Si vols tafanejar i saber sobre marmotes sense haver d'entrar a OnlyFans, a Instagram són RMBL Marmot Project.
0: RMBL Marmot Project.
7: Jo ja el segueixo a Instagram i és molt interessant.
0: Vinga, doncs va. Controls pectorals al Tour de França femení.
7: Els ha establert la Unió Ciclista Internacional després de detectar la tendència d'algunes corredores de col·locar un farciment als sostenidors per guanyar en aerodinàmica, quan el reglament prohibeix modificar la roba per alterar artificialment la morfologia del cos. Aquest farciment o encoixinat modifica el flux d'aire al voltant del cos i pot reduir la resistència de l'aire fins un 3,6%, fet que suposaria un estalvi de temps al voltant de 0,78 segons per quilòmetre. Pot semblar molt poc o un detallet, però poden ser decisius en aquestes curses.
0: Sumant, clar.
7: Efectivament, que sovint es decideixen per dècimes. Ho recull el diari AS.
0: I arriba el croissant de l'eclipsi.
7: Els festejos al voltant de l'eclipsi total de sol ja no els hi falta de res, o gairebé de res. El Gremi de Forners de les Terres de Lleida i l'Escola d'Hostaleria i Turisme de la ciutat han presentat una nova creació inspirada en el fenomen astronòmic que, per si no ho sabies, tindrà lloc el 12 d'agost. L'anomenat croissant de l'eclipsi és una peça de bruixeria. Bruixeria, sí. Pensava que havia dit bruixeria. Una peça de bruixeria en forma de mitja lluna amb laminat trenat bicolor. El daurat natural de la massa simbolitza la lluentor i la corona del sol, mentre que les tonalitats fosques representen la penombra que es produirà durant l'eclipsi. Ho explica el diari Segre, que no aclareix una cosa que interessa molt a la societat, que és si hi ha versió sense gluten.
0: Precisíssima. I a aquesta hora us expliquem els destacats en internacional i en economia amb la Marta Viana i el Miquel Muñoz.
10: Avui ens fixem en el Washington Post, que destaca que s'acaba l'estatus protegit de centenars de milers d'haitians. Aquest dimecres un jutge federal va rescindir l'estatus a 350.000 persones i això ara els deixa en els llims. El diari apunta que molt probablement la majoria d'ells perdran la feina i corren el risc de ser deportats a un país que els Estats Units consideren perillós. A França, Le Figaro fa una investigació sobre els piròmans que estan incendiant el país. Hi ha 420 persones, entre elles 166 menors detinguts per haver provocat alguns dels focs des de principis d'estiu. França afronta els pitjors incendis des del 1949 amb gairebé 120.000 hectàrees cremades i Le Figaro analitza el perfil d'aquests piròmans i apunta que són o bé joves a l'atur, bombers voluntaris o persones amb malalties relacionades amb la salut mental. Acabem amb The Guardian, que dedica un reportatge al nomenament de Jason Ardai com a nou professor de Cambridge i que està acusat de per plagi. Sembla que els acadèmics sèniors demanen a la universitat que obri ara una investigació, recordant recordem que Arday va ser nomenat professor de Sociologia d'Educació l'any 2023, quan tenia 37 anys, i va dimitir dimecres després de ser acusat de plagi per la seva tesi doctoral i per diverses publicacions.
0: A la premsa econòmica, on Economia destaca una dada sobre l'aeroport del Prat. En la primera meitat de l'any hi van passar més de 100.000 tones de mercaderies. Això és un 12% més que l'any passat. Tot i que els viatgers també augmenten, el pes de mercaderies transportat al Prat ho fa 3 vegades més de pressa i manté una tendència a l'alça els darrers anys. Des del diari ho atribueixen sobretot al comerç electrònic. I qui també va a l'alça són els cotxes xinesos. Gairebé tots els diaris econòmics en parlen. Les vendes de marques com MG o BYD ja superen les d'Opel, Nissan o Ford a l'estat espanyol. Hi ha més de 30 marques d'origen xinès que venen els seus cotxes a Espanya i ja suposen gairebé el 15% dels cotxes venuts a l'estat. L'Economista destaca que l'arribada d'aquests vehicles més barats ha frenat altres sectors com el dels cotxes d'ocasió. I acabem el 5 dies on analitzen la imminent sortida a borsa de l'empresa de moda Shein, una sortida marcada per la pressió sobre la moda ultraràpida. Hi ha més regulació, dubtes sobre la sostenibilitat del sector i consumidors que cada cop pensen més en l'impacte ambiental de les seves compres. Si Shein aspirava a una valoració de 100.000 milions de dòlars el 2022, ara els experts la situen vora els 40.000.
11: Anem a la premsa esportiva. Pau Dax, què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia. Després de posar en aigua aquell ram de clamídies amb remitent de Valdebebas, el migcampista Rodrigo Hernández, al somriure tonto als llavis, se li va desfer en llegir la nota que l'acompanyava. Aquells sempre teus el signaven Aurelien Tchouaméni i Federico Valverde. Rodri es va dir que allò seria un bacteri que acabaria amb el seu futbol i ja no pensava en les clamídies. Va obrir les finestres i amb l'aire fresc es va escolar una promesa de glòria blaugrana. Aquests dies llegireu molts relats del fitxatge de Rodri pel Barça, si s'acaba completant, però aquest és el que podem aportar inspirats pels Manel. I anem per feina. Comencem pel diari Ara, amb un article demolidor de Marta Ramon, deixant fi Ferran Torres. Estem a punt d'obrir l'armari de les galetes i que aparegui Ferran Torres parlant-nos del seu melic, escriu Ramon. Mai un gol en una final del Mundial s'havia gestionat amb tanta supèrbia, remata. A l'esport ens parlen del retorn del Mundial de MotoGP aquest cap de setmana amb el Gran Premi de la Gran Bretanya, on destaquen que només 24 punts separen els 5 pilots que encapçalen la classificació. I acabem amb l'esportiu descobrint una nova disciplina esportiva, el rugbi subaquàtic. L'Open Internacional TICB s'ha disputat a Barcelona.

0: un convit de matrimoni. Un convit que, segons la premsa internacional, seria el de les dues estrelles. Els qui aquests dies també han aconseguit casar-se a la més estreta intimitat són els guapos i joves actors Tom Holland i Zendaya. Ha sigut al bell mig del camp anglès. Mig milió de lliures és el que hauria costat aquesta festa sense mòbils en una macrofinca amb 56 habitacions i centenars de convidats. No sabem quan va costar el cobert, però el que tothom sap és que no hi ha res més molest que et convidin a un casament durant les vacances.
1: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Què et passa?
3: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
3: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.

0: t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Marta Viana, bon dia de nou.
4: Bon dia.
3: Vinga, qui fanja avui?
4: Va, comencem per Carlos Vives.
5: Home.
3: Home, ha de tenir una edat, no, Carlos Vives, ja?
4: Sí, a veure, què vol dir edat?
3: Bueno, jo veig més gran que jo.
4: Quants anys tens, tu, Fred? Jo en, 50, vols dir,
3: jo en tinc 52.
4: Sí, clar.
3: Ah, però
4: és que tu ets molt jove.
3: Ui, gràcies. Gràcies, Marta.
4: Va.
3: Doncs què, 61?
4: 65.
3: Sí, vinga.
4: Seguim ara amb tres dones. És la primera, Paula Echevarría, que em fa quants? Què diries?
3: Paula Echevarría, 47.
4: 49.
3: I...
4: Seguim amb Charlize Theron, què diries?
3: 51.
4: Clavadíssim,
3: sí,
4: perfecte.
3: Sí, ah, mira, no sabia, eh? Però la sabia humorista... que era tipus jo.
4: Sí, sí, doncs ja està. Sí. L'humorista Eva H.
3: L'Eva H, 57.
4: 55.
3: I
4: acabem amb l'actor Antonio Resines, que em fa, dius...
3: 72.
4: Clavadíssim,
3: sí.
4: Freddy,
3: oh,
4: què està passant?
3: Oh, és divendres.
4: Divendres.
3: Podem confirmar que és divendres.
4: Exacte.
3: I el Sant Oral, Marta?
4: Avui és Sant Gaietà, Sant Mamés, també Sant Hilari, Sant Faust i Sant Victrici.
3: I després del Santoral, com sempre, una recomanació literària que, com estem fent en tot aquest estiu, aquí al matí de Catalunya Ràdio, ens arriba directament d'una llibreria.
6: Potser al capdavall l'art era sobretot això, una penitència, la purga del pecat original de la consciència. Hola, som Dolors Boatella, llibretera a la Bada Llibres de Ciutadella de Menorca, i aquesta és una de les frases que segur subratllareu llegint la meva proposta. És una novel·la curta o conte llarg de Jordi Lara. Es tracta del Gat i les Estrelles, un llibre il·lustrat per Paula Bonet i publicat per l'editorial Proa. Una distopia futurista que ens farà reflexionar sobre el paper de l'art quan la intel·ligència artificial ha desplaçat tot allò que ens humanitza, com ara la música. El protagonista d'aquesta història és Santos Jadush, un compositor genial, revolucionari i inspirador. Tot un homenatge al mestre Carles Santos, que com d'altres artistes en aquesta història viu al marge d'una societat que ha expulsat els seus creadors. La veu narradora és una jove que el cerca, que l'interpel·la i que intentarà que continuï la seva obra. Als lectors hi trobareu una bona literatura, que segur que gaudireu, una reflexió urgent i important, i també un bri d'esperança, perquè no hi ha res més refrescant per llegir a l'estiu que llibres que et facin mirar les estrelles.
3: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie Sugar.
7: John Sugar és un detectiu elegant, culte i empàtic, especialitzat a buscar persones desaparegudes.

0: aparegudes a Los Angeles i que evita la violència sempre que pot. És un apassionat del cinema negre clàssic i fets del dia a dia els visualitza a través d'escenes de pel·lícules antigues. És una sèrie molt cuidada visualment. La combinació de glamour i decadència de la ciutat reforça l'ambient de misteri i la interpretació de Colin Farrell és tan delicada com brillant. Una sèrie amb un dels girs de guió més improbables de la televisió dels últims anys. Justament avui tanca la segona temporada, també amb alguna sorpresa. És a Apple TV.
1: Ara mateix passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
3: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang.
4: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori.
5: A Catalunya tenim 179 càmpings travessats per rius o que en tenen una menys de 100 metres i només 42 disposen de plans d'autoprotecció homologats.
6: El Pla Alfa ha estat actiu gairebé cada dia del mes de juliol a Ponent, on s'han registrat 90 talls de llum.
7: ¿Cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
8: Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb la Maria Fernández Noguera. Torrencial.
9: Que té el caràcter d'un torrent, d'un curs d'aigua temporal i de règim irregular. Les pluges torrencials d'ahir van provocar talls a rodalies i afectacions en diverses carreteres. També hi va haver una esllavissada de fang, aigua i pedres que va fer tancar la carretera de les Valls de Valira a uns 3 quilòmetres d'Andorra. Però, tot i aquest torrent d'aigua que va caure del cel, des de Protecció Civil adverteixen que no s'ha de baixar la guàrdia amb el risc d'incendi.
1: Blindar.
9: Cobrir un vaixell, una bateria o un tanc amb planxes de ferro, una capa de formigó o un altre material resistent per tal de protegir-los. El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, reclama blindar, en sentit figurat, està clar, la frontera amb el Marroc perquè no entrin més migrants a la ciutat autònoma, així com expulsar immediatament els que encara són a la ciutat. Ho va defensar davant del rei Felip VI, a qui va visitar el Palau de Marivent a Palma, que, com totes les residències de la família reial, està blindada també amb un dispositiu de seguretat del nivell.
1: Descontrolar.
9: Al contrari de controlar, que vol dir regular o dirigir el funcionament d'una cosa, la intel·ligència artificial s'ha tornat a descontrolar. Aquest cop, els models Mitos i Sols, propietat d'Anthropic i d'OpenAI, respectivament, han creat comptes falsos amb aparença humana per enganyar persones. Cal dir que això va passar en un ciberatac simulat i que, en aquest cas, cap dels intents d'engany va fructificar. Però aquest descontrol és, si més no, inquietant.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 110.
10: Són els euros de diferència que hi ha entre el preu de l'abonament de temporada a la piscina del Picat, segons si ets veí del municipi o foraster. Als primers els costa 30 euros i als segons 140. El fenomen de la doble tarifació per evitar la massificació s'ha estès, malgrat que el Tribunal Suprem i el Síndic de Greuges han dictaminat que no és legal. I segons el diari Segre, almenys 14 pobles de les comarques lleidatanes l'apliquen.
1: I 233.
10: Són els euros de multa que haurà de pagar un home galès de 26 anys que es va disfressar de la mort, amb la típica túnica negra amb caputxa i una dalla a la maca, com tothom sap és l'aspecte que té la mort, i es va dedicar a atemorir des de la teulada del davant els pacients d'un hospital, mitjançant l'efectiu i sinistre mètode de mirar-los fixament pal plantat. Van caldre 4 patrulles policials i diversos camions de bombers per aconseguir fer baixar la mort de la teulada.
1: 200.
10: Són més multes, en aquest cas, la quantitat que van pagar el conductor i la passatgera d'un cotxe per mantenir relacions sexuals mentre circulaven per l'autovia A7 a Màlaga, ell conduint i ella aixarrancada al damunt tapant-li tota la visió. Ho va gravar el conductor del davant en veure un vehicle que anava fent zigzagues i es va fer viral. Els han multat per conducció negligent i per no dur el cinturó. Però com que van fer pagament immediat, els hi van descomptar la meitat, amb la qual cosa els ha sortit més barat que disfressar-se de mort i espantar malalts d'un hospital.
1: 200 euros, eh?
10: Exacte.
1: I a les 3 imatges que repassem ara mateix amb el carro Sant Andrés. A la primera, a la plaça de les Glòries de Barcelona, amb el terra ben moll, de fons hi veiem la torre de Glòries, la Torre Glòries, i al cel un arc de Sant Martí ben vistós.
11: Doncs així va quedar Barcelona després del fort temporal de pluja que la mar s'acaba escombrar a Catalunya i a la tarda. Durant les pluges, el telèfon d'emergències va rebre prop de 400 trucades i localitats com Santa Coloma de Farners va quedar-se sense subministrament elèctric. Des de la primavera, Catalunya no registra registrava un episodi similar. Les zones més afectades, els Pirineus, Prepirineus i la Catalunya central. Entre els llocs on va ploure més, el Montsec d'Ares, el Pallars, on es van acumular 78 litres per metre quadrat, Castellfollit del Boix, el Bages, amb una intensitat torrencial de 72 litres, o Fals, a la mateixa comarca, on es van recollir 63 litres.
1: I a la segona, hi veiem un passadís subterrani il·luminat, són les catacumbes de Domitila, a Roma. El que passa és que el passadís està ben buit.
11: Està buit, però potser per poc temps. L'Institut Superior per la Protecció i la Investigació Ambiental d'Itàlia estudia la possibilitat de fer servir els passadissos subterranis com a refugi climàtic. En el cas de Roma, la ciutat compta amb 5.600 cavitats transitables amb una temperatura constant de 17 graus, un bàlsam si els comparem amb els 40 que sovint superen a la superfície. El projecte té un finançament d'1 milió d'euros i inclou altres localitats com Palerm o Catània.
1: I a la tercera imatge, que ens arriba des de Rússia, en concret des de la clínica de fecundació in vitro Altavita, així es diu la clínica, que ofereix esperma del fundador de Telegram, Pavel Durov. Cristina Solies, què hi veiem?
12: Hi veiem una nota que han afegit a la web al costat del nom de Durov en què s'especifica que l'han designat com a terrorista. Això després que Rússia l'ha posat en crida i cerca internacional. El fundador de Telegram fa 15 anys que és donant d'esperma i des de llavors calcula que ha ajudat més de 100 parelles de 12 països a ser pares. Durov, a més, subvenciona tot el procés d'aquells que volen fer servir el seu semen i ha promès repartir la seva fortuna entre tota la seva descendència.
2: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
13: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
14: Aquest estiu, crims.
13: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
14: A Catalunya Ràdio.
15: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
14: Posem llum a la foscor.
16: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
14: Què va passar? Qui ho va fer?
17: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
14: I per què?
18: No sé per què cogí el martillo i el pegue...
14: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
19: Comencem.
2: Això és un vinil. Això és un guateque. El rock and roll, els viatges a Andorra per aconseguir la música que no tenia ningú. El jazz, el naixement de les discoteques que han marcat tota una generació i que encara recorda tots els moments viscuts d'aquella època.
20: Seria vida i miracles amb el vinil.
2: El cantautor i escriptor Jaume Escala torna amb més capítols on conversa amb Max Sunyer, Gemma Recoder, Anna Mas, Isona Passola, Sílvia Coppolo, el podcast de vinils a l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
22: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 5 minuts i les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Maria Fernández Noguera i el Pau Bartrolí. Salvador Illa arriba a mig mandat amb Educació i Rodalies com a grans assignatures pendents.
23: Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau.
1: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei a Mallorca, demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma.
7: ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular a Ceuta a través de la avalancha.
9: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost.
1: I l'episodi de pluges d'aquest dijous es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però per sort cap incidència greu.
23: Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta. Imma Soler, sotsdirectora.
4: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
1: I us ho avança aquesta casa, segons dades del Servei Català de Trànsit, en els últims anys les avaries a la carretera s'han disparat un 60%.
9: Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment. Domingo Comas, el president, posa alguns exemples del que cal fer i no es fa.
24: Hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració.
1: I un detingut aquesta nit per apunyalar mortalment l'actual parella de la seva exdona.
23: Els fets van passar ahir al districte de Barceloní de Nou Barris, a Barcelona.
1: Mentre Tarragona preveu un pla especial de seguretat i mobilitat pel dia de l'eclipsi.
9: Serà flexible perquè estarà marcat per la incertesa sobre els assistents que podrien acudir als punts d'observació. Un serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà un programa especial.
0: Bon dia, comencem la jornada d'avui amb temperatures un palet més baixa respecte a aquests darrers dies. S'ha notat les pluges d'ahir que han fet que l'ambient sigui una mica més agradable aquesta matinada. Han desaparegut més els valors tropicals a l'interior i, de fet, també menys valors tòrrids a la costa, només en alguns sectors de la Costa Daurada, Terres de l'Ebre o, evidentment, cap a la costa central de la ciutat de Barcelona. Avui esperem que les màximes es recuperin una miqueta respecte a ahir en zones de muntanya a Ponent, però, en general, poc per sobre dels 35, els valors més elevats, un ambient de plena canícula en conjunt. Aquestes boirines matinals es dissiparan, el sol s'imposarà arreu, però a la tarda esperem noves nuvolades, ruixats i algunes tempestes menys extenses que les d'ahir, més ubicades en zones de muntanya, del nord de Barcelona, interior de Girona o cap a la zona dels ports. Nuvolades de tarda que aquest cap de setmana es mantindran al Pirineu i a la resta un ambient de plena canícula amb domini del sol.
1: I actualitzem la situació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs es manté la cua a la rondada a l'Intraort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, també a Vallcarca, en sentit Besòs, perquè hi ha les obres de cobriment que tallen un carril a banda i banda, a la ronda litoral entre Llagunal Mar i Poble Nou, direcció Llobregat, i recordem que es manté tallat un carril a l'AP7 a Tarragona, direcció Castelló, per la retirada de la càrrega d'un camió que ahir al matí va cremar.
1: I del transport públic, Maria Fernández Noguera.
9: A l'R3, que es va detallar ahir per les pluges, encara se circula amb limitacions de velocitat entre Figaró i Puigcerdà, i a retards de 15 minuts, també retards d'entre 10-20 minuts a l'R11, on també es va tallar la circulació, i on encara hi ha la circulació interrompuda és a l'RL4, entre Calaf i Manresa. Allà el tram es fa amb autobusos.
1: I com cada dia a aquesta hora dediquem una cançó a qui vulgueu, ens ho heu de dir amb una nota de veu al 636-360609, com ha fet la Natàlia.
5: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarres, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat, i a més, la vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu! Que...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Marilut García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, circulació tranquil·la. Algunes retencions a la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobriment que tallen un carril. La ronda litoral entre Diagonal Mar i Poblenou, direcció Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, es manté interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda.
0: L'episodi de pluges d'ahir a la tarda es tanca en prop de 400 avisos al 112, però cap incidència greu. Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta i el risc d'incendis tornarà a ser ben alt d'aquí a molts pocs dies. El president de Ceuta demana l'expulsió dels centenars de migrants que encara queden a la ciutat autònoma i que es blindi la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei Felip VI a Palma, confia que les forces de seguretat i l'exèrcit frenaran qualsevol altre intent d'assaltar la frontera. I és que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al dia 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura com el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Les averies a les carreteres s'han incrementat un 60% en els últims anys, de gener a juliol d'aquest mateix any. 1.900 vehicles han tingut pana, segons dades que van ser a 3CAT Info, el Servei Català de Trànsit. El Gremi d'Automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els Mossos busquen una dona implicada en l'homicidi d'un home i al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Els noms més destacats de l'escena musical europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Brunch Electrònic, que arriba en aquesta quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En tres dies hi podran veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Art Bat, Marco, Carola i Solomon.
2: Esports.
0: Pau Tax, bon dia.
3: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: Fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Acaba l'episodi de pluges amb gairebé 400 trucades d'emergències, però cap incidència de caràcter greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendi, però això sí, efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergències 112 va rebre concretament 370 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i de la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus. La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no hi plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
4: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Durant l'episodi de tempestes d'ahir a la tarda, un llamp va provocar un incendi a la llacuna a l'Anoia que els bombers van controlar en poca estona. Les tempestes també van complicar molt la mobilitat a Catalunya a partir de mitja tarda. El servei de trens va quedar interromput en diverses línies de rodalies com l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i l'RL4. A l'aeroport del Prat es van registrar retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida que a última hora superaven l'hora d'espera. Hi va haver problemes sobretot a les carreteres pels vessals acumulats, principalment a l'eix transversal. A l'N145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllavissada a les Valls de Valira, Joaquim Albalate.
5: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit.
2: 3CAT Info.
0: El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara que tenen la ciutat autònoma i el reforç de la seguretat a la ciutat i a les fronteres. Vives es va trobar ahir amb Felip VI a Mallorca. Caterina Carmany.
6: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat d'allau, i reforçar la presència policial al seu territori.
7: ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación? Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
6: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
8: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutis estigui normalitzada.
6: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta.
0: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al dia 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En paral·lel, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
9: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: El president ceutí assegura que confia en les forces de seguretat i l'exèrcit per impedir una altra entrada a la ciutat. L'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. Els d'Abascal ja han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars, en canvi, mantenen que compliran el que marca la llei Madrid, Àngels Lafuente.
10: Mentre que des de Vox, José María Figueredo afirma que el Partit Popular és contrari al repartiment dels menors no acompanyats allà on governa amb la formació d'ultradreta, el popular Elías Bendodo insisteix que compliran la llei.
11: Las conversaciones que hemos mantenido en los gobiernos es que los gobiernos se van a oponer. ¿Qué van a hacer los gobiernos del PP y de Vox? Pelear para que ese reparto no se lleve a cabo.
12: Insisto, nosotros vamos a cumplir la ley, pero es un problema que tiene que arreglar el gobierno porque lo ha generado el gobierno de España.
10: Dit això, el PP posa condicions al repartiment, defensen que sigui equilibrat i just, sense excepcions, i que es prioritzi el retorn dels menors al Marroc amb les seves famílies, tot i que això només es pot fer si la família ho demana.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Demà farà 2 anys a la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, si més no ara com ara, un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat. Ens ho explica l'Albert Prat.
13: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
14: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
13: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
2: Info. Perdona, tindries lloc per dos?
15: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
2: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
16: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CatInfo.
0: 8 i 11. Avui fa 30 anys que una riuada es va endur al càmping Les Nieves de Viescas a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins a l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions aprovat per la Generalitat obliga analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
18: Estem avaluant si el risc d'inundació que hi ha a cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
0: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
0: Els plans els han de fer els càmpings i els homologa Protecció Civil, però segons el sector, el procés és massa lent. Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya, travessats per rius o amb un riu a menys de 100 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 24 els han obtingut en l'últim any i mig. Canviem de qüestió. En els últims anys, les averies a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una averia. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit en què un de cada 4 vehicles té entre 16 i 20 anys, Miquel Jarque.
20: La via que acumula més cotxes avariats és l'AP7, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors combinats més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
21: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta varia carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
20: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística Andac, la mitjana dels cotxes catalans és de 14,2 anys.
0: Un quart de 9 del matí repassant la situació del trànsit i la previsió meteorològica. Equip viari Mariluz García, bon dia.
22: Hola, bon dia.
1: Doncs el trànsit encara tranquil a les carreteres catalanes. Hi ha una petita cua a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron en sentit on hi ha un carril tallat per obres de cobertura. També a la Ronda Litoral aturats de Poble Nou a la Barceloneta direcció Llobregat. A l'AP7 es manté un carril tallat a Tarragona en direcció Castelló per la retirada de la càrrega d'un camió que va cremar ahir al matí. Tres vies ara afectades per la boira. L'N260 entre Fontanals de Cerdanya i Isòvol, N152 a Puigcerdà i N154 entre Puigcerdà i Llívia. Cal circular amb precaució per aquests punts, augmentant la distància de seguretat. Pel que fa a la situació del transport públic, la línia RL4 de Rodalies continua interrompuda entre Calaf i Manresa a causa de la tempesta que va caure ahir a la tarda. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Amb el Jofre Genué.
3: Deixem els ruixats ahir enrere, després d'aquests registres que van arribar gairebé als 80 litres per metre quadrat al Montsec d'Ares, o també gairebé 70 a Sant Hilari Sacalm, amb molts registres entre els 40 i 50 a la Catalunya central i també nord de les comarques de Barcelona. Bé, avui esperem que fins a migdia el sol s'imposi arreu, només amb algunes boirines poc importants que aniran dissipant-se, un sol que farà que les temperatures tornin a situar-se allà on toca per l'època, un ambient canicular, de fet una mica per sobre del que seria habitual, la calor doncs serà intensa. I això sí, a partir de migdia i al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, però no tan extenses com aquests darrers dies, quedaran més ubicades a la zona nord de Barcelona, nord de Girona, i com a molt a la zona dels ports. Temperatures màximes que pujaran poc per sobre dels 35, i al cap de setmana ja avancem que en conjunt continuaran les nuvolades de tarda en punts de muntanya i a la resta sobretot sol i ambient de plena canícula.
0: Un quart de 9 i 2 minuts, els Mossos han detingut un home en relació amb la mort a punyalades d'un altre home ahir, després d'una discussió al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. En la baralla va participar també una dona, que seria l'exparella de la víctima. La policia busca aquesta dona i investiga el grau d'implicació del detingut en aquest crim. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït al replat d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per la dona que va fugir. Després de l'atac, l'home agredit hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i va alertar els Mossos. El SEM el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions. I avui està previst que passi a disposició judicial el patró del vaixell, que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort del conductor Empúria Brava a l'Empordà. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Anem cap a Girona, Fèlix Martín.
22: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan anava al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats als serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
3: 3CAT Info.
0: Poma de Girona reconeix que les onades de calor poden reduir la producció d'aquesta fruita. Al juny calculaven que en collirien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa per les altes temperatures del juliol. Aquesta setmana ha començat la collita. Girona, Maria Rovira.
23: El sector apunta que aquestes calorades poden fer baixar les previsions de 106.000 tones que van fer al juny, però no acabaran afectant la qualitat de la fruita en una collita que creuen que podria ser de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la indicació geogràfica protegida Poma de Girona.
24: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
23: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos, fins a principis de desembre. Coincidint amb això, engeguen una campanya de adreçada als consumidors amb el lema Tot l'any, pomes d'aquí, per reforçar el vincle entre la poma gironina, la proximitat, la qualitat i el consum durant tot l'any.
0: Mentrestant, Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Anem en aquest cas a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: Segons Unió de Pagesos, la Generalitat no ha detectat la disminució del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez, el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
5: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
4: Agricultura tampoc preveu ajuts per la garrofa perquè, segons diuen, les pèrdues no arriben al 30%. En canvi, sí que s'obriran línies d'ajuts per l'avellana a finals d'any.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, al món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.

0: El Brunch Electrònic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum amb música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició del festival, que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat la llicència fins l'any 2028. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Aitranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Pritz, i el mestre del Tecno, Luciano. I l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès de Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el Brunch Electrònic. Explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del Brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6.000-7.000 personas.
1: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost. Però aquest no és l'únic repte del Brunch Electrònic.
2: La programación artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial este año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guardan un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.

0: 6 minuts per 2, quarts de 9.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández hauria triat fitxar pel Barça, amb qui ja hauria arribat a un acord, i descarta fer-ho pel Madrid. Ho van avançar la SER i Gigantes ahir al vespre. El traspàs del jugador al club blaugrana quedaria pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin un acord pel traspàs. El jugador ja hauria informat al Real Madrid la seva decisió d'unir-se al club blaugrana, segons informava ahir a la nit el programa El Larguero, citant la gent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aires, seduït pel projecte blaugrana. Un Barça que descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. El Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032, tal com va anunciar ahir el club blanc. Al davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. Un Madrid que també va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé, el davanter de la Costa d'Ivori i de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. Encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol, arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte perico.
3: Cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
2: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 28 anys, ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Còrdoba, també a segona. I el Barça femení va presentar ahir la jugadora Martina Fernández, la central de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández signa fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
4: Estic molt feliç, per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
2: Encara en futbol, la UEFA manté el seu pols amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el seu boicot a les competicions de la FIFA, malgrat les disculpes d'Infantino per la gestió del projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix retirar les propostes de privatitzar les competicions i garantir que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran. En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit. El Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i fitxa pel Dubai de Xavi Pasqual després d'una sola temporada al club blaugrana. I continuem amb actualitat de bàsquet català, perquè el Joventut ha fitxat el base escorta Boogie Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc. I l'Hilerna Lleida incorpora el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pinard, es va imposar ahir a l'esprint a la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parlava d'aquesta victòria de la seva companya en una entrevista al Tot Costa.
5: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
2: Avui es disputarà la setena etapa del Tour de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. El mallot gran, el groc, volem dir, el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena i ara és a 3 minuts 51 segons de la líder.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Dos quarts de nou del matí, notícies més destacades d'aquest divendres 7 d'agost. L'episodi de pluges d'ahir a la tarda es tanca amb prop de 400 avisos al 112, però cap incidència greu. Protecció Civil alerta que encara que la pluja ha caigut en zones on no plovia des de feia mesos, la treva serà curta i el risc d'incendi tornarà a ser ben alt d'aquí a molt pocs dies. El president de Ceuta demana l'expulsió del centenar de migrants que encara queden a la ciutat autònoma i que es blindi la frontera amb el Marroc. Juan Jesús Vives, que ahir es va reunir amb el rei Felip VI a Palma, confia que les forces de seguretat i l'exèrcit frenaran qualsevol altre intent d'assaltar la frontera. I és que la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla de cara al 15 d'agost. I Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i Educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Qüestions destacades d'aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha hagut un tiroteig a Tailàndia que ha fet almenys 7 morts i 15 ferits. Els fets han passat en una escola de secundària al nord de la capital, a Bangkok. Israel i el Líban tanquen una nova ronda de negociacions sense acords concrets sobre la retirada de tropes israelianes de les àrees que ocupen al sud del Líban. Els Estats Units, però, asseguren que l'acord és més a prop. I avui nit de concerts arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Mont de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges. Pel que fa als esports, Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intenta aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. Pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que s'aniran dissipant i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir. Dos quarts de nou i pràcticament 3 minuts acaba l'episodi de pluges amb gairebé 400 trucades d'emergències, però cap incidència de caràcter greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva pel risc d'incendi, tot i que serà efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergències 112 va rebre en concret 370 trucades, sobretot del Vallès Oriental, Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han hagut de lamentar danys personals ni tampoc incidències greus. La pluja va regar bona part del territori, un punt on feia mesos que no plovia. Això va baixar el risc d'incendi, però la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, adverteix que aquesta tranquil·litat durarà ben poc.
6: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Durant l'episodi de tempestes d'ahir a la tarda, un llamp va provocar un incendi a la llacuna, la noia que els bombers van controlar en molt poca estona. Les tempestes, com us deia, van complicar molt la mobilitat a Catalunya. A partir de mitja tarda, el servei de trens va quedar interromput en diverses línies de rodalies com l'R1, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i l'RL4. A l'aeroport del Prat es van registrar retards destacats a la gran majoria dels vols de sortida que a última hora superaven l'hora d'espera. Hi va haver problemes a les carreteres pels vessals acumulats, sobretot a l'eix transversal. A l'N145, a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllevissada a Valls de Valira, Joaquim Albalate.
7: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllevissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: El president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de la seguretat a la ciutat i a les fronteres. El president ceutí es va trobar ahir amb Felip VI. Mallorca, Caterina Carmen Jaume.
8: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc, expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat de llau, i reforçar la presència policial al seu territori.
9: ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
8: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
10: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i pels ceutis estigui normalitzada.
8: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta.
0: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En paral·lel, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja s'ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
11: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, assegura que confia en les forces de seguretat i l'exèrcit per impedir una altra entrada a la ciutat. I mentrestant, l'acolliment obligatori dels menors que han arribat a Ceuta posarà a prova les relacions entre el PP i Vox a les quatre comunitats on governen junts. Els abascals han avançat que rebutjaran el repartiment de nens i joves i asseguren que el PP se sumarà al boicot. Els populars mantenen que compliran el que marca la llei.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Demà farà 2 anys a la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afrontarà la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per poder arribar al final del mandat. Ens ho explica l'Albert Prat.
12: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
12: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
1: 3CAT Info.
0: 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, hauria matat els seus avis a casa abans de l'atac al centre educatiu. Entre les víctimes mortals a l'escola hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant. La policia informa que 2 dels ferits es troben en estat crític. Segons els mitjans locals, el sospitós tindria 15 anys, una dada que les autoritats encara no han confirmat i de moment es desconeixen els motius d'aquest tiroteig. L'atac s'ha produït en una prestigiosa escola pública d'alumnes d'entre 12 i 18 anys, integrada en una de les xarxes educatives més reconegudes de Tailàndia. És el segon tiroteig en una escola del país aquest any. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc per habitant i els tirotejos no són cap fet excepcional. Israel i el Líban tanquen a Roma una nova ronda de negociacions sense resultats concrets pel que fa a la retirada de les tropes israelianes de les àrees que ocupen al sud del Líban. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori controlat ara pels soldats israelians i garantir que Hezbollah no s'hi torni a fer fort. La milícia xiita no participa en les converses, però ha acceptat un alto el foc. Els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada és més a prop. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià va tornar a bombardejar i posicions de Hezbollah en represàlia per la mort de 2 dels seus soldats. Les converses continuaran a començaments de setembre. I en aquest moment d'altíssima tensió regional a l'Orient Mitjà, avui s'hi afegeix un nou element. És l'acord que firmaran avui mateix l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan per crear una aliança militar i de defensa conjunta en el món islàmic sunita. Aquest nou eix sunita trilateral vol redefinir el mapa geopolític d'aquesta àrea tan inestable del planeta, creant un bloc de seguretat regional autònom que redueixi la dependència històrica del paraigua dels Estats Units. El pacte preveu el desenvolupament conjunt d'armament i equipament militar i la transferència de tecnologia militar entre els 3 exèrcits. L'acord el firmen avui, com dèiem, a l'Aràbia Saudita, el príncep hereu Mohammed bin Salman, el president turc Recep Tayyip Erdogan i el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'organisme ha obert un expedient en fase d'instrucció per estudiar si s'han comès irregularitats. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té prou fonaments per continuar la investigació. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que sempre va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. L'oposició, en canvi, ho veu un cas evident de conflicte d'interessos. L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Ahir, en un ple no previst, es va aprovar que l'Ajuntament abandoni l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina, que té com a objectiu protegir, promoure i normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
14: Es va crear l'any 2019, però des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en les seves reunions. En canvi, s'hi mantenia el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. L'equip municipal del Reagrupament Nacional ha anunciat que amb aquests diners crearia un nou institut del Rosselló, de Mallorca i de la catalanitat. Segons l'oposició, és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
15: C'est la méthode vraiment...
16: És el mètode...

0: obligue a reforçar les infraestructures.
1: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí 15 anys Catalunya fregarà els 10 milions d'habitants.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 2:15, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Els clubs de lectura estan de moda, ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura, on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Les dades les ha recollit la Marta Vives.
5: La diferència essencial entre el club de lectura i el gabinet és que el públic paga entrada, però aquesta no és l'única. Ens ho explica a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
6: El club de lectura és més una excusa per, a través dels llibres, parlar d'altres coses, mentre que els gabinets estan com més especialitzats en la dèria aquesta viciosa de la lectura.
5: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. La central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona, on en fan des del 2008. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
6: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura dels escriptors, dels editors, està en hores baixes.
5: Tot i així, Pàmies assegura que els gabinets han de coexistir amb els clubs de lectura.
0: 9:15 del matí. Repassa la situació del trànsit i el transport públic a aquesta hora, equip viari. Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Encara es manté la tranquil·litat. Només hi ha una petita cua a la ronda de dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, i això passa perquè hi ha les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril a banda i banda. També es manté un carril tallat a l'autopista AP7 a Tarragona en direcció Castelló perquè cal retirar la càrrega d'un camió que va cremar ahir al matí i que va provocar llargues cues. Ara hi ha tres vies afectades per la boira: l'N154 entre Puigcerdà i Llívia, N152 a Puigcerdà i l'N260 de Fontanals de Cerdanya a Isòvol. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que a causa de la tempesta d'ahir a la tarda encara hi ha tallada la línia RL4 de Rodalies, tallada entre Calaf i Manresa. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Jofre Genué.
8: Avui divendres el temps estarà dominat encara per algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats, però no tan extenses. Aquestes precipitacions, aquests ruixats, aquestes tempestes, com ahir, quedaran més ubicades en zones de muntanya de l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, bàsicament a l'àrea del Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Garrotxa, Cerdanya. Aproximadament aquesta és l'àrea on aquesta tarda, i a més a partir de la segona meitat de la tarda, hi poden haver ruixats i algunes tempestes que difícilment ja arribaran a la Catalunya central. També a prop dels ports hi podria haver-hi alguns ruixadets. Fora d'això, que començarà en tot cas, com dèiem, a primeres hores de la tarda, sol a la resta. Aquest matí amb algunes boires i boirines que es dissiparan ràpidament i un ambient assolellat que ha d'ajudar precisament a que les temperatures avui situint en valors típics per l'època, un ambient canicular, en general poc per sobre dels 35, els valors més elevats, evidentment cap a Ponent i Terres de l'Ebre. Ja avancem que de cara al cap de setmana es mantindrà aquesta tònica, ambient de plena canícula, temperatures una mica per sobre del que seria habitual, una calor intensa, i amb aquestes núvolades de tarda al Pirineu.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Més coses, l'eclipsi es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, al de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigues.
9: L'alçada del campanar de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai ja acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
10: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era la del campanar, amb l'experiència que teníem d'haver vist les postes de sol. I, sens dubte, doncs, a l'hora de pensar, plantejar, vam veure que era viable vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure.

0: Doncs endavant, a sortejar-ho.
1: L'únic problema és que l'espai és molt limitat, per això l'Ajuntament Vallenc ha decidit sortejar 3 entrades dobles.
0: A dalt del pla de campanes sí que hi cap més gent. El que passa que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
1: L'experiència començarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada al campanar i al tas gentilesa de la DEO Tarragona de productes de quilòmetre zero. El campanar de Valls és una torre d'estil neogòtic que es va inaugurar l'any 1897, coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Es va aixecar més amunt del que estava previst inicialment per superar la Prioral de Sant Pere de Reus. Ara és el campanar més alt de Catalunya.
2: Avui la música en directe torna a sonar arreu de Catalunya. Sergio Dalma, Pablo López i Rosana protagonitzen una jornada plena de concerts i grans èxits on podran fer gaudir el públic dels seus temes més emblemàtics, Adrià Clotet.
3: Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma. Un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat amb més de 36 anys de carrera musical. Mira com bailan los amantes por el aire emborrachando. Pablo López, a la seva cinquena visita a Cap Roig, segueix afrontant el 2026 amb El Niño del Espacio en concert, una gira que reflecteix l'evolució artística del cantant malagueny. El nou espectacle de Pablo López combinarà els seus èxits amb temes inèdits del proper àlbum. Encara queden entrades disponibles. El talismán de tu piel me ha dicho
4: que soy la reina de tus caprichos. Rosana també actuarà aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. La cantautora canària torna als escenaris amb la seva nova gira Vamos a Star Tour, amb la qual celebra els 30 anys del seu àlbum Lunas Rotas. El concert, als Jardins de Terramar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com El Talismán, A Fuego Lento o Si tú no estás.
2: I fins diumenge el poble de les Piles a la Conca de Barberà es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Dansaneu Festival en la seva 14a edició. El certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
5: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan d'aquesta 14a edició, que no és altra que el hashtag Com Mires. Amb aquesta premissa, el festival es vol qüestionar des d'on es mira, què es decideix veure i també què queda fora del nostre punt de vista. L'altre gran concepte a partir del qual gira el Festival de Dansa Contemporània és Territori, que inclou des de propostes comunitàries fins a espectacles itinerants. Héctor Boada, coordinador i responsable de la programació.
6: És una proposta que fem per anar més enllà de les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies, als artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
5: El cartell el formen 17 espectacles i una trentena d'activitats. Destaquen noms consolidats com ara Julen Hamilton, Aina Alegre, Núria Guiu, Vero Zendoya o Alberto Velasco. El Danseu converteix en seu d'espectacles espais com els que destaca Carmela Queirolo, que és la cap de producció.
7: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
5: El festival s'allarga fins diumenge i reivindica la descentralització de la cultura i la dansa per portar-les al món rural. A més, durant les últimes setmanes s'han anat fent espectacles en altres punts de la comarca per anar més enllà de les Piles.

0: Susi.
1: I a Tremp avui arrenca la 15a edició del Mostrem al Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge el certamen convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural amb 16 curtmetratges a competició seleccionades d'entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
2: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
3: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
2: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
4: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar, doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
2: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
1: Esports. Fins a les 9 en punt amb el Pau Dax. Pau, bon dia.
5: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha triat fitxar pel Barça, amb qui ja hauria arribat a un acord, i descarta fer-ho pel Madrid. Ho van avançar la SER i Gigantes ahir al vespre. El traspàs del jugador al club laurana queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin un acord pel traspàs. El jugador ja hauria informat al Real Madrid la seva decisió d'unir-se al club laurana, segons informava ahir a la nit el programa El Larguero, citant l'agent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aires, seduït pel projecte blaugrana. Un Barça que s'entrenarà d'aquí poc més de mitja hora a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit.
6: 3CAT Info.
5: El Real Madrid Vinícius Júnior renova fins al 2032. Tal com va anunciar ahir el club blanc, el davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb els blancs. Vinícius Júnior va arribar al club el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. Un Madrid que també va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter, de la Costa d'Ivori i de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada. A Unai li atrau el projecte.
7: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
5: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 28 anys. Ha signat per 2 anys i ha jugat les dues últimes temporades al Córdoba, també a segona. I el Barça femení va presentar ahir Martina Fernández, la central de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández ha signat fins al 2029. En declaracions als mitjans del club, s'ha mostrat molt satisfeta.
8: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
5: Encara en futbol, la UEFA manté el seu pols amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el seu boicot a les competicions de la FIFA malgrat les disculpes d'Infantino per la gestió del projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix retirar les propostes de privatitzar les competicions i garantir que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung, el base escorta nord-americà, arriba procedent dels Chicago Bulls, de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit. El Barça ha anunciat que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià ha abonat el prop d'1 milió d'euros de la clàusula de sortida i ha fitxat pel Dubai de Xavi Pasqual després d'una sola temporada al club blaugrana. Continuem amb actualitat del bàsquet català. El Joventut ha fitxat el base escorta Bugi Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín, del Dubai i del Galatasaray turc. I l'Ilerna Lleida es reforça amb el base Marc Hughes, que la temporada passada jugava al Girona. Hughes torna a Lleida 5 temporades després. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, s'ha imposat a l'esprint de la 6a etapa del Tour de França femení. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parlava així en una entrevista al Tot Costa.
0: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria a la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
5: Aquest divendres, 7a etapa de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser.
6: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Benvinguts a la sintonia de 3 que t'info. Us informa Òscar Callau. Obrim els titulars amb una connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Encara retencions localitzades. A l'N2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, la ronda litoral entre Sant Adrià i Diagonal Mar, a també sentit Llobregat. I el transport públic, la línia RL4 de Rodalies, continua interrompuda entre Calaf i Manresa per la tempesta que va caure ahir a la tarda.
0: El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluja s'estanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i que el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons els testimonis, l'origen de l'homicidi és una discussió de tres: la dona que busquen, la seva actual parella i la seva exparella. Avui, nit de concerts destacats arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que aniran dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats amb tempestes, però no tan extensos com ahir.
2: 3CAT Info.
0: Les 9 del matí i 4 minuts. Comencem. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. En concret, compareixeran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Tots ells aniran al Congrés entre el 25 i el 28 d'agost i compareixeran a petició pròpia després que el Partit Popular també ho demanés ahir. Aquest matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també presidirà una reunió de coordinació amb Marlaska, Robles, la ministra de Migracions, Elma Saiz, i la titular de Joventut i Infància, Sira Riego. Serà una trobada telemàtica, perquè Sánchez està de vacances a Lanzarote. Fa una setmana, el president espanyol va visitar Ceuta quan es va produir l'entrada massiva de migrants des del Marroc. I des del lloc dels fets, el president de Ceuta demana l'expulsió dels migrants que encara queden a la ciutat autònoma i el reforç de la seguretat a la ciutat i a les fronteres. Viva s'ha trobat aquest dijous amb Felip VI. Mallorca, Caterina Carmany.
4: Vives reclama blindar la frontera amb el Marroc. expulsar totes les persones que van passar del Marroc a Ceuta, unes 80.000, que ha qualificat d'allau, i reforçar la presència policial al seu territori.
5: ¿Y cómo creemos desde el gobierno de la ciudad que se vuelva a la normalidad? Y así se lo hemos planteado al gobierno de la nación. Pues expulsando de Ceuta a todos aquellos que han llegado de manera irregular.
4: Ha visitat Palma per reunir-se amb Felip VI i Marga Proens. Amb la presidenta balear comparteixen les crítiques a Sánchez.
6: Que hi hagi un govern d'Espanya que estigui de vacances no vol dir que la situació a Ceuta i per ceutís estigui normalitzada.
4: I a Felip VI li ha arrencat el compromís perquè visiti Ceuta.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta per fortes pluges que hi va provocar més de 400 trucades al telèfon d'emergències 112. L'episodi s'ha tancat sense cap víctima i sense cap incidència molt greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendi, però efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre concretament 410 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i de la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han lamentat danys personals ni incidències greus. La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
7: Encara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Durant l'episodi de tempestes d'ahir a la tarda, un llamp va provocar un incendi a la Llacuna, a l'Anoia, que els bombers van controlar en poca estona. Ahir la nit, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que els cabals dels rius s'havien normalitzat després de les fortes pluges i es va tancar també els avisos de risc hídric de les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla de l'Estany. Més informació sobre aquests problemes de mobilitat per les tempestes. A la Nacional 145 a les Valls de Valira, a l'Alt Urgell, hi va haver una esllavissada. Les Valls de Valira. Joaquim Albalate.
8: Va ser la principal afectació al Pirineu, una esllavissada que va omplir un carril de roques i fang i que va fer que els Mossos haguessin de donar pas alternatiu en plena hora punta, quan molts treballadors pujaven o baixaven del Principat. Això va provocar llargues cues durant més d'una hora, fins que les màquines van poder retirar la runa i es va poder reobrir la carretera totalment al trànsit.
2: 3Cat Info.
0: Un apunt ara de la política. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu ara com ara un gran revulsiu al seu govern que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat. Albert Prat.
9: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
10: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran massa temps.
9: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
2: 3Cat Info.
11: L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3Cat ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de 2 miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona amb Francesc Garriga i el Parc Natural del Delta de l'Ebre amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3Cat dimecres a la tarda.
12: Ui, quin fred que m'ha agafat.
13: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
12: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de 10 del matí. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, hauria matat els seus avis a casa abans de l'atac al centre educatiu. Entre les víctimes mortals a l'escola hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant. La policia informa que 2 dels ferits es troben en estat crític. Segons els mitjans locals, el sospitós tindria 15 anys, una dada que les autoritats encara no han confirmat. De moment es desconeixen els motius d'aquest tiroteig. L'atac s'ha produït en una prestigiosa escola pública d'alumnes d'entre 12 i 18 anys, integrada en una de les xarxes educatives més reconegudes de Tailàndia. És el segon tiroteig en una escola del país aquest any. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc per habitant i els tirotejos no són cap fet excepcional. De Tailàndia anem cap als Estats Units. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar el juny el primer intent de Trump, però el president dels Estats Units hi insisteix.
16: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la política de mà dura contra la migració. El Tribunal Suprem li va tombar amb l'argument que una ordre executiva no pot alterar els drets garantits per la Constitució dels Estats Units. Trump topa també amb les ONGs que sostenen que la ciutadania per naixement no depèn de l'estatus migratori dels pares. No hi ha dades oficials que quantifiquin el nombre d'estrangers que arriben als Estats Units per donar-hi a llum i obtenir així la ciutadania per als seus fills. I un altre punt de l'actualitat internacional, Israel i el Líban tanquen a Roma una nova ronda de negociacions sense resultats concrets pel que fa a la retirada de les tropes israelianes de les àrees que ocupen el sud del Líban. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori controlat ara pels soldats israelians i garantir que Hezbollah no s'hi torni a fer fort. La milícia xiïta no participa en les converses, però ha acceptat un alto al foc. Els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada és més a prop. Anem ara cap a la ciutat de Barcelona, perquè els Mossos han detingut un home en relació amb la mort de punyalades d'un altre home ahir, després d'una discussió al migdia al districte de Nou Barris. En la baralla va participar també una dona, que seria l'exparella de la víctima. La policia la busca i investiga el seu grau d'implicació en el crim. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït al replà d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per la dona que va fugir. Després de l'atac, l'home agredit hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i va alertar els Mossos. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota el secret de les actuacions.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Informació viària que també podem seguir en directe quan arribem al punt horari d'un quart de 10 del matí amb Mariluz García. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs tenim un matí fins ara tranquil, però sí que hi ha una nova incidència. Un vehicle avariat als túnels del Garraf, la C32, a l'altura de Sitges, al punt quilomètric 39,4, en direcció Barcelona. La via es troba tallada en aquest punt, tallats als túnels del Garraf, a l'altura de Sitges, direcció Barcelona, a causa d'aquest vehicle avariat al túnel de la Ginesta. Provoca, de moment, un quilòmetre de cua. A la resta, complicacions molt localitzades. Una petita retenció a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, i a Barcelona, la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. Ara, en sentit contrari, pràcticament no hi ha retenció. I a la Ronda Litoral, trams de Lentitud, entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció Llobregat. Recordem que hi ha tres vies afectades per la boira, l'N154 entre Puigcerdà i Llívia, N152 a Puigcerdà i N260 de Fontanals a Cerdanya a Isòvol. I el transport públic continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
3: Deixem els ruixats ahir enrere, després d'aquests registres que van arribar gairebé els 80 litres per metre quadrat al Montsec d'Ares, o també gairebé 70 a Sant Hilari Sacalm, amb molts registres entre els 40 i 50 a la Catalunya central i també nord de les comarques de Barcelona. Bé, avui esperem que fins a migdia el sol s'imposi arreu, només amb algunes boirines poc importants que aniran dissipant-se, un sol que farà que les temperatures tornin a situar-se allà on toca per l'època, un ambient canicular, de fet una mica per sobre del que seria habitual, la calor doncs serà intensa i això sí, a partir de migdia i al llarg de la tarda tornaran a créixer nuvolades, però no tan extenses com aquests darrers dies, quedaran més ubicades a la zona nord de Barcelona, nord de Girona i com a molt a la zona dels ports. Temperatures màximes que pujaran poc per sobre dels 35 i al cap de setmana ja avancem que en conjunt continuaran les nuvolades de tarda en punts de muntanya i a la resta sobretot sol i ambient de plena canícula.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: En els últims anys, les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit, en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys. Miquel Jarque.
4: La via que acumula més cotxes avariats és l'AP7, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors combinats més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
5: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
4: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística ANDAC, la mitjana dels cotxes catalans és de 14,2 anys.
0: I les ajudes que oferirà l'Ajuntament de Barcelona per canviar un ciclomotor de combustió per un d'elèctric es podran començar a demanar el 15 de setembre. L'ajuda serà de 600 euros i la condició per poder-la demanar serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a reduir substancialment els 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls, tinent d'alcaldia.
6: Com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric? Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: L'Ajuntament hi destinarà inicialment una partida de més de 5 milions d'euros durant els pròxims 3 anys. També hi haurà una convocatòria d'ajuts perquè s'instal·lin punts de recàrrega per aquests vehicles a la ciutat.
2: 3Cat Info.
0: Ara passen 5 minuts d'un quart de 10. Avui fa 30 anys que unes riuades van dur al càmping Les Nieves de Biescas a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions aprovat per la Generalitat obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
7: Estem avaluant si els amb risc d'inundació que hi ha a cada càmping, es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser-hi o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
0: Des del sector, Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
8: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
0: Els plans els han de fer els càmpings i els homologa Protecció Civil, però, segons el sector, un procés és un procés massa lent. Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya travessats per rius o amb un riu a menys de 100 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 24 els han obtingut en l'últim any i mig. I més dades estadístiques, Catalunya ja supera els 8.200.000 habitants. Durant l'últim any, la població del país ha guanyat 70.000 persones. Són dades encara provisionals de l'Institut Nacional d'Estadística. L'increment s'explica sobretot per l'augment de la població nascuda a l'estranger, que ja suposa més d'una quarta part de la població catalana. Segons el professor de Sociologia de la Universitat de Barcelona, Víctor Climent, aquest creixement sostingut de la població obliga a reforçar les infraestructures.
9: Les nostres infraestructures no estan preparades, i aquesta és una realitat, per una allau de tantíssima gent. Això tensiona molt el mercat de treball, tensiona el mercat de l'habitatge i també tensiona, evidentment, el que seria el marc dels serveis socials.
0: Si es manté l'evolució demogràfica actual, d'aquí 15 anys Catalunya fregarà els 10 milions d'habitants. Un quart i mig de 10 del matí. Unió de Pagesos denuncia que el Departament d'Agricultura no preveu ajuts per pal·liar els efectes de la sequera en els conreus de l'ametlla de secà i la garrofa. Un impacte que, segons el sindicat, ha fet caure la producció entre un 50 i un 80%. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
10: Segons Unió de Pagesos, la Generalitat no ha detectat la disminució del 80% de la producció de l'ametlla perquè s'ha fet un còmput global entre la de regadiu i la de secà. Sergi Martínez és el responsable de fruita seca d'Unió de Pagesos.
11: Ens van comunicar que per l'avellana ho veien clar, perquè la disminució de collita havia sigut molt important, havia sigut de més del 30%, però que l'ametlla de secà i el garrofer, que no ho veien clar perquè no veien aquestes disminucions de collita.
10: Agricultura tampoc preveu ajuts per la garrofa perquè, segons diuen, les pèrdues no arriben al 30%. En canvi, sí que s'obriran línies d'ajuts per l'avellana a finals d'any.
0: L'ofensiva contra el català de l'alcalde de Perpinyà, Louis Alió, no s'atura. Ahir, en un ple no previst, es va aprovar que l'Ajuntament abandoni l'Oficina Pública de la Llengua Catalana. Perpinyà era membre fundador d'aquesta oficina que té com a objectiu protegir, promoure i normalitzar l'ús del català a la Catalunya del Nord. Perpinyà, Laura Bertran.
12: Es va crear l'any 2019, però des del 2022 els elegits de Perpinyà no participaven en les seves reunions. En canvi, s'hi mantenia el compromís d'una subvenció anual de 25.000 euros. L'equip municipal del Reagrupament Nacional ha anunciat que amb aquests diners crearia un nou institut del Rosselló, de Mallorca i de la Catalanitat. Segons l'oposició, és una relectura de la història. Sentim Agnès Langevin.
13: És el mètode de l'extrema dreta perquè no assumiu la vostra idea política, que és d'esborrar, de trepitjar la identitat del nostre territori i de la seva llengua.
0: I aquí al Principat, l'oficina antifrau admet a tràmit una denúncia contra Sílvia Orriols per la contractació de la seva filla com a policia local de Ripoll. L'organisme ha obert un expedient en fase d'instrucció per estudiar si s'han comès irregularitats. Aquest procés pot durar diverses setmanes i servirà a l'oficina per valorar si la denúncia té prou fonaments per continuar la investigació. L'alcaldessa de Ripoll i líder d'Aliança Catalana ha defensat que sempre va estar al marge del procediment de selecció i que la seva filla va obtenir la plaça per mèrits propis. L'oposició, en canvi, ho veu un cas evident de conflicte d'interessos.
2: Esports.
0: Esports amb Pau Dax, bon dia.
14: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha triat fitxar pel Barça, amb qui ja hauria arribat a un acord, i descarta fer-ho pel Madrid. Ho van avançar la SER i Gigantes ahir al vespre. El traspàs del jugador al club blaugrana queda pendent que el seu club actual, el Manchester City i el Barça, tanquin un acord pel fitxatge. El jugador ja hauria informat al Real Madrid de la seva decisió d'unir-se al club blaugrana, segons explicava ahir a nit al programa El Larguero, citant la gent del jugador. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City, però hauria decidit canviar d'aires, seduït pel projecte blaugrana, i el Barça s'entrenarà d'aquí a poc més de mitja hora a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst jugar a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit.
2: 3CAT Info.
14: El Real Madrid Vinícius Júnior renova fins al 2032. Tal com va anunciar ahir el club blanc, el davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I el Madrid també va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé, el davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 amb variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, s'ha dit, fins al final de temporada. A Unai li atrau el projecte Perico.
15: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
14: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. A la segona divisió, el Sabadell ha fitxat el davanter rus Nikolai Obolski, de 28 anys, ha signat per 2 anys i ha jugat les últimes 2 temporades al Còrdoba, també a segona. El Barça femení, que està realitzant la seva estada a Andorra, va presentar ahir dijous Martina Fernández, la central de 21 anys, torna a Barcelona després d'un any i mig a l'Everton anglès. Fernández signa fins al 2029 i en declaracions als mitjans del club s'ha mostrat molt satisfeta.
16: Estic molt feliç. Per mi és un somni tornar aquí al club de la meva vida, al millor club del món. Crec que sóc una jugadora molt agressiva, que també puc jugar en diversos perfils de la línia defensiva. Sempre ho dono tot per l'escut, així que intentaré donar-ho tot sempre.
14: Encara en futbol, la UEFA manté la pugna amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el boicot a les competicions de la FIFA malgrat les disculpes d'Infantino pel projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix que retirin les propostes de privatitzar les competicions i es garanteixi que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran. I la catalana Paula Otero s'ha classificat fa pocs minuts en la primera ronda de l'esprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes als campionats europeus de natació de París. La segona ronda es nadarà quan faltin 10 minuts per les 10. I avui, poc abans de la 1 del migdia, es disputarà la 7a etapa del Tour de França femení de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, es va imposar ahir a la 6a etapa. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és ara mateix desena a la general a 3 minuts i 51 segons de la líder, que recordem és Marlene Reusser.

0: Acabem de sentir els senyals horaris de 9:45 del matí. Bon dia, us informa Òscar Callau. I us expliquem que el govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'aquest mes. I compareixeran a petició pròpia després que el Partit Popular també ho demanés ahir el ministre de l'Interior, el d'Exteriors, la de Defensa i el titular de la Presidència i Justícia. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els Comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. A partir d'ara us explicarem, per exemple, que Poma de Girona reconeix que les onades de calor poden reduir la producció d'aquesta fruita. Al juny calculaven que en collirien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa, degut a les altes temperatures del juliol. Aquesta setmana ha començat la collita. I en cultura, el Brunch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició del festival que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat llicència fins al 2028. Pel que fa als esports, Pau...
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Jan Diomandé.
0: I pel que fa al temps, fins al migdia el sol dominarà arreu amb algunes boirines matinals que van dissipant-se i un ambient calorós de ple estiu. A la tarda tornaran a formar-se ruixats en tempestes, però no tan extensos com ahir. La crisi de Ceuta té ara una nova data en perspectiva i és que el govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria a finals d'agost. En concret, compareixeran el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, el d'Exteriors, José Manuel Álvarez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el titular de Presidència i Justícia, Félix Bolaños. Tots ells aniran al Congrés entre el 25 i el 28 d'agost i compareixeran a petició pròpia, després que el Partit Popular també ho demanés ahir. Aquest matí el president del govern, Pedro Sánchez, també presidirà una reunió de coordinació amb Marlaska, Robles, la ministra de Migracions, Elma Saif, i la titular de Joventut i Infància, Sira Riego. Serà una trobada telemàtica, perquè Sánchez està de vacances a Lanzarote. Fa una setmana el president espanyol va visitar Ceuta, quan es va produir l'entrada massiva de migrants des del Marroc. I la Comissió Europea s'està prenent seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Brunner, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Paral·lelament, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja s'ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
2: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera. For a potential new attempt
0: to cross the border. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, assegura que confia en les forces de seguretat i l'exèrcit per impedir una altra entrada a la ciutat.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
5: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vols rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta per fortes pluges que hi va provocar més de 400 trucades al telèfon d'emergències 112. L'episodi s'ha tancat sense cap víctima i sense cap incidència greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendi, però efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre concretament 410 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, el Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han lamentat danys personals ni incidències greus. La pluja va regar bona part del territori en punts on feia mesos que no plovia, i això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà poc.
6: Ara que hagi plogut, el risc d'incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Canviem de qüestió. Multa milionària a Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà ha sancionat en gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. El fiscal general de Nou Mèxic ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel que les xarxes socials estan fent als seus fills. Dos quarts i mig de deu del matí, ara música en directe que tornarà a sonar arreu de Catalunya. Sergio Dalma, Pablo López i Rosana protagonitzen una jornada plena de concerts i grans èxits, on voldran fer gaudir al públic dels seus temes més emblemàtics. Adrià Clotet.
7: Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma. Un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat en més de 36 anys de carrera musical. Mira com Pablo López, a la seva cinquena visita a Cap Roig, segueix afrontant el 2026 amb El Niño del Espacio en concert, una gira que reflecteix l'evolució artística del cantant malagueny. El nou espectacle de Pablo López combinarà els seus èxits amb temes inèdits del proper àlbum. Encara queden entrades disponibles. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Rosana també actuarà aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. La cantautora canària torna als escenaris amb la seva nova gira Vamos a Star Tour, amb la qual celebra els 30 anys del seu àlbum Lunas Rotas. El concert, als Jardins de Terra Mar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com El Talismán, A Fuego Lento o Si Tú No Estás.
0: Sis minuts i arribarem a 3:15. Poma de Girona reconeix que les onades de calor poden reduir la producció d'aquesta fruita. Al juny calculaven que colliria més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Aquesta setmana ha començat la collita. Girona, Maria Rovira.
8: El sector apunta que aquestes calorades poden fer baixar les previsions de 106.000 tones que van fer al juny, però no acabaran afectant la qualitat de la fruita en una collita que creuen que podria ser de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
9: provisions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
8: L'acollida ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos, fins a principis de desembre. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any, pomes d'aquí", per reforçar el vincle entre la poma gironina, la proximitat, la qualitat i el consum durant tot l'any.
0: I a Tremp, avui arrenca la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició, seleccionats d'entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i reforça la voluntat de projectar el territori a través de l'audiovisual. Tremp, Pau Rovira.
10: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
11: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
10: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
12: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
10: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: I de les pel·lícules als llibres, perquè els clubs de lectura estan de moda. Ho constaten les dades. A les biblioteques de l'àrea de Barcelona, per exemple, s'ha passat de 10.500 inscrits l'any 2016 als 20.500 de l'any passat. Hi ha una variant, però, que va més enllà dels clubs de lectura on els assistents paguen entrada. Són els anomenats gabinets de lectura. Ens ho explica la Marta Vives.
13: La diferència essencial entre el club de lectura i el gabinet és que el públic paga entrada, però aquesta no és l'única. Ens ho explica a Catalunya Ràdio l'escriptor Sergi Pàmies.
14: El club de lectura és més una excusa per a través dels llibres parlar d'altres coses, mentre que els gabinets estan com més especialitzats en la dèria aquesta viciosa de la lectura.
13: A diferència dels actes promocionals d'un llibre, en els gabinets els continguts no estan vinculats amb l'actualitat. La central és de les llibreries més veteranes en gabinets de lectura a Barcelona, on en fan des del 2008. És un cas força excepcional en l'ecosistema literari català. Sergi Pàmies n'assenyala la causa.
14: No hi ha cap mena de prestigi. El prestigi de la lectura

0: Una investigació conjunta dels Mossos i la Guàrdia Civil. Calculen que els danys provocats s'eleven a més de 100.000 euros i els detinguts se'ls atribueix, entre d'altres, el delicte de pertinença a grup criminal. L'organització Revoltes de la Terra ho considera tot plegat desproporcionat.
1: L'acusació de grup criminal em sembla un despropòsit total quan justament el que es vol és que es faci justícia tant pel Bages amb totes les sentències que l'empresa d'ICL no està complint com per Palestina.
0: L'organització també denuncia l'impacte ambiental que l'empresa està causant a la zona. Hem arribat a 3:15, nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Estan reoberts ja els túnels del Garraf, la C32, que estaven tallats a Sitges en direcció Barcelona, després que han retirat un vehicle avariat al túnel de la Ginesta. Encara queden uns 2 quilòmetres de circulació lenta amb aturades en aquesta zona. També a l'àrea de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, també a Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril per sentit a l'altura de la Vall d'Hebron. A l'AP7 veiem lentitud a l'altura de Barberà del Vallès en sentit sud, direcció Barcelona-Tarragona, a tocar de l'enllaç amb la B30. També alguna petita aturada a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França. D'altra banda, encara un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona, en direcció Castelló, per la retirada de la càrrega d'un camió que va cremar ahir a la nit. Ja estan acabant de fer aquestes tasques. I encara 3 vies afectades per la boira, l'N260 entre Fontanals de Cerdanya i Isòvol, N152 a Puigcerdà i N154 entre Puigcerdà i Llívia. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, però continua interrompuda la circulació de trens de la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per la tempesta que va caure ahir a la tarda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
3: El temps.
0: La previsió amb Jofre Genoé.
4: Avui divendres el temps estarà dominat encara per algunes nuvolades de tarda i alguns ruixats, però no tan extenses. Aquestes precipitacions, aquests ruixats, aquestes tempestes, com ahir, quedaran més ubicades en zones de muntanya de l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, bàsicament a l'àrea del Ripollès, Berguedà, Lluçanès, Osona, Garrotxa, Cerdanya. Aproximadament aquesta és l'àrea on aquesta tarda, i a més, a partir de la segona meitat de la tarda, hi poden haver ruixats i algunes tempestes que difícilment ja arribaran a la Catalunya central. També a prop dels ports hi podria haver-hi alguns ruixadets. Fora d'això, que començarà en tot cas, com dèiem, a primeres hores de la tarda, sol a la resta. Aquest matí amb algunes boires i boirines que es dissiparan ràpidament i un ambient assolellat que ha d'ajudar precisament a que les temperatures avui situïn en valors típics per l'època, un ambient canicular, en general poc per sobre dels 35, els valors més elevats, evidentment cap a Ponent i Terres de l'Ebre. Ja avancem que de cara al cap de setmana es mantindrà aquesta tònica, ambient de plena canícula, temperatures una mica per sobre del que seria habitual, amb la calor intensa, i amb aquestes núvolades de tarda al Pirineu.
0: Del temps que fa, parlem ara de l'eclipsi que vindrà, que es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir d'aquesta experiència que serà única. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'alçada del campanar de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai ja acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
6: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era del campanar, amb l'experiència que teníem d'haver vist les postes de sol. I, sens dubte, doncs, a l'hora de pensar, plantejar, vam veure que era viable, vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs van davant a sortejar-ho.
5: L'únic problema és que l'espai és molt limitat, per això l'Ajuntament Vallenc ha decidit sortejar 3 entrades dobles.
6: A dalt del pla de campana sí que hi cap més gent. El que passa que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
5: L'experiència començarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada al campanar i al tas gentilesa de la Deo Tarragona de productes de quilòmetre zero. El campanar de Valls és una torre d'estil neogòtic que es va inaugurar l'any 1897 coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Es va aixecar més amunt del que estava previst inicialment per superar la Prioral de Sant Pere de Reus. Ara és el campanar més alt de Catalunya.

0: És la quarta edició d'un festival que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat llicència fins al 2028. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
1: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Kai Tranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Fritz, i el mestre del Tecno, Luciano. I l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès The Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el Branch Electronic. Explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año. Entonces, a nivel de tamaño, a festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost, però aquest no és l'únic repte del Branch Electrònic.
2: La programació artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial este año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Branch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.
0: I també fins diumenge el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
3: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan d'aquesta 14a edició, que no és altra que el hashtag Com Mires. Amb aquesta premissa, el festival es vol qüestionar des d'on es mira, què es decideix veure i també què queda fora del nostre punt de vista. L'altre gran concepte a partir del qual gira el Festival de Dansa Contemporània és territori, que inclou des de propostes comunitàries fins a espectacles itinerants. Héctor Boada, coordinador i responsable de la programació.
4: És una proposta que fem per anar més enllà de les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies, als artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
3: El cartell el formen 17 espectacles i una trentena d'activitats. Destaquen noms consolidats com ara Julen Hamilton, Aina Alegre, Núria Guiu, Vero Zendoya o Alberto Velasco. El Danseu converteix en seu d'espectacles espais com els que destaca Carmela Queirolo, que es la cap de producción.
5: Un año convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
3: El festival s'allarga fins diumenge i reivindica la descentralització de la cultura i la dansa per portar-les al món rural. A més, durant les últimes setmanes s'han anat fent espectacles en altres punts de la comarca per anar més enllà de les Piles.

0: Susi.
1: I més cultura, perquè ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, que és un dels fundadors, juntament amb Ariel Roth i Alejo Stivel, del grup Tequila. La formació va triomfar als anys 70 amb èxits com aquest Salta que sentim, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup, actiu entre els anys 1976 i 1982, va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres.

Felipe Lipe, que havia estudiat psicologia i va tenir problemes amb les drogues i l'alcohol, va estar ingressat a l'associació Projecte Home per combatre la seva addicció. Després va treballar durant anys com a psicoterapeuta amb persones drogodependents.

0: Abans dels esports, us expliquem que han aïllat a Galícia un pacient que ha donat positiu per hantavirus. Es tracta d'un turista franco-argentí. Fa uns dies, quan encara era a França, va anar a un centre sanitari amb un quadre respiratori lleu i es va fer unes anàlisis. Després, quan ja no tenia símptomes, va viatjar a Galícia amb la seva família. El resultat de les analítiques ha destapat ara aquest positiu per hantavirus de la soca dels Andes i les autoritats franceses han llançat l'alerta i han localitzat l'home a Galícia. Les autoritats sanitàries espanyoles remarquen que l'home no podia contagiar ningú perquè ja no tenia símptomes, però, tot i això, el mantenen aïllat, juntament amb la seva família, a l'allotjament mentre fan el seguiment del cas i el rastreig dels possibles contactes. Segons Sanitat, s'han activat, doncs, tots els protocols previstos.
1: Esports.
0: En Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès. I el Barça s'entrena en aquests moments a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger. El dia 15 d'agost, el club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. El Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032. Tal com va anunciar ahir el club blanc, el davanter brasiler, li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I el Madrid també va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé, el davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol, arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins al final de temporada. A Unai li atrau el projecte Perico.
3: Cuando se pusieron en contacto conmigo me gustó mucho la idea de que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
2: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
1: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, la UEFA, volem dir, manté la pugna amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el boicot a les competicions de la FIFA, malgrat les disculpes d'Infantino pel projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix que es retirin les propostes de privatitzar les competicions i es garanteixi que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La catalana Paula Otero està nedant en aquests moments la segona ronda de l'esprint final de 3 quilòmetres d'aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París. Otero s'ha classificat en la primera ronda després d'acabar cinquena. Avui, poc abans de la una del migdia, es disputarà la setena etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb dos ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt Pienaar, es va imposar ahir a l'esprint en la sisena etapa. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en parlava en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia. Llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
2: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder. El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone. Després de les vacances, encara queden 11 curses, amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura, el campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats només per 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantino. Di Gianantonio, volem dir. Quatre catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales. I en bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung, el base nord-americà, arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha notat més de 29 punts per partit. I el Barça també va anunciar ahir que l'alè pivot Toko Shengelia deixa el club després de pagar la clàusula de rescisió de prop d'un milió d'euros i se'n va al Dubai de Xavi Pasqual.
1: 3CAT Info. Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'Agència Europea de Fronteres i l'Europol ja s'han començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova amenaça. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges es tanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que, tot i el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Europeu. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. Almenys 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat prèviament els seus avis. Els Mossos busquen una dona relacionada amb l'homicidi d'un home ahir al migdia al districte de Nou Barris de Barcelona. La policia va detenir ahir un home en relació amb el cas i investiga el seu grau d'implicació en el crim. I avui és nit de concerts arreu de Catalunya. Pablo López actuarà al Festival de Cap Roig, Sergio Dalma als Sons del Món de Roses i Rosana recuperarà els seus clàssics al Terramar de Sitges.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'Iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a la d'ahir.
1: Trescat Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem. El govern espanyol donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta a finals d'aquest mes al Congrés. Compareixeran en seu parlamentària 4 ministres, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. I també aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix telemàticament amb ministres del seu gabinet per abordar l'evolució de la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els ministres Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños i José Manuel Álvarez donaran explicacions a la seva respectiva comissions parlamentàries, compareixences a petició pròpia en període extraordinari del Congrés i que ja estan marcades en el calendari. Seran els dies 25, 27 i 28 d'agost. I Pedro Sánchez presideix a aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació de crisi a Ceuta que es va afegir a l'agenda del president a última hora d'ahir. A la reunió hi assisteixen Elma Saiz, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i Cira Rego, ministra d'Infància. Una trobada per abordar la situació que està ofegant la ciutat autònoma. I és que el govern espanyol està disposat a començar començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu és conscient de la situació insostenible que viu Ceuta i vol que l'acollida comenci d'aquí poques setmanes per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma. Una dada, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: La Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. En paral·lel, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja s'ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
4: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, assegura que confia en les forces de seguretat i l'exèrcit per impedir una altra entrada a la ciutat.
1: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta per fortes pluges que hi va provocar més de 400 trucades al telèfon d'emergència 112. L'episodi s'ha tancat sense cap víctima i sense cap incidència molt greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representa una treva pel risc d'incendi, però serà efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergències 112 va rebre en concret 410 trucades, sobretot del Vallès Oriental, del Bages i de la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'han de lamentar danys personals ni incidències greus. La pluja va regar bona part del territori, un punt on feia mesos que no plovia. Això ha fet baixar el risc d'incendi, però, segons la subdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, aquesta tranquil·litat durarà ben poc.
5: Ara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Durant l'episodi de tempestes d'ahir a la tarda, un llamp va provocar un incendi a la Llacuna, a l'Anoia, que els bombers van controlar en poca estona. Ahir a la nit, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que els cabals dels rius s'havien normalitzat després de les fortes pluges i es va tancar també els avisos de risc hídric a les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla d'Estany.
1: 3CAT Info. Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
1: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: 3CAT Info.
0: Demà es compliran 2 anys a la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat. Ens ho explica l'Albert Prat.
9: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
10: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
9: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: Obrim crònica internacional Nacional quan són les 10 i 10 minuts, Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui nega la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia, perseguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui passaport als Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar el juny el primer intent de Trump, però el president dels Estats Units hi insisteix.
11: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. El Tribunal Suprem, com us dèiem, li va tombar amb l'argument que una ordre executiva no pot alterar els drets garantits per la Constitució dels Estats Units. Trump topa també amb les ONGs que sostenen que la ciutadania per naixement no depèn de l'estatus migratori dels pares. No hi ha dades oficials que quantifiquin el nombre d'estrangers que arriben als Estats Units per donar-hi a llum i obtenir així la ciutadania per als seus fills. Multa milionària Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals pels joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. El fiscal general de Nou Mèxic ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat perquè les xarxes socials estan provocant mal als seus fills.
12: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: 7 persones han mort i 15 més han quedat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia, és un balanç encara provisional. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, hauria matat els seus avis a casa abans de l'atac al centre educatiu. Entre les víctimes mortals a l'escola hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant. La policia informa que 2 dels ferits estan en estat crític. Segons els mitjans locals, el sospitós tindria 15 anys, una dada que les autoritats encara no han confirmat. De moment tampoc es coneixen els motius del tiroteig. L'atac s'ha produït en una prestigiosa escola pública d'alumnes d'entre 12 i 18 anys, integrada en una de les xarxes educatives més reconegudes de Tailàndia. És el segon tiroteig en una escola del país aquest any. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc per habitant i els tirotejos no són cap fet excepcional. Avui es compleixen 30 anys, 3 dècades que una riuada es va endur al càmping Les Nives de Biescas, a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en el que ja estaven fets en aquestes àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió de risc d'inundacions aprovat per la Generalitat obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, doncs el que es pot dir és que es poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
13: Estem avaluant si el risc d'inundació que hi ha a cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
0: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com l'aplicació del que ja s'ha acordat.
14: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
0: Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya travessats per rius o amb un riu a menys de 7 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 26 els han obtingut en l'últim any i mig. Un quart d'onze del matí. Cop d'ull a la situació del trànsit i el transport públic. A aquesta hora, equip viari, Mariluz García, bon dia.
15: Hola, bon dia. Hi ha tallada la carretera C35 a l'altura d'Hostalric perquè retiren un camió que ha tingut un accident aquesta matinada, segons informen des del Servei Català de Trànsit. S'estan fent desviaments senyalitzats, cosa que provoca retencions puntuals en aquesta zona. També hi ha aturades curtes a la carretera Nacional 2 a la zona fronterera, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, en direcció França. A l'àrea de Barcelona, només petites retencions a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda. A la resta de l'àrea de Barcelona, de moment es manté la circulació tranquil·la i recordem que encara hi ha tres vies afectades per la boira. Són l'N154 entre Puigcerdà i Llívia, N152 a Puigcerdà i N260 de Fontanals de Cerdanya a Isòvol. El transport públic continua interrompuda a la línia RL4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per la tempesta que hi va caure ahir a la tarda. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
12: El temps.
0: Eloi Cordomí.
16: El temps de les pròximes hores serà assolellat a bona part de Catalunya, si bé a la tarda tornen a créixer nuvolades al Pirineu, Prepirineu, que podran deixar algunes tempestes, avui concentrades sobretot al sector més oriental d'aquesta serralada. Pirineu i Prepirineu Oriental serà on les tempestes poden ser localment més fortes, fins i tot al voltant del Ripollès, de la Garrotxa, d'Osona i de la zona del Lluçanès. Fins i tot aquí avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat d'aquestes tempestes. A la resta, com molt, arribaran algunes capes de núvols prims, potser una nuvolada al voltant dels ports i amb una temperatura que recupera una mica el respecte a la d'ahir. Hi haurà màximes de més de 35 graus a l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent. Demà sembla que augmenta la inestabilitat. Al matí serà assolellat, a primera hora potser alguns núvols a la Costa Daurada i a la tarda més nuvolades, més tempestes que afectaran el Pirineu i a l'oest de Catalunya. Comarques de la Lleida i de l'interior de Tarragona serà on demà dissabte a la tarda seran més probables aquestes tempestes. I diumenge les tempestes quedarien restringides tan sols a la tarda i al nord del Pirineu.
0: Els Mossos han detingut un home en relació amb la mort a punyalades d'un altre home i després d'una discussió al migdia al districte de Nou Barris a Barcelona. En la baralla va participar també una dona que seria l'exparella de la víctima. La policia la busca i investiga el grau d'implicació del detingut en el crim. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït al replat d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades per la dona que va fugir. Després de l'atac, l'home agredit hauria intentat fugir amb motor, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i va alertar els Mossos. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions. I avui està previst que passi a disposició del jutge el patró del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua i va provocar la mort del conductor a Empúria Brava, a l'Empordà. A més, no es va aturar per ajudar-lo. El fill de la víctima i diversos testimonis van ser els que van alertar dels fets. Girona, Fèlix Martín.
17: L'home detingut és un ciutadà francès de 52 anys que anava en un vaixell de lloguer amb una desena de persones més. Està acusat d'un delicte d'homicidi imprudent i un altre d'omissió del deure de socors, i el jutge l'interrogarà aquest divendres. El van detenir dimecres a la tarda, quan va anar al Port de Roses a tornar a l'embarcació. L'accident mortal havia passat poca estona abans. Un home i el seu fill anaven en una moto d'aigua quan, de cop i volta, el vaixell els va embestir, va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Alertats els serveis d'emergència, des de Salvament Marítim van intentar reanimar la víctima i després el van portar fins al Port de Roses, on ja els esperava una ambulància medicalitzada, però al final va morir. La víctima era també un ciutadà francès i tenia 54 anys.
12: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: En els últims anys, les avaries a les carreteres han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre gener i juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. Segons el Gremi d'Automoció de Catalunya, el motiu és la falta de manteniment en un parc molt envellit, en què un de cada quatre vehicles té entre 16 i 20 anys, Miquel Jarque.
18: La via que acumula més cotxes avariats és la P7, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors combinats més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
19: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
18: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística ANDAC, la mitjana dels cotxes catalans és de 14,2 anys.
0: A Organyà, a l'Alt Urgell, aquesta setmana han començat les proves d'un sistema pioner de geolocalització que ha de permetre fer compatible l'activitat del parapent amb la de l'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell. Tot plegat per mitigar l'impacte que l'increment d'operacions a l'aeroport pirinenc ha tingut en el sector que ha d'aturar els salts de parapent quan hi ha previsió d'arribada o sortida d'un vol. Lleida està a la Busoms.
20: El sector del parapent assegura que ha perdut més de la meitat de l'activitat en els últims anys per les limitacions que comporta coexistir amb un aeroport que el mes passat va arribar al rècord d'operacions, més d'un miler. Ho constata Fernando Martínez, director de l'Escola Parapent Barcelona d'Organyà, en declaracions a la CN.
21: Els alumnes normalment venen a fer escola el cap de setmana perquè treballen, lògicament, no? I el cap de setmana és quan més vols tenim i, clar, no puc fer escola, tampoc. I ara mateix estic sobrevivint amb el que tinc.
20: Els vols de les línies regulars són els que tenen més afectació en els salts, que actualment s'han d'aturar fins a 2 hores i mitja cada vegada que ha de passar un avió. Amb el nou sistema, les esperes es redueixen a un màxim de mitja hora. Explica com funciona Òscar Madrid, director de l'aeroport d'Andorra la Seu.
22: Serveix per poder geolocalitzar els parapentistes, no solament la seva ubicació a l'espai, sinó també la seva altitud, i d'aquesta manera nosaltres tenim aquesta traça per poder saber on estan i a quina altitud cada vegada que salten i poder coordinar-se de manera segura amb les operacions aèries de l'aeroport.
20: Ara comencen les proves, però abans d'implantar-lo al sistema l'haurà de validar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Jordi Candela és director d'Aeroports de Catalunya.
23: El que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica.
20: El de l'Alt Urgell seria pioner a l'Estat, però aeroports de països com Àustria o Suïssa ja funcionen amb operatives semblants per compatibilitzar les dues activitats.
0: Acabem de saber que la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dues persones presumptament implicades en un tiroteig sense ferits al barri del Raval de Barcelona. Ho ha avançat el caso i ho han confirmat aquesta emissora a fons policials. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada. Diversos testimonis han alertat la policia dels fets a la part superior de la Rambla del Raval. Fins al lloc s'han desplaçat diverses dotacions a la Guàrdia Urbana i han vist a dos sospitosos que coincidien amb la descripció portada pels testimonis. Els efectius del cos no han localitzat l'arma de foc amb què es va actuar, però sí 6 beines de la munició.
12: 3CAT Info.
0: I avui la música en directe torna a sonar arreu de Catalunya. Sergio Dalma, Pablo López i Rosana protagonitzen una jornada plena de concerts i grans èxits on podran fer gaudir al públic dels seus temes més emblemàtics, Adrià Clotet.
24: Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma, un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat en més de 36 anys de carrera musical. Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose. Pablo López, a la seva 5ª visita a Cap Roig, segueix afrontant el 2026 amb El Niño del Espacio en concert. una gira que reflecteix l'evolució artística del cantant malagueny. El nou espectacle de Pablo López combinarà els seus èxits amb temes inèdits del proper àlbum. Encara queden entrades disponibles.
2: El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos.
24: Rosana també actuarà aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. La cantautora canària torna als escenaris amb la seva nova gira Vamos a Star Tour, amb la qual celebra els 30 anys del seu àlbum Lunes Rotes. El concert, als Jardins de Terramar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com el Talismán, A Fuego Lento o Si tú no estás.
0: Esports. Pau Dax, bon dia.
3: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el seu club actual, el Manchester City, per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès i el Barça s'entrena en aquests moments a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I al Real Madrid, Vinícius Júnior renova fins al 2032, tal com va anunciar ahir el club blanc. El davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I també el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé, el davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El club paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del Madrid. Encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada. Un Unai que l'atrau al projecte.
4: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
3: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
12: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, la UEFA manté la pugna amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA diu que manté el boicot de les competicions de la FIFA malgrat les disculpes d'Infantino pel projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Concretament, exigeix que es retirin les propostes per privatitzar les competicions i es garanteixi que aquests intents de desvirtuar el joc no es repetiran.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La catalana Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París, que s'ha disputat fa uns minuts. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. I avui, poc abans de la una del migdia, es disputarà la setena etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb dos ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pinard, es va imposar a l'esprint de la sisena etapa, volem dir. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parlava d'aquesta victòria de la seva companya en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
5: Sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, a veure això com ho solucionem.
3: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlène Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és ara desena a 3 minuts i 51 segons de la líder. I el Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Avui es realitzaran els entrenaments lliures i la sessió de practice per obtenir un lloc a la Q2 de demà. Encara queden 11 curses, amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats només per 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio de Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró, que correrà en el lloc del lesionat Maverick Viñales. I un últim apunt en bàsquet, el Girona, volem dir, ha anunciat el fitxatge de Mac Klang. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA.
0: Dos quarts d'11 del matí, notícies destacades a aquesta hora. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'aquest mes d'agost. Aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva d'immigrants des del Marroc. L'alerta de l'Inuncat per l'episodi de pluges es tanca amb 400 avisos al 112, però cap incidència greu ni cap afectació a les persones. Protecció Civil avisa que tot i que el risc d'incendis ha baixat, la treva serà curta. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enterbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança amb Esquerra i els Comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. I multat de gairebé 570 milions d'euros emet a la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. A partir d'ara també us explicarem que Israel i el Líban tanquen una nova ronda de negociacions sense acords concrets sobre la retirada de tropes israelianes de les àrees que ocupen al sud del Líban, als Estats Units, però asseguren que l'acord és més a prop. Els noms més destacats de l'escena musical europea se citen a partir d'avui a Barcelona, al Parc del Fòrum, acull fins diumenge la quarta edició del Brunch Electrònic i ha renovat la llicència fins al 2028. I a l'espai Aula Oberta parlarem de l'oratòria i del pensament crític.
12: Esports.
0: Pau, que destaquem.
3: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Yann Diomandé. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a la d'ahir. Dos quarts d'11 i dos minuts, el govern espanyol donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta a finals d'aquest mes al Congrés. Compareixeran en seu parlamentària quatre ministres, seran els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. I també aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez es reuneix de forma telemàtica amb ministres del seu gabinet per abordar l'evolució de la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Els ministres Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños i José Manuel Álvarez donaran explicacions a la seva respectiva comissions parlamentàries, compareixences a petició pròpia en període extraordinari del Congrés i que ja estan marcades en el calendari. Seran els dies 25, 27 i 28 d'agost. I Pedro Sánchez presideix a aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació de crisi a Ceuta que es va afegir a l'agenda del president a última hora d'ahir. A la reunió hi assisteixen Elma Saiz, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i Cira Rego, ministra d'Infància. Una trobada per abordar la situació que està ofegant la ciutat autònoma. I és que el govern espanyol està disposat a començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu és conscient de la situació insostenible que viu Ceuta i vol que l'acollida comenci d'aquí poques setmanes per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma. Una dada, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: Les ONGs i entitats que tenen els migrants que hi ha a Ceuta adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant i dormint als carrers i reclamen al govern espanyol que enviï ajuda humanitària i especialitzada per atendre'ls. Elena Maleno és especialista en migració i tràfic de persones i és la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
6: No hay tantos medios en Ceuta para atender a todas estas personas, pero también es verdad que desde las otras autoridades estatales se podían haber desplazado, bueno, pues agentes de protección de la infancia, trabajadores sociales, ¿no? Perfiles de protección de derechos y no solo pensar en los perfiles militares.
0: A més, assegura que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes que estan soles al carrer.
12: 3CAT Info.
0: Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta per fortes pluges que ahir va provocar més de 400 trucades al telèfon d'emergència 112. L'episodi s'ha tancat sense cap víctima i sense cap incidència especialment greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i de branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representa una treva pel risc d'incendi, però serà efímera. Durant la tarda d'ahir, el telèfon d'emergència 112 va rebre en concret 410 trucades, majoritàriament del Vallès Oriental, del Bages i la Selva. Tot i les pedregades i la crescuda de rius i rieres, no s'ha hagut de lamentar danys personals ni tampoc incidències greus. Ahir a la nit, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que els cabals del riu s'havien normalitzat després de les fortes pluges i es va tancar també els avisos de risc hídric de les comarques del Gironès, la Selva, Osona i el Pla de l'Estany. Demà es compliran 2 anys a la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, Illa no preveu, ara com ara, un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
7: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
8: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
7: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: 11:15, la compravenda d'habitatges registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. Aquest any, al juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser uns 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes. És un 0,8% més que l'any 2025. Multa milionària a Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals pels joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos sexuals. El fiscal general de Nou Mèxic ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel que les xarxes socials estan fent als seus fills. Israel i el Líban tanquen a Roma una nova ronda de negociacions sense resultats concrets pel que fa a la retirada de les tropes israelianes de les àrees que ocupen el sud del Líban. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori controlat ara pels soldats israelians i garantir que Hezbollah no s'hi torni a fer fort. La milícia xiïta no participa en les converses, però ha acceptat un alto el foc. Els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada és més a prop. Coincidint amb les converses de Roma, l'exèrcit israelià va tornar a bombardejar i posicions de Hezbollah en represàlia per la mort de dos dels seus soldats. Les converses continuaran a començaments de setembre. I en aquest moment d'altíssima tensió regional a l'Orient Mitjà, avui s'hi afegeix un nou element. És l'acord que firmaran avui l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan per crear una aliança militar i de defensa conjunta en el món islàmic sunnita. Aquest nou eix sunnita trilateral vol redefinir el mapa geopolític d'aquesta àrea tan inestable del planeta, creant un bloc de seguretat regional autònom que redueixi la dependència històrica del paraigua dels Estats Units.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest dijous, els equips de salvament han rescatat un centenar de persones que intentaven arribar en pastera a les Balears. A més de la meitat, 57, les han rescatat a tocar de les illes de Cabrera i Formentera. La majoria de migrants són magribins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any han arribat aquesta comunitat autònoma unes 200 pateres a més de 4.000 persones a bord. Parlem ara de música. El Branch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum amb música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició del festival que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat la llicència fins l'any 2028. Clàudia Roses.
10: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Kai Tranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Pritz, i el mestre del Tecno, Luciano, i l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès The Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el Branch Electronic. Explica en quin moment es troba el festival.
11: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño a el festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
10: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost. Però aquest no és l'únic repte del Branch Electrònic.
11: La programación artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial este año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Branch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guardan un hueco para venir al festival.
10: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.
0: Avui arrenquem la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge el certamen convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i reforça la voluntat de projectar el territori a través de l'audiovisual. Trem Pau Rovira.
13: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
14: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses. finalistes, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
13: El Mostremp arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
15: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar, doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
13: A més de la secció competitiva,

0: les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies, als artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
1: Entre d'altres, es convertiran en espais de dansa un graner o un pàrquing d'atractors.
2: 3:15 del matí, fem atenció al trànsit i al temps. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Hi ha uns 6 quilòmetres i mig de cua a l'autopista AP7 entre Castellví de Rosanes i Subirats en sentit sud en direcció a Tarragona, i és que hi ha un carril tallat per accident, segons informen des de trànsit. Es manté tallada la C35 a Hostalric per retirar un camió accidentat aquesta matinada, que estan fent desviaments senyalitzats. Petites aturades a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, en direcció França. A la zona de l'Empordà, alguns punts també amb retencions, com ara la C31 a Torroella de Montgrí, en tots dos sentits. També hi ha algunes aturades a la C66 a l'altura de la Bisbal d'Empordà, també en totes dues direccions. La C65 a Llambilles, en direcció Llagostera. La C63 a Lloret de Mar, cap a la costa, i a l'àrea de Barcelona es mantenen algunes aturades a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i a Vallcarca direcció Besòs per les obres que tallen un carril per sentit. A la Ronda de Dalt queden trams de lentitud entre Poble Nou i la Barceloneta direcció Llobregat. I ara també s'aturen els vehicles a la C32 Sud, l'autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi en direcció Castelldefels a causa d'obres que tallen un carril. Recordem, el transport públic es manté interrompuda la circulació de la línia RL la 4 de Rodalies entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb l'Eloi Cordomi.
4: El temps d'avui divendres continuarà sent tranquil, assolellat durant bona part del dia. Si bé a la tarda esperem que hi hagi algunes tempestes, que avui creixeran al voltant del Pirineu i Prepirineu Oriental. Tenim alguns avisos activats d'intensitat de pluja pel que fa a la zona del Ripollès, del Garrotxa, d'Osona i del Lluçanès. És aquí on poden haver-hi les tempestes que poden ser localment més intenses, fins i tot amb alguna calamarsada. A la resta, força sol, potser creixen algunes nuvolades al voltant dels ports. En principi, com a molt, aquí deixarien 4 gotes i a la resta alguns núvols prims. Temperatures que s'enfila una miqueta, màximes de més de 35 a moltes zones de l'interior, poden fregar els 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest del país. Demà dissabte augmenta més la inestabilitat. Al matí encara amb força sol, potser alguns núvols a la Costa Daurada, tarda amb més nuvolades, sobretot a l'interior, més possibilitat de tempesta a Pirineu, Perepirineu i a l'oest de Catalunya, això demà dissabte, i diumenge una altra vegada farà més sol, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, però diumenge molt concentrades al nord del Pirineu.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Tarragona desplegarà un pla especial de seguretat flexible pel dia de l'eclipsi davant la incertesa de saber quantes persones aniran als 6 punts d'observació previstos. El punt neuràlgic serà a la Marina del Port de Tarragona, on Catalunya Ràdio farà el seu programa especial. Tarragona, Ricard Buigues.
5: La ciutat disposarà de 6 punts d'observació amb una capacitat per a 70.000 persones. El més multitudinari serà el que s'ubicarà al Port de Tarragona amb capacitat per a 20.000 assistents. En aquest punt, Catalunya Ràdio farà el programa especial. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, diu que repartiran ulleres als assistents gràcies a 3CAT.
6: Es repartiran més de 20.000 ulleres a tots els punts i això ho fem de la col·laboració inestimable i molt agraïda per part de l'Ajuntament de Tarragona de 3CAT.
5: El dispositiu especial s'anirà modificant depenent de l'afluència d'assistents a tots els punts.
2: 3CAT Info.
7: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
8: Obrim l'aula per parlar d'oratòria i pensament crític. Visitem l'Institut Josefina Castellví de Viladecans, al Baix Llobregat, un dels centres que participen a la Lliga de Debat de Secundària de la Universitat Pompeu Fabra, una activitat que, veient el seu potencial, aquest curs han obert a altres alumnes, des de segon d'ESO fins a primer de batxillerat i més enllà de la competició. A primera hora, l'aula es transforma en un espai de debat.
9: Soc Kilian i vinc com a introductor de l'equip de quart que defensa la tesi de que ens trobem davant d'una joventut més masclista.
8: Taules acarades, dos equips i una qüestió a debatre si ens trobem o no davant d'una joventut més masclista.
10: El fet que hagin escollit aquestes cites i les hagin exposat en aquest debat no indica que la joventut
8: al mig,

0: El jurat, amb el cronòmetre a la mà, i al final, veredicte i equip guanyador.
1: La sensació que hi ha és que la millora és bestial. És a dir, hi ha detalls, de, sobretot de...
0: La Ainhoa, l'Alícia, l'Àlex i en Víctor són quatre dels alumnes que hi han participat.
2: He agafat força punts febles de l'equip contrari i els he refutat força bé, tot i que sí que és veritat que m'he deixat un parell de coses per dir.
3: Doncs jo era la conclusora i bàsicament la meva tasca és resumir tot el debat per demostrar que nosaltres tenim la raó i acabar amb una frase contundent que reafirmi la nostra tesi.
4: Jo era conclusor, com l'Alícia, crec que encara em falta una mica per aprendre i millorar, però respecte a l'anterior debat i altres debats que hem fet, crec que a poc vaig millorant.
5: Jo feia primer refutador o argumentador. La meva tasca consistia en dir els arguments amb claretat i desenvolupar-los per donar pas al debat.
0: És una pràctica que els permet detectar els seus punts forts i millorar les seves habilitats.
2: Se'm dona força bé refutar. M'agrada doncs, escoltar el que diuen els arguments de l'equip contrari i buscar maneres de trencar-los el discurs.
3: Doncs a mi m'agrada molt fer aquesta frase de tancament perquè és com una mica de teatralització.
4: Potser la capacitat de com, pensar ràpid per fer com un resum de tot el que ha passat.
5: Jo crec que a mi se'm dona bé argumentar i refutar perquè jo crec que tinc una ment ràpida.
0: Aquests debats són un exercici de dialèctica i agilitat mental que, com diu en Carlos Ezquerra, professor de filosofia del centre i responsable de l'activitat, no pot substituir cap màquina.
6: Que ChatGPT és una eina que tenen tots, per tant, al final no és diferencial, perquè tu tens ChatGPT per demanar el teu argument, per demanar el teu contraargument. El que determina qui té millors arguments és qui és capaç d'anar més enllà a veure què em preguntaran, què respondré, què em tornaran a preguntar i què tornaré a respondre. La qüestió és de pràctica. Has de ser capaç d'identificar arguments i dir quin és el punt feble, aquest atacaré aquí.
0: També dona espai als alumnes per reflexionar i desenvolupar el pensament crític.
2: És veritat que tu pots estar d'acord o en contra d'una afirmació, però és veritat, tant en una postura com l'altra hi ha arguments sòlids que diuen doncs si mires això és a favor i si mires això és en contra.
0: I treballar el respecte per l'altre.
6: El principi del respecte per la posició contrària és bàsic, perquè avui dia sabem com funciona tot això. Una de les coses que és lamentable de la política actual és que acabes entrant en discursos agressius, que ataquen més que intenten refutar. Llavors aquí al debat es fomenta el respecte per l'altra persona.
0: Així ho viu l'Alícia.
3: Que a mi m'ajuda al meu dia a dia, perquè abans era una persona que quan algú tenia una opinió contrària doncs em costava agafar la seva opinió i donar la meva tranquil·lament. Llavors el debat m'està ajudant això, a quan hi ha una discussió saber comportar-la.
0: Aquests debats no són una activitat lectiva i els alumnes hi dediquen hores fora de classe. Els participants diuen que per ells és com una formació gratuïta que els permet desenvolupar una habilitat que difícilment es treballa a la resta de matèries.
4: Em motiva molt poder aprendre i millorar com la capacitat de parlar, debatre i davant de més públic o de gent, perquè sempre he tingut com massa nervis. És una formació que és gratuïta i no te la donen en altres matèries o llocs.
0: I per a en Carlos, el responsable de l'activitat, això també garanteix que els alumnes que s'hi apunten s'hi impliquen plenament.
6: Permet estimular parts del currículum que no són explícites, és a dir, estan com a competències d'aquestes transversals, però que ells, quan les adquireixen, se n'adonen que el canvi respecte a abans de fer-ho és moltíssim. Llavors s'adonen que aquesta capacitat, que veuen que pot servir per coses de tota la vida, l'adquireixen i milloren molt en molt poc temps.
0: Preparar un debat demana reflexió, documentar-se, seleccionar arguments i defensar-los, i és la millor eina per practicar l'ús de la paraula en públic. Amb aquesta proposta tanquem l'aula. Aula oberta.

0: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3 Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
3: I abans dels esports, encara afegim que ha mort als 68 anys el baixista Felipe Gutiérrez, conegut com a Felipe Lipe, un dels fundadors, juntament amb Ariel Roth i Alejo Stivel del grup Tequila. La formació va triomfar als anys 70 amb èxits com aquesta Salta, Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Dime que me quieres. El grup actiu entre els anys 1976 i 1982 va editar 4 discos i el 1978 va participar en la 4ª edició del festival Canet Rock. La banda es va dissoldre arran de les contínues discussions entre els seus membres.
4: Esports.
3: Pau Dax, bon dia.
5: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City, el seu club actual, per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès i el Barça s'entrena en aquests moments a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. Al Real Madrid, Vinícius Júnior renova fins al 2032, tal com va anunciar ahir el club blanc. Al davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc al juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I el Madrid també va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada. A Unai la trau el projecte.
6: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
5: L'Espanyol reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
1: 3CAT Info.
5: Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Espanyola, ha dit avui en relació a la FIFA que ocultar decisions transcendentals és un gravíssim sotrac en la governança institucional. Ho ha dit en relació a la pugna que la UEFA manté amb el president de la FIFA, Gianni Infantino, cada cop més debilitat. La UEFA va assegurar ahir que manté el boicot a les competicions de la FIFA malgrat les disculpes d'Infantino pels errors en el projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. La UEFA assegura que les seves condicions per aixecar el veto no s'han donat. Infantino ha rebut el suport en les últimes hores de la Confederació Africana de Futbol i de les federacions de l'Argentina i Mèxic.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint 3 de quilòmetres, de 3 quilòmetres, volem dir, d'aigües obertes als campionats europeus de natació de París, que s'han disputat fa uns minuts. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. I en bàsquet, el base Colby Jones finalment no fitxarà pel Quinsanàs Manresa, després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el club del Bages aquest matí. El Manresa, que ja havia donat la plantilla per tancada, haurà de buscar, doncs, un nou base. I avui, poc abans de la una del migdia, es disputarà la setena etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb dos ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, es va imposar a l'esprint en la sisena etapa, ahir. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parlava d'aquesta victòria de la seva companya en una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
7: Sí, sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
5: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder. El Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone. Després de les vacances, avui es realitzarà la primera sessió d'entrenaments lliures a 11:45 i a les 4 la segona sessió per obtenir un lloc a la Q2 de demà. Encara queden 11 curses amb Jorge Martín líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Diagianantino.

0: Bon dia, són les 11. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. I aquest matí, Pedro Sánchez presidirà una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva de migrants des del Marroc. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Detenen dues persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen els fets. La compravenda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases, la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. De gener a juliol d'aquest mateix any, 1.900 vehicles han tingut una avaria a la carretera, segons dades que avança 3 que tinc el Servei Català de Trànsit. És un 60% més que en el mateix període de l'any passat. El gremi d'automoció ho atribueix a la falta de manteniment d'un parc molt envellit de vehicles. Els noms més destacats de l'escena electrònica europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Branch Electrònic, que arriba a la quarta edició i ha renovat la llicència fins al 2028. En 3 dies podrem veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Arbat, Marco Carola i Solomon.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Gian Diomandé, pel qual pagarà 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140.
0: El temps de les pròximes hores serà solellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a ahir.
1: 3CAT Info.
0: Hola, bon dia a tothom. Us saluda Òscar Callau quan passen 3 minuts i mig de les 11. El govern espanyol donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta a finals de mes al Congrés i compareixeran en seu parlamentària 4 ministres: Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. També aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez es reuneix telemàticament amb ministres del seu gabinet per abordar l'evolució de la situació a la ciutat autònoma en l'última setmana. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Els ministres Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños i José Manuel Álvarez donaran explicacions a les seves respectives comissions parlamentàries, compareixences a petició pròpia en període extraordinari del Congrés i que ja estan marcades en el calendari. Seran els dies 25, 27 i 28 d'agost. I Pedro Sánchez presideix a aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació de crisi a Ceuta que es va afegir a l'agenda del president a última hora d'ahir. A la reunió hi assisteixen El Masáiz, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i Cira Rego, ministra d'Infància. Una trobada per abordar la situació que està ofegant la ciutat autònoma. I és que el govern espanyol està disposat a començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu és conscient de la situació insostenible que viu Ceuta i vol que l'acollida comenci d'aquí poques setmanes per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma. Una dada: Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: Les ONGs i entitats que tenen els migrants que hi ha a Ceuta adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant i dormint als carrers i reclamen al govern espanyol que enviï ajuda humanitària i especialitzada per atendre'ls. Elena Maleno és especialista en migració i tràfic de persones i fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
4: No hay tantos medios en Ceuta para atender a todas estas personas, pero también es verdad que desde las otras autoridades estatales se podían haber desplazado, bueno, pues agentes de protección de la infancia, trabajadores sociales, ¿no? Perfiles de protección de derechos y no solo pensar en los perfiles militares.
0: Maleno recorda que molts d'aquests menors han viscut situacions molt dures durant la travessia i que necessitaran atenció psicològica. A més, assegura que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes que estan soles als carrers. I a les Balears, aquest dijous, els equips de salvament han rescatat un centenar de persones que intentaven arribar en pastera a les illes. A més de la meitat, 57, les han rescatat a tocar de les illes de Cabrera i Formentera. La majoria de migrants són magribins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. Segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a què atribueix l'entrada il·legal de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, de les quals 27 ja han ingressat a la presó. La policia també ha confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en 5 milions d'euros. Segons la investigació, l'organització feia servir aquestes embarcacions per portar droga d'Espanya a Algèria i el viatge de tornada l'aprofitava per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant els escorcolls que es van fer, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha 4 persones que la policia considera els cervells d'aquest aparell delictiu.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
5: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
6: Però si aquesta hora la platja està buida.
5: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
6: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
5: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Val més que en busquem un altre.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Les 11 del matí i 8 minuts, dues persones detingudes per la seva presumpta implicació en un tiroteig al barri del Raval de Barcelona que no ha provocat ferits. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada. Barcelona, David Àngela.
9: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses dotacions de la Guàrdia Urbana s'han dirigit fins al lloc dels fets, la part alta del Raval. Allà han detingut els dos sospitosos, com ha confirmat Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de la ciutat de Barcelona.
10: Evidentment, hi ha hagut aquest tiroteig que ha passat aquesta passada nit en els carrers del districte de Ciutat Vella. La bona notícia és que s'ha produït la detenció dels presumptes culpables i la posada a disposició judicial. Per tant, agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat, posant també de manifest la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
9: Els agents de la Guàrdia Urbana no han localitzat l'arma utilitzada en el tiroteig, però sí que han pogut localitzar 6 veïnes suposadament relacionades amb els fets.
0: I també a Barcelona els Mossos han detingut un home que, segons ha pogut saber aquesta emissora de fonts coneixedores del cas, hauria apunyalat un altre home ahir al districte de Nou Barris. Els fets s'haurien produït arran d'una baralla en què va participar també una dona que seria l'exparella de la víctima. La policia busca aquesta dona que va fugir. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria produït al replà d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada en diverses vegades. Després de l'atac, l'home agredit hauria intentat fugir amb moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. La Guàrdia Urbana va localitzar l'home greument ferit per arma blanca a la cantonada dels carrers Casals i Almansa i va alertar els Mossos d'Esquadra. El sistema d'emergències mèdiques el va traslladar en estat molt greu a l'Hospital Vall d'Hebron, on finalment va morir. La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions.
1: 3CAT Info.
0: Obrim ara un bloc d'informació internacional. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia, perseguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar el juny el primer intent de Trump, però el president nord-americà hi insisteix.
11: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la política de mà dura contra la migració. El Suprem li va tombar amb l'argument que un ordre executiu no pot alterar els drets garantits per la Constitució dels Estats Units. I al Pròxim Orient, Israel i el Líban tanquen a Roma una nova ronda de negociacions sense resultats concrets pel que fa a la retirada de les tropes israelianes de les àrees que ocupen el sud del Líban. Beirut i Tel Aviv discuteixen les zones on progressivament l'exèrcit libanès ha de fer-se càrrec del territori controlat ara pels soldats israelians i garantir que Hezbollah no s'hi torni a fer fort. La milícia xiita no participa en les converses, però ha acceptat un alto el foc. Els Estats Units asseguren que les converses han estat productives i que l'acord sobre la futura retirada és més a prop. I en aquest moment de tensió regional a l'Orient Mitjà, avui s'hi afegeix un nou element. És l'acord que firmaran l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan per crear una aliança militar i de defensa conjunta en el món islàmic sunnita. Aquest nou eix sunnita trilateral vol redefinir el mapa geopolític d'aquesta àrea tan inestable del planeta, creant un bloc de seguretat regional autònom que redueixi la dependència històrica del paraigua dels Estats Units. El pacte preveu el desenvolupament conjunt d'armament i equipament militar i la transferència de tecnologia militar entre els tres exèrcits. L'acord el firmen avui a l'Aràbia Saudita el príncep hereu Mohammed bin Salman, el president turc Recep Tayyip Erdogan i el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: La compravenda d'habitatges registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. Aquest any, el juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser uns 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025. Parlàvem d'habitatges, ara parlem de cotxes. En l'últim any, les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes avariats és l'AP7, amb 500 turismes aquest any, i amb un increment d'avaries respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar el voral. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
12: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
0: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística ANDAC, la mitjana d'edat dels cotxes catalans és de 14,2 anys. I no deixem les qüestions relacionades amb el trànsit. Connexió amb l'equip viari a Catalunya a 3Cat Info quan hem arribat a un quart de 12. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Algunes complicacions provocades per incidències i altres per volum de circulació. Ja hi ha més de 10 quilòmetres de cua a l'AP7 entre Martorell i Subirats, en sentit sud, direcció Tarragona, a causa d'un accident que talla un carril. També es manté tallada la C35 a Hostalric per retirar un camió accidentat aquesta matinada. Es fan desviaments senyalitzats. Tornant a l'AP7, també cua entre Montornès del Vallès i Montmeló, també en sentit sud, en direcció Tarragona, a causa d'un vehicle avariat que es troba situat al voral. I a la mateixa AP7 també hi ha cua entre Bellaterra i Barberà en sentit nord, en direcció Girona, per alguna possible incidència. Algunes aturades també a la C31 a Torroella de Montgrí, a la C66 a la Bisbal d'Empordà, la G614 a Cadaqués d'entrada a la població, o la C63 a Lloret de Mar cap a la costa. A l'àrea de Barcelona, cua a la B20, la Pota Sud, entre el Prat i Sant Boi en direcció Castelldefels, i a Barcelona a les rondes, Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs, per les obres que tallen un carril en totes dues direccions, mentre que a la Ronda Litoral trobem circulació lenta entre Poblenou i la Barceloneta en direcció Llobregat. El transport públic, una nova incidència interrompuda a la circulació de trens de les línies RL3 i RL4 de Rodalies entre Manresa i Lleida Pirineus per l'atropellament d'una persona a l'estació de Belllloc d'Urgell. Renfe està gestionant un servei alternatiu per carretera en aquest tram. I recordem que ja estava tallada la línia RL4 entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir a la tarda. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió amb Eloi Cordomí.
14: El temps de les pròximes hores serà assolellat a bona part de Catalunya, si bé a la tarda tornen a créixer nuvolades al Pirineu, Prepirineu, que podran deixar algunes tempestes, avui concentrades sobretot al sector més oriental d'aquesta serralada. Pirineu i Prepirineu oriental serà on les tempestes poden ser localment més fortes, fins i tot al voltant del Ripollès, de la Garrotxa, d'Osona i de la zona del Lluçanès. Fins i tot aquí avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat d'aquestes tempestes. A la resta, com molt, arribaran algunes capes de núvols prims, potser alguna nuvolada al voltant dels ports, i amb una temperatura que recupera una mica respecte a la d'ahir. Hi haurà màximes de més de 35 graus a l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent. Demà sembla que augmenta la inestabilitat, al matí serà assolellat, a primera hora potser alguns núvols a la Costa Daurada, i a la tarda més nuvolades, més tempestes que afectaran el Pirineu i a l'oest de Catalunya. Comarques de la Lleida i de l'interior de Tarragona serà on demà dissabte a la tarda seran més probables aquestes tempestes. I diumenge les tempestes quedarien restringides tan sols a la tarda i al nord del Pirineu.
0: Doncs en relació a aquesta previsió del temps, Protecció Civil ha desactivat aquest matí l'alerta per fortes pluges que hi va provocar més de 400 trucades al telèfon d'emergència 112. L'episodi s'ha tancat sense cap víctima i sense cap incidència molt greu. Les tempestes d'ahir a la tarda van provocar caigudes d'arbres i branques, algunes inundacions de baixos i problemes de mobilitat en carreteres i a la xarxa ferroviària de les comarques més afectades. També representen una treva per al risc d'incendi, però efímera. Ens ho explica la sotsdirectora d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler.
15: Encara que hagi plogut, el risc del incendi forestal és molt general en el territori i segur que els propers dies, si deixa de fer aquests ruixats i comença una altra vegada a fer calor, seguirem també amb aquest risc d'incendi que haurem de cuidar molt, de vigilar entre tots.
0: Ahir a la nit, l'Agència Catalana de l'Aigua va informar que els cabals dels rius s'havien normalitzat després de les fortes pluges.
1: 3CAT Info.
0: Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat. Albert Prat.
16: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
17: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. i no passaran massa temps.
16: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
18: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
19: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en un prestigiós institut de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, hauria matat els seus avis a casa abans de l'atac a l'institut. Entre les víctimes mortals al centre hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant que s'hauria suïcidat. El primer ministre del país ha lamentat els fets.
20: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Segons els mitjans locals, el sospitós tindria 15 anys, una dada que les autoritats encara no han confirmat. De moment, es desconeixen els motius del tiroteig. Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc per habitant i els tirotejos no són cap fet excepcional. La pitjor matança dels darrers anys va ser el 2022, quan un expolicia va matar 36 persones, entre les quals 22 nens, en una llar d'infants. Multa milionària a Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals pels joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. El fiscal general de Nou Mèxic ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel que les xarxes socials estan fent als seus fills.
1: 3CAT Info.
0: Un 11:15, avui fa 30 anys que unes riuades van dur al càmping Les Nieves de Biescas a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions aprovat per la Generalitat obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
21: Estem avaluant si els risc d'inundació que hi ha a cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
0: Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació dels que ja s'han acordat.
22: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
0: I abans dels esports us direm que els bombers donen per controlat l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça. El foc que es va declarar divendres passat per un llamp ha cremat més de 100 hectàrees, algunes dins la zona perifèrica del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Ara els bombers revisen el perímetre i mantenen la vigilància amb drons i mitjans aeris per detectar possibles punts calents i evitar revifades. Les tasques d'extinció s'han vist condicionades pel terreny d'alta muntanya i per la inestabilitat meteorològica.
1: A Esports.
0: Amb el Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City, el seu club actual, per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès. I el Barça s'entrena en aquests moments a la ciutat esportiva, volem dir, Joan Gamper, i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger pel dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I el Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032, tal com va anunciar ahir el club blanc. El davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al club blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I també el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2023. El Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser-ne 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. Encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. A Unai l'atrau el projecte.
3: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte aquí estamos.
2: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París, que s'ha disputat fa uns minuts. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. En bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Kitz Anas Manresa després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el club del Bages aquest matí. El Manresa, volem dir, que ja havia donat la plantilla per tancada, haurà de buscar un nou base. I el Mundial de MotoGP torna aquest cap de setmana al circuit anglès de Silverstone, després de les vacances. Avui es realitzarà la primera sessió dels entrenaments lliures, en uns minuts, a 11:45, i a les 4, la segona sessió per obtenir un lloc a la Q2 de demà. Amb 11 curses per disputar-se, Jorge Martínez, líder, amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ai Ogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats per només 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales. Escoltem Espargaró en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
4: Bé, si has de posar els teus diners, evidentment sempre és el que porta la millor inèrcia, sempre el que va escalant més posicions i recuperant més punts, i en aquest cas és el Marc, que està en una sintonia d'aquestes perfectes, en un èxtasi constant amb la Ducati, que li està funcionant molt bé.
2: I avui, poc abans de la 1 del migdia, es disputarà la 7a etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb 2 ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Piena, es va imposar a l'esprint en la 6a etapa ahir. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, analitzava així la victòria de la seva companya al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
23: Sí, sí, brutal, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
2: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder. I acabem amb Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Espanyol, que ha dit avui en relació a la FIFA que ocultar decisions transcendentals és un gravíssim sotrac en la governança institucional. Ho ha dit després que la UEFA assegurés ahir que manté el boicot a les competicions de la FIFA, malgrat les disculpes del seu president, Gianni Infantino, pels errors en el projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments de la FIFA.

Bon dia, us informa Òscar Callau. Ara són 11:45 i és el moment en què recapitulem i destaquem els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a finals d'agost i compareixeran els ministres d'Interior, Exteriors, Presidència i Defensa. Pedro Sánchez presideix aquest matí una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva d'immigrants des del Marroc. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. Han detingut dues persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets, però, no han causat cap víctima i els Mossos investiguen els fets.

0: A partir d'ara us explicarem que el bus nàutic del Port de Barcelona acumula 450.000 usuaris dos anys després d'haver-se posat en marxa el juliol del 2024. El transport gestionat per Alsa fa un recorregut des del moll de les Drassanes fins al moll de Llevant en 10 minuts, amb una freqüència de pas de 35 minuts. I en cultura, fins diumenge el poble de les Piles a la Conca de Barberà es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, aquest certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. D'altra banda, el Barça descarta jugar el partit amistós que tenia previst disputar el 15 d'agost a Tànger i ho justifica parlant d'un context d'incertesa.
0: El temps de les pròximes hores serà assolellat en bona part de Catalunya, però a la tarda creixeran nuvolades que deixaran ruixats i alguna tempesta forta al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura pujarà respecte a ahir. Un dia més centrats en la crisi migratòria a Ceuta, el govern espanyol donarà explicacions sobre aquest afer a finals de mes al Congrés. Compareixeran en seu parlamentària quatre ministres, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. També aquest matí el president espanyol, Pedro Sánchez, es reuneix telemàticament amb ministres del seu gabinet per abordar l'evolució de la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els ministres Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños i José Manuel Álvarez donaran explicacions a les seves respectives comissions parlamentàries, compareixences a petició pròpia en període extraordinari del Congrés i que ja estan marcades en el calendari. Seran els dies 25, 27 i 28 d'agost. I Pedro Sánchez presideix a aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació de crisi a Ceuta que es va afegir a l'agenda del president a última hora d'ahir. A la reunió hi assisteixen Elma Saiz, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i Cira Rego, ministra d'Infància. Una trobada per abordar la situació que està ofegant la ciutat autònoma. I és que el govern espanyol està disposat a començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu és conscient de la situació insostenible que viu Ceuta i vol que l'acollida comenci d'aquí poques setmanes per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma. Una dada, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitat l'agost de l'any passat.
0: A tot això, la Comissió Europea es pren seriosament el risc d'una altra entrada massiva a Ceuta o a Melilla arran de la crida que s'està fent a les xarxes socials del Marroc de cara al 15 d'agost. L'eurocomissari de Migració, Magnus Bruna, ha reclamat que la Unió Europea reforci els seus mecanismes de prevenció per evitar noves entrades massives. Paral·lelament, l'Agència Europea de Fronteres, juntament amb l'Europol, ja s'ha començat a coordinar amb les autoritats espanyoles davant d'aquesta nova crida, segons el portaveu comunitari d'Interior, Guillaume Mercier.
3: Estem vigilant precisament l'espai informatiu. Ens estem intentant coordinar amb les plataformes. Centrem la màxima atenció per abans, durant i després del 15 d'agost, ja que és la data que s'anuncia a les xarxes per un possible nou intent de creuar la frontera.
0: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegura que confia en les forces de seguretat i l'exèrcit per impedir una altra entrada a la ciutat.
4: 3CAT Info.
0: Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar al juny el primer intent de Trump, però el president nord-americà hi insisteix.
5: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. I a Tailàndia, 7 persones han mort i 15 més han resultat ferides en un tiroteig en un prestigiós institut de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, hauria matat els seus avis a casa abans de l'atac a l'institut. Parlem ara d'un altre tiroteig, però aquí a Barcelona, al barri del Raval, que no ha provocat ferits. Els fets han passat poc després de les 2 de la matinada. Barcelona, David Àngela.
6: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses dotacions de la Guàrdia Urbana s'han dirigit fins al lloc dels fets, la part alta del Raval. Allà han detingut els dos sospitosos, com ha confirmat Albert Batlle, tinent d'alcalde de Seguretat de la ciutat de Barcelona.
7: Evidentment, hi ha hagut aquest tiroteig que ha passat aquesta passada nit amb els carrers del districte de Ciutat Vella. La bona notícia és que s'ha produït la detenció dels presumptes culpables i la posada a disposició judicial. Per tant, agrair també la intervenció que han fet els cossos de seguretat, posant també de manifest és la necessitat de no baixar mai la guàrdia en temes de seguretat, quan a més aquesta seguretat es veu amenaçada per l'ús d'armes de foc.
6: Els agents de la Guàrdia Urbana no han localitzat l'arma utilitzada en el tiroteig, però sí que han pogut localitzar 6 veïnes suposadament relacionades amb els fets.
0: 12:15, més d'un centenar d'ajuntaments de tot Catalunya ofereixen 310 solars per construir-hi habitatges protegits de lloguer assequible. S'hi podrien aixecar més de 11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Aquest és el resultat de la segona convocatòria de la reserva de solars que ha fet el govern per mobilitzar terrenys on edificar aquests pisos de lloguer dins l'anomenat Pla 50.000. Les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona són els territoris que més n'han inscrit. D'aquests solars, n'hi ha un terç que ja tenen un promotor per construir-hi o que l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Com dèiem, aquesta és la segona convocatòria d'aquesta reserva per mobilitzar solars. En la primera es van presentar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges públics de lloguer assequible i que ja s'han començat a licitar. El bus nàutic del Port de Barcelona acumula 450.000 usuaris 2 anys després d'haver-se posat a marxa, el juliol del 2024. El transport gestionat per Alsa fa un recorregut des del moll de les Drassanes fins al moll de Llevant en 10 minuts, amb una freqüència de pas de 35 minuts. Els responsables del servei asseguren que el públic és sobretot local i que predomina el bitllet d'anada i tornada. Els dos vaixells que cobreixen la ruta són elèctrics i tenen capacitat per una cinquantena de passatgers. Entre setmana hi ha treballadors que l'utilitzen per anar a la feina, mentre que el cap de setmana i durant l'estiu s'omple de turistes. Kiernan López, patró d'un dels vaixells, explica que tenen clients fixos.
8: Tenim clientela fixa, gent que va a la feina aquí, a aquest costat, gent que va a la platja, avis que venen amb els nets a primera horeta del matí. I sí, tenim bastant gent ja fixa.
0: Durant els primers mesos de funcionament, entre el juliol i el desembre del 24, el bus nàutic va transportar més de 170.000 persones, coincidint amb la Copa Amèrica, fet que reconeixen que va inflar la demanda. I anem ara cap a Organyà, a l'Alt Urgell, on aquesta setmana han començat les proves d'un sistema pioner de geolocalització que ha de permetre fer compatible l'activitat del parapent amb la de l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell. Tot plegat per mitigar l'impacte que l'increment d'operacions a l'aeroport pirinenc ha tingut en el sector, que ha d'aturar els salts de parapent quan hi ha previsió d'arribada o sortida d'un vol. Lleida, Estela Busoms.
9: El sector del parapent assegura que ha perdut més de la meitat de l'activitat en els últims anys per les limitacions que comporta coexistir amb un aeroport que el mes passat va arribar al rècord d'operacions, més d'un miler. Ho constata Fernando Martínez, director de l'Escola Parapent Barcelona d'Organyà, en declaracions a la CNN.
10: Els alumnes normalment venen a fer escola el cap de setmana perquè treballen, lògicament, no? I el cap de setmana és quan més vols tenim i, clar, no puc fer escola, tampoc. I ara mateix estic sobrevivint amb el que tinc.
9: Els vols de les línies regulars són els que tenen més afectació en els salts, que actualment s'han d'aturar fins a 2 hores i mitja cada vegada que ha de passar un avió. Amb el nou sistema, les esperes es redueixen a un màxim de mitja hora. Explica com funciona Òscar Madrid, director de l'aeroport d'Andorra la Seu.
11: Serveix per poder geolocalitzar els parapentistes, no solament la seva ubicació a l'espai, sinó també la seva altitud, i d'aquesta manera nosaltres tenim aquesta traça per poder saber on estan i a quina altitud cada vegada que salten i poder coordinar-se de manera segura amb les operacions aèries de l'aeroport.
9: Ara comencen les proves, però abans d'implantar-lo al sistema l'haurà de validar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Jordi Candela és director d'Aeroports de Catalunya.
12: El que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica.
9: El de l'Alt Urgell seria pioner a l'Estat, però aeroports de països com Àustria o Suïssa ja funcionen amb operatives semblants per compatibilitzar les dues activitats.
0: Poma de Girona reconeix que les onades de calor poden reduir la producció d'aquesta fruita. Al juny calculaven que en collirien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Aquesta setmana ha començat la collita. Girona, Maria Rovira.
13: El sector apunta que aquestes calorades poden fer baixar les previsions de 106.000 tones que van fer al juny, però no acabaran afectant la qualitat de la fruita en una collita que creuen que podria ser de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
14: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
13: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos, fins a principis de desembre. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any, pomes d'aquí", per reforçar el vincle entre la poma gironina, la proximitat, la qualitat i el consum durant tot l'any.
0: I ara anem cap a les comarques de Tarragona perquè l'eclipsi es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir d'aquesta experiència única. Tarragona, Ricard Buigas.
15: L'alçada del campanar de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai ja acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
16: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era del campanar, amb l'experiència que teníem d'haver vist les postes de sol. I, sens dubte, doncs, a l'hora de pensar, plantejar, vam veure que era viable, vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs van davant a sortejar-ho.
15: L'únic problema és que l'espai és molt limitat, per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles d'entre les 339 peticions que han fet arribar els vallencs al consistori.
16: A dalt del pla de campana sí que hi cap més gent. El que passa és que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
15: L'experiència començarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada al campanar i al tas gentilesa de la Deo Tarragona de productes de quilòmetre zero. El campanar de Valls és una torre d'estil neogòtic que es va inaugurar l'any 1897 coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Es va aixecar més amunt del que estava previst inicialment per superar la Prioral de Sant Pere de Reus. Ara és el campanar més alt de Catalunya.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: I ara jo mateix ho farem en directe. Perquè tenim a punt una nova connexió amb l'equip del trànsit. Mariluz García, bon dia.
17: Hola, bon dia. Millora ja la situació a l'AP7. Ja només queden uns 5 quilòmetres de lentitud i aturades entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes en direcció Tarragona, després que han pogut retirar ja 3 turismes que han tingut un accident a l'altura de Subirats

0: sentit a la Ronda Litoral, congestió entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat i a l'altura de Montjuïc en sentit en Besòs, i a l'Empordà algunes aturades a la C31 a Torroella de Montgrí en tots dos sentits, però sobretot en sentit nord en direcció Figueres. També força carregada la C66 amb algunes aturades a la zona de Llofriu en totes dues en direccions, i també hi ha aturades a la G614 a Cadaqués en direcció d'entrada a la població o a la C63 a l'altura de Lloret de Mar per anar cap a la costa. Pel que fa a la situació del transport públic, recordem que les línies RL3 i RL4 de Rodalies es mantenen interrompudes entre Manresa i Lleida Pirineus perquè un tren ha atropellat una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell en un punt de pas no autoritzat, segons informa Renfe. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la línia R3 de Rodalies arrossega retards mitjans de 40 minuts a causa dels danys provocats per la tempesta d'ahir. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Connexió ara amb Eloi Cordomí.
3: El temps d'avui divendres continuarà sent tranquil, assolellat durant bona part del dia. Si bé a la tarda esperem que hi hagi algunes tempestes que avui creixeran al voltant del Pirineu i Prepirineu Oriental. Tenim alguns avisos activats d'intensitat de pluja pel que fa a la zona del Ripollès, del Garrotxa, d'Osona i del Lluçanès. És aquí on poden haver-hi les tempestes que poden ser localment més intenses, fins i tot amb alguna calamarsada. A la resta, força sol, potser creixen algunes nuvolades al voltant dels ports. En principi, com a molt, aquí deixarien quatre gotes i a la resta alguns núvols prims. Temperatures que s'enfilen una miqueta, màximes de més de 35 a moltes zones de l'interior, poden fregar els 37 o 38 graus a les zones més càlides de l'oest del país. Demà dissabte augmenta més la inestabilitat. Al matí encara amb força sol, potser alguns núvols a la Costa Daurada, tarda amb més nuvolades, sobretot a l'interior, més possibilitat de tempesta Pirineu, Perepirineu i a l'oest de Catalunya, això demà dissabte. I diumenge, una altra vegada farà més sol, i a la tarda hi haurà algunes tempestes, però diumenge molt concentrades al nord del Pirineu.

0: El Branch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el parc del Fòrum de Barcelona en música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició d'aquest certamen que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat llicència fins al 2028. Ens ho explica Clàudia Roses.
1: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Aitranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Pritz, i el mestre del Tecno, Luciano. I l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès The Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el Branch Electronic. Explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost. Però aquest no és l'únic repte del Branch Electrònic.
2: La programación artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial este año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Branch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.

0: I també fins diumenge el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, aquest certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Crònica des de Tarragona, Jordi Barranca.
1: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan d'aquesta 14a edició, que no és altra que el hashtag Com Mires. Amb aquesta premissa,

0: El festival es vol qüestionar des d'on es mira, què es decideix veure i també què queda fora del nostre punt de vista. L'altre gran concepte a partir del qual gira el Festival de Dansa Contemporània és territori, que inclou des de propostes comunitàries fins a espectacles itinerants. Héctor Boada, coordinador i responsable de la programació.
1: És una proposta que fem per anar més enllà de les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies dels artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat corresponsable responsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
0: El cartell el formen 17 espectacles i una trentena d'activitats. Destaquen noms consolidats com ara Julen Hamilton, Aina Alegre, Núria Guiu, Vero Zendoya o Alberto Velasco. El Danseu converteix en seu d'espectacles espais com els que destaca Carmela Queirolo, que és la cap de producció.
2: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
0: El festival s'allarga fins diumenge i reivindica la descentralització de la cultura i la dansa per portar-les al món rural. A més, durant les últimes setmanes s'han anat fent espectacles en altres punts de la comarca per anar més enllà de les pires.
3: Ja Trem avui arrenca la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Trem, Pau Rovira.
4: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
5: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
4: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
6: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar, doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
4: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
3: Esports. Un bloc d'informació esportiva ara amb el Pau Dax. Bon dia.
7: Bon dia. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City, el seu club actual, per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès. Un Barça que s'entrena aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. El Real Madrid, Vinícius Júnior, renova fins al 2032, tal com va anunciar ahir el Club Blanc. El davanter brasiler li quedava un any de contracte i signa ara per 6 temporades més amb el Madrid. Vinícius Júnior va arribar al Club Blanc el juny del 2019, després que es tanqués el seu fitxatge un any abans. I també el Madrid va fer oficial ahir el fitxatge de Yann Diomandé. El davanter de la Costa d'Ivori, de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid pagarà 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 en variables. És el fitxatge més car de la història del club blanc. I encara un altre fitxatge. El central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit fins a final de temporada. Un Unai que l'atrau al projecte.
8: Cuando se pusieron en contacto conmigo, me gustó mucho la idea que tienen en el proyecto y pues bueno, por suerte, aquí estamos.
7: L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En marxa el Gran Premi de MotoGP de Silverstone a la Gran Bretanya, el primer després de les vacances. Ha començat fa 10 minuts la primera sessió dels entrenaments lliures i a les 4 hi haurà la segona sessió per obtenir un lloc a la Q2 de demà. Amb 11 curses per disputar-se, Jorge Martín és líder amb 14 punts d'avantatge sobre el japonès Ayogura. El campió Marc Márquez ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats només per 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi de la Gran Bretanya, amb la novetat de Pol Espargaró, en el lloc del lesionat Maverick Viñales. Escoltem Espargaró parlant de Marc Márquez en declaracions al Tot Costa.
10: Bé, si has de posar els teus diners, evidentment sempre és el que porta la millor inèrcia, sempre el que va escalant més posicions i recuperant més punts, i en aquest cas és el Marc, que està en una sintonia d'aquestes perfectes, en un èxtasi constant amb la Ducati, que li està funcionant molt bé.
9: 3CAT Info.
7: Avui, poc abans de la una del migdia, es disputarà la setena etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb 2 ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, es va imposar a l'esprint en la sisena etapa ahir. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, parlava així de la victòria de Lecourt-Pienaar al Tot Costa.
11: Sí, sí, brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal, o sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
7: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és ara desena a 3 minuts i 51 segons de la líder. I la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París, que s'ha disputat fa una hora. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. En bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Kitsanàs Manresa després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el Club del Bages avui. El Manresa, que ja havia donat la plantilla per tancada, haurà de buscar un nou base. I tornant en futbol, Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Espanyola, ha dit avui en relació a la FIFA que ocultar decisions transcendentals és un sotrac gravíssim en la governança institucional. Ho ha dit després que la UEFA assegurés ahir que manté el boicot a les competicions de la FIFA, malgrat les disculpes del seu president, Gianni Infantino, pels errors en el projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. Infantino ha rebut el suport en les últimes hores de la Confederació Africana de Futbol i de les federacions de l'Argentina i Mèxic. I tornem al bàsquet, el Girona ha anunciat el fitxatge de Mac McClung. El base escorta nord-americà arriba procedent dels Chicago Bulls de l'NBA i del seu equip vinculat a la Lliga de Desenvolupament, on ha anotat més de 29 punts per partit. El Barça, d'altra banda, va anunciar ahir que l'aler pivot Toko Shengelia no continuarà al club. El georgià va abonar prop d'un milió d'euros de la clàusula de sortida i fitxa pel Dubai Bàsquet de Xavi Pasqual després de només una temporada al club blaugrana. I continuem amb bàsquet català. El Joventut va fer oficial ahir també el fitxatge del base escorta Bugi Ellis, de 25 anys, exjugador de l'Alba de Berlín.
9: 3CAT Info.

0: En punt les 12 del migdia. La ministra de Joventut i Infància anuncia l'arribada a Ceuta la setmana que ve del grup de treball que planificarà la redistribució dels menors a la península. Cira Rego quantifica en 1.300 el nombre de menors que ara tenen controlats i apunta que el repartiment es farà en qüestió de setmanes. El govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre la crisi migratòria de Ceuta a final d'aquest mes. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. Aquest matí, Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació amb diferents ministres per abordar aquesta qüestió. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, coincidint amb la meitat de la legislatura. Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i de prevaricació. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills de migrants en situació irregular. Multa de gairebé 570 milions d'euros a Meta, un jutjat nord-americà l'ha sancionat pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i als adolescents. La compra-venda d'habitatges a Catalunya registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. S'han venut prop de 9.500 pisos i cases i la gran majoria de segona mà. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compra-vendes, un 0,8% més que el 2025. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos estan investigant els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Backing Fastard.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. El Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'ivorià Yann Diomandé, i en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà.
0: Titular del temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura una mica més alta que ahir.
1: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu encarregat de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van arribar la setmana passada a la ciutat autònoma. Ho ha fet durant la visita que està realitzant en aquests moments a Ceuta.
3: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Des de Ceuta, Rego xifra en 1.300 els menors que ara tenen controlats els serveis socials. La ministra assegura que la situació es va normalitzant després que en els primers moments de l'arribada massiva els serveis d'atenció de la ciutat quedessin desbordats. La ministra també ha destacat que el perfil dels menors que han arribat a Ceuta en aquesta última entrada és diferent. En aquesta ocasió han arribat més nenes i també molts infants de 13 anys. Doncs bé, el govern espanyol té previst donar explicacions sobre aquesta crisi migratòria a finals d'aquest mes al Congrés. Compareixeran en seu parlamentària 4 ministres, el de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. I també aquest matí el president espanyol Pedro Sánchez presideix telemàticament una reunió amb els ministres del seu gabinet per abordar l'evolució de la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Àngels Rafuente.
4: Els ministres Margarita Robles, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños i José Manuel Álvarez donaran explicacions a les seves respectives comissions parlamentàries, compareixences a petició pròpia en període extraordinari del Congrés i que ja estan marcades en el calendari. Seran els dies 25, 27 i 28 d'agost. I Pedro Sánchez presideix a aquesta hora una reunió telemàtica de coordinació de crisi a Ceuta que es va afegir a l'agenda del president a última hora d'ahir. A la reunió hi assisteixen el Massaiz, Fernando Grande Marlaska, Margarita Robles i Cira Rego, ministra d'Infància. Una trobada per abordar la situació que està ofegant la ciutat autònoma. I és que el govern espanyol està disposat a començar el repartiment dels menors de Ceuta per tota la península. L'executiu és conscient de la situació insostenible que viu Ceuta i vol que l'acollida comenci d'aquí poques setmanes per alleugerir la situació de col·lapse que viu la ciutat autònoma. Una dada, Ceuta, Melilla i les Canàries han traslladat a la península més de 1.750 menors no acompanyats des que es va aprovar el repartiment solidari per comunitats l'agost de l'any passat.
0: Agents de la policia i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueix l'entrada il·legal de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, de les quals 27 ja han ingressat a la presó. La policia també ha confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat, valorades en 5 milions d'euros. Segons la investigació, l'organització feia servir aquestes embarcacions per portar droga d'Espanya a Algèria i el viatge de tornada l'aprofitaven per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Demà es compliran 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu un gran revulsiu al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
5: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació. Amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
6: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
5: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaz a Catalunya.
0: Doncs bé, coincidint amb l'Equador de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys, critica la gestió del govern socialista i acusa el PSC d'estar sotmès a Madrid i no defensar els interessos de Catalunya. Parlament, Montse García.
7: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha criticat la gestió d'aquests 2 anys del PSC, repassant els problemes amb les infraestructures, l'ensenyament, les llistes d'espera i la dependència, la fiscalitat i la defensa del català. Per Sales, l'executiu d'Illa és incompetent.
8: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment, sempre hi posa una excusa. Davant d'una crisi, sempre hi posa una nova promesa. I davant del moment d'assumir responsabilitats, sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
7: Sales ha reiterat que la seva formació són l'alternativa al govern d'Illa i també ha demanat als jutges que apliquin el mandat del TJUE i deixin de bloquejar el retorn de Carles Puigdemont.
0: Marxem ara a Madrid. El PSOE ha denunciat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que va fer el govern madrileny i que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i de prevaricació. Paula Brujats, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Els socialistes acusen Isabel Díaz Ayuso de mentir, de tapar la veritat i d'haver-se gastat més de 6 milions d'euros públics amb aquest àtic, que en lloc de ser una oficina temporal volia que fos casa seva. Per això, i davant la falta de transparència, diu Òscar López, secretari general dels socialistes madrilenys, que la justícia ho ha d'investigar perquè hi ha clars indicis de delicte.
10: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
9: El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el Consell d'Administració de Planifica Madrid, que és l'organisme públic que va tramitar la compra d'aquest àtic amb una exclusiva immobiliària de luxe que amb aquesta venda es van portar un 3% de comissions. La denúncia d'avui dels socialistes se suma a la que ja han presentat Més Madrid i també un particular per investigar tot aquest escàndol. Tots hi veuen delictes de malversació i de prevaricació i confien que la justícia faci el pas i investigui el govern madrileny.
0: Paula Bruixats, gràcies, bon dia.
9: Adéu, bon dia.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills de migrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui nega la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar al juny el primer intent de Trump, però el president dels Estats Units hi insisteix.
11: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. El Suprem li va tombar amb l'argument que una ordre executiva no pot alterar els drets garantits per la Constitució dels Estats Units. Trump topa també amb les ONGs que sostenen que la ciutadania per naixement no depèn de l'estatus migratori dels pares. Hem de parlar també d'una multa milionària a Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors.
1: 3CAT Info.
0: La compra-venda d'habitatges registra el juny, el millor juny, volíem dir, des de la bombolla immobiliària. Aquest any, al mes de juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser unes 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat. I més d'un centenar d'ajuntaments de tot Catalunya ofereixen 310 solars per construir-hi habitatges protegits de lloguer assequible. S'hi podrien aixecar més 12.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Aquest és el resultat de la segona convocatòria de la reserva de solars que ha fet el govern per mobilitzar terrenys on edificar aquests pisos de lloguer dins l'anomenat Pla 50.000. Les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona són els territoris que més n'han inscrit. D'aquests solars n'hi ha un terç que ja tenen un promotor per construir-hi o que l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Canviem ara de qüestió. Els bombers de la Generalitat han donat aquest matí per controlat l'incendi forestal de Senet a l'Alta Ribagorça després d'una setmana de treballs en una de les emergències més complexes d'aquest estiu al Pirineu. La Vall de Boí, Pau Rovira.
12: L'incendi es va declarar divendres passat a causa d'un llamp i ha cremat 110 hectàrees de terreny forestal, una part de les quals dins la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Durant aquests dies, els bombers han hagut de treballar en un terreny molt escarpat i difícil, amb forts pendents i risc de despreniments, fet que ha obligat a prioritzar els mitjans aeris i només en els darrers dies permetre l'entrada d'efectius terrestres amb línies manuals d'aigua. La meteorologia també ha complicat l'extinció. Les tempestes de cada tarda han obligat en diverses ocasions a retirar els equips terrestres pel risc de llamps, fortes ratxes de vent i la possible formació de pirocúmuls que podien reactivar el foc. Ara, amb l'incendi ja controlat, els bombers continuen revisant tot el perímetre amb patrulles terrestres, drons i mitjans aeris per localitzar possibles punts calents i assegurar que les flames no es revifin abans de donar l'incendi definitivament per extingit.
0: Un quart d'una del migdia, fem una ullada al trànsit i al temps. Connexió amb l'equip diari de 3CAT Info, Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Es manté tallada la carretera C35 a l'altura d'Hostalric, on retiren un camió accidentat aquesta matinada. S'estan fent desviaments senyalitzats. Ara hi ha aturades a la zona fronterera de la Jonquera, tant a l'autopista AP7 com a la carretera Nacional 2. I és que hi ha alguna possible incidència a l'altra banda de la frontera que està provocant aquesta retenció. Sobretot la més afectada és la carretera Nacional 2, amb retencions des de la Jonquera i fins la frontera en sentit nord. També cua a la mateixa autopista AP7 d'uns 3 quilòmetres entre Castellbisbal i Martorell en direcció Tarragona, després que han retirat fa estona els vehicles que han tingut un accident a l'altura de Subirats, a l'Alt Penedès. També aturades a la C31 a Torroella de Montgrí en tots dos sentits, la C66 a Llofriu o la G614 a Cadaqués en direcció d'entrada a la població. A Barcelona es mantenen les aturades a la Ronda a Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs per les obres que tallen un carril en tots dos sentits, mentre que a la Ronda Litoral trobem trams de lentitud entre Diagonal Mar i la Barceloneta direcció Llobregat i a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. El transport públic continuen interrompudes les línies de Rodalies RL3 i RL4 entre Lleida Pirineus i Manresa per l'atropellament d'una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell. S'està gestionant un servei alternatiu per carretera, mentre que la línia R3 té retards mitjans de 40 minuts pels danys provocats per les tempestes d'ahir. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Amb l'Eloi Cordomí.
14: El temps de les pròximes hores es presenta força tranquil en general, amb sol a gairebé tot arreu, excepte al voltant del Pirineu Oriental, on d'aquí una estona començaran a créixer nuvolades i es formaran algunes tempestes, també cap al Prepirineu, i poden descarregar especialment a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. En aquest sentit, tenim avisos també del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la intensitat d'aquestes pluges que podrien acompanyades de tempesta o fins i tot d'alguna calamarsada. A la resta, sol i temperatures que s'enfilen una mica respecte a les d'ahir, amb més màximes de 35 graus a l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent. Demà començarem el dia amb sol, excepte al sud de Catalunya, a la Costa Daurada, podrien formar-se alguns núvols baixos, a un banc de boira també els llocs on avui hagi plogut, i a la tarda hi haurà més inestabilitat i demà apareixeran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i a l'oest de Catalunya, comarques de Ponent i de l'interior de Tarragona, demà també podrien formar-se aquestes tempestes de tarda. Diumenge, en canvi, el dia serà assolellat i tan sols hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: Un quart d'una i tres minuts, els Mossos han detingut un home que, segons ha pogut saber aquesta emissora de fons coneixedores del cas, hauria apunyalat un altre home i el districte de Nou Barris a Barcelona. Els fets s'haurien produït arran d'una baralla en què també va participar una dona, que seria l'exparella de la víctima. La policia busca aquesta dona que va fugir. Segons diversos testimonis, l'agressió s'hauria comès al replat d'un habitatge i la víctima hauria estat apunyalada diverses vegades. Després de l'atac, l'home agredit hauria intentat fugir en moto, però hauria perdut el coneixement abans d'arrencar el vehicle per la gravetat de les ferides. Albert Batlles, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
15: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: La investigació continua oberta i el cas està sota secret de les actuacions. I hem de parlar també de dues persones detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Els fets han passat poc després de les dues i no hi ha hagut ferits. Barri del Raval, David Àngela.
16: Després de rebre l'avís de diversos veïns, patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà han pogut detenir els dos sospitosos i localitzar diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. La majoria de veïns i comerciants no han pogut presenciar els fets perquè han sigut ben entrades la nit. La Patrícia, que és de l'Uruguai i que regenta un negoci, denuncia la inseguretat que es viu al barri.
17: Sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hòsties. Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps? Això no agrada.
16: L'Elisa, una xinesa que porta un altre establiment, estava pendent de revisar i d'entregar el contingut de les càmeres de seguretat que han pogut captar les imatges del tiroteig a la policia. També es queixa dels robatoris, fins i tot amb violència, que hi ha constantment al barri.
18: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
16: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passem als edificis públics. A l'Hospital d'Aran s'ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanés.
9: Quan van construir ara fa 40 anys l'Hospital d'Aran, pocs imaginaven que l'edifici hauria de fer front a temperatures més pròpies de la Plana de Lleida que del Pirineu. Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
19: Habitualment, era Val d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no de calor, més ara, amb aquests tios que ens van arribant, ja que ho hem detectat, i l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara hi ha més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
9: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital que haurien de començar enguany. Alfons Sanauja, gestor de projectes d'Aran Salut.
20: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
9: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: L'eclipsi es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, al de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones que estiguin empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigues.
21: L'alçada del campanar de l'Església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai ja acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
22: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era del campanar, amb l'experiència que teníem d'haver vist les postes de sol. I, sens dubte, doncs, a l'hora de pensar, plantejar, vam veure que era viable, vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs vam demanar a sortejar-ho.
21: L'únic problema és que l'espai és molt limitat, per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles d'entre les 339 peticions que han fet arribar els vallencs al consistori.
22: A dalt del pla de campana sí que hi cap més gent. El que passa és que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
21: L'experiència començarà a les 7 de la tarda amb una visita guiada al campanar i al tas gentilesa de la DEO Tarragona de productes de quilòmetre zero. El campanar de Valls és una torre d'estil neogòtic que es va inaugurar l'any 1897 coincidint amb la Fira de Santa Úrsula. Es va aixecar més amunt del que estava previst inicialment per superar la Prioral de Sant Pere de Reus. Ara és el campanar més alt de Catalunya.
0: El director, guionista, productor i actor alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia del Festival de Cinema de Sant Sebastià durant la 74a edició del certamen que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. L'organització reconeix així 6 dècades de trajectòria d'una de les figures més influents del cinema contemporani, autor d'obres com Aguirre, La còlera de Déu o Fitzcarraldo. Herzog recollirà el guardó en la gala d'obertura on presentarà la seva darrera pel·lícula, Back in Faster, un drama protagonitzat per Rooney i Kate Mara, que s'haurà estrenat prèviament a la Mostra de Venècia. Considerat una figura clau del nou cinema alemany, el cineasta de 83 anys acumula una àmplia filmografia en què ha explorat sovint els límits de la raó, la obsessió humana i la relació hostil entre l'home i la natura.
1: Esports.
0: Pau Dax, bon dia.
23: Bon dia.
2: El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City, el seu club actual, per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el club anglès. I el Barça s'entrena avui, aquest matí, a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia. A les 8 del vespre i jugarà contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. Encara en futbol, el Real Madrid va anunciar ahir la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032. Un club blanc que també va fer oficial el fitxatge de Yann Diomandé, el davanter de la Costa d'Ivori de 19 anys, signa per 7 temporades fins al 2033. El Real Madrid paga 125 milions d'euros al Leipzig alemany, que poden arribar a ser 140 amb variables. És el fitxatge més car, volem dir, de la història del club blanc. Encara un altre fitxatge, el central basc Unai Núñez s'incorpora a l'Espanyol. Arribada al Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada, el club blanc i blau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En marxa el Gran Premi de MotoGP de Silverstone, a la Gran Bretanya, el primer després de les vacances. Ha començat fa 10 minuts la primera sessió dels entrenaments lliures i a les 4 hi haurà la segona sessió per obtenir un lloc a la Q2 de demà. Amb 11 curses per disputar-se, Jorge Martín és líder amb 11 punts d'avantatge sobre el japonès Ayogura. El campió, Marc Márquez, ocupa la tercera posició de la general a 18 punts del líder. Els 5 primers de la classificació estan separats només per 24 punts, incloent-hi Marco Bezzecchi i Fabio Di Gianantonio. 4 catalans seran a la graella del Gran Premi, volem dir, de la Gran Bretanya, amb la novetat de Pol Espargaró en el lloc del lesionat Maverick Viñales. Escoltem Espargaró parlant de Marc Márquez en declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
3: Bé, si has de posar els teus diners, evidentment sempre és el que porta la millor inèrcia, sempre el que va escalant més posicions i recuperant més punts, i en aquest cas és el Marc, que està en una sintonia d'aquestes perfectes, en un èxtasi constant amb la Ducati, que li està funcionant molt bé.
2: I en uns minuts, poc abans de la una del migdia, es disputarà la setena etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb dos ports de segona categoria i un de tercera. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar, es va imposar a l'esprint ahir en la sisena etapa. La seva companya d'equip, la catalana Mireia Benito, en parlava ahir en una entrevista al Tot Costa.
4: Sí, brutal. Brutal, perquè hem tingut un dia terrible. Bueno, havíem d'anar a la fuga. La fuga no s'ha arribat a fer mai com a tal. O sigui, ha sigut una corredora d'una en una. I bé, després he tingut una avaria, la baixada més important del dia, llavors ha sigut ja com pensar, uf, a veure això com ho solucionem.
2: El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlène Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder.
1: 3CAT Info.
2: Tornem al futbol. El primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra, on avui han parlat Cata Coll, Eva Payor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Cata Coll parlant de l'estaix a terres andorranes.
23: Poder estar aquí a Andorra fa menys calor, sabeu que s'agraeix bastant, i crec que aquest estaix també serveix per això, per jugadores noves, jugadores del B, doncs que se sentin com a casa, que s'integrin el màxim possible a l'equip, i crec que així està sent, no? També jo crec que és un estaix per consolidar i ser un equip sòlid, i crec que és el que hem d'aconseguir i és l'objectiu d'aquest estaix.
2: I la davantera Clàudia Pina s'ha referit a les noves incorporacions blaugranes.
24: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo el equipo seguro que irá más.
2: I un últim apunt, la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París, que s'ha disputat fa una hora i mitja.
1: 3CAT Info.
0: Dos quarts d'una del migdia, notícies més destacades a aquesta hora. La ministra de Joventut i Infància xifra en 1.300 el nombre de menors acollits a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de la setmana passada. Sira reconeixia que la redistribució a la península es farà d'aquí poques setmanes i destaca que ha canviat el perfil dels que arriben. Aquest anunci ha coincidit també amb el de la compareixença del govern espanyol al Congrés per donar explicacions sobre la crisi. Serà a finals d'aquest mes d'agost. Demà farà dos anys de la investidura de Salvador Illa, el president de la Generalitat, afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents al Departament d'Educació i amb el nou model de finançament com a principal cavall de batalla. Junts per Catalunya acusa l'executiu d'Illa d'estar ensorrant Catalunya i d'incompetent. I Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per a fills d'emigrants en situació irregular. De tot això us n'hem parlat aquesta primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que hi ha 7 persones mortes com a mínim i 15 més ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. I els noms més destacats de l'escena musical europea se citen a partir d'avui a Barcelona. El Parc del Fòrum acull fins diumenge la quarta edició del Brunch Electrònic, que arriba renovat, a renovar la llicència fins al 2028. En tres dies s'hi podran veure un centenar d'actuacions en un cartell on destaquen Art Bat, Marco Carola i Solomon. En esports, Pau, què destaquem a aquesta hora?
2: Doncs que Rodri Hernández, migcampista del Manchester City i de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. I ara és en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà.
0: La tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura serà una mica més alta. Dos quarts d'una i dos minuts, un total de 1.342 nens i nenes han estat acollits pel sistema de protecció de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. La ministra de Joventut i Infància d'Espanya, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. De moment, aquests infants estan allotjats en dos centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. Sentim a la ministra, Cira Rego.
5: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Mentrestant, desenes de menors continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia mentre esperen que se'ls identifiqui per poder accedir al sistema de protecció. Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis de atenció quedessin desbordats. La ministra també ha explicat que el perfil dels menors d'aquesta última entrada és diferent al d'altres. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. Doncs ve un anunci, la de Cira Rego, que coincideix amb un altre, i és que el govern espanyol donarà explicacions al Congrés sobre aquesta crisi migratòria a finals d'aquest mes d'agost. Compareixeran els ministres de l'Interior, d'Exteriors, de la Presidència i la titular de Defensa. I aquest matí Pedro Sánchez presideix una reunió de coordinació amb diferents ministres una setmana després de l'entrada massiva d'emigrants des del Marroc. Mentrestant, les ONGs i entitats que atenen els mitjans que hi ha a Ceuta adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant i dormint als carrers i reclamen al govern espanyol que enviï ajuda humanitària i especialitzada per atendre'ls. Elena Maleno és especialista en migració i tràfic de persones i fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
6: No hay tantos medios en Ceuta para atender a todas estas personas, pero también es verdad que desde las otras autoridades estatales se podían haber desplazado, bueno, pues a agentes de protección de la infancia, trabajadores sociales, ¿no? Perfiles de protección de derechos y no solo pensar en los perfiles militares.
0: Maleno assegura que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes que estan soles pels carrers. Encara sobre migració, dijous els equips de salvament han rescatat un centenar de persones que intentaven arribar en pasteles balears. A més de la meitat, a 57, les han rescatat a tocar de les illes de Cabrera i Formentera. La majoria de migrants són magribins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Salvador Illa arriba a la meitat del seu mandat enderbolit per les crisis a Rodalies i a l'educació, totes dues pendents encara de resoldre. Amb els pressupostos aprovats, el president de la Generalitat manté la confiança en Esquerra i els comuns i afronta la segona part de la legislatura amb el nou model de finançament autonòmic com a element clau. Doncs bé, coincidint amb l'Equador d'aquesta legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys, critica la gestió del govern socialista i acusa el PSC d'estar sotmès a Madrid i no defensar els interessos de Catalunya. Junts n'ha parlat des del Parlament i ha anat la Montse García.
7: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha criticat la gestió d'aquests 2 anys del PSC, repassant els problemes amb les infraestructures, l'ensenyament, les llistes d'espera i la dependència, la fiscalitat i la defensa del català. Per Sales, l'executiu d'Illa és incompetent.
8: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment sempre hi posa una excusa, davant d'una crisi sempre hi posa una nova promesa i davant del moment d'assumir responsabilitats sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
7: Sales ha reiterat que la seva formació són l'alternativa al govern d'Illa i també ha demanat als jutges que apliquin el mandat del TJUE i deixin de bloquejar el retorn de Carles Puigdemont.
0: 2:15.
1: 3CAT Info.
0: Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret per fills d'emigrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar el juny el primer intent de Trump, però el president nord-americà insisteix.
10: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: No hi ha dades oficials que quantifiquin el nombre d'estrangers que arriben als Estats Units per donar-hi a llum i obtenir la ciutadania per als seus fills. Almenys 7 persones mortes i una 20ena més ferides en un tiroteig en un prestigiós institut de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, abans hauria matat els seus avis a casa. De moment, no se saben els motius de l'atac. Entre les víctimes mortals, al centre educatiu hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant que s'hauria suïcidat. El primer ministre del país lamenta bé els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any. Tailàndia té un elevat índex d'armes de foc per habitant i els tirotejos no són cap fet excepcional. La pitjor matança dels darrers anys va ser el 2022, quan un expolicia va matar 36 persones, entre les quals 22 nens, en una llar d'infants. Avui fa 30 anys que una riuada es va endur al càmping Les Nives de Biescas. Això era Esbaix, a la província d'Osca. En aquell desastre hi van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins a l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, aprovat per la Generalitat, obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ja poden exigir als propietaris que actuïn i dir-los com ho han de fer.
12: Estem avaluant si el risc d'inundació que hi ha a cada càmping es pot gestionar o no. No estem mirant tant si està o no en zona inundable, si ara, si fos una nova activitat, podria ser-hi o no. El que estem mirant és si té la capacitat per anticipar-se a la inundació, protegir els usuaris, etc. I si en algun cas es detecta que no, quines mesures s'han d'adoptar.
0: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat tant en l'homologació dels plans d'autoprotecció com en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
13: Les coses de Palacio van despacio i en aquest moment estem exigint que vagin molt més ràpid les coses perquè necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
0: Dels 179 càmpings que hi ha a Catalunya travessats per rius o amb un riu a menys de 100 metres, només 42 tenen aquests plans homologats i 26 els han obtingut en l'últim any i mig. I en l'últim any les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una averia. Són dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes averiats és la PSAT, amb 500 turismes aquest any, amb un increment d'averies respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al vora. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants. I és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
14: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
0: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renova urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística, ANDAC, la majoria d'edat dels cotxes catalans és de més de 14 anys.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3CAT Info a Instagram, Facebook i X.
0: Avui arrencarem la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
15: Esto va tomando ritmo, ¿eh?
17: ¿Dónde íbamos ahora?
15: Cerca de Urda. Dormíamos en las cabañas de no sé.
0: Fins diumenge, el certament convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició, seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i es reforça la voluntat de projectar el territori a través de l'audiovisual. Trem, Pau Rovira.
18: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
25: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
18: El Mostremp arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
26: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar, doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
18: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
1: A 3CAT Info,
27: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
28: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
29: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
30: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Tres quarts d'una. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Pel que fa a incidències, la comarcal 14-13A, tallada a l'altura de Rubí, al Vallès Occidental, a causa d'una taca d'oli, segons informen des de trànsit. Aturats a la C-65, a l'altura de Santa Cristina,

0: a causa de les obres de cobertura de la ronda que tallen un carril a banda i banda, també aturats entre Sant Gervàs i Vallcarca en sentit en Besòs, i a la ronda litoral a l'altura de Sant Adrià, a Poble Nou, a la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. I ara també s'aturen els vehicles a la B20, la Pota Sud i la C32 entre el Prat i Sant Boi en direcció Castelldefels a causa d'obres que tallen un carril a la circulació. El transport públic es mantenen interrompudes les línies de rodalies RL3 i RL4 entre Manresa i Lleida Pirineus. Ja hi ha un servei alternatiu per carretera al tram afectat, i és que un tren ha atropellat una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell en un punt de pas no autoritzat, segons informa Renfe. Banda, la línia R3 té encara retards mitjans de 40 minuts per limitacions de velocitat a causa de la tempesta d'ahir. Més informació renovada d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
2: Eloi Cordomí.
3: Tarda assolellada avui a la majoria de comarques. Si bé el Pirineu i Prepirineu Oriental poden començar a créixer d'aquí una estona nuvolades que podran descarregar algun ruixat, alguna tempesta, que després podrien escampar-se també en altres sectors de l'interior de Girona o del nord de Barcelona. Seran tempestes bastant localitzades en aquests sectors. Tot i això, poden ser fortes. Ho adverteix també amb un avís de nivell groc i taronja al Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. A la resta de comarques el temps serà assolellat, una mica més càlid que ahir, amb màximes de 34-35 a força comarques de l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Demà començarem el dia amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, però la resta el temps serà assolellat, esplèndid, i a la tarda de demà hi haurà més inestabilitat. Per tant, les tempestes poden afectar més comarques. Creiem que demà dissabte apareixeran al Pirineu, Prepirineu i també a l'oest de Catalunya, així com també a l'interior de les comarques de Tarragona o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment. Demà la temperatura sense grans canvis, sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, encara aquest cas diumenge, quedaran concentrats al Pirineu.
4: Aguanta'm bé, per la feina ja!
1: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de Tresca Info.
5: Després de les neus i la Fira Agost, el calendari casteller reposa a l'espera de les grans diades de la segona meitat del mes. Aquest dissabte, però, destaca la diada castellera de la Festa Major de Llorenç al Penedès.
6: La diada continua en el nou format de tarda, a partir de les 6 al carrer Francesc Macià de la localitat penedesenca. Hi actuen la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell.
5: Dissabte a la tarda també faran castells a Millars, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.
6: L'actuació està prevista per a 6:15 a la plaça de la Font del Rei i podreu veure els castellers del Riberal i els Tirallongues de Manresa.
5: Diumenge, a Castelldefels, al carrer d'Arcadi Balaguer, diada de vigília.
6: A 12:45 del migdia hi podreu veure la colla local dels castellers de Castelldefels, que hi actuaran solitari.
5: A Cubelles, diada de festa major.
6: A les 6 de la tarda, al passeig marítim de la vila del Garraf, hi actuen els castellers del Foix de Cubelles, els Minyons de l'Arbós i la colla castellera de la Bisbal del Penedès.
5: I diumenge, 12:45 del migdia, diada del Guarnit, a la vila de Gràcia, l'actuació més destacada del dia.
6: La diada és a la plaça del Raspall i podreu veure els castellers de la Vila de Gràcia i els tarragonins Xiquets del Serrallo. Recordem també que diumenge a la nit a Llorenç del Penedès l'afició castellera local organitza la tradicional cindriada i fa castells a la vila. La festa es celebra al carrer Francesc Macià fins a les 2 de la matinada.
5: Del més destacat del cap de setmana i també de la Fira Agost a Valls, us n'explicarem els detalls diumenge de 21-22 hores a l'informatiu casteller 3 rondes de 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
2: I ara música. El Branch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum amb una música electrònica des d'avui fins diumenge.
7: Entre els noms...
2: És la quarta edició del festival que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i que ha renovat llicència fins al 2028. Clàudia Roses.
7: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Kai Tranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Pritz, i el mestre del Tecno, Luciano, i l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès The Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el branch electrònic. Explica en quin moment

0: moment es troba el festival.
1: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días de este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
0: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost. Però aquest no és l'únic repte del brunch electrònic.
1: La programación artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial este año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guardan un hueco para venir al festival.
0: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.
2: I més música, la que sonarà en directe arreu de Catalunya. Sergio Dalma, Pablo López i Rosana protagonitzen una jornada plena de concerts i grans èxits on voldran fer gaudir el públic dels seus temes més emblemàtics. Adrià Clotet.
3: Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma. Un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat amb més de 36 anys de carrera musical. Mira com bailan los amantes por el aire emborrachando. Pablo López, a la seva cinquena visita a Cap Roig, segueix afrontant el 2026 amb El Niño del Espacio en concert, una gira que reflecteix l'evolució artística del cantant malagueny. El nou espectacle de Pablo López combinarà els seus èxits amb temes inèdits del proper àlbum. Encara queden entrades disponibles. El talismán de tu piel me ha dicho
4: que soy la reina de tus caprichos. Rosana també actuarà aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. La cantautora canària torna als escenaris amb la seva nova gira Vamos a Star Tour, amb la qual celebra els 30 anys del seu àlbum Lunes Rotes. El concert, als Jardins de Terramar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com el Talismán, A Fuego Lento o Si Tú No Estás.

0: Esports.
1: Pau Dax, bon dia.
2: Bon dia. Han començat els entrenaments del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Els està seguint en directe el Damià Aguilar. Bon dia.
3: Hola, bon dia. Torna MotoGP aquesta setmana després de les vacances. Havia donat que hi hagués 5 pilots amb 24 punts lluitant pel títol a mitja temporada. Lidera Jorge Martín i tenim en tercera posició Marc Márquez a 18 punts. Un Marc Márquez que ahir ja avançava que aquest cap de setmana, d'entrada, la seva estratègia ha de ser a la defensiva. De moment, ha començat aquest primer entrenament amb una temperatura ambiental agradable a la Gran Bretanya. 35 minuts per endavant, Àlex Márquez lidera el grup, al darrere Raúl Fernández, Pedro Acosta, Joan Mir i en cinquena posició el campió del món Marc Márquez.
2: Gràcies, Damià. I en uns minuts començarà la setena etapa del Tour de França femení de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux, amb dos ports de segona categoria i un de tercera. Lidera la general, la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder. Ahir, a la sisena etapa, es va imposar a l'esprint la ciclista de Maurici, Kim Lecourt-Pienaar. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el club anglès, un Barça masculí de futbol que s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I a l'Espanyol s'incorpora el central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins al final de temporada. El club blanquiblau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encara en futbol, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra, on avui han parlat Cata Coll, Eva Payor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Cata Coll parlant de l'estaix andorrà.
4: Poder estar aquí a Andorra fa menys calor, sap que s'agraeix bastant, i crec que aquest estaix també serveix per això, per jugadors nous, jugadors del B, pues que se sentin com a casa, que s'integrin el màxim possible a l'equip, i crec que així està sent, no? També jo crec que és un estaix per consolidar i ser un equip sòlid, i crec que és el que hem d'aconseguir i el objectiu d'aquest estaix.
2: Y la davantera Claudia Pina se ha referido a las nuevas incorporaciones blaugranas.
5: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo, el equipo seguro que irá más.
0: 3CAT Info.
2: Obrim plana poliesportiva, la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació de París, que s'han disputat aquest matí. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries. L'escoltem.
6: Pues en las dos primeras rondas muy bien. Sí que es cierto que me iba encontrando mejor a medida que iba pasando la prueba. En las boyas me encontraba súper bien y adelantaba muchos puestos. Y nada, en la final ya me ha costado un poco, que es lo más importante, que es salir rápido, y ya me notaba ahí un poquillo regular. Entonces nada, a ver, he cumplido mi objetivo porque quería estar ahí en la final, pero bueno, creo que haber estado un poco más adelante y poder luchar algo, pues me hubiera gustado.
2: En bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Quitzenàs Manresa, després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el club del Bages avui. El Manresa, que ja havia donat la plantilla per tancada, haurà de buscar un nou base. Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Espanyola, ha dit avui en relació a la FIFA que ocultar decisions transcendentals és un sotrac gravíssim en la governança institucional. Ho ha dit després que la UEFA assegurés ahir que manté el boicot a les competicions de la FIFA, malgrat les disculpes del seu president, Gianni Infantino, pels errors en el projecte fallit de crear una societat privada per gestionar esdeveniments i operacions de la FIFA. Infantino ha rebut el suport en les últimes hores de la Confederació Africana de Futbol i de les federacions de l'Argentina i Mèxic. I el Badalona Women juga avui a Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. L'equip va guanyar ahir el segon partit de pretemporada també a Salou. Va superar per 4-2 el Bristol City anglès. Sheila Guijarro, fitxada aquest estiu de l'Atlètic de Madrid, va fer el seu primer gol i creu que l'equip continua creixent.
1: Creo que el equipo ha estado bien, al final estamos buscando encontrarnos con nosotros misma, con el juego, tenemos muchas ganas de seguir compartiendo minutos y partidos y al final creo que el equipo ha estado bien, al final pues son partidos de pretemporada que siempre hay que ajustar cosas.
0: Trescat Info.

0: La 1 en punt del migdia. Bon dia, us informa Òscar Callau. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben des d'Espanya. La ministra de Joventut i Infància xifra en 1.300 el nombre de menors acollits a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de la setmana passada. Cira Rego anuncia que la redistribució a la península es farà d'aquí poques setmanes i destaca que ha canviat el perfil dels que arriben. Hi ha més nenes i els infants són cada cop més petits. Desarticulen una organització que portava droga amb llanxes ràpides cap a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 dels quals ja han ingressat a la presó. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Coincidint amb la meitat de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. El PSOE ha portat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i prevaricació. 7 persones han mort i 20 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Detenen 2 persones en relació a un tiroteig aquesta matinada al barri del Raval de Barcelona. Els trets no han causat cap víctima i els Mossos investiguen encara els fets. El cineasta alemany Werner Herzog rebrà el Premi Donostia de la 74a edició del Festival de Sant Sebastià. Als 83 anys, el referent del nou cinema alemany presentarà al certamen basc la seva nova pel·lícula, Bucking Faster.
1: 3CAT Info.
0: Els esports.
2: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. I en marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I el Real Madrid anuncia la renovació de Vinícius Júnior fins al 2032 i el fitxatge de l'iborià Jan Diomandé.
0: Pel que fa al temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura serà una mica més alta.
1: 3CAT Info.
0: Us ho dèiem ara mateix en titulars. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben des d'Espanya. Ens ho explica des de Madrid Àngels Lafuente. Bon dia, Àngels.
3: Hola, bon dia. El govern espanyol considera que la mesura va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària. I encara més ara que la situació, diuen, ja s'ha resolt i la gran majoria dels que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. L'executiu dona de temps fins diumenge a mitjanit per reobrir l'espai Schengen. Si no, adverteixen, actuaran amb la mateixa moneda. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava aixecar els controls. No hi ha hagut resposta 3 dies després, per això el govern espanyol els hi ha llançat aquest ultimàtum. I l'executiu donarà explicacions sobre la crisi de Ceuta a finals del mes al Congrés. Compareixeran en seu parlamentària 4 ministres, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El paper els acusa d'anar tard i els cita al Senat la pròxima setmana. Alma Ezcurra.
4: No vamos a permitir que el gobierno deje para finales de agosto lo que tiene la obligación legal de cumplir la semana que viene. El Partido Popular solicitó ayer estas comparecencias los días 12, 13 y 17. Y el Gobierno, si no quiere comparecer en el Senado, va a tener que explicar por qué y asumir las consecuencias, porque tiene la obligación legal de comparecer.
3: En tot cas, l'executiu té clar que no anirà al Senat com volen els populars i no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27 i tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
0: Gràcies, Madrid. Un total de 1.342 nens i nenes han estat acollits pel sistema de protecció de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. La ministra de Joventut i Infància d'Espanya, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve hi arribarà el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. De moment, aquests infants estan allotjats en dos centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. Sentim Cira Rego.
5: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Mentrestant, desenes de menors continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional mentre esperen que se'ls identifiqui per poder accedir així al sistema de protecció. Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis d'atenció quedessin desbordats. La ministra també ha explicat que el perfil dels menors d'aquesta última entrada és diferent del d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. I encara una informació més relacionada amb Ceuta, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant i dormint als carrers i reclamen al govern espanyol que enviï ajuda humanitària i especialitzada per atendre'ls. Elena Maleno és especialista en migració i tràfic de persones i fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras.
6: No hay tantos medios en Ceuta para atender a todas estas personas, pero también es verdad que desde las otras autoridades estatales se podían haber desplazado, bueno, pues agentes de protección de la infancia, trabajadores sociales, ¿no? Perfiles de protección de derechos y no solo pensar en los perfiles militares.
0: Maleno recorda que molts d'aquests menors han viscut situacions molt dures durant la travessia i que necessitaran atenció psicològica. A més, assegura que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes que estan soles als carrers. I a les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera, a Mallorca, amb pastera. Ahir en van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. I encara parlem de migració perquè agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueix l'entrada il·legal de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, de les quals 27 ja han ingressat a la presó. La policia també ha confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en 5 milions d'euros. Segons la investigació, l'organització feia servir aquestes embarcacions per portar droga d'Espanya cap a Algèria i el viatge de tornada l'aprofitava per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant els escorcolls que es van fer, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha 4 persones que la policia considera els cervells de l'aparell delictiu.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: La 1:09, parlem ara de política. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Coincidint amb la meitat de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys, critica la gestió del govern socialista i acusa el PSC d'estar sotmès a Madrid i no defensar els interessos de Catalunya. Parlament, Montse Garcia.
7: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha criticat la gestió d'aquests 2 anys del PSC repassant els problemes amb les infraestructures, l'ensenyament, les llistes d'espera i la dependència, la fiscalitat i la defensa del català. Per Sales, l'executiu d'Illa és incompetent.
8: Davant d'un problema sempre hi posa un anunci, davant d'un incompliment sempre hi posa una excusa, davant d'una crisi sempre hi posa una nova promesa i davant del moment d'assumir responsabilitats sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
7: Sales ha reiterat que la seva formació són l'alternativa al govern d'Illa i també ha demanat als jutges que apliquin el mandat del TJUE i deixin de bloquejar el retorn de Carles Puigdemont.
0: I a Madrid, el PSOE ha denunciat a la Fiscalia la compra de l'àtic de luxe que va fer el govern autonòmic i que s'havia de destinar a oficina temporal per la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. Els socialistes volen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de fons públics i prevaricació. Madrid, Paula Brujats.
9: Els socialistes acusen Isabel Díaz Ayuso de mentir, de tapar la veritat i d'haver-se gastat més de 6 milions d'euros públics amb aquest àtic, que en lloc de ser una oficina temporal volia que fos casa seva. Per això, i davant la falta de transparència, diu Òscar López, secretari general dels socialistes madrilenys, que la justícia ho ha d'investigar perquè hi ha clars indicis de delicte.
10: I vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
9: El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el Consell d'Administració de Planifica Madrid, que és l'organisme públic que va tramitar la compra de l'àtic. L'anunci d'aquesta denúncia dels socialistes ha enganxat Díaz Ayuso en una visita en un dels pobles afectats pels incendis forestals de fa dues setmanes i s'ha limitat a respondre així.
11: Cuando vuelvo a mis adversarios de vacaciones... Hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
9: El govern madrileny ha posat a la venda el polèmic àtic i els diners es destinaran justament als afectats pels incendis d'aquest estiu. La denúncia d'avui dels socialistes se suma a la que ja han presentat Més Madrid i també un particular per investigar l'escàndol i veuen delictes de malversació i de prevaricació i confien que la justícia faci el pas i investigui el govern madrileny.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 6 persones han mort i més d'una trentena han resultat ferides en un tiroteig en un institut de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor, un estudiant del centre, abans també hauria matat els seus avis. Entre les víctimes mortals a l'institut hi ha 2 professors i 3 treballadors del centre, així com el mateix atacant de 14 anys que s'ha suïcidat. El primer ministre del país ha lamentat els fets.
12: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Les autoritats parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic del menor. I a Barcelona, 2 persones han quedat detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada. Els fets han passat poc després de les 2 i no hi ha hagut ferits. Barri del Raval de Barcelona, David Àngela.
13: Després de rebre l'avís de diversos veïns, patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà han pogut detenir els 2 sospitosos i localitzar diverses eines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. La majoria de veïns i comerciants no han pogut presenciar els fets perquè han sigut ben entrada la nit. La Patrícia, que és de l'Uruguai i que regenta un negoci, denuncia la inseguretat que es viu al barri.
14: Sí, dia no. A veure, ho veus aquí, l'altre dia també vaig sortir i n'hi havia 2 que estaven a les hòsties. Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps? Això no agrada.
13: L'Elisa, una xinesa que porta un altre establiment, estava pendent de revisar i d'entregar el contingut de les càmeres de seguretat que han pogut captar les imatges del tiroteig a la policia. També es queixa dels robatoris, fins i tot amb violència, que hi ha constantment al barri.
15: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento...
13: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
1: 3Cat Info.
0: Un apunt cultural abans de donar pas a la nostra àrea de servei. El director, guionista, productor i actor alemany, Werner Herzog, rebrà el Premi Donostia del Festival de Cinema de Sant Sebastià durant la 74a edició del certamen, que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. L'organització reconeix així 6 dècades de trajectòria d'una de les figures més influents del cinema contemporani, autor d'obres com Aguirre, La còlera de Déu o Fitzcarraldo. Herzog recollirà el guardó en la gala d'obertura, on presentarà la seva última pel·lícula, Bucking Faster, un drama protagonitzat per Rooney i Kate Mara, que s'haurà estrenat prèviament a la Mostra de Venècia. Considerat una figura clau del nou cinema alemany, el cineasta de 83 anys acumula una àmplia filmografia en què ha explorat sovint els límits de la raó, l'obsessió humana i la relació hostil entre l'home i la natura. Hem arribat a un quart de dues. Informació del trànsit amb Mariluz García. Bon dia.
16: Hola, bon dia. Continuen les cues a la P7 a l'altura de Martorell en direcció Tarragona. També n'hi ha ara a Sant Celoni en direcció Girona. La mateixa P7 i la Nacional 2 a la frontera de la Jonquera, direcció França, i és que la cua arriba fins al peatge del Voló, al Rosselló, en sentit nord. També cues a la C31 a Torroella de Montgrí en tots dos sentits. L'autovia 2 a l'altura de Jorba en direcció Lleida a causa d'obres. I a Barcelona, la ronda a dalt amb aturades entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, sentit Besòs, per les obres de cobertura, que tallen un carril per sentit, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs, i entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció Llobregat. El transport públic, recordem que continua interrompuda la circulació de trens entre Manresa i Lleida Pirineus, cosa que afecta les línies RL3 i RL4 de Rodalies, perquè, recordem-ho, un tren ha atropellat una persona a l'estació de Villoc d'Urgell. Es fa servei alternatiu per carretera en aquest tram. I també a Rodalies, la línia R3 arrossega encara retards mitjans de 40 minuts a causa de les limitacions de velocitat per la tempesta d'ahir. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: La previsió amb Eloi Cordomí.
17: El temps de les pròximes hores es presenta força tranquil en general, amb sol a gairebé tot arreu, excepte al voltant del Pirineu Oriental, on d'aquí una estona començaran a créixer nuvolades i es formaran algunes tempestes també cap al Prepirineu, i poden descarregar especialment a l'interior de les comarques de Girona, al nord de les de Barcelona. En aquest sentit, tenim avisos també del Servei Meteorològic de Catalunya que adverteixen de la intensitat d'aquestes pluges que podrien acompanyades de tempesta o fins i tot d'alguna calamarsada. A la resta, sol i temperatures que s'enfilen una mica respecte a les d'ahir, amb més màximes de 35 graus a l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent. Demà començarem el dia amb sol, excepte al sud de Catalunya, a la Costa Daurada, podrien formar-se alguns núvols baixos, a un banc de boira també els llocs on avui hagi plogut, i a la tarda hi haurà més inestabilitat i demà apareixeran més tempestes al Pirineu, Prepirineu i a l'oest de Catalunya, comarques de Ponent i de l'interior de Tarragona, demà també podrien formar-se aquestes tempestes de tarda. Diumenge, en canvi, el dia serà assolellat i tan sols hi haurà algun ruixat de tarda al Pirineu.
0: Doncs precisament a causa d'aquesta previsió que ens explicava l'Eloi, Protecció Civil ha tornat a activar en fase d'alerta el Pla Inuncat per avui, davant l'alta possibilitat de pluges intenses, especialment al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès i Osona. Per demà, la situació de risc es desplaçaria cap al nord-oest del país. Al Pirineu i Prepirineu, doncs, hi ha probabilitat de precipitació de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Segons el comunicat de Protecció Civil, s'espera que les pluges vagin acompanyades de vent molt fort, pedra i esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensificaran la vigilància dels rius i rieres davant el risc de pujades sobtades del cabal d'aigua.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Anem ara cap als Estats Units. Donald Trump intenta limitar de nou la ciutadania per naixement, malgrat el revés que va rebre del Tribunal Suprem. El president nord-americà ha firmat noves ordres executives per restringir aquest dret pels fills d'emigrants en situació irregular. La nova mesura amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia, perseguir el batejat com a turisme de maternitat, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport dels Estats Units. El Tribunal Suprem va rebutjar el juny el primer intent de Trump, però el president dels Estats Units hi insisteix.
18: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Trump com a part de la seva política de mà dura contra la migració. I continuem encara al continent americà. Multa milionària a Meta, la companyia tecnològica propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 570 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per reparar la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. El fiscal general de Nou Mèxic ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel que les xarxes socials estan fent als seus fills.
19: Les tasques d'extinció van bé.
20: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
20: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
20: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Més d'un centenar d'ajuntaments de tot Catalunya ofereixen 310 solars per construir-hi habitatges protegits de lloguer assequible. S'hi podrien aixecar més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Aquest és el resultat de la segona convocatòria de la reserva de solars que ha fet el govern per mobilitzar terrenys on edificar aquests pisos de lloguer dins l'anomenat Pla 50.000. Les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona són els territoris que més n'han inscrit. D'aquests solars, n'hi ha un terç que ja tenen un promotor per construir-hi o que l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Com dèiem, aquesta és la segona convocatòria d'aquesta reserva per mobilitzar solars. En la primera es van presentar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges públics de lloguer assequible i que ja s'han començat a licitar. I no deixem encara el tema de l'habitatge, perquè la compravenda de pisos registra el millor juny des de la bombolla immobiliària. Aquest any, al juny, s'han venut prop de 9.500 pisos i cases a Catalunya. L'any 2007, en el boom immobiliari, van ser uns 9.700, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. La gran majoria de les operacions, 7.500, són d'habitatges de segona mà. L'impuls del juny fa que les vendes acumulades durant el primer semestre de l'any superin les del mateix període de l'any passat. Durant els primers 6 mesos d'aquest 2026 s'han superat les 57.300 compravendes, un 0,8% més que el 2025.
20: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un quart i mig de dues. En l'últim any, les avaries de cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Són dades que ha avançat aquesta emissora al Servei Català de Trànsit. La via que acumula més cotxes avariats és l'AP7, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries respecte als primers 7 mesos de l'any passat del 40%. Pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. La falta de manteniment i la calor són els factors més determinants, i és que, tot i que molts conductors controlen els nivells dels vehicles, les revisions s'estan deixant de fer. Ho explica el president del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, en declaracions a aquesta emissora.
22: La gent a vegades entén el manteniment per mirar la pressió dels pneumàtics i poca cosa més. Però hi ha molta avaria a carretera per no substituir la corretja de distribució. Quan un vehicle porta X quilòmetres, s'ha de canviar el líquid de frens, els manguitos en el qual circula el líquid de refrigeració. Són manteniments ja més complexos i més cars. I aquests són alguns que no es fan.
0: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya. Segons la patronal automobilística ANDAC, la mitjana d'edat dels cotxes catalans és de 14,2 anys. I parlant d'ajudes a la mobilitat, les que oferirà l'Ajuntament de Barcelona per canviar un ciclomotor de combustió per un d'elèctric es podran començar a demanar el 15 de setembre. Serà de 600 euros l'ajuda i la condició per poder-la demanar serà haver desballestat un vehicle de combustió. El consistori confia que això contribueixi a reduir substancialment els 24.000 ciclomotors de gasolina que hi ha a la ciutat. Jordi Valls, tinent d'alcaldia.
2: com podem fer per traspassar, per moure aquest element de mobilitat elèctric. Per això és la posició de l'Ajuntament. Creiem que tindrà un impacte important.
0: L'Ajuntament hi destinarà inicialment una partida de més de 5 milions d'euros durant els pròxims 3 anys.
20: Esports.
0: Informació esportiva amb el Pau Dax. Bon dia.
3: Bon dia. En marxa els entrenaments del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Els està seguint en directe el Damià Aguilar. Bon dia.
4: Bon dia. Ara mateix falten menys de 5 minuts per la bandera de quadres d'aquest inici, d'aquesta represa del Mundial de Motociclisme al circuit de Silverstone, Gran Premi de la Gran Bretanya, en aquesta primera sessió d'entrenament lliure amb 20 graus ambientals i amb Àlex Márquez, un home que ha guanyat dues curses sprint en aquest circuit que lidera el grup amb 173 mil·lèsimes sobre Marco Bezzecchi. Recordeu, Bezzecchi, que havia estat líder d'aquest Mundial i que va tenir una caiguda al Gran Premi d'Alemanya amb una fractura en una clavícula, també una lesió al genoll. Ha tornat, però no al 100%, i està defensant la victòria del 2025 en aquest circuit. Àlex Márquez, Marco Bezzecchi, Raúl Fernández, Fabio Di Gian Antonio i Marc Márquez ocupen ara mateix les 5 primeres posicions a 4 minuts per la bandera de quadres.
3: Gràcies, Damià. I seguim amb més esport en directe perquè ha començat la setena etapa del Tour de França femení. Isaac Vilalta, bon dia.
23: Hola, bon dia. L'etapa ha començat ara fa només uns instants, una jornada de 146 quilòmetres en final al Mont Ventoux. Abans es pujaran un port de segona, just a l'inici, també la part inicial, un de tercera, i ja el tram final, un de segona, abans d'encarar les rampes del Mont Ventoux. 15 quilòmetres, 700 metres, el 8,8% de desnivell, amb Paula Blasi a la desena posició de la general, però amb dues companyes d'equip, Elisa Longo-Borghini i Dominika Blodarczyk, per davant seu. Per tant, avui probablement li tocarà treballar, o farà davant d'uns quants amics, familiars i aficionats que han vingut fins al Mont Ventoux per animar-la. És el cas de la Laura Quintana.
24: L'hem agafat així com una mica adormida encara, perquè no s'esperava, era tot sorpresa, la videotrucada. I bé, potser sí que està una mica apagada després d'aquestes dues últimes etapes, però jo crec que li ha fet molta il·lusió, i així com és la Paula, ràpid es recuperarà, tant física com mentalment. I bé, jo crec que serà un dia xulo avui.
23: El final de l'etapa està previst cap a 5:45, les 6 de la tarda.
3: Gràcies, Isaac. I passem a l'actualitat del futbol masculí blaugrana. El migcampista madrileny Rodrigo Hernández ha decidit incorporar-se al Barça, que treballa per tancar un acord amb el Manchester City per aconseguir el fitxatge. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès. Un Barça masculí de futbol que s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i jugarà demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, contra l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el 15 d'agost. El club diu que davant el context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I l'Espanyol incorpora el central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo, com ha cedit fins a final de temporada. El club blanquiblau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
20: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Encara en futbol, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra, on avui han parlat Catacoll, Eva Payor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Catacoll parlant de l'estaix a terres andorranes.
25: Poder estar aquí a Andorra fa menys calor, o sigui que s'agraeix bastant, i crec que aquest estaix també serveix per això, per jugadors nous, jugadors del B, doncs que se sentin com a casa, que s'integrin el màxim possible a l'equip, i crec que així està sent, no? També jo crec que és un estatge per consolidar i ser un equip sòlid, i crec que és el que hem d'aconseguir i és l'objectiu d'aquest estatge.
3: I la davantera Clàudia Pina s'ha referit a les noves incorporacions blaugranes.
26: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo, el equipo seguro que irá más.
20: 3CAT Info.
3: Obrint plana poliesportiva, la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació de París, que s'han disputat aquest matí. Otero, vigent campiona subcampiona, volem dir europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. En bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Quinsenàs Manresa després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el club del Bages.

0: Bon dia, són 2:15. Us saluda, us informa Òscar Callau. Repassem ara les notícies més destacades. Hem començat aquest espai informatiu fa 30 minuts dient-vos que s'ha pronunciat un ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fi abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben a Itàlia des d'Espanya. La ministra de Joventut i Infància xifra en 1.300 el nombre de menors acollits a Ceuta després de l'entrada massiva d'immigrants de la setmana passada. Cira Rego anuncia que la redistribució a la península es farà d'aquí poques setmanes i destaca també que ha canviat el perfil dels que hi arriben, amb més nenes i infants cada cop més petits. Junts per Catalunya ha fet un balanç negatiu dels 2 anys que porta el govern Salvador Illa com a president de la Generalitat. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys i acusa el PSC d'estar sotmès al PSOE. Us hem explicat també que 7 persones han mort i 30 més han resultat ferides en un tiroteig en una escola de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor seria un estudiant del centre i, a més, hauria matat els seus avis abans de l'atac a l'escola. Ara anirem a la Vall d'Aran, on han registrat aquest estiu temperatures insòlites. Les cases estan preparades per al fred, però no per la calor. I el mateix passa amb els edificis públics. Per això l'Hospital d'Aran s'ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Avui, música en directe arreu de Catalunya amb concerts de Sergio Dalma, Pablo López i Rosana en una jornada plena d'actuacions i grans èxits. Pel que fa als esports, Pau Dax.
1: Rodri Hernández, migcampista del Manchester City de la selecció espanyola, ha donat avui el vistiplau al Barça per obrir una negociació amb l'equip anglès i intentar aconseguir el seu fitxatge. En marxa la primera sessió dels entrenaments lliures de MotoGP del Gran Premi de Silverstone a la Gran Bretanya. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I en bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Kitsanàs Manresa després de no superar la revisió mèdica. El club del Bages ja havia donat la plantilla per tancada i haurà de buscar un nou base.

0: I pel que fa al temps, la tarda serà assolellada a la majoria de comarques, però també hi haurà tempestes al voltant del Pirineu Oriental, a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. La temperatura, això sí, serà una mica més alta. Ho hem sabut fa poca estona. Ultimàtum del govern espanyol a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen després de la crisi migratòria de Ceuta. L'executiu de Pedro Sánchez ha demanat al govern italià que posi fin abans de dilluns als controls als ciutadans que arriben des d'Espanya, si no pensa aplicar-los la mateixa mesura. Un total de 1.342 nens i nenes han estat acollits pel sistema de protecció de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve hi arribarà el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. De moment, aquests infants estan allotjats en dos centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. Sentim Cira Rego.
1: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: I encara al voltant de la crisi migratòria, aquest matí ha mort un migrant que intentava entrar a Ceuta amb parapent. Havia sortit de les muntanyes de Benzú amb la intenció d'arribar a la frontera nord de la ciutat autònoma, però ha perdut el control de l'aparell i ha caigut al mar. Quan hi han arribat els equips d'emergències, no han pogut fer res per salvar-li la vida. És la primera vegada que una persona mor intentant entrar a Ceuta amb parapent. I a les Balears, aquest dijous, els equips de salvament han rescatat un centenar de persones que intentaven arribar en pastera a les Balears. A més de la meitat, 57, les han rescatat a tocar de les illes de Cabrera i Formentera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. Segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Coincidint amb la meitat de la legislatura, Junts per Catalunya en fa un balanç negatiu. El principal partit de l'oposició creu que el país està pitjor que fa 2 anys, critica la gestió del govern socialista i acusa el PSC d'estar sotmès a Madrid i de no defensar els interessos del país. Parlament, Montse García.
3: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha criticat la gestió d'aquests 2 anys del PSC repassant els problemes amb les infraestructures, l'ensenyament, les llistes d'espera i la dependència, la fiscalitat i la defensa del català. Per Sales, l'executiu d'Illa és incompetent.
4: Davant d'un problema sempre hi posa un anunci, davant d'un incompliment sempre hi posa una excusa, davant d'una crisi sempre hi posa una nova promesa i davant del moment d'assumir responsabilitats sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
3: Sales ha reiterat que la seva formació són l'alternativa al govern d'Illa i també ha demanat als jutges que apliquin el mandat del TJUE i deixin de bloquejar el retorn de Carles Puigdemont.
2: 3CAT Info.
0: 2:15, 7 persones han mort i més d'una vintena han resultat ferides en un tiroteig en un prestigiós institut de secundària al nord de Bangkok, a Tailàndia. Segons la policia, el presumpte autor és un estudiant del centre que abans hauria matat els seus avis a casa. De moment es desconeixen els motius de l'atac. Entre les víctimes al centre educatiu hi ha 3 professors, 3 estudiants i el mateix atacant que s'hauria suïcidat. El primer ministre del país ha lamentat els fets.
5: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
2: 3CAT Info.
0: Us ho dèiem al sumari, la Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. En aquesta zona, les cases estan preparades per al fred, però no per la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. A l'Hospital d'Aran s'han començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Ens ho explica des de Viella, Sofia Cabanes.
6: Quan van construir ara fa 40 anys l'Hospital d'Aran, pocs s'imaginaven que l'edifici hauria de fer front a temperatures més pròpies de la plana de Lleida que del Pirineu. Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
7: Habitualment, era Val d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i res, no tarà calor, més ara, amb aquests hostios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara és més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
6: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital que haurien de començar enguany. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
8: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
6: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: Una informació més relacionada amb la calor, Poma de Girona reconeix que les altes temperatures poden reduir la producció d'aquesta fruita. Al juny calculaven que en collirien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures de juliol. Tot i això, la collita serà de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
9: Les pluges aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
0: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. 5 minuts i arribarem a 3:15. El bus nàutic del Port de Barcelona acumula 450.000 usuaris 2 anys després d'haver-se posat en marxa el juliol del 2024. El transport gestionat per la companyia Alsa fa un recorregut des del moll de les Drassanes fins al moll de Llevant en 10 minuts, amb una freqüència de pas de 35 minuts. Els responsables del servei asseguren que el públic és sobretot local i que predomina el bitllet d'anada i tornada. Els 2 vaixells que cobreixen la ruta són elèctrics i tenen capacitat per una 50ena de passatgers. Entre setmana hi ha treballadors que l'utilitzen per anar a la feina, mentre que el cap de setmana i durant l'estiu s'omple de turistes. Kiernan López, patró d'un dels vaixells, explica que tenen clients fixos.
10: Tenim clientela fixa, gent que va a la feina aquí, a aquest costat, gent que va a la platja, avis que venen amb els nets a primera horeta del matí. I sí, tenim bastant gent ja fixa.
0: Durant els primers mesos de funcionament, entre el juliol i el desembre del 2024, el bus nàutic va transportar més de 170.000 persones, coincidint amb la Copa Amèrica, fet que reconeixen que va inflar la demanda. Tornem a les comarques de Lleida, Organyà, Alt Urgell. Aquesta setmana han començat les proves d'un sistema pioner de geolocalització que ha de permetre fer compatible l'activitat del parapent amb la de l'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell. Tot plegat per mitigar l'impacte que l'increment d'operacions a l'aeroport pirinenc ha tingut en el sector, que ha d'aturar els salts de parapent quan hi ha previsió d'arribada o sortida d'un vol. Lleida, Estela Busoms.
11: El sector del parapent assegura que ha perdut més de la meitat de l'activitat en els últims anys per les limitacions que comporta coexistir amb un aeroport que el mes passat va arribar al rècord d'operacions, més d'un miler. Ho constata Fernando Martínez, director de l'Escola Parapent Barcelona d'Organyà, en declaracions a la CN.
12: Els alumnes normalment venen a fer escola el cap de setmana perquè treballen, lògicament, no? I el cap de setmana és quan més vols tenim i, clar, no puc fer escola, tampoc. I ara mateix estic sobrevivint amb el que tinc.
11: Els vols de les línies regulars són els que tenen més afectació en els salts, que actualment s'han d'aturar fins a 2 hores i mitja cada vegada que ha de passar un avió. Amb el nou sistema, les esperes es redueixen a un màxim de mitja hora. Explica com funciona Òscar Madrid, director de l'aeroport d'Andorra-La Seu.
13: serveix per poder geolocalitzar els parapentistes, no solament la seva ubicació a l'espai, sinó també la seva altitud, i d'aquesta manera nosaltres tenir aquesta traça per poder saber on estan i a quina altitud cada vegada que salten i poder coordinar-se de manera segura amb les operacions aèries de l'aeroport.
11: Ara comencen les proves, però abans d'implantar-lo al sistema l'haurà de validar l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Jordi Candela és director d'Aeroports de Catalunya.
14: El que estem és elaborant una solució que sigui una solució, diguéssim, homogènia, una solució homologable també a altres aeroports de l'Estat que tenen la mateixa problemàtica.
11: El de l'Alt Urgell seria pioner a l'Estat, però aeroports de països com Àustria o Suïssa ja funcionen amb operatives semblants per compatibilitzar les dues activitats.
15: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Avui arrenca Tremp, la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
16: No hi ha sol, anem així, vinem buru.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats d'entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Ens ho explica des de Tremp, Pau Rovira.
17: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
18: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'Estat espanyol.
17: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració per afavorir la participació i convertir-se en un dels grans esdeveniments culturals de l'estiu aquí al Pallars. Una altra de les novetats serà l'homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
19: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori, i volem homenatjar doncs, la figura de Rossell, la seva trajectòria professional i també haver format part del projecte Mostrem des dels seus inicis.
17: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: Tres quarts de dues. El trànsit, amb Mariluz García. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Ja...

0: La Ronda de Dalt, es mantenen les aturades per les obres que es fan a l'altura de la Vall d'Hebron i que tallen un carril a banda i banda. Hi ha cua entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca, en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, aturades intermitents entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i també a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. El transport públic s'ha restablert al pas de trens entre Manresa i Lleida Pirineus, cosa que afecta les línies RL3 i RL4 de Rodalies. Recordem que han estat tallades durant hores per l'atropellament mortal d'una persona a l'estació de Bell-lloc d'Urgell en un punt no autoritzat de pas. Es manté també el servei alternatiu per carretera de reforç al tram afectat. En canvi, la línia R3 manté els retards mitjans de 40 minuts a causa de les limitacions de velocitat per les pluges d'ahir. Més informació renovada al punt de les dues.
1: El temps.
2: La previsió amb Eloi Cordomí.
3: Tarda assolellada avui a la majoria de comarques. Si bé el Pirineu i Prepirineu Oriental poden començar a créixer d'aquí una estona nuvolades que podran descarregar algun ruixat, alguna tempesta, que després podrien escampar-se també en altres sectors a l'interior de Girona o del nord de Barcelona. Seran tempestes bastant localitzades en aquests sectors. Tot i això, poden ser fortes. Ho adverteix també amb un avís de nivell groc i taronja al Servei Meteorològic de Catalunya, d'intensitat de pluja. A la resta de comarques el temps serà assolellat, una mica més càlid que ahir, amb màximes de 34-35 a força comarques de l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Demà començarem el dia amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, però la resta del temps serà assolellat, esplèndid, i a la tarda de demà hi haurà més inestabilitat. Per tant, les tempestes poden afectar més comarques. Creiem que demà dissabte apareixeran al Pirineu, Prepirineu i també a l'oest de Catalunya, així com també a l'interior de les comarques de Tarragona o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment. Demà la temperatura sense grans canvis sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, en què en aquest cas diumenge quedaran concentrats al Pirineu.
1: 3Cat Info.
2: Repassem ara alguns dels concerts més destacats d'aquest vespre, amb noms com Sergio Dalma, Pablo López o Rosana. Adrià Clotet. Bailar, pegamos,
4: es bailar. Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma. Un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat amb més de 36 anys de carrera musical. Mira com bailan los amantes por el aire emborrachando. Pablo López, a la seva cinquena visita a Cap Roig, segueix afrontant el 2026 amb El Niño del Espacio en concert, una gira que reflecteix l'evolució artística del cantant malagueny. El nou espectacle de Pablo López combinarà els seus èxits amb temes inèdits del proper àlbum. Encara queden entrades disponibles. El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Rosana també actuarà aquesta nit al Festival Terra Mar de Sitges. La cantautora canària torna als escenaris amb la seva nova gira Vamos a Star Tour, amb la qual celebra els 30 anys del seu àlbum Lunes Rotes. El concert, als Jardins de Terramar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com El Talismán, A Fuego Lento o Si tú no estás.
2: I aquest cap de setmana, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
5: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan d'aquesta 14a edició, que no és altra que el hashtag Com Mires. Amb aquesta premissa, el festival es vol qüestionar des d'on es mira, què es decideix veure i també què queda fora del nostre punt de vista. L'altre gran concepte a partir del qual gira el Festival de Dansa Contemporània és Territori, que inclou des de propostes comunitàries fins a espectacles itinerants. Héctor Boada, coordinador i responsable de la programació.
6: És una proposta que fem per anar més enllà de les propostes escèniques i que recaigui la responsabilitat a les companyies, als artistes, sinó com també apel·lar aquesta responsabilitat, corresponsabilitat de l'espectador, ficant el focus a la mirada, no? I aquesta mirada que és una mirada que sempre és viva i que ve condicionada per molts factors, no?
5: El cartell el formen 17 espectacles i una trentena d'activitats. Destaquen noms consolidats com ara Julen Hamilton, Aina Alegre, Núria Guiu, Vero Zendoya o Alberto Velasco. El Danseu converteix en seu d'espectacles espais

0: com els que destaca Carmela Cairolo, que és la cap de producció.
1: Un any convertimos un pajar en un escenario, este año como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
0: El festival s'allarga fins diumenge i reivindica la descentralització de la cultura i la dansa per portar-les al món rural. A més, durant les últimes setmanes s'han anat fent espectacles en altres punts de la comarca per anar més enllà de les Pines.

0: 8 minuts i arribarem a les 2. El Brunch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el parc del Fòrum de Barcelona Música Electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició d'aquest festival que enguany reuneix 100 actuacions en 3 dies i ha renovat llicència fins al 2028. Ens ho explica la Clàudia Roses.
1: Entre els noms més destacats del cartell, avui puja a l'escenari el productor canadenc Aitranada, que oferirà el seu únic concert a Espanya aquest any. Demà el referent del Progressive House, Eric Pritz, i el mestre del Tecno, Luciano. I l'encarregat de tancar el festival diumenge serà el duo francès The Blaze. François Josic, empresari belga i conseller delegat també del Sonar, és qui dirigeix el Brunch Electrònic. Explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios y esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año. Entonces, a nivel de tamaño, el festival ha cambiado mucho, pero al generar muchísimo más espacios y con estos 6 escenarios, cada espacio conserva la esencia del Brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: El festival estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, combustible renovable, punts d'hidratació i zones d'ombra per fer front a la calor de l'agost. Però aquest no és l'únic repte del Brunch Electrònic.
2: La programació artística porta muchísimo y tenemos un cartel genial de año, pero a nivel de experiencia pues tenemos que luchar contra el calor. Y luego el segundo reto pues es que estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva un espai pel talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella, i preveu 3 after parties oficials a clubs de la ciutat un cop acabi cada jornada.
0: I ara, abans dels esports, un recordatori d'una data que va ser tràgica. Avui fa 30 anys que unes riuades van dur el càmping Les Nieves de Biescas a la província d'Osca. En aquell desastre van morir 87 persones i es va evidenciar la fragilitat d'aquestes instal·lacions davant d'una inundació. Es va prohibir construir nous càmpings en zones inundables, però fins l'any passat no es va posar fil a l'agulla per gestionar el perill en els que ja estaven fets en àrees de risc. El decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions aprovat per la Generalitat obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los.
3: Esports.
0: 5 minuts en companyia de Pau Dax fins a arribar a les 2. Bon dia.
4: Bon dia. Ja han acabat els primers entrenaments del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que ha estat seguint en directe el Dami Aguilar. Bon dia.
5: Bon dia. Àlex Márquez marca el pas a MotoGP en el primer entrenament lliure del Gran Premi de la Gran Bretanya, la represa de la competició després de vacances. El subcampió avantatjat de 173 mil·lèsimes Marco Bezzecchi. L'italià reapareix després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya. Ha hagut d'invertir les vacances en una recuperació que ell diu que no és encara del 100%, però defensa la victòria de l'any passat. Pedro Acosta, Raúl Fernández, Fabio Di Gianantonio i la sisena posició de Marc Márquez completen aquest grupet capdavanter. El campió ha rodat a mig segon del seu germà ben discretament. Així va anunciar-ho ahir que faria d'entrada estratègia a la defensiva. Pel que fa als altres catalans, 18a posició per Àlex Rins i 21a per Pol Espargaró. El ballesà corre a Silverstone com a substitut del lesionat Maverick Viñales. La segona sessió del dia a les 5 de la tarda, hora catalana.
4: Gràcies, Damià. I en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, de 147 quilòmetres i arribada al Mont Ventoux. Ara mateix encapçala, és la cap de cursa, la neerlandesa Jan Korevar, quan queden 121 quilòmetres pel final de l'etapa. El recorregut d'avui té 2 ports de segona categoria, un dels quals ja s'ha completat, i un de tercera. El mallot groc el continua portant la suïssa de l'equip de Movistar, Marlene Reusser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering abans de començar aquesta 7a etapa. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts 51 segons de la líder. La ciclista de Maurici, Kim Lecourt Pienaar, es va imposar a l'esprint en la 6a etapa disputada ahir.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Passem a l'actualitat del futbol masculí blaugrana. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb l'equip anglès. Un Barça masculí de futbol que s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper abans de jugar demà un triangular a Udine, a Itàlia, a les 8 del vespre, on s'enfrontarà amb l'Udinese i el Nottingham Forest. D'altra banda, el club descarta disputar el partit amistós que tenia previst a Tànger el 15 d'agost. El club diu que, davant el context d'incertesa actual, no es donen les circumstàncies adequades per jugar al partit. I a l'Espanyol s'ha incorporat al central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo, com s'ha dit, fins a final de temporada. El club blanquiblau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. Encara en futbol. El primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra, on avui han parlat Cata Coll, Eva Payor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Cata Coll parlant de l'estatge a terres andorranes.
6: Poder estar aquí a Andorra fa menys calor, o sigui que s'agraeix bastant, i crec que aquest estatge també serveix per això, per jugadores noves, jugadores del B, doncs que se sentin com a casa, que s'integrin el màxim possible a l'equip, i crec que així està sent, no? També jo crec que és un estatge per consolidar i ser un equip sòlid, i crec que és el que hem d'aconseguir i és l'objectiu d'aquest estatge.
4: I la davantera Clàudia Pina s'ha referit a les noves incorporacions blaugranes.
7: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo el equipo seguro que irá más.
4: Obrim plana poliesportiva, la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als Campionats Europeus de Natació de París, que s'han disputat aquest matí. Otero, vigent campiona, subcampiona, volem dir, europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. En bàsquet, el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Quitzenàs Manresa després que no hagi superat la revisió mèdica, segons ha informat el Club del Bages avui. El Manresa, que ja havia donat la plantilla per tancada, haurà de buscar un nou base.
8: Pedro Sánchez exigeix a Giorgia Meloni que posi fi als controls als ciutadans espanyols que viatgen a Itàlia. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
8: Madrid amenaça amb aplicar controls als ciutadans italians que entren a l'estat si el govern de Roma no recupera la normalitat a les seves fronteres. Ara fa una setmana, per la crisi migratòria a Ceuta, Itàlia va alterar la lliure circulació establerta a l'espai Schengen, aplicant unilateralment restriccions a totes aquelles persones que arribaven d'Espanya. Madrid, Àngels Lafuente.
10: Sí, la primera petició la va fer el ministre Grande Marlaska dimarts per carta i davant el silenci del seu homòleg italià, avui el govern espanyol per via diplomàtica ha advertit a Itàlia que tenen temps fins la mitjanit de diumenge per reobrir l'espai Schengen i que de no fer-ho, Espanya es veurà obligada a adoptar mesures proporcionades. El govern espanyol confia que l'europeisme, el sentit comú i la bona fe s'imposin.
8: Sobre el terreny, el govern espanyol triplica el nombre de menors no acompanyats que ja s'han registrat. Ja són 1.342, Marta Prat.
11: Mentre les portes de les oficines de la Policia Nacional s'hi acumulen desenes de menors per fer el tràmit, des de Ceuta, la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha detallat els perfils dels menors i assegura que ha canviat respecte a altres entrades massives del passat.
12: Han llegado más niñas no acompañadas, han llegado más niños muy pequeños, de corta edad, menores de 13 años.
8: A Catalunya, Salvador Illa arriba a l'equador del mandat amb la mirada posada en la convulsa situació del sector educatiu, aconseguir que el nou model de finançament pactat amb Esquerra s'aprovi definitivament i que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i la resta d'encausats pel procés.
11: I mentrestant, Junts, el principal partit de l'oposició, veu Catalunya pitjor avui que fa dos anys, acusa el govern d'Illa d'ensorrar el país i de sotmetre'l a Madrid.
8: I atenció si agafeu el cotxe aquestes vacances. Les avaries a les carreteres s'han incrementat un 60%. Ho avança a Catalunya Ràdio, el Servei Català de Trànsit, i des del Gremi d'Automoció, Domingo Comas, n'apunta la causa principal.
13: El parc està envellint. Les famílies que tenen cotxes ja molt vells, que ens anem fins a 20 anys, són persones amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades és molt limitat, escàs totalment.
8: I ho hem sabut fa poca estona, llibertat amb càrrecs pel turista francès que aquesta setmana conduïa el vaixell que va atropellar mortalment el conductor d'una moto d'aigua a Empúria Brava.
11: Això mentre els Mossos continuen investigant el crim de Nou Barris a Barcelona, on un home va morir apunyalat en una agressió relacionada amb un suposat conflicte sentimental. I aquesta matinada dues persones han estat detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig després d'una baralla.
8: Barcelona, David Àngela.
14: Una baralla ha acabat a trets aquesta matinada al carrer de Maria Aurèlia Capmany, al barri del Raval. La Guàrdia Urbana ha tingut els dos sospitosos, mentre els Mossos d'Esquadra han assumit la investigació.
8: I a la cultura us explicarem on podreu veure l'Odissea de Christopher Nolan en el format que es va rodar, IMAX 70 mm. Ni a Catalunya ni a la resta de l'Estat cap sala de cinema disposa d'aquesta tecnologia. I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Marc Andrés, bona tarda.
15: Bona tarda.
8: Amb un nom propi, el de Rodrigo.
15: Sí, perquè ahir a la tarda va saltar la notícia. El migcampista, MVP del Mundial, accepta la proposta del Barça i descarta la del Madrid. Ara tot queda pendent d'acord entre Barça i Manchester City. Un conjunt blaugrana que viatja demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular aquest cap de setmana.
8: És divendres, la doble T agafa més importància que mai, trànsit i temps. Mariluz García, com tenim la xarxa viària?
16: Bon dia, doncs. Avui és força tranquil·la. Hi ha algunes retencions localitzades. A l'AP7 a Montmeló, en sentit sud, la mateixa AP7 i Nacional 2 de la Jonquera a la frontera d'entrada a França i l'N145 a la frontera amb Andorra d'entrada a Catalunya. C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. Autovia 2 a Jorba, direcció Lleida per obres. I a Barcelona també per obres la Ronda a Dalt. Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i de Sarrià a Vallcarca, sentit Besòs. I el transport públic encara limitacions de velocitat a la línia R3 de Rodalies per l'esforç les pluges d'ahir, cosa que provoca retards de 40 minuts.
8: I ara, l'altre té, el temps.
17: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
8: Avui canviem d'interlocutor. Eloi Cordomí, bon dia.
18: Hola, bon dia.
8: Com pinta meteorològicament parlant el cap de setmana?
18: Doncs mira, de moment avui ja tenim algunes nuvolades que comencen a créixer, les més importants ho fan al Pirineu, especialment al Pirineu Oriental, i avui en aquest sector podrien acabar deixant algun ruixat, alguna tempesta, sobretot interior Girona, nord de Barcelona, al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Hi ha avisos fins i tot del Servei Meteorològic de Catalunya, adverteixen de pluges fortes, avís groc i taronja. Demà es pot repetir una situació semblant, matí esplèndid, excepte la Costa Daurada, on poden haver-hi alguns núvols baixos, i la resta sol. I a la tarda hi haurà més tempestes, en aquest cas Pirineu, Prepirineu, i demà dissabte en poden aparèixer també a l'oest de Catalunya. I en canvi diumenge el temps força més tranquil, sol i tan sols alguns ruixats de tarda al nord.
8: Això pel que fa al cap de setmana, però Eloi, aquí hem batut rècords de temperatura aquest estiu, però sembla que la resta d'Europa, també Eslovàquia, per exemple, han superat els 42 graus.
18: Sí, això ha estat en un observatori del sud del país, però també en països veïns, com per exemple Hongria, Budapest, han arribat als 40 graus, és un rècord del mes d'agost. Als Balcans també, a Zagreb, 39 graus, a Croàcia. A Ucraïna, 39 graus, també són rècords absoluts de temperatura. Fins i tot a Ucraïna, a Kiev, hi ha hagut un rècord de temperatura mínima, una nit tòrrida de més de 25 graus de mínima. No havia passat mai. Bé, la bona notícia és que la massa d'aire càlida, que era 10-12 graus més càlida del normal per l'època, sembla que se'n retira. La mala notícia és que aquí ens arriba una altra llengua càlida, aquí al Mediterrani Occidental i, per tant, a la península, i això farà que en pròxims dies tornin a pujar les temperatures aquí a la nostra zona.
8: Vaja, que la crisi climàtica va fent els seus efectes. Eloi Cordomí, gràcies, bon cap de setmana.
18: Fins ara, adeu-siau.
17: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
8: 2:06. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol, diuen des de la Moncloa, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i farà controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. En busquem l'última hora a Madrid. Àngels Lafuente, bon dia.
10: Hola, bon dia. El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària. I encara més ara que la situació, diuen, ja s'ha resolt i la gran majoria dels que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc. L'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen, si no adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum.
8: Tot plegat passa el mateix dia, Àngels, que el govern espanyol posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta.
10: Sí, compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
19: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
20: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
10: Concretament, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
8: Gràcies, Àngels. En tot això, sobre el terreny, 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Mentrestant, Toni Fortesa, on són aquests menors?
21: Doncs mira, de moment, part d'aquests infants estan allotjats en 2 centres educatius habilitats per fer front a l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat. Sentim a la ministra.
22: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
21: D'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat acaba ara mateix d'ordenar als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma.
8: El nombre de menors registrats, però, pel sistema pot augmentar encara?
21: Doncs sí, segurament sí, perquè encara hi ha desenes de menors que continuen fent cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional perquè se'ls identifiqui per poder accedir en aquest sistema de protecció. Això sí, Rego assegura que la situació es va normalitzant després que els primers dies els serveis d'atenció quedessin absolutament desbordats. També ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta aquesta vegada ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any eren prop de 2.200, per exemple, els menors atesos al Principat, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència, el que era conegut com l'antiga DGAIA.
8: Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers de Ceuta, asseguren que alguns necessiten atenció psicològica i també estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes, Laia Framis.
23: Els experts recorden que les emergències migratòries solen agreujar les desigualtats de gènere, adverteixen que una nena o una adolescent sola, sense identificar, pot ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o explotació sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
24: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas nigerianes que també intentaron entrar.
23: Maleno també reclama ajuda psicològica pels menors que hi ha a Ceuta.
24: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
23: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un d'aquests centres és exclusiu per nenes.
8: A les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana. I segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Amb tot, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó, Quim Codines.
0: Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes d'alts de velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confirmat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar la droga d'Espanya a Algèria.
1: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga y exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia i, a més, era fabricada en França.
0: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells de l'aparell delictiu.
8: Un minut i arribarem a un quart de tres de la tarda. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis al seu govern, que ja va aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per arribar al final del mandat, Albert Prat.
2: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
3: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
2: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
8: Qui aprofita per fer balanç a l'equador de la legislatura és Junts. El principal partit de l'oposició acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell, Montse Garcia.
5: La presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i assegura que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, a l'ensenyament o a les llistes d'espera de la sanitat. Acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
25: El govern tot allò que toca ho empitjora, tot allò que promet ho incomplix i tot allò que no sap resoldre ho tapa amb propaganda. El president Illa no està governant Catalunya, el president Illa està ensorrant Catalunya.
5: Per això reiteren que la seva formació són l'alternativa de govern, que sí que fa propostes constructives. Pel que fa al retorn de Carles Puigdemont, asseguren que seran molt curosos i demana als jutges que apliquin el mandat del TJUE el més aviat possible.
8: Tornem a Madrid perquè l'escàndol parlàtic del luxe d'Isabel Díaz Ayuso es fa gran. El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el govern madrileny per la compra del pis i demanen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Bon dia. El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca. Encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
6: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
4: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia ell, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals d'aquest estiu. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat avui també l'atenció culpant Pedro Sánchez per estar de vacances.
7: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones... Hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
4: Sánchez de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, deia, es destinarà els 6 milions d'euros de l'àtic que el govern madrileny intenta vendre ara després de destapar-se l'escàndol. La denúncia d'avui del PSOE s'assuma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. En total, 3 denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
8: Si marxeu de vacances amb el cotxe, us interessa el que explicarem ara. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una pana. Les dades les avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta a 2 factors com a causa de les avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles, Miquel Jarque.
9: I aquest increment no és nou, ja es manté de forma sostinguda des del 2023. La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles del vehicle amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és la més transitada, l'AP7, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries del 40%, i pel que fa a la resta de vies, l'A2, la C25, la C33 i la C58 gairebé han doblat en un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. Segons Domingo Comas, president del Gremi d'Automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Són declaracions a aquesta emissora.
12: Hi ha molts vehicles, s'està envellint i, evidentment, les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment, a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
9: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc de turismes a Catalunya.
8: Però quan parlem d'envelliment del parc mòbil, a què ens referim? Doncs bé, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils.
13: N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
26: Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
13: Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
26: La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
13: La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
26: Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
13: Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
8: Solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis de tot Catalunya, Jordi Canal.
26: La majoria d'aquests solars es troben a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona, i s'hi podrien aixecar més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen un promotor per construir-hi, o l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo per la resta. Els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat. Aquests 300 teus solars se sumen als d'una primera convocatòria l'any passat. Llavors s'hi van sumar 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar.
8: També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge han registrat el millor juny des de la bombolla immobiliària.
26: Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat i a prop ja de les 9.700 operacions que es van fer l'any 2007, segons les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumant els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que en el mateix període de l'any passat.
11: Catalunya migdia.
14: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
15: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Catalunya migdia.
8: Dues i 22 minuts de la tarda, el jutge acaba de deixar en llibertat amb càrrecs al conductor del vaixell que dimecres passat va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava. L'Alt Empordà va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. Figueres, Fèlix Martín.
16: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
8: I continuen les investigacions dels Mossos en el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Recordem que es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut.
9: Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle és tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
8: I al Raval, dues persones detingudes com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat.
26: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
18: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí, l'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a la sostre. Entre ells, Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
26: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa de robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
19: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
26: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
8: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:15 de la tarda. Saltem a Tailàndia, on tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, al nord de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut, així com 2 membres de la seva família, Marc Camps.
4: Sí, les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. A més, s'han compromès a reforçar les mesures de seguretat a les escoles. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
1: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
8: I multa milionària a Meta, el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents, Mireia Sala.
13: La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves, perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions a les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. La resolució tanca la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El va obrir fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills.
8: 9 intent de Donald Trump per limitar la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat 2 noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà, Mar.
4: Sí, la nova mesura de l'administració Trump amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma una nova estratègia per seguir l'anomenat turisme de maternitat. És a dir, viatjar als Estats Units amb la intenció de donar llum perquè el fill tingui passaport nord-americà. Un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que segons les ONGs és minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals d'any el primer intent del president dels Estats Units, que malgrat tot hi insisteix.
10: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
8: Saltem ara a Colòmbia. Abelardo de la Espiriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president del país en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres en la història del país. Buenos Aires, Joan Biosca.
20: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa 2 mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
21: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
22: Que pongan la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
20: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell: pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
23: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tirania para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
20: Amb l'arribada de la Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
8: En punt, 2:15 de la tarda, 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Biescas, on van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquell perill. En tenim 179 travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
0: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
2: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització d'un riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
0: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
3: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
0: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
8: Canviem de registre. L'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona acaben de publicar un estudi que constata que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Es tracta d'un tipus de dol llarg que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població, Laura Cugat.
5: Un dol llarg per la pèrdua d'una persona estimada és el que s'estén durant més de 6 mesos i presenta símptomes com enyorança intensa, aïllament, dificultat per acceptar la situació i pèrdua del sentit vital. Un estudi recent liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona confirma que aquesta situació pot acabar afectant o agreujant la capacitat cognitiva de la persona. Josep Deví és neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
6: La memòria a curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
5: Uns danys que poden arribar a ser reversibles si el pacient no té cap patologia neurològica o cognitiva associada. Ho apunta Josep Deví, neuropsicòleg de l'Hospital del Mar i principal responsable d'aquest estudi.
6: Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
5: La família també té un paper crucial per detectar el dol patològic. Si es dona el cas, els experts recomanen acudir el més aviat possible al metge de capçalera.
8: L'eclipsi del dia 12 de la setmana que ve es podrà veure dimecres des del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a la ciutat puguin gaudir de l'experiència. Tarragona, Ricard Buigas.
24: L'alçada del campanar neogòtic de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai hi acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
25: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era del campanar, vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs vam demanar a sortejar-ho.
24: L'únic problema és que l'espai és molt limitat. Per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles entre les 339 peticions que han fet arribar els ballencs al consistori.
25: A dalt del pla de la campana sí que hi cap més gent. El que passa és que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure amb comoditat.
24: Valls ha habilitat també un espai amb capacitat per a 5.000 persones al polígon industrial per poder observar l'eclipsi.
8: I saltem a la Vall d'Aran, que ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor. Passa el mateix amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències Viella Sofia Cabanes.
27: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
28: Habitualment era Vall d'Aran les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i res, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
27: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
7: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
27: En les darreres setmanes Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
8: 2:35, una pausa i la cultura.
9: Catalunya migdia.
11: El Barça es posa en marxa. Viu tota la pretemporada blaugrana en directe a TV3 i a la plataforma 3Cat. Aquest dissabte, triangular del Barça amb l'Udinese i el Nottingham Forest.
9: Catalunya migdia.
8: A wife. És l'Odissea de Christopher Nolan, que és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm, però a Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala de cinema que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera és a Montpeller, corresponsal a la Catalunya Nord, Laura Bertran.
12: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller és en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el seu format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
14: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
12: Aquesta exclusivitat ha comportat una gran demanda d'espectadors per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
14: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
12: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos, i els ha sorprès el gran ressò mediàtic.
8: I les 100 actuacions del 4th Branch Electronic Festival tornaran a fer viure el Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica d'avui fins diumenge, Clàudia Roses.
15: El Branch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujan a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
16: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días de este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho, cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
15: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
16: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Branch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guarden un hueco para venir al festival.
15: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula Gemma o Briella.
8: I també des d'avui fins diumenge, 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Trem, Pau Rovira.
17: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
18: Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finals listes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
17: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
8: I prenem un minut als esports per explicar-vos que si esteu a la Conca d'Barberà i concretament al poble de Piles, fins diumenge es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival en la seva 14a edició. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
4: Un any convertimos un pajar en un escenari. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
1: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
8: Les 2:41 minuts. Ho vam saber ahir a la tarda, el futbolista Rodri, millor jugador del Mundial, ha acceptat fitxar pel Barça i ha descartat el Madrid, Marc Andrés.
10: Una notícia de l'impacte que ara queda pendent de l'acord dels clubs, és a dir, el jugador ja està d'acord, però ara el Barça s'ha d'entendre amb el seu club, el Manchester City. Roger Usarbo.
13: I ja està negociant el Barça amb el Manchester City, negociacions ja en marxa per fitxar el migcampista madrileny després que el Barça ja té el sí del jugador, per això han començat ja aquests primers contactes. El Barça ho voldria tancar com més aviat millor. És important el vistiplau del jugador, la voluntat de Rodri de fitxar pel Barça. L'ha convençut el projecte de Hansi Flick i vol acabar la seva etapa a Anglaterra, on li queda un any de contracte. És un fitxatge que rondaria els 60 milions d'euros. Veurem al final quina acaba sent la primera oferta que fa el Barça i si es fa el fitxatge quin és el preu final, però rondaria aquesta xifra que és la que estava disposada a pagar també el Madrid per endur-se el migcampista del City. Insistim, negociacions ja en marxa entre el Barça i el Manchester City, el Barça es mou i vol tancar la seva arribada de la manera més ràpida possible.
10: Rodri, que en un principi semblava que aniria al Madrid, però ara tot fa indicar que podria acabar al Barça. Això mentre el Madrid va estar actiu anunciant el fitxatge de Yann Diomandé i la renovació de Vinícius fins al 2032. Però tornant al Barça, Arbo, queda suspès l'amistós previst a Tanger del dia 15 d'agost.
13: Sí, era un amistós que pel Barça suposava uns 4 milions d'euros, però que quan es va pactar quedava pendent ja aleshores de veure com evolucionava tota la crisi migratòria a Ceuta. Finalment s'ha anul·lat per qüestions de seguretat davant el context d'incertesa que hi ha al Marroc i per això doncs, aquest partit finalment no es jugarà. Sí que l'equip jugarà demà aquest triangular que està previst d'Udine a Itàlia contra el Nottingham Forest primer i contra l'Udinese després. Seran dos partits de 45 minuts, per tant, en mode reduït, contra el Nottingham a les 9 de la nit i contra l'Udinese a les 10. El Barça, que viatjarà demà mateix a Itàlia i tornarà a la nit. Després del partit, abans d'avui, l'equip s'ha entrenat aquest matí, avui, a diferència d'ahir, sessió única. Per cert, ja sense tres jugadors de planter que aquests dies sí que han format part de la pretemporada del primer equip, en Hansi Flick, tres jugadors que tornen al filial, tornen a la dinàmica del Barça Atlètic, Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González.
10: I del Barça passem a l'Espanyol, que també està molt atent al mercat i segueix fent moviments sense anar més lluny. Ahir va anunciar un reforç defensiu, Carles Vila.
19: L'arribada aquesta setmana d'Unai Núñez millora la situació en defensa de l'Espanyol, però encara caldria algun reforç més. El jugador basc tanca un problema d'entrada a l'eix de la defensa. És un jugador amb experiència que va mostrar molt bones maneres la passada temporada quan va jugar cedit al València.
21: Un defensa que va fuerte a los duelos, que está siempre bien posicionado, que con el balón pues intenta dar juego al equipo y bueno, me considero un jugador muy trabajador.
19: El director esportiu de l'Espanyol, Monchi, encara hauria de millorar la banda esquerra. O Manolo González només pot disposar de Leandro Cabrera. De fet, la millor opció seria un central esquerrà que pogués també jugar al lateral. Un altre mal de cap continua sent la lesió aquesta setmana de Quique García. No estava previst, però ara potser caldrà també alguna peça més per al joc ofensiu, sempre, però, vigilant el límit salarial que, ara per ara, pot obligar a vendre algun jugador per deixar lloc als nous reforços. En qualsevol cas, demà al camp del Coventry City, l'Espanyol jugarà l'últim partit de pretemporada abans del seu debut a la Lliga. Serà una bona oportunitat per saber si els blanquiblaus poden mantenir la bona línia en atac dels anteriors amistosos i millorar el seu rendiment en defensa.
10: L'Espanyol, evidentment, de la primera divisió. Mirem ara cap a la segona, perquè avui tenim derbi català. El Girona i el Sabadell s'enfronten en un partit aquesta tarda a 7:15 i que podrem seguir en directe per Esport 3, Eduard Solà.
0: És una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva del Girona, a Vilablareig, que ha de servir als dos equips catalans de segona divisió per continuar la seva preparació de cara al començament de Lliga la setmana que ve. Feia més de 5 anys que Girona i Sabadell no s'enfrontaven en un partit. Al Girona encara moltes incògnites, amb jugadors a la rampa de sortida com ara Unagi, Sigankov o Asprilla, que encara no han tingut minuts aquesta pretemporada i que veurem si avui continuen fora de la convocatòria. I esperant nous reforços, sobretot a la defensa, el central del filial de l'Atlètic Madrid, Dani Martínez, segurament serà el pròxim. Mentrestant, el Sabadell, que hi va anunciar el fitxatge del davanter rus Nikolai Obolski, del Córdoba, veurem si té minuts també avui Edgar González, que ha arribat cedit aquesta setmana. El partit serà a 6:45, a la ciutat esportiva del Girona, Vilablareig. Es preveu que faci calor en el primer dels dos amistosos que els dos equips catalans jugaran aquest cap de setmana. Demà dissabte el Girona ho farà a Tarragona contra el Nàstic i diumenge el Sabadell jugarà al camp de l'Olot.
10: Gràcies, Solà, de Girona. Seguim pujant i anem cap a Andorra. I allà anem perquè hi tenim el Barça femení fent una estada des d'ahir i fins diumenge.

0: amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
1: Són els primers dies d'entrenament de totes les peces d'aquest equip, les jugadores ja consolidades, les més joves que agafaran protagonisme i també les noves incorporacions que ja s'entrenen amb les seves noves companyes com Martina Fernández o Caroline, el fitxatge més car de la història del club. En parlava Eva Payor.
2: Estamos muy, muy contenta para esta jugadora porque es muy, muy, muy buena y tiene muy, muy, muy mucho calidad y sí, y para nosotras es muy bien, tiene nueva, buena jugadora con mucha calidad.
1: Un equip que vol continuar sent un dels millors del món, tot i les baixes de jugadores clau, símbols de l'equip, com Alexia Putellas, Salma Ona Batlle o Mapi León.
3: Gràcies, Joaquim. I seguim amb la primera divisió femenina. La pretemporada continua per a tots els equips catalans. L'Espanyol s'entrena a la Ciutat Esportiva. Demà tindrà un amistós, però qui juga avui és el Badalona Women amb un nou partit a Salou aquesta tarda a les 7 contra el Villarreal. Carles Vila.
4: El Villarreal és un rival de la Primera Federació, un equip plantejat per aconseguir l'ascens a la pròxima temporada. El Badalona Women, de moment, ha perdut un partit i va guanyar ahir el segon de pretemporada. Es van estrenar algunes de les noves incorporacions per aquesta temporada, com Sheila Guijarro, una jugadora que arriba de l'Atlètic de Madrid i que va aconseguir el quart gol per les badalonines.
5: Yo creo que al final el Villarreal se vio la temporada pasada que es un club que está haciendo bien las cosas, está ahí luchando por el ascenso a primera división. Creo que van a venir con muchas ganas, motivadas, con ganas de ganar seguro y seguro que va a ser un buen partido. He tenido la suerte de ver portería, pero bueno, al final lo importante, bueno, sí que es importante marcar, pero también las sensaciones del equipo, que hemos ganado, que hemos ido a por más, que hemos querido desde el primer minuto seguir, y eso es muy importante.
4: El Badalona Women té previst encara 3 partits més de pretemporada. Dimecres 12 a Olot contra l'Al-Qassiyah de l'Aràbia Saudita, el 15 davant l'Espanyol i el 22 d'agost jugarà l'últim amistós contra el Barça B.
3: Gràcies, Carles. Tanquem uns moments la carpeta del futbol i obrim la poliesportiva. Una carpeta poliesportiva que obrim per parlar del Tour de França femení, que disputa avui la 7a etapa, la més important amb l'ascensió al Mont Ventoux, un port de categoria especial, i just allà hi tenim l'enviat especial de Catalunya Ràdio, l'Isaac Vilalta. Com va l'etapa ara mateix, Isaac?
6: Què tal? Bona tarda. Relativament amb poc vent aquí al Mont Ventoux, encara queden 85 quilòmetres per al final, totes les favorites rodant juntes, el pilot rodant tranquil, els queda encara un port de segon i l'ascensió final aquí, com deies, al Mont Ventoux, on hi ha molts aficionats. No veurem aquella jantades que veiem al Tour masculí, per exemple, però sí que hi ha molts aficionats. Recordem, 16 quilòmetres d'ascensió, pràcticament el 9% de desnivell.
3: Ai, l'etapa d'avui, per cert, que, com deies, puja un dels ports més importants. No sé què en podem esperar.
6: Doncs segurament moviments entre les ciclistes més importants de la general. Recordem, Marlene Reusser és líder a 12 segons d'Emmy Follering, amb Elisa Longo-Borghini a la quarta posició, amb Paula Blasi a la desena posició, de tot plegat en parlava just ahir, després d'acabar l'etapa, la catalana Mireia Benito. Què n'espera d'aquesta etapa al Ventoux?
7: Bé, esperem que serà una cursa duríssima. Potser es correrà lleugerament diferent, no? Ara estem veient aquests últims dos dies, han sigut realment molt a tope des del minut zero, intentant buscar la fuga, i això fa que es vagi tot el dia molt i molt ràpid. Però bueno, crec que demà sí que s'haurà de córrer diferent, i nosaltres, doncs bé, intentarem tornar a estar el més endavant possible. Sabem que l'equip està en un nivell excepcional, així que intentarem donar-li el màxim suport possible.
6: Com deia Paula Blasi, la desena posició, però amb dues companyes d'equip per davant seu a la general. Per tant, poc marge de moviment de llibertat per la ciclista catalana, que avui tindrà un club de fans entre amics, familiars i companys del club Triatló Cornellà que l'animaran. S'agrupen a uns 6 quilòmetres de l'arribada. N'hi ha una vintena llarga, una d'elles, la Laura Quintana.
8: L'hem agafat així com una mica adormida encara, perquè no s'esperava, era tot sorpresa, la videotrucada. I bé, potser sí que està una mica apagada després d'aquestes dues últimes etapes, però jo crec que li ha fet molta il·lusió, i així com és la Paula, ràpid es recuperarà, tant física com mentalment. I bé, jo crec que serà un dia xulo avui.
6: Més enllà d'aquests seguidors de la Paula, un bon grapat d'aficionats catalans aquí a les rampes del Mont Ventoux. L'etapa s'acabarà cap a quarts de sis, a les 6 de la tarda.
3: Gràcies, Isaac. Doncs, per tant, seguirem tota aquesta etapa amb l'Isaac als butlletins informatius, també 3Cat Info, i amb tot el que hagi passat al Tot Costa, a partir de les 7. I parlant també de més actualitat poliesportiva, aquesta setmana torna el Mundial de MotoGP, el Gran Premi de la Gran Bretanya, al circuit de Silverstone. Mai en la història del campionat havíem tingut 5 pilots separats per només 24 punts a la general. Marc Márquez és entre ells, a 18 punts del líder Jorge Martín. Sapiguem com li ha anat al campió la primera sessió d'entrenaments de Damià Aguilar.
9: Marc Márquez, que ahir reconeixia que se sent el màxim favorit per al

0: títol anunciava d'entrada un rendiment a la defensiva en un circuit que no seria del tot propici com és Silverstone. El primer llibre, el Tro de Cervera, ha fet, doncs això, una sessió discreta. Aquí té pole positions, té podis i té una victòria el 2014, però és conscient que hi ha pilots més competitius. D'entrada, com el subcampió Àlex Márquez, que té un bagatge de dues victòries sprint en el Gran Premi de la Gran Bretanya i que de moment queda com el més ràpid a la primera sessió lliure, seguit per un Marco Bezzecchi que ha invertit l'estiu en recuperar-se de la fractura de clavícula que es va fer al Gran Premi d'Alemanya. L'italià defensa la victòria del 2025 a la Gran Bretanya. L'Aprilia hauria de ser la moto més competitiva a Anglaterra, però de moment al davant tenim una Ducati amb Àlex Márquez, seguit per Bezzecchi, Acosta, Raúl Fernández, Fabio Di Gianantonio i Marc Márquez. Tres Ducatis i dues Aprilia a les sis primeres posicions. Alec Rins amb Yamaha ha fet 18è i Pol Espargaró amb KTM 21è. El Pol substitueix el lesionat Maverick Viñales. A les 5, hora catalana, el practice dels divendres que ja envia pilots a Q2 o a repesca.
1: Gràcies, demà, evidentment, també seguirem tota l'actualitat d'aquest Gran Premi de la Gran Bretanya, els butlletins informatius a 3Cat Info i també amb tot el que hagi passat a partir de les 7 al Tot Costa de Catalunya Ràdio. Mentrestant, a l'IndyCar dels Estats Units, aquest cap de setmana s'obre el període decisiu, amb 6 curses en 5 cap de setmana, començant per Portland. El campió i líder, Alex Palou, afronta aquesta cursa amb un marge de 83 punts sobre els seus perseguidors a la general. El ballesà, recordem-ho, busca el seu quart campionat consecutiu, el cinquè en 6 anys. De les 6 curses que queden, dues es disputaran en circuits permanents, com és Portland. Alex Palou ja ha guanyat dues vegades en el passat i precisament el 2025 s'hi va proclamar campió pujant al podi. La cursa de diumenge es disputa a partir de les 10 del vespre, hora catalana. Marxem cap a París o cap a l'aeroport del Prat una mica, perquè la selecció espanyola de natació artística ja va tornar a Barcelona després de participar en aquest europeu de París i ho va fer Josep Gaya amb la catalana Iris Tió, que va ser la més guardonada.
2: Sí, perquè Iris Tió ha fet història en aquest campionat europeu de natació artística aconseguint 6 de les 8 medalles que ha guanyat Espanya. La catalana s'ha emportat l'or en la disciplina solo tècnic, convertint-se en la primera nedadora espanyola que ho aconsegueix. També ha guanyat 4 medalles de plata en lliure i tècnic per equips i en duel lliure femení i també en mixt. El bronze se l'ha endut en la prova solo lliure. Iris Tió va passar ahir a la tarda pel Tot Costa on ha valorat l'or aconseguit.
3: Estava molt contenta i molt orgullosa de com ho havia fet i havia fet el màxim, no?, que havia pogut. També les entrenadores es van emocionar i va ser molt guai. I jo vaig notar que ho havia fet bé, però sí que és cert que fins que no surt la puntuació i també no surt la puntuació de la Bielorrusa, que era la meva màxima rival, doncs no podia estar tranquil·la.
2: Tió també va denunciar que la selecció russa els va copiar en la prova de rutina d'equip lliure.
3: No és maco per part seva i també perquè nosaltres admiràvem molt a Rússia, no? I que ens copin és com dir, pues, és que ens esteu posant a nosaltres per davant, saps? I a més ens van copiar una cosa que havíem inventat nosaltres, que era originalment nostra i molt com trencador, no? Que cap país feia. Per tant, es va veure molt clarament que ens havien copiat.
2: Aquest matí s'ha disputat la final sprint de 3 quilòmetres d'aigües obertes on la barcelonina Paula Otero ha quedat en 7a posició i dilluns comença l'europeu de natació en línia, és a dir, les proves de natació en piscina.
1: Gràcies, Josep. Passem de la natació artística de l'europeu de París a parlar de bàsquet, perquè tenim notícies arreu del bàsquet català, començant per la Supercopa CB, Roger Arnau.
4: Sí, perquè ja tenim els horaris de la competició que, recordem, es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes, per tant, de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre, a les 7 de la tarda.
1: I fora d'aquesta competició, on ho has dit, Roger, tindrem Penya i Barça, tenim dues notícies entre aquest migdia i ahir al vespre. Començant per aquest migdia, on el Manresa ha confirmat la baixa inesperada, una baixa inesperada, mentre el Girona va fer un fitxatge estrella.
4: Sí, comencem pel club del Bages, que anuncia que finalment l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador que havia signat per una temporada per desvincular el contracte que tenien en comú per raons mèdiques. Per altra banda, com diem, el Girona ha fet oficial, va fer-ho ahir, la incorporació del nord-americà Mac McClung. McClung, que pot jugar de base i d'escorta, signa per una temporada i el Girona el destaca sobretot pel seu potencial anotador. McClung, des del 2021, ha alternat contractes a diverses franquícies de l'NBA Europea i els seus equips vinculats, i és conegut sobretot per haver guanyat 3 vegades consecutives el concurs d'esbaixades de l'NBA els anys 2023, 24 i 25. I per cert, també encara en bàsquet, fa uns minuts el Barça ha confirmat els 3 nous membres del cos tècnic d'Alexandre Sekulić. Són Yuri Casuja, Jernej Valentičić i Marc Estany. Continuen Rafa Martínez i Xavier Beltrán.
1: Gràcies, Roger, i seguim parlant d'esport. Ara tornem breument al futbol perquè és moment de parlar dels històrics, que ja han quedat definides totes les semifinals del torneig històrics del futbol català. I tindrem derbi barceloní. Josep Gaia, el poble contra la vila.
2: Sí, Sant Andreu i Europa s'enfrontaran a la segona semifinal d'aquesta edició del torneig d'històrics. Un partit que serà dissabte a les 8, però abans l'Hospitalet i el Badalona jugaran la primera semifinal. Recordem que a partir de semifinals els partits ja són de 90 minuts. Les semifinals van quedar definides ahir amb la disputa del triangular entre el Vilanova i la Geltrú, el Prat i l'Europa. En el primer duel, Vilanova i Prat van empatar a 0, l'Europa va vèncer el Prat per 3-0 i finalment els graciencs van classificar-se per les semifinals guanyant el Vilanova per 2-1. L'entrenador de l'Europa, Josep Maria Gené, ha analitzat així el derbi entre Sant Andreu i Europa.
5: Treballarem, enfocarem tot sobre el que hem treballat i continuarem treballant a partir de demà una altra vegada, abans del partit del dissabte, i a partir d'aquí espero i desitjo que sigui un gran partit, que sigui útil per seguir creixent com a equip i per seguir afinant aquest model de joc que volem fer, que volem fer i desenvolupar en la competició aquesta temporada primera ref.
2: Avui, jornada de descans d'aquest torneig d'històrics. Demà, primera semifinal, a partir de les 6 de la tarda, a les 8 tindrem la segona. Diumenge, a les 7, la gran final que es podrà seguir en directe a través d'Esport 3.
1: Uns històrics que, recordem, estan a la seva 40a edició, on hi participaven 12 equips, evidentment, històrics del futbol català, i que tindrà aquesta final, com ha dit el Josep, gràcies, el diumenge i en directe per Esport 3. També en futbol hem de destacar tot aquest enrenou que segueix rodejant la FIFA i el seu president Gianni Infantino. Aquesta matinada, la Federació Anglesa de Futbol ha emès un comunicat donant suport a la gestió de Gianni Infantino arran aquesta crisi que travessa la FIFA i després de la polèmica per voler privatitzar o voler crear una comercialitzadora per privatitzar el Mundial. També li ha donat suport la Confederació Africana de Futbol, també emetent un comunicat donant aquest suport a Infantino i a la seva gestió. No té tanta sort Infantino amb, per exemple, les federacions europees, perquè avui també la Federació Noruega n'ha demanat la seva dimissió, ras i curt. I mentrestant, el president de la Lliga, Javier Tebas, ha carregat contra la FIFA després de la reunió de dimecres a Rabat, al Marroc, i del comunicat publicat posterior per l'ens del futbol mundial. Tebas creu que els fets no poden acabar amb un simple perdó, ja que considera que tot el que s'ha fet és un gravíssim desencert, una gravíssima fallida en la governança institucional. I acabarem parlant d'handbol, perquè el Fraikin Granollers ja està en marxa. Dimecres van fer el primer entrenament de pretemporada amb Antonio Rama al capdavant. Robert Cuesta s'incorpora al cos tècnic com a nou ajudant. Marcos Fis s'hi unirà la setmana vinent després que el club li concedís uns dies addicionals de descans. Fins aquí el Catalunya Migdia i tornem demà a les 2 als esports i tornem a les 7 amb el Tot Costa. Bona tarda.
6: 3CAT Info.
7: Molt bona tarda, són les 3.

0: El govern espanyol dona fins diumenge que ve a la mitjanit a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, perquè reobri l'espai Schengen i els controls als ciutadans espanyols després de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat. Les organitzacions no governamentals i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa una setmana a la ciutat i que encara deambulen soles pels carrers. I a més demanen atenció psicològica urgent pels menors no acompanyats. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid per la compra d'un àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Els Mossos detenen dues persones per un tiroteig al Raval, a Barcelona, avui a la matinada. Els trets no han causat cap víctima i s'investiga l'origen de l'enfrontament armat. Donald Trump firma dos decrets per intentar una altra vegada limitar la ciutadania per naixement, tot i al revés del juny del Tribunal Suprem. Com a part de la política de mà dura amb la migració, el president nord-americà fa nous esforços per restringir els drets dels fills de pares estrangers. Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president a Colòmbia, en substitució a Gustavo Petro, que va liderar el primer govern d'esquerres al país. El nou mandatari assumeix el poder amb el suport de Donald Trump i ha promès mà dura en seguretat. El Branch Electronic Festival torna des d'avui fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona, sent actuacions previstes noms de pes com Kai Tranada, Eric Prydz o The Blaze. Quarta edició d'un certamen que estrena escenaris renovats, reforça les zones d'ombra contra la calor i aposta pel talent local.
1: Esports.
2: El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. I Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid als entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el Dauphiné de Marco Bezzecchi. Aquesta tarda, segona sessió amb classificació per la Q2 de demà. I en marxa la setena etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux. La suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, manté el mallot groc de líder. I acabem explicant que en bàsquet el base Colby Jones no fitxarà finalment pel Manresa, després que no hagi superat la revisió mèdica.
0: Tarda encara amb sol a la majoria de comarques, però comença a haver-hi nuvolades i alguna tempesta, sobretot al Pirineu i Prepirineu Oriental. Temperatures que tornen a pujar i continuaran fent-ho els pròxims dies.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen poc més de 4 minuts de les 3 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi migratòria viscuda a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol apunta que es veurà obligat, diu, a adoptar mesures proporcionades per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans i anuncia controls pels ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària, i per tant l'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum. Tot plegat passa el mateix dia que l'executiu de Sánchez posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Òscar López.
4: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
5: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
3: Finalment, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
0: El sistema d'acollida a Ceuta ha registrat 1.342 nens i nenes des de l'arribada massiva la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Ara una part dels infants està allotjada en 2 centres educatius habilitats per l'emergència i la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta un dispositiu per coordinar la redistribució de tots aquests menors no acompanyats.
6: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: La Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma de forma irregular. Desenes de menors continuen esperant davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. La ministra Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial dels serveis d'atenció i també ha explicat que el perfil dels menors que van entrar a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió, diu, hi ha hagut més nenes i molts infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any n'eren gairebé 2.200. Són dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l'Adolescència. I precisament, fixant-se en aquest col·lectiu, les organitzacions no governamentals i entitats que tenen els migrants tenen la temença que aquests infants i adolescents que encara hi ha pels carrers de Ceuta puguin patir violència sexual. Adverteixen que poden ser objectiu les nenes i les adolescents que hi ha als carrers de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer, com els toca fer, augmenta i molt la possibilitat que pateixin aquestes agressions. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
7: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas, desgraciadamente, en este tipo de situaciones. Nosotras, del lado marroquí, hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Reclame ayuda psicológica urgente para aquests menors.
7: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
0: El govern espanyol ja treballa per habilitar escoles per atendre alguns d'aquests menors i, com a mínim, un dels centres és exclusiu per nenes. I a les Illes Balears, els equips de salvament han rescatat avui una 50ena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir en van ser més de 100. La majoria d'aquests migrants són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a l'estat espanyol. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, aquesta xarxa feia servir llanxes d'alta velocitat per transportar droga a Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per portar immigrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès d'aquesta xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
8: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: L'organització criminal hauria fet com a mínim 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a portar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. En els escorcolls que s'han fet en diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van trobar armes de foc, partides de diferents tipus de droga, i entre els detinguts, quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic, com a principal cavall de batalla. Tot i això, no preveu, ara com ara, grans canvis al seu executiu, que ja va aprovar pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu, per arribar fins a finals de mandat a Albert Prat.
9: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
10: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents, i no passaran massa temps.
9: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: A l'equador de la legislatura, Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, acusa Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes de la ciutadania i critica que en 2 anys no s'ha arreglat res, diu, ni a Rodalies, ni a l'habitatge, ni a l'ensenyament, ni a les llistes d'espera de la sanitat. I, a més, acusa el Partit dels Socialistes de Catalunya de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
11: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment, sempre hi posa una excusa. Davant d'una crisi, sempre hi posa una nova promesa. I davant del moment d'assumir responsabilitats, sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
0: Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell i asseguren que ells sí que fan propostes constructives. Des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha urgit Junts a respondre si vol contribuir al país amb un sí al finançament o si s'estimen més, diu, continuar encallats en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau n'ha parlat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN. I l'escàndol perlàtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso continua i augmenta. El PSOE denuncia la Fiscalia al govern madrileny per la compra del pis amb diners públics i reclamen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació i prevaricació. Madrid, Paula Brujats.
12: El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca, encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
13: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
12: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat l'atenció culpant Pedro Sánchez d'estar de vacances.
14: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
12: Un de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, a qui destinarà els 6 milions d'euros de l'àtic que ara el govern madrileny intenta vendre després que s'hagi destapat l'escàndol. La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. Tres denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
0: És un quart de quatre. Trànsit i temps a punt. Connexió primera amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
15: Bona tarda, Jaume. Aquesta hora encara no detectem grans cues, però sí, a la Ronda de Dalt, on s'hi estan fent obres, hi ha un carril tallat per sentit. I hi ha retencions en aquesta via, a la Ronda de Dalt, de Bonanova, a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, i d'Horta a Penitents, en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha retencions de Montjuïc a la Barceloneta, en sentit Besòs, i al Poblenou, en sentit Llobregat. I a banda de les rondes, també hi ha retencions a la C58, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a Barcelona. A la 2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la P7, a Martorell, en sentit sud. I finalment també a la C25, a Arbúcies, en sentit est, cap a Girona. Hi ha un carril tallat a causa d'un accident. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
15: Fins ara.
1: El temps.
0: Eloi Cordomí.
16: Tarda assolellada avui a la majoria de comarques. Si bé al Pirineu i Prepirineu Oriental poden començar a créixer d'aquí una estona nuvolades que podran descarregar algun ruixat, alguna tempesta, que després podrien escampar-se també en altres sectors de l'interior de Girona o del nord de Barcelona. Seran tempestes bastant localitzades en aquests sectors, tot i això poden ser fortes. Ho adverteix també amb un avís de nivell groc i taronja al Servei Meteorològic de Catalunya d'intensitat de pluja. A la resta de comarques el temps serà assolellat, una mica més càlid que ahir, amb màximes de 34-35 a força comarques de l'interior i fins als 37-38 a les zones més càlides de Ponent o de l'interior de l'Ebre. Demà començarem el dia amb alguns núvols baixos a la Costa Daurada, però la resta del temps serà assolellat, esplèndid, i a la tarda de demà hi haurà més inestabilitat. Per tant, les tempestes poden afectar més comarques. Creiem que demà dissabte apareixeran al Pirineu, Perepirineu i també a l'oest de Catalunya, així com també a l'interior de les comarques de Tarragona o l'interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment. Demà la temperatura sense grans canvis sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, en què en aquest cas diumenge quedaran concentrats al Pirineu.
1: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona, que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut. Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant en mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem amb els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: I han detingut dues persones al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig avui de matinada en aquest barri barceloní. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat. Els fets han passat poc després de les dues de la matinada i, de moment, no es consta que hi hagi ferits. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació i intenta determinar l'origen d'aquest enfrontament. En tenim més dades amb David Àngela.
18: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
19: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hòsties. Entre ells, eh? Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
18: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa de robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
20: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
18: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
1: 3CAT Info.
0: L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president turc, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han reunit avui a la Meca per segellar aquesta entesa. En un comunicat conjunt, han declarat que un atac armat contra algun dels tres països es considerarà un atac contra tots ells. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu. S'ha signat en un període molt inestable, en plena guerra a l'Iran. Com a resposta als atacs dels Estats Units, Teheran ha bombardejat diverses vegades els aliats del Washington al Golf, que ara veuen en perill les seves exportacions de petroli. Es tracta d'una aliança entre alguns dels països més influents del món musulmà. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN. El Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli a tot el món. I Donald Trump ha fet un nou intent de limitar la ciutadania per naixement, tot i el revés que va tenir del Tribunal Suprem. Ara ha firmat dues noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà. Una nova mesura que amplia la definició de les persones a qui negar la ciutadania per naixement i que suma una nova estratègia, perseguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui el passaport nord-americà. Un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que segons les organitzacions no governamentals és més aviat minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals de juny el primer intent del president nord-americà que, tot i això, insisteix.
21: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
0: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Donald Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. El Tribunal Suprem li va tombar amb l'argument que és un dret garantit des de fa gairebé 150 anys per la Constitució. Sobre el turisme de maternitat, no hi ha dades oficials. I Abelardo de la Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui del càrrec com a nou president colombià en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres a la història del país. El nou mandatari, conegut com el Tigre, i amb una carrera d'èxit com a advocat i home de negocis, ha promès Maduro en seguretat, compta amb el suport de Donald Trump, i vol restablir les relacions amb Israel. La investidura no es farà a Bogotà, sinó a Cali, i el primer discurs no el farà davant del Congrés, sinó davant de militars. Corresponsal Joan Biosca.
22: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa dos mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
23: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
24: Que pongan la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
22: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
25: A este pueblo de patriotas
2: que decidió derrotar la tiranía para defender la democràcia, la libertat i la institucionalitat.
22: Amb l'arribada de Las Priella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
1: 3CAT Info.
0: Clavats, 5 minuts i seran 3:45.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa la 7a etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, un dels ports mítics de la volta francesa. L'etapa, al marge de l'últim port de categoria especial, compta també amb dos ports de segona categoria i un de tercera. El mallot groc el manté la suïssa de l'equip Movistar, Manlène Roger, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vlorering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts i 51 segons de la líder.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: I en motor, Àlex Márquez ha estat el més ràpid a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que es disputa al circuit de Silverstone. El subcampió ha estat 173 mil·lèsimes més ràpid que Marco Bezzecchi, que reapareix després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya i defensa, per cert, la victòria de l'any passat en aquest circuit. Les primeres posicions les completen Pedro Acosta, Raúl Fernández i Fabio Di Gian Antonio. Marc Márquez ha fet el sisè millor temps a mig segon del seu germà. Pel que fa a la resta de catalans, Alain Rins ha rodat 18è, Pol Espargaró, el pilot de Granollers, ha fet 21è, substitueix en aquest Gran Premi el lesionat Maverick Viñales. La segona sessió d'entrenaments lliures començarà a Anglaterra a les 5 de la tarda, hora catalana. I més coses en futbol. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà a Itàlia per jugar demà mateix un triangular a Udine, a Itàlia, com diem. Els blaugrana en concret jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. D'altra banda, encara en clau blaugrana, el Barça descarta la possibilitat de disputar el partit amistós que tenia previst jugar a Tànger el dia 15 d'agost. El club diu que davant del context d'incertesa actual no es donen les circumstàncies adequades per jugar el partit. I, per cert, l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. El club blanquiblau ha incorporat, per cert, al central basc Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo com a cedit fins a final de temporada. El club blanquiblau es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per la competició europea. I encara en futbol, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui han parlat Cata Coll, Eva Pajor, Martina Fernández, Carla Julià i Clàudia Pina. Escoltem la portera Cata Coll.
4: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és veritat aquest escut, de que me volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent, pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
3: I més coses, perquè la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final sprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació que es disputen a París. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries aquest matí. Escoltem-la.
5: Pues en las dos primeras rondas muy bien. Sí que es cierto que me iba encontrando mejor a medida que iba pasando la prueba. En las boyas me encontraba súper bien y adelantaba muchos puestos. Y nada, en la final ya me ha costado un poco, que es lo más importante, que es salir rápido, y ya me notaba ahí un poquillo regular. Entonces nada, a ver, he cumplido mi objetivo porque quería estar ahí en la final, pero bueno, creo que haber estado un poco más adelante y poder luchar algo, pues me hubiera gustado.
3: I acabem parlant de bàsquet perquè tenim els horaris confirmats de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona els caps de setmana del 19 i del 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal també jugarà el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre. El partit serà a les 7 de la tarda.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. Aquesta hora ressaltem que el govern espanyol dona fins diumenge vinent a la mitjanit a Giorgia Meloni, primera ministra italiana, perquè reobri l'espai Schengen i els controls dels ciutadans espanyols, després de la crisi migratòria a Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen, si no ho fa, es faran controls als ciutadans italians que vulguin viatjar a l'estat. Han desarticulat una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i que aprofitava el viatge de tornada per portar gent cap a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional ha acabat amb 78 detinguts, 28 ja són a la presó. Entre diverses qüestions, des d'ara fins a arribar a les 4, us explicarem que la Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases, la majoria, estan preparades pel fred, però no per la calor. I el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a posar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. I Montpellier té la sala de cinema més propera per poder veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres, que és com vol que es vegi el director. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible de sala de cinema per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Què destaques en esport, Roger?
2: Doncs que el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. També que Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en els entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP davant de Marco Bezzecchi. Aquesta tarda hi haurà la segona sessió de classificació per la Q2 de demà. I en marxa ara mateix la setena etapa del Tour de França femení. És una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux.
1: Tarda de divendres amb sol, a la majoria de comarques, amb algunes nuvolades i alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Avui les temperatures pugen i els pròxims dies ho continuaran fent. Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona de temps fins diumenge a la mitjanit perquè aixequi els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols. Arran de la crisi viscuda a Ceuta, si no ho fa, apunta el govern espanyol, es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades, diu, per protegir els interessos i la dignitat dels seus ciutadans. I es faran controls als ciutadans italians que vulguin viatjar a l'estat espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
3: El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària, i per tant l'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum. Tot plegat passa el mateix dia que l'executiu de Sánchez posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Óscar López.
4: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
5: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
3: Finalment, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
1: A les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i a Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més d'un centenar. La majoria d'aquestes persones són magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 migrants han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026, a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres, amb més de 4.000 persones a bord. I agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja són a la presó. Segons la policia, aquesta xarxa criminal feia servir llanxes d'alta velocitat per portar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal cap als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros, i Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, ha explicat l'interès d'aquesta xarxa per portar droga d'Espanya a Algèria.
0: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
1: Una organització que hauria fet com a mínim 64 trajectes i que hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a portar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i, en molts casos, sense armilles salvavides. Durant els escorcolls que s'han fet en diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga, i entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera com els cervells d'aquest aparell delictiu. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per damunt d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. L'home declarava avui al migdia als jutjats de Figueres, Fèlix Martín.
6: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
1: Aquest estiu la Vall d'Aran ha registrat temperatures insòlites, molt altes. A la Vall d'Aran la majoria de cases estan preparades pel fred, però no pas per la calor, i el mateix passa amb molts dels edificis públics. Ara, l'Hospital d'Aran ha començat a posar aire condicionat a les consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
7: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
8: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no de calor, més ara, amb aquestos tios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara hi ha més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
7: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
9: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. I vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
7: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
1: L'estudi tècnic que ha fet l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la Confraria de Pescadors, un projecte finançat pel port que és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Buigues.
10: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'1 milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
11: La voluntat és que amb confraria s'afagi, i aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. Hem d'acabar de presentar la forma jurídica, el tema d'infraestructures, però sí que és un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
10: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem, que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Josep Maria Vilà, de la peixateria Herminio, diu que és un èxit.
12: Realment té una repercussió molt gran. Hi ha moments que s'exhaureix realment el producte que nosaltres estem promocionant. Avui mateix ja se sent una oloreta que ja està dient, tinc gana, no? És l'hora del vermut, l'hora del dinar.
10: Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
1: Ja ha començat la campanya de collita de poma a Girona. Al juny calculaven una producció de rècord i que en tindrien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures que també han tingut al juliol. Girona ara, Maria Rovira.
3: Al juny calculaven que en collirien unes 106.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Tot i això, la collita serà de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
13: Pluges aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, poder no arribarem a aquestes provisions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
3: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre.
1: 310 solars més passen a engrandir la reserva pública de terrenys per construir els 50.000 pisos de lloguer assequible promesos pel govern. Els han ofert més d'un centenar de municipis a tot Catalunya. La majoria dels solars es troben a les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona i s'hi podrien aixecar, si el projecte tirés endavant, més d'11.000 habitatges, segons el Departament de Territori. Un terç ja tenen el promotor per construir-hi o l'Ajuntament s'encarregaria de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la recerca de constructor a la Generalitat. Aquests 310 solars se sumarien als d'una primera convocatòria de l'any passat, quan en van ser 670 els terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges i que ja s'han començat a licitar. També s'ha sabut avui que les compravendes d'habitatge van registrar el millor juny des de la bombolla immobiliària. Es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, una mica més que l'any passat, i gairebé a les 9.700 operacions que es van fer el 2007 s'hi afegeixen les dades de l'Institut d'Estadística Espanyol. Sumant els primers 6 mesos d'aquest 2026, s'han fet unes 57.300 operacions, un 0,8% més que el mateix període de l'any passat. L'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en 14,2 anys, segons l'ANFAC. La patronal de fabricants ha publicat el seu informe anual que radiografia el parc d'automòbils. En desgranem les principals dades amb Mireia Sala i Jordi Canal.
14: N'hi ha un 45% que són fins i tot més vells que la mitjana, superen els 15 anys.
15: Per cada cotxe nou se'n venen 1,32 que tenen més de 10 anys.
14: Un 22% no tenen etiqueta mediambiental i un 27% tenen la B, la de menys eficiència.
15: La verda, la C, és la més habitual, la tenen un 41% dels cotxes.
14: La Eco i la Zero són les que més creixen, però només representen un 10% del parc.
15: Els elèctrics purs, tot i pujar força, encara són només un 1,3% del total.
14: Més de la meitat continuen sent cotxes dièsel.
1: L'últim any, les avaries als cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut alguna avaria. Les dades de l'avançament d'aquestes xifres les ha donat aquesta emissora al Servei Català de Trànsit, que reclama un pla Renove urgent pels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta dos factors com a causa principal d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment de molts d'aquests vehicles. Aquest increment no és nou i es manté de forma sostinguda des del 2023. La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles de la majoria dels cotxes amb molts quilòmetres. La via que acumula més cotxes avariats és l'AP7, la més transitada, amb 500 turismes aquest any i amb un increment d'avaries del 40% pel que fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 i la C58, gairebé han doblat en un any els conductors que han tingut alguna avaria. Segons Domingo Comas, president del Gremi d'Automoció, és un fet que, sobretot per motius econòmics, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. Ens ho ha explicat a 3Cat Info.
16: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, i evidentment les famílies que tenen cotxes ja molt, molt vells, que ens arribem fins a 20 anys, són persones o famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: Des del Servei Català de Trànsit es reclama un pla renove urgent del parc, sobretot dels turismes a Catalunya. Vehicles, mobilitat... 3:15, trànsit. Dades des de l'equip viari amb la Carmina. Carmina Malagarriga, bona tarda.
17: Bona tarda, Jaume. La concentració més gran de vehicles a aquesta hora la trobem a l'AP7 de Castellbisbal a Martorell i també a Cambrils, en sentit sud. A Barberà del Vallès, en tots dos sentits, i també a la Jonquera, en sentit nord. A l'N340, retencions al Vendrell, en sentit sud. A l'N2, a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A l'A2, a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A la C25, a Arbúcies, en sentit est, cap a Girona, hi ha un carril tallat per un accident. A la C32 a Sant Boi de Llobregat, en sentit sud, cap a Castelldefels, tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, en sentit nord, cap al Nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt, a la Bona Nova fins a la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, i de Montbau a Penitents, en sentit Llobregat. En aquesta via, a la Ronda de Dalt, s'hi fan obres. Hi ha un carril tallat en cada sentit. I finalment també a la Ronda Litoral, a Montjuïc i a la Barceloneta, en sentit Besòs, i al Poblenou, en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: El temps. La previsió és de l'Eloi Cordomí.
18: Tarda assolellada avui a la

0: interior de les Terres de l'Ebre. A la resta, difícilment. Demà la temperatura sense grans canvis sí que pujarà amb una mica més de ganes de cara a diumenge. S'espera un diumenge assolellat, també amb alguns ruixats de tarda, encara aquest cas diumenge quedaran concentrats al Pirineu.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CatInfo.

0: El Brunch Electronic Festival tornarà a fer vibrar el Parc del Fòrum de Barcelona música electrònica d'avui fins diumenge. És la quarta edició del certamen que aquest any, a més, reuneix fins a 100 actuacions en 3 dies. Clàudia Roses.
1: El Brunch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
2: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guardan un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula GM o Briela.
0: L'Odissea de Christopher Nolan és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya i la resta de l'Estat no hi ha cap sala que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera la trobem a Montpeller, a 150 quilòmetres de Perpinyà. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
3: Help me go home.
4: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
5: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
4: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
5: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
6: La ville de Montpellier.
4: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
5: Molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
6: Et on partage tous, du coup, cette passion pour le cinéma.
4: Sébastien Rodríguez ens confessa que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune. No one could stand between me and home.
7: Esto va tomando ritmo, ¿eh?
8: ¿A dónde íbamos ahora?
7: Cerca de Urda. Dormíamos en las cabañas de no sé qué.
8: Bueno, tú me indicas.
0: I avui comença a Trem la 15a edició del Mostremp, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge, el certamen converteix la capital del Pallars Jussà en punt de trobada obligat pel cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre gairebé 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i reforça la voluntat de projectar el territori Trem Pau Rovira a través de l'audiovisual.
9: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
10: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la...

0: La resta de l'estat espanyol...
1: El Mostremp arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
2: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori.
1: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
3: I fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Dansaneu Festival. 14a edició. El certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
4: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
5: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
4: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
3: Poc més de 5 minuts i seran les 4 de la tarda.
6: Esports.
3: Roger Arnau, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa la setena etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux, un port de categoria especial. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio el Tour, Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. 42 quilòmetres per al final de l'etapa per les 11 ciclistes que són cap de curs ara mateix. No hi ha corredores perilloses a la classificació general. De fet, totes estan molt lluny de la líder de Marlene Reusser. Com deia, 42 quilòmetres per al final. A un minut i mig, el gran grup, amb totes les ciclistes importants, ara sí, de la general, començant per Marlene Reusser, la líder, la Mallot Groc, també per Demi Vollering i per la ciclista catalana Paula Blasi, ara mateix desena a la classificació general. En una situació col·lectiva, de la de Paula Blasi, relativament complexa. Recordem que és desena a la general, que és una de les ciclistes importants, però que en aquesta classificació té dues companyes d'equip per davant seu, Elisa Longo Borghini, que és la quarta classificada, i Dominika Blodarczyk, la polonesa, que és la sisena. Per tant, el que diu el paper, el que diu la teoria, és que avui Paula Blasi hauria de treballar per les seves companyes d'equip. Les ciclistes ja en aquesta aproximació fins aquí al Mont Ventoux, en una jornada, de moment, amb poc vent, amb bon temps, està fent sol, una temperatura d'uns 25 graus, amb bona presència d'aficionats al llarg d'aquesta ascensió, que són pràcticament 16 quilòmetres, el 8,8% de desnivell, un dels grans mites del Tour de França, el Mont Ventoux, una ascensió duríssima. Les ciclistes que encara han de pujar un port de tercera categoria, després aquest port, el Mont Ventoux, que començaran a pujar quan quedin 16 quilòmetres per al final, tot i que l'aproximació ja va picant sempre cap amunt. És un port molt complicat avui, és una qüestió principalment de cames, més enllà del que pugui ser la tàctica. Fins i tot el poc vent que fa és de cara i això dificultarà encara una miqueta més els atacs. Poc més de 40 quilòmetres per al final, de moment sense moviments, entre les ciclistes importants que opten a la general d'aquest Tour de França.
7: Gràcies, Isaac. I més coses, també hem de dir que Àlex Márquez, amb motor, ha estat el més ràpid a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP que es disputa al circuit de Silverstone. El pilot de Cervera ha estat entrat a 173 mil·lèsimes més ràpid que Marco Bezzecchi, que reapareix després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya i que defensa la victòria de l'any passat. Marc Márquez, per part seva, ha fet el sisè millor temps, a mig segon del seu germà. I pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha rodat 18è i Pol Espargaró 21è. La segona sessió d'entrenaments lliures començarà aquesta tarda a les 5 hora catalana amb la classificació dels 10 primers llocs de la Q2 de demà.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar.
0: entendre.
7: I en futbol, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del passat Mundial, encara té un any de contracte amb el City. El Barça masculí de futbol, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Itàlia per jugar un triangular Udine. Els blaugrana, en concret, jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. I encara en futbol, l'Espanyol també viatja, ho fa aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. Per cert, aquesta tarda, a 7:15, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfrontaran en un partit a porta tancada a la ciutat esportiva del Girona. L'enfrontament, això sí, es podrà seguir en directe per Esports 3. També juga avui el Badalona Women de la Lliga Femenina, ho fa Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. I encara un últim apunt de futbol per dir que el Barça femení continua la seva estada a Andorra, on ha parlat avui la jugadora Clàudia Pina. La davantera s'ha referit a les noves incorporacions blaugranes.
6: Se está reforzando también con muchas jóvenes, con los nuevos fichajes, así que poco a poco nos estamos conociendo, también están como adaptándose a nuestro estilo, a nuestra forma de entrenar, que creo que es importante, y a medida que vaya pasando el tiempo el equipo seguro que irá más.
7: I acabem amb un apunt de poliesportiu, d'informació poliesportiva, perquè la nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final sprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats europeus de natació que es disputen aquests dies a París. Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les primeres rondes classificatòries aquest matí. Otero, per tant, s'ha quedat fora de les medalles.
0: Trescat Info.
9: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol dona fins diumenge a la mitjanit a Giorgia Meloni perquè reobri l'espai Schengen i també els controls de ciutadans espanyols després de la crisi de Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a Espanya. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats a la península. Les ONGs i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa tot just una setmana a la ciutat i que encara deambulen soles pels carrers. A més, també demanen atenció psicològica urgent per als menors no acompanyats. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional han desmantellat una xarxa que utilitzava llanxes ràpides per transportar droga fins a Algèria i que, en el trajecte de tornada, aprofitava per traslladar migrants fins a Espanya de forma il·legal. L'operació s'ha saldat amb 78 detinguts, dels quals 27 ja han entrat a presó. Donald Trump firma dos decrets per intentar de nou limitar la ciutadania de naixement, malgrat el revés del mes de juny del Tribunal Suprem. Com a part de la política de mà dura de la immigració, el president dels Estats Units fa nous esforços per restringir els drets dels fills dels pares estrangers. Abelardo de las Priella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president de Colòmbia en substitució a Gustavo Petro, que havia liderat el primer govern d'esquerres. El nou mandatari assumeix, doncs, el poder amb el suport de Donald Trump i ha promès mà dura en seguretat. I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part del mandat amb deures pendents, com per exemple la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i també el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts acusa el govern d'Illa d'ensorrar Catalunya i també d'estar al servei de Madrid. I Montpellier té la sala de cinema més propera per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
7: Esports. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi decidit que vol fitxar pel club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. I en marxa la setena etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al Mont Ventoux. La suïssa de l'equip Movistar, Marlène Roger, manté el mallot groc de líder. I Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid en els primers entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, al davant de Marco Bezzecchi. Aquesta tarda, segona sessió, amb classificació ja per la Q2 de demà.
9: I ens falta el temps, tarda de sol a la majoria de les comarques, però també hi haurà nuvolades i també alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura tornarà a pujar i ho continuarà també fent els pròxims dies.
0: 3CAT Info.
9: 4 i 3 minuts. Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: Pedro Sánchez planta cara a Giorgia Meloni i li dona temps fins diumenge a la mitjanit per aixecar els controls a la frontera italiana a ciutadans espanyols arran de la crisi a Ceuta. Si no ho fa, el govern espanyol es veurà obligat a adoptar mesures proporcionades per tal de protegir els interessos i també la dignitat dels seus ciutadans i farà, doncs, controls als ciutadans italians que viatgin a l'estat espanyol. Madrid, Àngels Lafuente.
10: El govern espanyol considera que la mesura del govern italià va ser del tot desproporcionada, injusta i insolidària i, per tant, l'executiu dona temps fins diumenge a la mitjanit perquè el govern italià reobri l'espai Schengen. Si no, adverteix que actuarà de la mateixa manera. No és el primer advertiment. El ministre de l'Interior, Grande Marlaska, ja va enviar una carta al seu homòleg italià on demanava que s'aixequessin els controls. Tres dies després no hi ha hagut resposta i per això el govern espanyol els ha llançat aquest ultimàtum. Tot plegat passa el mateix dia que l'executiu de Sánchez posa data a les explicacions sobre la gestió de la crisi de Ceuta. Compareixeran quatre ministres al Congrés a finals del mes d'agost, els de Defensa, Interior, Presidència i Justícia i Afers Exteriors. El Partit Popular els acusa d'anar tard i els cita al Senat la setmana que ve. Consideren que estan obligats per llei a donar explicacions en seu parlamentària. Moncloa ja ha dit que no hi aniran. Sentim Alma Ezcurra i Óscar López.
11: Yo creo que los españoles no entienden que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
12: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. Por tanto, el gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
10: Finalment, no serà fins al 25 d'agost quan Margarita Robles obri el torn de compareixences al Congrés. La seguirà Félix Bolaños, ministre de la Presidència i Justícia, el 27. I tancaran aquesta roda el divendres 28 els ministres Grande Marlaska i José Manuel Álvarez.
9: Els 1.342 nens i nenes que han estat registrats ja pel sistema d'acollida de Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada, doncs el govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Ara, una part d'aquests infants està allotjada en 2 centres educatius habilitats per aquesta emergència i la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta el dispositiu que coordinarà la redistribució dels menors no acompanyats. Sentim la ministra, Cira Rego.
13: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
9: I d'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir els menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma. I mentrestant, desenes de menors continuen esperant davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder, doncs, accedir ja al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial dels serveis d'atenció i també explica explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta han canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. D'altra banda, a Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa tot just un any eren prop de 2.200, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència. Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen aquests migrants adverteixen que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers. Asseguren que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes o bé les adolescents que estan soles. Adverteixen que poden ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o explotació sexual. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
14: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
9: Maleno també reclama ajuda psicològica urgent per als menors que hi ha ara mateix a Ceuta.
14: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
9: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un dels centres exclusius per nenes. I a les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i també subsaharians. Aquesta setmana almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres a més de 4.000 persones a bord. Doncs bé, agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat també una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 dels quals ja haurien ingressat a presó. Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes d'alta velocitat per transportar droga a Espanya des d'Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar immigrants de manera il·legal als ports del mar. També a Múrcia, Cartagena, Alacant o bé a Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas és portaveu de la Policia Nacional i explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
15: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
9: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i en molts casos també sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc, també partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: 4 i 11 minuts, obrim plana internacional. Donald Trump fa un nou intent de limitar la ciutadania per naixement, malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat dues noves ordres executives per mirar de restringir els drets dels fills d'estrangers per obtenir de forma automàtica els passaports nord-americans. La nova mesura de l'administració Trump amplia, doncs, la definició de persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma també una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar, doncs, als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui passaport nord-americà. És un fenomen sobre el qual no hi ha, però, estadístiques oficials, però que, segons les ONGs, seria minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals del mes de juny el primer intent del president dels Estats Units, que, malgrat tot, hi insisteix.
16: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
9: Limitar la ciutadania per naixement és una de les principals prioritats de Donald Trump com a part de la política de Maduro contra la migració. El Tribunal Suprem li va tombar amb l'argument que és un dret garantit des de fa gairebé 150 anys per la Constitució del país, i sobre el turisme de maternitat, com dèiem, no hi ha dades oficials. I més qüestions. Abelardo de l'Espriella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president de Colòmbia en substitució a Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres de la història d'aquest país. El nou mandatari, conegut com El Tigre, i amb una carrera d'èxit com a advocat i també un home de negocis, ha promès mà dura, sobretot en matèria de seguretat, i, recordem, té el suport de Donald Trump i també vol restablir les relacions amb Israel. La investidura no serà, però, a Bogotà, sinó a Cali, i el primer discurs no el farà davant del Congrés, sinó davant de militars. Buenos Aires, Joan Biosca.
17: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa dos mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
18: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
19: Que ponga la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
17: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
20: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
17: Amb l'arribada de l'Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
9: És pràcticament 4:45, ens aturem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit, també de la previsió meteorològica, i com sempre comencem doncs per l'estat de les carreteres. I tots els detalls els té la nostra companya, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
21: Bona tarda, Txell. Començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a la Jonquera, en sentit nord, a Vilanova del Vallès, també en sentit nord, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes, en sentit sud, i també en sentit sud a Cambrils. De fet, hi ha hagut un accident i es manté un carril tallat. A banda de l'AP7, retencions a la 2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres, a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, a la B10 entre Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat. També trobem, finalment, a la Ronda de Dalt, on hi ha un carril tallat en cada sentit a causa de les obres que s'hi fan. Ara hi ha retencions en aquesta via entre la Bona Nova i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre Montbau i els Penitents en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
9: Gràcies, Carmina. I abans de la previsió meteorològica, us avancem que Protecció Civil ha tornat a activar en fase d'alerta al Pla Inuncat per avui, davant la possibilitat de pluges intenses també, especialment cap al Ripollès, al Berguedà, al Lluçanès i cap a Osona. Demà la situació de risc es desplaçarà cap al nord-oest del país. Al Pirineu i Prepirineu també hi ha la probabilitat de precipitació d'uns 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Segons el comunicat de Protecció Civil, s'espera que aquestes pluges també puguin anar acompanyades de vent molt fort, pedra i esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua i també la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensificarà la vigilància de rius i rieres davant del risc de pujades sobtades del cabal de l'aigua.
0: El temps.
9: Amb en Néstor Gómez.
1: La tarda d'avui serà una miqueta més tranquil·la que la de dijous, una tarda que es presenta molt assolellada, però també amb creixement de nuvolades a punts de les Terres de l'Ebre, especialment en zona de muntanya i al Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda arribin també ruixats i s'esperen cap al Ripollès, la Garrotxa, àrees del Berguedà i Osona. Localment poden ser intenses, però en principi res a veure amb la intensitat de pluja ni pedregades que varen tenir ahir. I tot això amb un panorama que s'espera no només assolellat, sinó també càlid, amb unes màximes que estan pujant una miqueta més respecte a la jornada d'ahir. Baixen una miqueta cap a les comarques de Girona, però sí que estan pujant amb força a punts del Pirineu i a les Terres de l'Ebre, unes màximes que clarament quedaran per sobre dels 35 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dues cares, els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb predomini del sol. Demà a la tarda, amb ruixats preferentment cap a punts del Ripollès i comarques veïnes. I de cara al vespre poden aquestes tempestes registrar-se cap a punts de Ponent i fins i tot també al Pirineu Occidental, a l'àrea dels Pallars, Alta Ribagorça o també cap a l'Alt Urgell, on poden ser localment intenses. Això demà a la tarda. De cara a diumenge quedaran molt més restringides les tempestes de tarda al sector del Pirineu. I les temperatures que tant dissabte com diumenge tendiran a pujar. Això farà que de cara a diumenge ens acostarem i molt a la xifra dels 40 graus als indrets més càlids del país.
0: 3CAT Info.
2: Aguanta'm bé, per la feina ja.
0: L'agenda del 3 Rondes, el cap de setmana casteller de 3CAT Info.
22: Després de les neus i la Fira Agost, el calendari casteller reposa a l'espera de les grans diades de la segona meitat del mes. Aquest dissabte, però, destaca la diada castellera de la Festa Major de Llorenç al Penedès.
23: La diada continua en el nou format de tarda, a partir de les 6 al carrer Francesc Macià de la localitat penedesenca. Hi actuen la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell.
22: Dissabte a la tarda també faran castells a Millars, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.
23: L'actuació està prevista per a 6:15 a la plaça de la Font del Rei i podreu veure els castellers del Riberal i els Tirallongues de Manresa.
22: Diumenge, a Castelldefels, al carrer d'Arcadi Balaguer, diada de vigília.
23: A 12:45 del migdia hi podreu veure la colla local dels castellers de Castelldefels, que hi actuaran solitari.
22: A Cubelles, diada de festa major.
23: A les 6 de la tarda, al passeig marítim de la vila del Garraf, hi actuen els castellers del Foix de Cubelles, els Minyons de l'Arbós i la colla castellera de la Bisbal del Penedès.
22: I diumenge, a 12:45 del migdia, diada del Guarnit, a la vila de Gràcia, l'actuació més destacada del dia.
23: La diada és a la plaça del Raspall i podreu veure els castellers de la Vila de Gràcia i els tarragonins Xiquets del Serrallo. Recordem també que diumenge a la nit a Llorenç del Penedès l'afició castellera local organitza la tradicional cindriada i fa castells a la vila. La festa celebra el carrer Francesc Macià fins a les 2 de la matinada.
22: Del més destacat del cap de setmana i també de la Fira Agost a Valls, us n'explicarem els detalls diumenge de 21-22 hores a l'informatiu casteller 3 Rondes de 3CAT Info i Catalunya Ràdio.
0: Info.
9: 4:20. Més qüestions. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta la segona part, doncs, de la legislatura amb deures pendents, com per exemple la crisi en educació o també la reforma en el model de finançament autonòmic. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis en el seu govern. Albert Prat.
24: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
25: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
24: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
9: Doncs bé, a l'equador de la legislatura, Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i critica que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni Rodalies, ni l'habitatge, ni l'ensenyament o ni les llistes d'espera a la sanitat. Acusa, de fet, el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
3: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment, sempre hi posa una excusa. Davant d'una crisi, sempre hi posa una nova promesa. I davant del moment d'assumir responsabilitats, sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
9: Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa del govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell i asseguren que ells sí que fan propostes constructives. Des del govern, conseller de la presidència Albert Dalmau urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país amb un sí al finançament o bé si prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau ho ha dit en declaracions a la CNN.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
9: L'Odissea de Christopher Nolan és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm a Catalunya i la resta d'Espanya, però no hi ha cap sala que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera és a Montpeller, a 150 km de Perpinyà. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
4: Help me go home. La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
5: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
4: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
5: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
6: La ville de Montpellier.
4: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpeller saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
5: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
6: On partage tous du coup cette passion pour le cinéma.
4: Sebastián Rodríguez ens confessa que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune. No one could stand between me and
9: home. 5 minuts per 4:45.
0: Esports.
9: Roger Arnau, bona tarda.
7: Bona tarda. En marxa ara mateix la 7a etapa del Tour de França femení, una etapa de 147 quilòmetres amb arribada al mític Mont Ventoux, un port de categoria especial i, com diem, un dels ports més espectaculars de la volta francesa. De moment, ara mateix, quan falten poc més de 25 quilòmetres per la línia d'arribada, poc més de 9 per a començar l'ascensió al Mont Ventoux, les principals favorites corren juntes al gran grup. El major grup, per tant, de moment el manté la suïssa de l'equip Movistar, Marlene Roser, amb 12 segons de marge sobre la neerlandesa Demi Vollering. La catalana Paula Blasi és desena a 3 minuts i 51 segons de la líder. I més coses. En motor, Àlex Márquez ha estat el pilot més ràpid a la primera sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, que es disputa aquest cap de setmana al circuit de Silverstone. El pilot de Cervera ha aconseguit el millor temps per davant de Marco Bezzecchi, l'italià, que reapareix a Anglaterra després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya, defensa, de fet, la victòria de l'any passat en aquest circuit. Marc Márquez, per cert, ha fet el 6è millor temps, a mig segon del seu germà. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha rodat 18è i Pol Espargaró 21è. El pilot de Granollers a Silverstone substitueix el lesionat Maverick Viñales. La segona sessió d'entrenaments lliures començarà a les 5 de la tarda, hora catalana, amb la classificació dels 10 primers pilots a la Q2 de demà.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. entendre.
7: I en futbol, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després de que el jugador hagi donat el sí al club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el City. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick, en concret, jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i un altre a les 10 contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip blaugrana. I encara en futbol, l'Espanyol també viatja, ho fa aquesta tarda a Anglaterra per disputar, també demà, un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau. El central basc, Unai Núñez, arriba del Celta de Vigo, s'ha dit fins a final de temporada. L'Espanyol, però, reserva una opció de compra que serà obligatòria si l'equip blanc i blau, els de Manolo González, es classifiquen per una competició europea. També aquesta tarda, a partir de 2:15, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfrontaran a un partit amistós a porta tancada a la ciutat esportiva dels gironins. L'enfrontament, això sí, es podrà seguir en directe per Esport 3. També avui juga el Badalona Women, a la Lliga Femenina, ho fa Salou contra el Villarreal. Serà a les 7 de la tarda. I en paral·lel, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. La davantera Eva Payor ha celebrat les noves incorporacions, entre ella la golejadora brasilera Caroline Nicolí, procedent del Manchester City.
8: Estamos muy muy contenta para esta jugadora porque es muy muy muy buena y tiene muy muy muy mucho calidad y para nosotras es muy bien, tiene nueva buena jugadora con mucha calidad.
7: I en bàsquet, ja tenim els horaris de la Supercopa ACB que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte, dia 19, a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la Penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes, de fet, de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran l'endemà, el dia 20, diumenge, la final de la Supercopa. El partit començarà, en aquest cas, a les 7 de la tarda. I fora d'aquesta competició, aquest migdia, el Manresa ha confirmat una baixa inesperada. El club del Bages ha anunciat que, finalment, l'escorta nord-americà, Colby Jones, no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador, que havia signat per una temporada, per desvincular el contracte que tenien en comú per raons mèdiques. Per altra banda, aquest migdia, el Barça, també en bàsquet, ha confirmat els tres nous membres del cos tècnic d'Alexander Sekulic. Són Yuri Kasuja, Jernej Valentečić i també Marc Estany. Continuen, per altra banda, Rafa Martínez i Xavier Bertran. Tot plegat, l'endemà que el Girona va fer oficial la incorporació del nord-americà Mac McClung, que pot jugar de base i d'escorta i signa per una temporada.

0: Són 4:45. Com sempre, a aquesta hora comencem per fer un repàs als principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol dona fins diumenge a la mitjanit a Giorgia Meloni perquè reobri l'espai Schengen i també els controls als ciutadans espanyols després de la crisi de Ceuta. Des de la Moncloa afegeixen que, si no, faran controls als ciutadans italians que viatgin a Espanya. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes, també més infants de menys de 13 anys, que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats a la península. I fins les 5 en punt, més notícies. L'escàndol parlàtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso es fa més gran. El PSOE ha anunciat a la Fiscalia el govern madrileny per la compra del pis amb diners públics i reclamen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació i prevaricació. També us explicarem que en l'últim any les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat fins a un 60%. El Gremi d'Automoció apunta a dos factors com a causa d'aquestes averies. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles. I també que el Branch Electronic Festival torna des d'avui fins diumenge al Parc del Fòrum de Barcelona amb 100 actuacions i noms de pes com Kai Trenada, Eric Prydz o The Blaze. La quarta edició del certamen estrena escenaris també renovats, reforça les zones d'ombra contra la calor i aposta pel talent local. En esport, Roger Arnau, què hi podem afegir?
1: Doncs afegirem que està en marxa ara mateix la setena etapa del Tour de França femení. Ara mateix queden 20 quilòmetres per arribar a la meta d'avui, la mítica ascensió al Mont Ventoux. De moment, la suïssa Roisé és la líder. També expliquem que el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial. Encara té un any de contracte amb els anglesos. I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez.

I ens falta el temps, tarda de sol a la majoria de les comarques, però també hi haurà nuvolades i alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. La temperatura tornarà a pujar i ho continuarà fent també els pròxims dies.

0: Itàlia es nega a aixecar els controls aleatoris a Espanya després de la crisi migratòria de Ceuta. Pedro Sánchez havia exigit al govern de Giorgia Meloni restablir la normalitat en el moviment dels ciutadans entre els dos països, com a tard fins aquest diumenge, però el ministre de l'Interior italià ja ha afirmat que això no passarà, com a mínim, fins al 15 d'agost. És llavors quan les autoritats han detectat via xarxes també una nova crida a travessar la frontera del Marroc amb Espanya. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegurava que no té cap sentit que Itàlia mantingui les restriccions.
1: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
0: Doncs bé, els 1.342 nens i nenes han estat ja registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran ja els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Ara, però, una part d'aquests infants està allotjada en dos centres educatius habilitats per l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta el dispositiu que ha de coordinar la redistribució dels menors no acompanyats. Sentim la ministra.
2: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: I d'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir aquests menors derivats des de Ceuta. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma. I mentrestant, desenes de menors continuen esperant encara davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder, doncs, accedir al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial, però també ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. I d'altra banda, a Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any eren prop de 2.200, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència. 3CAT Info. 3CAT Info. Us ho destacava amb el sumari. L'escàndol parlàtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso es fa més gran. El PSOE ha denunciat a la Fiscalia el govern madrileny per la compra del pis amb diners públics i també reclamen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació i prevaricació. Madrid, Paula Brujats.
3: El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca, encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso, i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
4: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este, desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
3: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat l'atenció culpant Pedro Sánchez d'estar de vacances.
5: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones... Hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
3: Un de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, a qui destinarà els 6 milions d'euros de l'àtic que ara el govern madrileny intenta vendre després que s'hagi destapat l'escàndol. La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. Tres denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
0: Són 4:45. Obrim ara plana internacional. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord en mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, i també el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han reunit avui a la Meca per segellar aquesta entesa. En un comunicat conjunt, s'han compromès a defensar si un dels tres països és agredit. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i també la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu i que no està dirigit contra cap actor en concret. Suposa, això sí, una advertència cap a Teheran i podria ampliar l'abast de la guerra regional. De fet, les autoritats iranianes s'han sentit al·ludides i un alt funcionari ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord, ni tampoc amb la seva aliança amb els Estats Units. Recordem que Teheran ha bombardejat darrerament els aliats de Washington al Golf, com per exemple com a resposta als atacs nord-americans al país persa. Es tracta d'una aliança entre alguns dels països més influents del món musulmà, tots també de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món. I a Tailàndia, un tiroteig ha deixat avui 8 morts, inclòs també l'atacant a les afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut, així com també 2 membres de la seva pròpia família. Les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat després suïcidant. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat aquests fets.
6: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any i el primer ministre ja s'ha compromès a impulsar una llei perquè només puguin portar armes al carrer els funcionaris en servei. De fet, els tirotejos són habituals a Tailàndia, on hi ha 10 milions d'armes de foc ara mateix en circulació, un, doncs, per cada 7 habitants. La pitjor matança dels darrers anys va ser el 2022, quan un expolicia va matar 36 persones, entre les quals 22 nens, en una llar d'infants. I a casa nostra, dues persones detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta matinada en aquest barri de Barcelona. Segons algunes informacions, una baralla hauria acabat amb aquest incident armat. Els fets han passat poc després de les dues d'aquesta matinada i no hi ha hagut, això sí, ferits. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que s'han fet càrrec d'aquest cas, mira de determinar l'origen de l'enfrontament. Barcelona, David Àngela.
7: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
8: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a la sòstia. Entre ells, eh? Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
7: La Lisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa dels robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
9: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
7: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
0: I continuen les investigacions dels Mossos d'Esquadra en el cas del crim de Nou Barris d'ahir a la tarda. Recordem que es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va acabar ferit de mort per arma blanca, i al lloc dels fets també hi havia una dona, que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor tenia exparella de la dona i ja està detingut. Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans d'arrencar-la. Albert Batlle és tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
10: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant en mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem amb els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
11: 3CAT Info.
0: 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Biescas, a Osca, on, recordem, van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures per aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest mateix perill. En tenim 179 travessats per rius, o bé que tenen un a menys de 100 metres, i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
11: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
12: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització del riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
11: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los els plans d'autoprotecció.
13: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
11: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
0: I de seguida actualitzem l'estat de les carreteres, però abans us expliquem que l'últim any les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat fins a un 60%. Aquest 2026, entre el mes de gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Les dades que avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit, que reclama un pla Renove urgent per als turismes de Catalunya. El Gremi d'Automoció apunta dos factors com a causa d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment d'aquests vehicles. Aquest increment, però, no és nou i es manté de forma sostinguda des de l'any 2023. La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració serien els dos punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. La via que està acumulant més cotxes avariats és l'AP7, la més transitada, amb uns 500 turismes aquest any i també amb un increment d'avaries del 40%. Pel que fa a la resta de vies, l'A2, la C25 o bé la C33 i la C58, gairebé han doblat només en un any els conductors que s'han hagut de retirar el voral.

0: Fem un cop d'ull a l'estat ara del trànsit amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, Txell. Doncs començarem parlant de l'AP7. A l'AP7 hi ha retencions a la Jonquera i també a la Roca del Vallès, tot això en sentit nord, de Castellbisbal a Castellví de Rosanes i també a Gelida, en sentit sud, a Cambrils, en sentit sud. En aquest punt hi ha un carril tallat a causa d'un accident. I també hi ha un punt de retenció a l'AP7 a l'Hospitalet de l'Infant, en sentit sud. A l'A2 a Jorba, en sentit oest, cap a Cervera, per obres. A l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús. A l'N58, al Nus de la Trinitat, en tots dos sentits. I finalment també comentarem que a la Ronda Litoral hi ha obres i hi ha un carril tallat en cada sentit. En aquest punt hi ha retencions entre la Bonanova i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre Montbau i Penitents en sentit Llobregat. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement d'alguns núvols en sectors de muntanya, tant del massís dels Ports com també al Pirineu i serralada transversal. De precipitacions, en principi es pot escapar alguna cap als Ports, poca cosa, i les més actives podran presentar-se cap al Ripollès i comarques veïnes, localment amb tempesta, fins i tot en calamar-se, però en principi no tenen res a veure amb els aiguats tan intensos ni les pedregades de dijous. El que sí que tindrem avui són temperatures que estan pujant, màximes clarament per sobre dels 35-36 graus a bona part de la meitat oest del país, també a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, en canvi, han baixat una miqueta les temperatures a les comarques de Girona. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà, tant dissabte com diumenge, matins de sol i tardes en creixement de nuvolades. Demà a la tarda, les pluges s'esperen cap al Pirineu Occidental

0: L'Hospital del Mar i també la Universitat Autònoma de Barcelona acaben de publicar un estudi que indica que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Es tracta, doncs, d'un tipus de dol que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població i que s'estén durant més de 6 mesos. Alguns dels principals símptomes són, per exemple, enyorança intensa, neguit, pensaments recurrents en la persona difunta, aïllament, dificultat per acceptació de la situació o bé la pèrdua de sentit vital. L'estudi liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat també a la revista colombiana de psiquiatria, confirma que aquesta situació considerada patològica pot anar molt més enllà de la vessant emocional i també acabar afectant o bé agreujant la capacitat cognitiva de la persona. Josep Daví és neuropsicòleg de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar i autor principal d'aquest estudi.
1: La memòria a curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
0: Uns danys que, segons Josep Daví, podien arribar a ser també reversibles si la persona no té cap patologia neurològica o bé cognitiva associada.
1: Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
0: Els autors del treball destaquen que la família i l'entorn més proper a la persona amb dol patològic tenen un paper crucial per detectar-lo. I si es dona el cas, recomanen anar el més aviat possible al metge de capçalera, tot i que l'estudi s'ha centrat en els pacients més grans de 60 anys i els experts recorden que el dol que s'allarga i les seves conseqüències també poden aparèixer en edats més primerenques. I el Departament de Salut dissenya un pla per reforçar els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida de cara a l'eclipsi solar. El pla respon a la previsió que hi hagi un gran volum de gent que es desplaci cap a aquestes àrees per seguir aquest fenomen. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: El desplegament d'efectius de reforç se centrarà a cobrir aspectes que preocupen les autoritats relacionats amb l'increment de l'afluència de gent en aquestes zones o per tractar lesions oculars. En dona més detalls el director de Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roig Campo, que és també el responsable del dispositiu de salut per l'eclipsi.
3: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. I volem dir els refredats, els mals de panxa, però també un infart de cor, un ictus, una infecció respiratòria. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, pot ser que hi hagi més accidents. I després està el tema del problema ocular. Si no utilitzem unes ulleres homologades, poden ocasionar problemes als ulls.
2: El reforç es farà entre els dies 11 i 14 d'agost. Els centres d'atenció primària, les urgències dels principals hospitals d'aquestes regions sanitàries, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM. A banda, el personal sanitari de les tres regions sanitàries ja està sensibilitzat per aquest possible increment de l'activitat als centres d'atenció primària i als hospitals.
0: Per cert, que la Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passa als edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
4: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
5: Habitualment era valdran les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no tarà calor, més ara, amb aquests hostius que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara és més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
4: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
6: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
4: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.

0: El Brunch Electrònic Festival tornarà a fer vibrar al Parc del Fòrum de Barcelona amb música electrònica des d'avui i fins diumenge. És la quarta edició d'aquest certamen que enguany reuneix 100 actuacions en només 3 dies. Clàudia Roses.
1: El Brunch Electrònic arrenca amb Kai Trenada com a cap de cartell en l'únic concert que el canadenc oferirà a Espanya aquest any. Demà pujant a l'escenari el referent del Progressive House, Eric Prince, i el mestre del Tecno, Luciano. I el festival es tancarà diumenge amb els francesos de Blaze. François Josic, director de la cita i conseller delegat del Sonar, explica en quin moment es troba el festival.
2: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: Aquesta edició estrena escenaris renovats i reforça la sostenibilitat, amb combustible renovable i zones d'ombra per combatre la calor d'agost, però no és l'únic repte.
2: Estamos en agosto, es periodo de vacaciones, pero el Brunch es un festival para la gente de Barcelona, ¿no? El 80% y pico son gente de Barcelona, ¿no? Entonces tenemos que siempre ofrecer algo lo suficiente atractivo para que los que piensan ir de vacaciones nos guardan un hueco para venir al festival.
1: El cartell també reserva espai al talent local amb Paula GM o Briela.
0: 5 minuts mal comptats per la 5, moment per tota l'actualitat esportiva.
3: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
4: Bona tarda. Esport en directe perquè ara mateix està en marxa la 7a etapa del Tour de França femení en final al mític Mont Ventoux. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour, Isaac Vilalta, bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda. Les ciclistes afrontant ja les rampes del Mont Ventoux han començat els quilòmetres ara fa una estoneta, 11 quilòmetres per al final, 11 quilòmetres. Recordem un port que frega els 16 quilòmetres al 8,8% de desnivell. De moment es manté un grup compacte, uniforme, amb les millors de la general. A la part capdavantera és un grup molt reduït, amb la presència encara de Paula Blasi. Ara qui marca el ritme és l'Education First, l'equip de Cedrin Kerbaol, una de les grans candidates a trepitjar el podi final o almenys intentar saltar una de les tres primeres posicions en un grup, insisteixo, molt reduït i amb la presència encara de Paula Blasi, però comencen a caure algunes ciclistes importants. És el cas d'Antoni Niedermayer, la ciclista alemanya, que està per davant de Paula Blasi a la classificació general. És el cas també de Kim Lecourt, la de les Illes Maurici, que va guanyar l'etapa d'ahir i que ara mateix és novena a la general, just per davant de Paula Blasi, i Lecourt, que està perdent ja alguns segons, de fet ja fa alguns quilòmetres que ha perdut contacte amb el grup capdavanter. Això són bones notícies per Paula Blasi, que té dues companyes d'equip, Elisa Longo.
4: Bé, hem perdut la connexió en directe al Tour de França, el Tour de França femení, com diem, 11 quilòmetres i mig per acabar a la línia d'arribada, a la línia de meta. De moment, la mallot groc es manté al grup capdavanter, juntament també amb la catalana Paula Galassi. I més coses, perquè ara a les 5 ha de començar el circuit de Silverstone, la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Aquest matí, a la primera sessió del dia, Àlex Márquez ha estat el més ràpid per davant de Marco Bezzecchi, l'italià que reapareix a Anglaterra després d'una fractura de clavícula al Gran Premi d'Alemanya. Defensa la victòria de l'any passat en aquest circuit. Marc Márquez ha fet el 6è millor temps, a mig segon del seu germà. Pel que fa a la resta de catalans, Àlex Rins ha rodat 18è, Pol Espargaró 21è, i per cert, el pilot de Granollers a Silverstone, Espargaró, substitueix el lesionat Maverick Viñales. I més coses en futbol. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi donat el sí al club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte, això sí, amb el club anglès. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick, aquest en concret, jugaran demà a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i un altre a les 10 contra l'Udinese. Per cert, el Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada fins al 30 de juny de 2027. L'argentí de 18 anys avui ha passat revisió mèdica i ja s'ha incorporat a l'equip italià. I per la seva banda, l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau. En centra el central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo es classifiquen per la competició europea. També aquesta tarda, a partir de 6:45, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfrontaran en un partit amistós a porta tancada a la Ciutat Esportiva del Girona. L'enfrontament es podrà seguir en directe per Esport 3. També avui juga el Badalona Women de la Lliga Femenina. Ho fa Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. El conjunt badaloní ahir va golejar el Bristol anglès per 4-2, també a Salou. I en paral·lel, el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra, on avui han parlat Cata Coll, Eva Pajor, Clàudia Pina, Martina Fernández i també Carla Julià. Escoltem precisament la portera Cata Coll explicant com van aquests primers dies d'estar d'Andorra.
3: Poder estar aquí a Andorra fa menys calor, o sigui que s'agraeix bastant, i crec que aquest estatge també serveix per això, per jugadors nous, jugadors del B, doncs que se sentin com a casa, que s'integrin el màxim possible a l'equip, i crec que així està sent, no? També jo crec que és un estatge per consolidar i ser un equip sòlid, i crec que és el que hem d'aconseguir i és l'objectiu d'aquest estatge.
4: I en bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el partit entre els anfitrions, la Penya, contra el Baskonia. La segona semifinal es jugarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran l'endemà, el diumenge dia 20 de setembre, la final de la Supercopa a les 7 de la tarda. Fora d'aquesta competició, aquest migdia, el Manresa ha confirmat una baixa inesperada. El club del Bages ha anunciat que finalment les corta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip per qüestions mèdiques.
6: Trescat Info.

0: Bona tarda a les 5. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: Ja s'ha obert el carril que estava tallat a l'AP7 a Cambrils a causa d'un accident en sentit sud. Queden, però, retencions importants en aquest punt, com també a l'AP7 retencions de Castellbisbal a Gelida, a Subirats i a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. Al tram nord de l'AP7, retencions de Montmeló a la Roca del Vallès en sentit nord. A banda d'això, a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat en cada sentit, de Sant Gervasi a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i de Mundet als Penitents en sentit Llobregat.
0: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents de l'estat espanyol com a mínim fins al dia 15. Avui mateix el govern espanyol demanava a Itàlia que aixequés la mesura abans de diumenge a la mitjanit. Les organitzacions no governamentals i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar ara fa una setmana a la ciutat i que encara són soles pels carrers. Demanen atenció psicològica urgent pels menors no acompanyats. El PSOE denuncia a la Fiscalia al govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta de la Comunitat de Madrid. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part del mandat amb deures pendents, com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts per Catalunya acusa l'executiu d'Illa d'ensorrar Catalunya i d'estar al servei de Madrid. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones per un tiroteig que hi ha hagut al Raval, a Barcelona, avui de matinada. Els trets no han causat cap víctima i s'investiga l'origen de l'enfrontament. Montpeller té la sala de cinema més propera a Catalunya per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mm, tal com volia que es vegués el director. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
2: Esports.
3: A hores d'ara s'està disputant la 7a etapa del Tour de França femení, en final el mític Mont Ventoux. La de Suïssa Roizé defensa el mallot groc de líder. I al circuit de Silverstone està en marxa la segona sessió del dia del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Aquest migdia el més ràpid ha estat Àlex Márquez. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial. Encara té un any de contracte amb el City. I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau al central basc Unai Núñez.
0: Tarda de divendres amb sol a la majoria de comarques, també algunes nuvolades i alguna tempesta, sobretot al voltant del Pirineu i el Prepirineu Oriental. Avui les temperatures tornen a pujar i els pròxims dies ho continuaran fent.
2: 3CAT Info.
0: Ara passem poc més de 4 minuts de les 5 de la tarda. Us està parlant Jaume Brufau. El govern italià diu que el seu país no accepta ultimàtums d'Espanya i que mantindrà la suspensió a l'acord de Schengen amb Espanya com a mínim fins al dia 15 per motius de seguretat nacional. El ministre de l'Interior italià ha avançat que no descarta ampliar la mesura, tenint en compte les informacions que apunten a una possible nova entrada a Ceuta precisament el dia 15 d'agost.
4: È una misura temporale in considerazione di quello che si è visto, di quello che si dice.
0: Noi refereix que és aquesta mesura temporal en funció del que s'ha vist aquests dies a Ceuta.
4: Ma, si osserverà questa minaccia... Questa...
0: I és un posicionament, un enrocament de l'executiu de Giorgia Meloni després que avui el govern espanyol donés, en certa manera, com un ultimàtum, donés temps fins diumenge a la mitjanit a Itàlia perquè aixequés els controls de viatgers procedents d'Espanya en una mesura que Itàlia començava el dia 1 arran d'aquesta crisi migratòria que hem viscut a Ceuta. Més detalls des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
1: Què tal? Molt bona tarda. Doncs finalment, Giorgia Meloni no ha cedit a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat i que es mou només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni té cap lògica que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
5: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
1: Meloni, però, no s'ho ha repensat i si no rectifica abans d'aquest diumenge a la nit, el govern espanyol adverteix que respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i també la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Pedro Sánchez està molt molest amb el govern italià. Ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els tornava a acusar de ser uns insolidaris per la posició que han tingut amb tota la crisi a Ceuta. Recorden a Meloni que Itàlia no és cap exemple, precisament controlant les fronteres, que és el país amb més entrades, diuen, irregulars.
0: Gràcies, Paula. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
0: 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després d'aquesta arribada massiva la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja els trasllats dels menors no acompanyats cap a punts de la península. Ara una part d'aquests infants està allotjada en dos centres educatius habilitats per l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta el dispositiu que coordinarà la redistribució de tots aquests menors no acompanyats.
6: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: Desenes de menors continuen esperant davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse viscut els primers dies i també ha explicat que el perfil d'aquests menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta edició hi ha més nenes i molts infants de menys de 13 anys. Precisament les organitzacions no governamentals i entitats que estan atenent els migrants adverteixen que encara hi ha aquests milers d'infants i adolescents sols deambulant pels carrers de Ceuta i asseguren que estan sobretot preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes o les adolescents. Adverteixen que en pot ser objectiu de màfies o de xarxes de tràfic de persones i que dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin aquestes agressions. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
7: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: Ha reclamat ajuda psicològica urgent per aquests menors.
7: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
0: I ha explicat que el govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i que, com a mínim, un d'aquests centres és exclusiu per nenes. A les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i a Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més de 100. La majoria d'aquests migrants són ciutadans magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026 a les Balears ja hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han pogut desarticular una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a l'estat espanyol. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, aquesta xarxa feia servir unes llanxes d'alta velocitat per portar droga d'Espanya a Algèria i quan tornaven, aprofitaven el viatge per portar gent a ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, ha explicat el modus operandi.
8: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Es calcula que l'organització hauria fet com a mínim 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne fins a una cinquantena en un sol viatge. Els escorcolls que ha fet la policia en diferents immobles de la xarxa criminal es van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera com els cervells d'aquest aparell directiu. Quatre minuts i serà un quart de sis de la tarda. Demà farà dos anys de la investidura de Salvador Illa com a president. Illa afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents, com la crisi en educació i la reforma del model de finançament autonòmic com a principal cavall de batalla. Però tot i això, el president no preveu, ara per ara, grans canvis al seu executiu que va poder aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per poder arribar a final de mandat. Albert Prat.
9: Dos anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
10: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
9: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures, i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa dos anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
0: Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, acusa Illa d'ensorrar el país i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels ciutadans. La presidenta del seu grup parlamentari, Mònica Sales, ha acusat el Salvador Illa de no solucionar els problemes reals dels catalans i ha criticat que en dos anys, diu, no s'ha arreglat res ni a Rodalies, ni a l'habitatge, ni a l'ensenyament o a les llistes d'espera de la sanitat. I acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
11: Davant d'un problema sempre hi posa un anunci, davant d'un incompliment sempre hi posa una excusa, davant d'una crisi sempre hi posa una nova promesa i davant del moment d'assumir responsabilitats sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
0: Junts per Catalunya es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que han qualificat de desgavell i asseguren que ells sí que fan propostes constructives. Des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha urgit Junts a respondre si vol contribuir al país amb un sí al finançament o si s'estima més continuar, diu Dalmau, encallant en una dinàmica el bloqueig a tot. N'ha parlat en declaracions a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies. I l'escàndol per l'àtic de luxe d'Isabel Díaz Ayuso continua i augmenta. El PSOE denuncia a la Fiscalia al govern madrileny per la compra del pis amb diners públics i també reclamen que s'investigui l'operació per possibles delictes de malversació i prevaricació.
1: El PSOE fa el pas i denuncia Planifica Madrid, l'empresa pública que va pagar 6.300.000 euros per la compra de l'àtic, una operació opaca. Encara no s'ha aclarit si era una oficina temporal o un pis de luxe per a Isabel Díaz Ayuso i una operació clarament delictiva, segons Òscar López, líder dels socialistes madrilenys.
12: Y vamos a pedir que la justicia actúe, porque es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este desde la administración pública. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
1: López ha reclamat la dimissió d'Ayuso i a la mateixa hora que compareixia, la presidenta madrilenya visitava la zona afectada pels incendis forestals. En lloc de donar explicacions per l'àtic, ha desviat l'atenció culpant Pedro Sánchez d'estar de vacances.
13: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos, pero yo creo que su labor también es ser sensible con toda esta gente.
1: Un de vacances, mentre ella fa costat als afectats pels focs, a qui destinarà els 6 milions d'euros de l'àtic que ara el govern madrileny intenta vendre després que s'hagi destapat l'escàndol. La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un advocat. Tres denúncies que s'haurà de veure si queden en un calaix.
2: 3CAT Info.
0: És un quart de sis. Trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Bona tarda, Carmina Malagarriga.
1: Bona tarda, Jaume. Hem de començar dient que la BP-2427 està tallada en tots els sentits per un accident. Això és a Sant Sadurní d'Anoia. La P7 està afectada també aquest, perquè hi ha un accident també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. Hi ha un carril tallat. A banda d'això, ja s'ha obert el carril que estava tallat a Cambrils a causa d'un accident en sentit sud. Queden, però, retencions importants en aquest punt. També retencions en aquesta mateixa via de Castellbisbal a Gelida i també a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud. Al tram nord de la P7, retencions a Montmeló en sentit nord i també a Sant Cugat del Vallès en el mateix sentit. Retencions a l'N340 al Vendrell en sentit sud, a l'N145 a les Valls de Valira en sentit sud cap a la Seu d'Urgell, a la 2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres, a la C63 a Vidreres en sentit sud cap a Lloret de Mar, tant a la C58 com a la C33 des de Montcada i Reixac cap a Barcelona i finalment també a la Ronda de Dalt hi ha un carril tallat en tots dos sentits per les obres que s'hi fan. Ara hi ha retencions de Sant Gervasi a la Vall d'Hebron en sentit Besòs i de Mundet als Penitents en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aquestes dades hi afegim que la Guàrdia Urbana ha enxampat un motorista que anava per la ronda del Guinardó de Barcelona a més de 100 km per hora, quan la velocitat màxima està limitada a 50. Els agents el van detectar ahir durant una campanya de control de velocitat. El conductor s'enfronta a una sanció per infracció greu de trànsit amb multes que van entre els 100 i els 500 euros i amb la possible pèrdua de punts del carnet. Segons la Guàrdia Urbana, és la velocitat més alta detectada fins ara per la unitat territorial a Gràcia.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
14: La tarda d'avui serà una miqueta més tranquil·la que la de dijous, una tarda que es presenta molt assolellada, però també amb creixement de nuvolades a punts de les Terres de l'Ebre, especialment en zona de muntanya i al Pirineu. De fet, s'espera que aquesta tarda arribin també ruixats i s'esperen cap al Ripollès, la Garrotxa, àrees del Berguedà i Osona. Localment poden ser intenses, però en principi res a veure amb la intensitat de pluja ni pedregades que varen tenir ahir. I tot això amb un panorama que s'espera no només assolellat, sinó també càlid, amb unes màximes que estan pujant una miqueta més respecte a la jornada d'ahir. Baixen una miqueta cap a les comarques de Girona, però sí que estan pujant amb força a punts del Pirineu i a les Terres de l'Ebre, unes màximes que clarament quedaran per sobre dels 35 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dues cares. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb predomini del sol. Demà a la tarda, amb ruixats preferentment cap a punts del Ripollès i comarques veïnes. I de cara al vespre, poden aquestes tempestes registrar-se cap a punts de Ponent i fins i tot també al Pirineu Occidental, a l'àrea dels Pallars, Alta Ribagorça o també cap a l'Alt Urgell, on poden ser localment intenses. Això demà a la tarda. De cara a diumenge quedaran molt més restringides les tempestes de tarda al sector del Pirineu. I les temperatures que tant dissabte com diumenge tendiran a pujar. Això farà que de cara a diumenge ens acostarem i molt a la xifra dels 40 graus als indrets més càlids del país.
0: Aquesta previsió del Néstor, i posem el complement de Protecció Civil, que torna a activar en fase d'alerta el pla Inuncat per avui davant d'aquesta possibilitat d'aquestes pluges intenses, sobretot al Ripollès, al Berguedà, com apuntàvem, Lluçanès i Osona. Demà, la situació de risc es desplaça cap al nord-oest del país, al Pirineu i al Prepirineu, amb probabilitats de precipitació de 40 litres per metre quadrat en tot just mitja hora. Segons el comunicat de Protecció Civil, s'espera que les precipitacions puguin anar acompanyades de vents molt forts, pedra i esclafits. L'Agència Catalana de l'Aigua i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre intensifiquen la vigilància de rius i rieres pel risc de pujades sobtades d'aquest cabal d'aigua.
2: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han trobat avui a la Meca per segellar aquesta entesa. I en un comunicat conjunt s'han compromès a defensar-se si algun dels tres països és agredit. L'objectiu, segons han argumentat, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió. Tot i que també han dit que l'acord és merament defensiu i que no està dirigit contra cap actor en concret, suposa un advertiment clar cap a Teheran i podria ampliar l'abast de la guerra regional. De fet, les autoritats iranianes s'han sentit al·ludides i un alt funcionari ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units. Teheran ha bombardejat darrerament els aliats de Washington al Golf com a resposta als atacs nord-americans del país persa. Dues persones detingudes al Raval, a Barcelona, com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta passada matinada, segons algunes informacions. Una baralla ha acabat amb aquest incident armat. Els fets passaven poc després de les dues de la matinada i no han fet ferits. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas i intenta determinar, sobretot, l'origen d'aquest enfrontament. Des de Barcelona, David Àngela.
15: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
16: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que estaven a les hòsties. Entre ells, Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
15: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa dels robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
17: Pues hace cinco minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
15: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
0: A Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i treballadors del seu institut i també 2 membres de la seva família. Les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'han atribuït a l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
18: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any i el primer ministre ja s'ha compromès a impulsar una llei perquè només puguin portar armes al carrer els funcionaris que estiguin en servei. De fet, els tirotejos són habituals a Tailàndia, on hi ha 10 milions d'armes de foc, una en circulació per cada 7 habitants. La pitjor matança dels últims anys que van patir va ser el 2022, quan un expolicia va matar 36 persones, entre les quals 22 nens d'una llar d'infants.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Odissea de Christopher Nolan és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat no hi ha cap sala que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera la trobem a Montpeller, a 150 km de Perpinyà. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
19: Help me go home.
20: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
21: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
20: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
21: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpeller.
20: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpellier saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
3: De nombreux spectateurs ont organisé des
21: molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odysseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
3: Et on partage tous du coup cette passion pour le cinéma.
20: Sébastien Rodríguez ens confessa que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune.
19: No one could stand between me and home.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i mig i seran 6:45.
2: Esports.
0: Roger Arnau, bona tarda.
4: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en marxa la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al circuit de Silverstone. Ho segueix en Damià Aguilar. Bona tarda.
22: Bona tarda, falten 34 minuts d'aquesta segona sessió, és el Practice, aquesta sessió important dels divendres que enviarà 10 pilots directament a la classificació i els altres hauran de passar per la repesca, just en el moment que Raúl Fernández es posa primer amb un temps que ja supera de 4 dècimes Àlex Márquez. Àlex Márquez, el subcampió del món, que era el més ràpid en la sessió del matí, que ha estat liderant fins tot just aquest moment que Raúl Fernández amb l'Aprilia se situa per davant. Raúl Fernández, Àlex Márquez, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta i Jorge Martín, el líder, ocupen les 5 primeres posicions. Marc Márquez, de moment, en la desena posició, a pràcticament un segon del cap de cursa.
4: Gràcies, Damià. Bona tarda. I, per cert, en marxa també a aquesta hora la setena etapa del Tour de França femení, una de les més esperades en final al Mont Ventoux. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio al Tour, Isaac Vilalta, bona tarda.
23: Bona tarda, cop d'efecte de Cassian Ebiadoma, tercera a la classificació general, que ha atacat molt lluny l'ascensor. El Mont Ventoux, que ara mateix a poc més de 2 quilòmetres per al final, és cap de cursa en solitari, i atenció perquè li està traient 1 minut i 20 segons el duet format per la líder Marlene Reuser i la segona de la classificació general, Demi Vollering. Això vol dir que Nebiadoma situaria provisionalment líder de la classificació general perquè està aixugant la diferència, és ara tercera a 1 minut i 17 segons i està aixugant aquesta diferència. Darrere de Vollering i Reuser, un grupet amb 4 corredores, uns 20 segons, 20 una miqueta més, on hi és Paula Blas i també Longo Borghini, la seva companya d'equip, on també hi és Cedrin Kerbaol i Antonia Niedermayer, i darrere seu, a poc més d'un minut, un grupet amb d'altres ciclistes, amb 3 corredores que estan per davant de Paula Blas i a la classificació general, i això vol dir que la catalana té opcions de guanyar 3 posicions avui dins del top 10. Ara mateix Paula Blas és desena a la general. La lluita per davant ja als últims quilòmetres amb Cassian Ebiadoma, que està situant-se líder de manera provisional. El Mont Ventoux, que està sent molt dur, està dictant sentència perquè Nebiadoma, la polonesa, avui es situï com a líder amb el mallot groc, poc més de 2 quilòmetres. Nebiadoma, cap de curs en solitari, la persegueixen Vollering i Reuser, i en un grupet de 4 per darrere ja ve Paula Blasi, que avui podria fer un salt considerable a la classificació general.
4: Gràcies, Isaac. I en futbol, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi donat el sí al club blaugrana. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el Manchester City. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular. Els de Hansi Flick en concret jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. El Real Madrid, per la seva banda, ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada fins al 30 de juny de 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, avui ja ha passat la revisió mèdica amb l'equip italià i s'ha incorporat, per tant, a la disciplina de la Fiorentina. Per cert, l'Espanyol també viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo cedit fins a final de temporada. Això mentre el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui ha fet el Media Day i han parlat diversos pesos pesants del vestidor, entre elles Cata Coll, Eva Pajor també i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà l'objectiu de guanyar-ho tot. Marta Torrejón, Irene Paredes i Patrick Guijarro, per cert, seran les 3 capitanes de l'equip. I acabem amb un apunt de bàsquet per dir que ja tenim els horaris de la Supercopa ACB que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal serà el mateix dia a les 9 entre el Barça i el València.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 5:45. A aquesta hora fem atenció al trànsit, equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Començarem dient que està tallada la BP-2427 a Sant Sadurní d'Anoia en tots dos sentits per un accident. A la P7, retencions de Martorell a Subirats en sentit sud. A Sant Sadurní d'Anoia també hi ha dos carrils tallats per un accident en aquest mateix sentit, en sentit sud. També retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud i circulació intensa a la Roca del Vallès en sentit nord. D'altra banda, les obres a la Ronda de Dalt provoquen el tall d'un carril en cada sentit. I ara hi ha retencions de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Montbau a Sant Gervasi en sentit Llobregat.
1: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents de l'Estat com a mínim fins al dia 15. Avui, el govern espanyol demanava a Itàlia que aixequés la mesura abans de diumenge, si no vol també rebre controls. És articulada una organització que portava droga amb llanxes ràpides a Algèria i que aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. L'operació conjunta de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha acabat amb 78 persones detingudes, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Des d'ara fins a arribar a les 6 també farem atenció al fet que un dol complicat o allargat en el temps en persones grans pot agreujar la pèrdua cognitiva. Ho constata un estudi recent que ha fet l'Hospital del Mar conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona i que també avisa de la importància de la detecció precoç d'aquesta demència. I ja amb la vista fixada dimecres que ve, dia 12, el Departament de Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida per l'eclipsi solar. El pla respon a la previsió que hi hagi molta gent que es desplaci cap a aquestes àrees per seguir aquest fenomen. I en els esports a aquesta hora, Roger Arnau, bona tarda.
3: Bona tarda. Explicarem que s'està a punt d'acabar la setena etapa del Tour de França femení amb la mítica ascensió al Mont Ventoux. La suïssa Roizet defensa el liderat. Mentrestant, el circuit de Silverstone està en marxa la segona sessió del dia del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Aquest migdia el més ràpid ha estat Àlex Márquez. I mentrestant, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial encara té un any de contracte amb el conjunt anglès.
1: Tarda amb sol a la majoria de comarques, també hi ha algunes nuvolades i algunes tempestes que sobre

0: Tot faran acte de presència al voltant del Pirineu i del Prepirineu Oriental. Han tornat a pujar les temperatures. El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris als ciutadans que provinguin de l'estat espanyol com a mínim fins al dia 15. El ministre de l'Interior italià ho ha justificat per motius de seguretat i per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta la setmana vinent.
1: En consideració de quello que si è visto,
2: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
1: A ripetere questo tentativo di invasione.
2: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
1: Agosto, dove si osserverà.
0: El govern espanyol ha donat de temps fins diumenge a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar el dia 1 arran de la crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
3: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni tampoc és lògic que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
4: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
3: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez, molt molest amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i a Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més de 100. La majoria d'aquestes persones són ciutadans magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 migrants han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest any a les Balears ja han arribat 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han pogut desarticular una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen com a mínim l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a l'estat espanyol. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons la policia, aquesta xarxa criminal feia servir llanxes d'alta velocitat per portar droga d'Espanya a Algèria i aprofitaven els viatges de tornada per portar gent de manera il·legal cap als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 llanxes, valorades en més de 5 milions d'euros. I Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, ha explicat com operava aquesta xarxa.
5: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Es calcula que com a mínim l'organització hauria fet 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros en aquest tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a portar-ne fins a una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les barques viatjaven amuntegats i en molts casos sense portar armilles salvavides. En els escorcolls que s'han fet en diferents immobles de la xarxa criminal, els agents policials van trobar armes de foc i partides de diferents tipus de droga i entre els detinguts, la policia creu que hi ha quatre persones que serien els cervells d'aquest aparell delictiu.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Dos quarts i mig de sis de la tarda, l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona han acabat de publicar un estudi conjunt que indica que un dol complicat i que s'allarga en el temps pot accentuar el deteriorament cognitiu en persones més grans de 60 anys. Aquest és un tipus de dol que pateix entre el 7 i el 10% d'aquest segment de la població i que s'allarga durant més de mig any. Alguns dels principals símptomes són una enyorança intensa, neguit, pensaments recurrents en la persona difunta, aïllament, dificultat per acceptar la situació i pèrdua del sentit vital. L'estudi liderat per l'Hospital del Mar i la Universitat Autònoma de Barcelona, publicat ja a la revista Colombiana de Psiquiatria, confirma que aquesta situació, considerada patològica, pot anar més enllà de la vessant emocional i acabar afectant o agreujant la capacitat cognitiva de la persona que ho pateix. Josep Deví és neuropsicòleg de l'Institut de Salut Mental de l'Hospital del Mar i autor principal d'aquest

0: estudi.
1: La memòria a curt i llarg terme, la velocitat de processament d'informació, l'atenció sostinguda, s'afecta també les funcions executives, la capacitat de planificar, d'organitzar, de seqüenciar, la inhibició cognitiva, s'afecta també la fluïdesa verbal.
0: Uns danys que, segons afegeix Deví, podrien arribar a ser reversibles si la persona no té cap patologia neurològica o cognitiva associada.
1: Des d'un punt de vista clínic seria el tractament psicofarmacològic i el tractament psicològic-psicoterapèutic. Més enllà d'això, també seria important tot el que seria acompanyament per part de la família.
0: Els autors d'aquest estudi destaquen que la família i l'entorn més proper a la persona amb dol patològic tenen un paper crucial per detectar-lo. Si es dona el cas, recomanen anar el més aviat possible al metge de capçalera. Tot i que l'estudi s'ha centrat en pacients més grans de 60 anys, els experts recorden que el dol que s'allargui i les seves conseqüències també poden aparèixer en edats més primerenques. 30 anys després de la tragèdia que es va viure al càmping Virgen de les Nieves de Biescas, a Osca, on hi van morir 87 persones per una riuada, Catalunya comença el diagnòstic de les mesures a aplicar per cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill. En tenim 179 de càmpings travessats per rius o que tenen un riu a menys de 100 metres i només 42 tenen plans d'autoprotecció homologats. És una informació que ha elaborat Montse Poblet.
2: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
3: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització del riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
2: Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
4: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
2: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
0: El Departament de Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i de Lleida de cara a l'eclipsi solar la setmana vinent. El pla respon sobretot a la previsió que hi haurà un gran volum de gent que es desplaçarà cap a aquestes àrees per poder seguir-lo. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
5: El desplegament d'efectius de reforç se centrarà a cobrir aspectes que preocupen les autoritats relacionats amb l'increment de l'afluència de gent en aquestes zones o per tractar lesions oculars. En dona més detalls el director de Serveis Territorials de Salut de les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, que és també el responsable del dispositiu de salut per l'eclipsi.
6: Que el fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. I volem dir doncs, els refredats, els mals de panxa, però també doncs, un infart de cor, un ictus, una infecció respiratòria. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, pot ser que hi hagi més accidents. I després està el tema del problema ocular. Si no utilitzem unes ulleres homologades, poden ocasionar problemes als ulls.
5: El reforç es farà entre els dies 11 i 14 d'agost. Els centres d'atenció primària, les urgències dels principals hospitals d'aquestes regions sanitàries, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM. A banda, el personal sanitari de les tres regions sanitàries ja està sensibilitzat per aquest possible increment de l'activitat als centres d'atenció primària i als hospitals.
0: Un dels molts punts des d'on es podrà veure aquest eclipsi és el del campanar més alt del país, el de Valls, a l'Alt Camp. L'Ajuntament ha fet un sorteig perquè 6 persones empadronades a Valls puguin gaudir d'aquesta experiència. Tarragona, Ricard Buigues.
7: L'alçada del campanar neogòtic de l'església de Sant Joan de 74 metres permetrà tenir unes vistes privilegiades de l'eclipsi. L'espai hi acull visites programades per veure la posta de sol. El regidor de Turisme, Joan Ibarra, diu que van pensar que també seria una bona idea viure l'experiència de l'eclipsi.
8: Quan ens van plantejar les activitats de l'eclipsi, una de les que creiem que havia de ser l'estrella era la del campanar, amb l'experiència que teníem d'haver vist les postes de sol. I, sens dubte, doncs, a l'hora de pensar, plantejar, vam veure que era viable vam anar a fer la prova si es veia, ens vam dir que sí, ho vam veure, doncs vam demanar a sortejar-ho.
7: L'únic problema és que l'espai és molt limitat. Per això l'Ajuntament ha decidit sortejar 3 entrades dobles d'entre les 339 peticions que han fet arribar els ballencs al consistori.
8: A dalt del pla de campanes sí que hi cap més gent. El que passa que, com que la visió és molt reduïda en un angle concret de dalt del campanar, ens hem de quedar amb aquestes persones perquè ho puguin veure en comunitat.
7: Valls ha habilitat també un espai amb capacitat per a 5.000 persones al polígon industrial per poder observar l'eclipsi.
0: Adif ha fet els primers trajectes de prova amb trens al nou accés ferroviari de l'aeroport del Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 i la resta de la xarxa de Rodalies. Durant els recorreguts de fiabilitat que s'han fet aquesta setmana, s'han fet 26 itineraris entre l'estació del Prat i l'estació de la terminal T1. En total corresponen a 184 quilòmetres en trajectes de prova per verificar el funcionament i correcte estat de tots els sistemes i instal·lacions. El nou accés s'ha desenvolupat amb una inversió d'aproximadament 400 milions d'euros i compta amb un traçat de 5,2 quilòmetres de doble via que permeten connectar l'estació de Sants amb la T1 en gairebé 20 minuts. Mobilitat a aquesta hora a la xarxa viària. Dades des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
9: Bona tarda, Jaume. Doncs hem de començar parlant d'aquests 13 quilòmetres de cua que hi ha a la P7 de Castellví de Rosanes a Subirats en sentit sud. Al punt de Sant Sadurní hi ha dos carrils tallats per un accident, tot això en sentit sud. També hi ha retencions a la P7 a l'Hospitalet de l'Infant en sentit sud i també a Sant Celoni per un accident en sentit nord que talla un carril. I a banda d'això hem de dir que s'ha reobert la BP-2427, que estava tancada, tallada, per un accident a Sant Sadurní d'Anoia en tots dos sentits. També hi ha retencions a l'N2 a la Jonquera, en sentit nord, cap al Pertús, a la C63 a Vidreres, en sentit sud, cap a Lloret de Mar, a la C32 a Mataró, en sentit nord, a l'N340 al Vendrell, en sentit sud, a la B24 a Vallirana, cap a Vilafranca. Tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac, cap a Barcelona, a la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat i de Montjuïc al Poble Sec en sentit Besòs. I finalment també hem de dir que les obres de la ronda de dalt provoquen el tall d'un carril en cada sentit. Ara hi ha retencions de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Montbau a Sant Gervasi en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina, bona tarda.
9: Bona tarda. El
0: temps. Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades pel creixement d'alguns núvols en sectors de muntanya, tant del massís dels Ports com també al Pirineu i serralada transversal. De precipitacions, en principi es pot escapar alguna cap als Ports, poca cosa, i les més actives podran presentar-se cap al Ripollès i comarques veïnes, localment amb tempesta, fins i tot en calamar-se, però en principi no tenen res a veure amb els aiguats tan intensos ni les pedregades de dijous. El que sí que tindrem avui són temperatures que estan pujant, màximes clarament per sobre dels 35-36 graus a bona part de la meitat oest del país, també a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I, en canvi, han baixat una miqueta les temperatures a les comarques de Girona. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà, tant dissabte com diumenge, matins de sol i tardes en creixement de nuvolades. Demà a la tarda, les pluges s'esperen cap al Pirineu Occidental, entre l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, i també poden arribar durant la tarda a punts de la Noguera o també del Segrià. Caldrà veure si aquestes tempestes poden ser una mica intenses, caldrà seguir-les amb atenció. Això demà a la tarda, perquè diumenge a la tarda els ruixats ja quedaran molt més restringits al sector del Pirineu, als Pallars, a l'Alt Urgell i també a l'Alta Ribagorça i a la Vall d'Aran. El que tenim clar és que durant el cap de setmana la calor s'intensificarà tant dissabte com diumenge i les temperatures de cara a diumenge fregaran la xifra dels 40 graus.
11: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.

La música de Rosalía ha marcat la pauta del Campionat d'Europa de Natació Artística a París, sobretot per la selecció espanyola, que ha triat per les seves actuacions dues cançons del seu darrer disc, Lux, l'últim disc de la cantant de la de Sant Esteve Sesrovira.

0: més lent, més plàstic, saps? Com una mica com a, com anys enrere.
1: La veritat és que entrambi abbiamo macchia e nessuno dei due può sfuggire di l'altro.
2: L'impacte de l'artista al campionat ha traspassat fronteres i potències com Itàlia o els Països Baixos també han adoptat la seva música a la piscina. Per exemple, la nedadora italiana Enrica Piccoli i la neerlandesa Marloë Steenbeck també van aprendre i executar les seves rutines amb els temes de Rosalía durant aquest campionat europeu.
1: Quanti pugni ti hanno dato che avrebbero dovuto essere a bravo.
3: Un país per voltar. El turisme a 3CAT Info. Amb Fèlix Martín.
4: Avui voltem per les Terres de l'Ebre. Un dels atractius d'aquest territori són els seus paisatges naturals, el delta de l'Ebre, els arrossars, el massís dels Ports o les vinyes de la Terra Alta. Tots aquests paratges ara estan connectats amb l'ampliació de la Via Verda Val de Zafat. Avui fem turisme a l'extrem sud del país i ho fem amb en Jordi Barranca. Com estàs, Jordi? Som-hi. Explica'ns aquesta ruta.
5: Hola, Fèlix, què tal? Mira, sí, la Via Verda ressegueix un antic traçat ferroviari que anava des de la Pobla d'Ijar a l'Aragó fins a la Ràpita, al Montsià. Va tardar a posar-se en marxa i, de fet, mai ho va fer en la seva totalitat.
6: I estem parlant de més de 150 quilòmetres de Via Verda i això, per tant, és un dels principals actius, si ja ho era, però ara encara ho serà molt més, que tenim a nivell de Terres de l'Ebre, a nivell turístic i inclús a nivell també de mobilitat territorial.
5: És l'Enric Adell, president del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona. La infraestructura es pot recórrer en bicicleta, però també es poden fer trams corrent o bé caminant. O el que és el mateix, és apte per a tot tipus de públics, això sí, a mans de la natura.
6: Per tant, el target és un target tan ampli que jo crec que s'hi pot dirigir tothom. Aquella gent que vol fer quilòmetres en una via ciclable a nivell esportiu ho pot fer, perquè ara només la banda catalana són més de 150 quilòmetres. Però després, sobretot també, evidentment, pel públic que tenim aquí a nivell territorial. És un públic familiar, un públic que ve a gaudir de la natura, de la tranquil·litat, de la sostenibilitat, i aquests actius són els principals.
5: Un altre punt positiu, és a dir, un altre punt a favor, és la falta de desnivell.
6: Tot el contrari, vull dir, és pràcticament plana i encabat ens permet veure des de la Terra Alta, en tots els encants que té la Terra Alta, passar per llocs magnífics, arrencant per Arnes, continuant per Horda, baixant per la part de la Fontcalda i després sumem la part del Baix Ebre, no? En tot el riu Ebre, baixar per la vora del riu Ebre i veure la sud de Xerta, continuar per Aldover, encabat fer cap aquí a Roquetes on estem ara, no?
5: A més, amb l'ampliació que s'ha fet ara, s'arriba fins i tot a la Costa Brenca.
6: I llavors teníem pues, un parc natural, lo dels Ports, no? Connectat en esta Via Verda i ara li hem afegit este plus, no? De, a banda de sumar quatre de les ciutats amb més població a nivell de Terres de l'Ebre, com són Roquetes, Tortosa, Amposta i La Ràpita, ajuntem un altre parc natural. Per tant, connectem els dos parcs naturals del territori, donem sortida en esta Via Verda interior hasta la mar, hasta el delta, i lo delta ja per si era el principal actiu que teníem.
5: Al voltant de la Via Verda, a més, s'han generat serveis complementaris, com ara reparació de bicicletes, vehicles de transport i, sobretot, gastronomia, un altre dels grans atractius turístics de les Terres de l'Ebre. La Via Verda es pot fer en qualsevol època de l'any, tot i que l'hivern i primavera són les èpoques amb una temperatura més suau i, sobretot, amb un risc menor de grans pluges.
6: Que la temporada no siga només des del març fins al setembre-octubre, sinó que la poguéssim esponjar molt més. Se fan moltes activitats per intentar-ho. Aquí, al febrer-març, també fa bon temps, de normal. A l'octubre-novembre, també, per tant, doncs, jo crec que és un actiu que en aquests mercats que són estratègics, com poden ser el francès, el belga, jo crec que això... La Via Verda agradarà moltíssim i no en tinc cap mena de dubte que quan començarem a tindre dades en pocs mesos seran molt positives.
5: Ah, i no patiu per si no sabeu quin tram fer o bé com organitzar-vos, perquè hi ha una pàgina web del mateix Patronat de Turisme per planificar la ruta a seguir.
6: És una web que pot planificar, no? Tothom, si ho vol fer per etapes, perquè evidentment estem parlant de 150 quilòmetres, no tothom pot fer 150 quilòmetres en un dia, per molt que el desnivell no siga molt important. 150 quilòmetres en bici ja són uns quants quilòmetres, però es pot fer per etapes i la gent se pot organitzar i planificar i encara, per tant, pot gaudir d'una estança d'uns quants dies aquí al nostre territori.
5: Tot això en una infraestructura que s'ha estrenat aquest any, que ha costat gairebé 7 milions d'euros i que posarà encara més en el mapa les Terres de l'Ebre, declarades, recordem-ho, Reserva de la Biosfera per l'UNESCO.
7: És un reportatge de Jordi Barranca amb el muntatge musical d'Albert Cots.

0: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.
1: 6 minuts i seran les 6 de la tarda. Roger Arnau, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Ara punem en Roger.
0: Esports.
2: La ciclista polonesa Kasia Niewiadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'adjudicar-se la 7a etapa del Tour de França i exhibir-se a l'ascensió final del Mont Ventoux. Ha estat, de fet, també una gran etapa per la catalana Paula Blasi. Anem fins allà. Enviat especial de Catalunya Ràdio El Tour. Isaac Vilalta, bona tarda.
3: Bona tarda, excel·lent jornada per Paula Blasi, que ha completat una gran etapa acabant cinquena en una jornada en què les ciclistes han patit molt i atenció perquè hi ha canvis importants a la general amb Kasia Niewiadoma. La polonesa que ha atacat ben avall del Mont Ventoux s'ha anat en solitari i ha aixugat la diferència que li tenien les dues ciclistes que hi havia per davant. Marlen Reuser, que perd el mallot groc, i Demi Vollering, que era segona, es manté a la segona posició, però ara, com dèiem, Niewiadoma, com a nova líder de la general, Niewiadoma li treu 15 segons a Vollering. Reuser cau fins la tercera posició. Avui Paula Blasi, com deia, cinquena de l'etapa, la catalana, que ha treballat per Longoborghini al llarg de la jornada d'avui en l'ascensió al Mont Ventoux, sempre amb les millors. Avui Paula Blasi, cinquena de l'etapa, i escala posicions a la general. Era desena, ara és setena. Per tant, gran jornada per Paula Blasi en un dia marcat per l'atac des de lluny de Niewiadoma, que situa com a nova líder d'aquest Tour de França.
2: Moltes gràcies, Isaac. I també a aquesta hora està en marxa la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al circuit de Silverstone. Ho està seguint en Damià Aguilar. Bona tarda.
4: Bona tarda, última tanda. Silverstone, menys de 5 minuts, amb Bai Ogura, el pilot japonès d'Aprilia, que acaba de marcar rècord absolut de la pista. També Fabio Di Gianantonio ha rodat per sota d'aquest rècord i també Marc Márquez. En la tercera posició, al tro de Cervera, el campió del món i just al darrere Marco Bezzecchi, l'home que defensa la victòria de l'any passat. Ara mateix també passaria en aquest tall Raúl Fernández, Àlex Márquez, Jorge Martín, el líder del campionat, Pedro Acosta, Jack Miller i Pecco Bagnaia. Els altres dos catalans, Àlex Rins, ara mateix 14è, i Pol Espargaró, 20è, estan lluny de poder superar aquest tall de la primera jornada del Gran Premi de la Gran Bretanya.
2: Gràcies, Damià. I més coses en futbol. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández després que el jugador hagi comunicat que vol jugar al club blaugrana. De fet, l'equip de Manchester ha rebutjat la primera oferta del Barça. Era de 45 milions més variables, tot i que el Barça i el City continuen negociant. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el conjunt anglès. El Barça, per cert, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper i demà viatjarà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un triangular, els de Hansi Flick. En concret, jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Per cert, els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: I més coses. El Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada fins al 30 de juny del 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, avui ja ha passat la revisió mèdica amb la Fiorentina i s'ha incorporat, per tant, a la dinàmica de l'equip italià. I aquesta tarda, l'Espanyol viatja a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. I encara en futbol, aquesta tarda, a partir de 6:45 del vespre, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfrontaran en un partit amistós a porta tancada a la ciutat esportiva del Girona. L'enfrontament, això sí, es podrà seguir en directe per Esport 3. També juga avui el Badalona Women, de la Lliga Femenina, ho fa Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. Això, mentre el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui han fet el Media Day i han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana, entre elles Catacoll, Eva Pajor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants de jugadores i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Escoltem Catacoll.
5: No, jo crec que tot és una sorpresa, tot també, en plan les de que són també de Masia, que tenen 15 anys, que estan pujant, inclús fitxatges és increïble el que ve de baix, sempre ho dic, crec que hi ha un futur enorme i crec que l'hem de cuidar, no? I crec que, com dic, tant bé com que gent que ve de fora, que sobretot han vingut gent molt jove, pues se nota que estan fent bona feina i l'objectiu d'aquí, pues, bueno, intentar guiar-les un poc perquè continuïn fent bona feina i puguin arribar al primer equip i tenir minuts.
2: Les jugadores Marta Torrejón, Irene Paredes i Patri Guijarro seran les tres capitanes de l'equip que dirigeix Pere Romeu. I en bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa CB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda amb el partit entre els anfitrions La Penya contra el Baskonia. La segona semifinal també el mateix dia començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València, els dos finalistes de l'última CB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà diumenge dia 20 a les 7 de la tarda. Acabem per dir que el Manresa ha confirmat una baixa inesperada del club del Bages, ha anunciat que finalment l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip del Bages, en concret per qüestions mèdiques.
0: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 6. I a aquesta hora comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Destaquem aquests 13 quilòmetres de cua que hi ha a l'AP7 de Castellví de Rosanes a Subirats en sentit sud, per un accident que hi ha hagut a Sant Sadurní d'Anoia. Hi ha dos carrils tallats. Com també hi ha un carril tallat al tram nord de l'AP7 a Sant Celoni. 5 quilòmetres de cua, en aquest cas en sentit nord.
6: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans d'aquest diumenge. Més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants també de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran ja els trasllats cap a la península. Les ONGs i entitats que treballen a Ceuta estan especialment preocupades per la violència sexual que puguin patir les nenes i adolescents que van entrar fa una setmana a la ciutat i que encara deambulen sota els carrers. A més, també demanen atenció psicològica urgent per als menors no acompanyats. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part d'aquest mandat amb deures pendents, com per exemple la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament o el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts acusa el govern d'Illa d'ensorrar Catalunya i d'estar al servei de Madrid. Montpellier té la sala de cinema més propera per veure l'Odissea de Christopher Nolan en format IMAX de 70 mil·límetres. A Catalunya no n'hi ha cap de disponible per gaudir de la primera pel·lícula filmada íntegrament amb aquesta tecnologia.
0: Esports.
2: La ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'exhibir-se i guanyar la 7a etapa en final al Mont Ventoux. La catalana Paula Blasi ha acabat 5a i a la general puja 3 posicions. Ara és 7a a 4 minuts i mig de la nova líder. El Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial encara té un any de contracte amb el City. L'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau al central basc Unai Núñez. I a 6:45 d'aquesta tarda, amistós a Girona-Sabadell en directe per Esport 3. I a les 7, el Badalona Women s'enfrontarà al Villarreal a Salou.
6: I ens falta el temps. La tarda serà assolellada només al Pirineu i també al massís dels Ports hi haurà ruixats i algunes tempestes. S'esperen xàfecs intensos cap al Ripollès, també a les comarques veïnes, però les temperatures es mantenen de moment molt altes a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Trescat Info.
6: 6 i pràcticament ja 4 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris dels ciutadans que venen d'Espanya, com a mínim, fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i també per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
8: In considerazione di quello che si è visto,
9: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
6: Doncs bé, el govern espanyol ha donat temps fins aquest diumenge a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar l'1 d'agost arran d'aquesta crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
10: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni tampoc és lògic que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
11: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
10: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez, molt molest amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
6: Els principals ministres implicats en aquesta gestió de la crisi a Ceuta en donaran explicacions al Congrés a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i també Afers Estrangers hi compareixeran a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre aquesta situació. Sentim ara la popular Alma Ezcurra i també el ministre Òscar López.
12: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
13: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
6: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve ja al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran. Doncs bé, 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja els trasllats de menors no acompanyats cap a la península. Ara, però, una part dels infants està allotjada en 2 centres educatius habilitats per aquesta emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, anuncia que la setmana vinent arribarà a Ceuta el dispositiu que ha de coordinar la redistribució d'aquests menors no acompanyats. Sentim la ministra Cira Rego.
14: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
6: I d'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir els menors. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma. I mentrestant, desenes de menors continuen esperant encara davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial, però també ha explicat que el perfil d'aquests menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi hauria més nens i també molts més infants de menys de 13 anys. I d'altra banda, a Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any eren prop de 2.200, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència.
10: Doncs bé, les ONGs i entitats que atenen els migrants adverteixen ja que encara hi ha milers d'infants i adolescents deambulant pels carrers de Ceuta. Asseguren que estan especialment preocupats per la violència sexual que puguin patir les nenes o bé les adolescents que estan soles. Adverteixen que poden ser objectiu de màfies o també de xarxes de tràfic de persones i que el dormir al carrer augmenta la possibilitat que pateixin agressions o bé explotació sexual. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
15: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
10: Maleno també reclama ajuda psicològica urgent per a aquests menors.
15: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
10: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i almenys un dels centres és exclusiu per nenes. I a les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. Ahir van ser més d'un centenar. La majoria de migrants són magrebins i també subsaharians. Aquesta setmana, almenys 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any a les Balears, hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
10: 6 i 10 minuts, obrim plana internacional. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès Shehbaz Sharif i també el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman s'han reunit avui a la Meca per segellar aquesta entesa. En un comunicat conjunt s'han compromès a defensar-se si un dels tres països és agredit. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu i que no està dirigit contra cap actor en concret, suposa una advertència cap a Teheran i podria ampliar també l'abast de la guerra regional. De fet, les autoritats iranianes s'han sentit ja al·ludides i un alt funcionari ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units. Recordem que Teheran ha bombardejat darrerament els aliats de Washington al Golf com a resposta als atacs nord-americans al país persa. Es tracta d'una aliança entre alguns països més influents del món musulmà, tots també de tendència sunita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i també un dels principals exportadors de petroli del món.
0: 3CAT Info.
10: I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa. El president de la Generalitat afronta aquesta segona part de la legislatura amb deures pendents, com per exemple la crisi en educació, també la reforma del model finançament autonòmic. Tot i això, el president no preveu, ara com ara, grans canvis en el seu govern. Albert Prat.
16: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
17: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents. I no passaran massa temps.
16: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
6: A l'equador de la legislatura, Junts per Catalunya, el principal partit de l'oposició, acusa Salvador Illa d'ensorrar Catalunya i també de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels catalans. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, acusa Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i critica que en 2 anys no s'ha arreglat res, ni Rodalies, ni l'habitatge, ni l'ensenyament, o bé ni les llistes d'espera a sanitat. Acusa el PSC de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
18: Davant d'un problema sempre hi posa un anunci, davant d'un incompliment sempre hi posa una excusa, davant d'una crisi sempre hi posa una nova promesa i davant del moment d'assumir responsabilitats sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
6: Junts per Catalunya es presenta com a alternativa de govern per acabar amb el que qualifiquen de desgavell i asseguren que ells sí que han fet propostes constructives. I des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, urgeix Junts a respondre si vol contribuir al país amb un i si el finançament o prefereix continuar encallat en una dinàmica de bloquejar-ho tot. Dalmau ho ha dit en declaracions a la CNN.
19: Les tasques d'extinció van bé.
0: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
20: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
0: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
20: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
0: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
20: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
6: És 6:45, de seguida actualitzem la previsió meteorològica i també l'estat de les carreteres, però abans us expliquem que la Guàrdia Urbana ha enxampat un motorista que circulava per la ronda de Guinardó de Barcelona a més de 100 km per hora, quan la velocitat permesa en aquell tram és de 50. Els agents el van detectar ahir dijous durant una campanya de control de velocitat i el conductor s'enfronta ara a una sanció per una infracció greu de trànsit amb multes d'entre 100 i 500 euros. També la possible pèrdua de punts del carnet. Comencem per actualitzar l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. I a Déu-n'hi-do el que hi ha per actualitzar, perquè encara hi ha força retencions, uns 13 quilòmetres de Castellví de Rosanes a la P7 fins a Subirats en sentit sud. Hi ha un carril tallat per la retirada d'un vehicle accidentat. També hi ha retencions a la P7 a l'Ametlla de Mar en sentit sud, a Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i, a més, hi ha 6 quilòmetres de cua per un accident, en aquest cas, a la P7 a Sant Celoni en sentit nord. També retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, a l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per unes obres. Perdó. També a la C63 a Lloret de Mar, en sentit sud, cap a les platges, a la C35 a Sant Celoni i també a Hostalric, en sentit nord, a la G600 entre Tordera i Blanes, en tots dos sentits, per un accident. A la 2 a Cornellà de Llobregat, en sentit nord, cap a Sant Joan d'Espí, a la ronda litoral del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat i de Montjuïc, al Poble Sec, en sentit Besòs, i les obres a la ronda de dalt provoquen el tall d'un carril en cada sentit. Ara hi ha retencions de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs i de Montbau a Sant Gervasi en sentit Llobregat. De moment és tot, actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
6: Amb en Néstor Gómez, bona tarda.
21: Bona tarda, Txell. Doncs la situació meteorològica ben capçalada pels ruixats i les tempestes, que en aquests moments descarreguen a punts del Pirineu i també ho estan fent al Ripollès i arriben ja també a punts de la Garrotxa. En alguns casos, en el cas, per exemple, de Llívia, ha anat acompanyada d'un fort aiguat que ha deixat fins i tot calamarsa i pedra, al igual que també una mica de calamarsa a la que ha caigut a Ogassa o a Villallonga de Ter, aquestes precipitacions. Pluges que les més significatives les trobem cap a la Vall de Núria i a Ull de Ter amb 20 litres per metre quadrat. Durant les properes hores continuaran centrades en aquesta zona, comarca del Ripollès i comarques veïnes, i de cara ja més aquest vespre es poden desplaçar cap a punts del Berguedà. Fora d'aquesta zona no se n'espera, tret de l'àrea del Massís d'Esports, on al Massís dels Ports en poden arribar alguna procedent de l'àrea de Castelló. A la resta del país, ampli domini del sol en un dia que ha estat càlida. La màxima d'avui, per exemple, a Vinebre, ha arribat gairebé a la xifra dels 39 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà matins de sol i tardes de ruixats, en el cas de demà, concentrat a bona part de les comarques de Lleida.
6: Gràcies, Néstor. Bona tarda.
21: Bona tarda.
0: Fresca Info.
6: El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. I en aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris a les comarques del Sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
1: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. A més, el fet que l'esdeveniment passi en la franja de nit podria complicar qualsevol operatiu d'emergència. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castó, ho argumenta.
3: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes, tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports, per això se ve adequat restringir-ho.
1: La decisió arriba dies després que pobles com la Morera o Cornudella de Montsant ja decretessin restriccions d'accés per aquests motius. D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost el Departament de Salut ha reforçat els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Ho ha explicat el director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, en declaracions a
22: que el fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
1: Les mesures s'aplicaran als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
6: I el jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs del conductor del vaixell que dimecres va passar, recordem, per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. L'home ha declarat aquest matí als jutjats de Figueres, Fèlix Martín.
23: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: 3CAT Info.
6: L'Odissea de Christopher Nolan és la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. A Catalunya i a la resta d'Espanya, però no hi ha cap sala que disposi d'aquesta tecnologia. La més propera la tenim a Montpellier, a 150 km de Perpinyà. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
24: Help me go home.
25: La coincidència és que la sala de cinema IMAX de Montpellier es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada Odisseum, precisament com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en el format original. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
26: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
25: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades al web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi.
26: Ens trobem amb reserves que van fins a finals de setembre i potser hi haurà alguna sessió a l'octubre. És una manera ben bonica de posar al davant el cinema i la vila de Montpellier.
24: La ville de Montpellier.
25: Malgrat que no han fet cap enquesta, els responsables de l'IMAX de Montpellier saben que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
26: Molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
24: On partage tous, du coup, cette passion pour le cinéma.
25: Sebastián Rodríguez ens confessa que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune.
24: No one could stand between me and home.
6: I avui arranca a Tremp la 15a edició del Mostrem, és el Festival de Cinema Rural del Pallars.
2: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
6: Fins diumenge el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida doncs així el seu creixement i reforça també la voluntat de projectar el territori a través de l'audiovisual. Trem, Pau Rovira.
4: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins a els grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
5: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt àmplia, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
4: El Mostremp arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
8: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori.
4: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
6: 5 minuts per 6:45.
0: Esports.
6: Roger Arnau, bona tarda.
9: Bona tarda. Fa uns minuts ha acabat la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP, el circuit de Silverstone. Ho segueix en Damià Aguilar. Damià, bona tarda.
11: Bona tarda. Marc Márquez, sisè, i Àlex Márquez, setè, passen el primer tall del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. El més ràpid del dia és Marco Bezzecchi, que ha rebaixat l'anterior rècord absolut de la pista d'un segon. Recordeu que Bezzecchi ve d'una lesió. Fa 3 setmanes es va fracturar una clavícula al Gran Premi d'Alemanya. Els 8 primers del practice, de fet, han rodat per sota del rècord anterior de Silverstone. Les Aprilia, amb Bezzecchi i Raúl Fernández, han marcat el ritme clarament en volta ràpida. La primera Ducati és la de Di Gian Antonio, a 4 dècimes. Just al darrere, el líder Jorge Martín, el japonès Ogura, els Márquez, 6è Marc i 7è Àlex, i completen el grup de 10 que passa directament a Q2, Joan Mir, Jack Miller i Pedro Acosta. Es queden fora i, per tant, hauran de fer repesca Rins, Pol Espargaró i Pecco Bagnaia. Demà, classificacions prop de la 1 del migdia i cursa sprint a les 5 de la tarda en directe pel web i l'app de Catalunya Ràdio i també a la plataforma 3CAT.
9: Gràcies, Damià. I atenció, perquè la ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'adjudicar-se la 7a etapa del Tour i exhibir-se a l'ascensió final del Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering i 39 respecte a la suïssa Marlène Reusser. La d'avui, però, també ha estat una gran etapa per la catalana Paula Blasi. Ha acabat 5a l'etapa a 1 minut i 48 segons de la nova líder i, a la general, la corredora d'Esplugues guanya 3 posicions i ara és setena, a 4 minuts 32 segons de Nevyadoma.
12: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
9: Blasi, satisfeta, també puja una posició a la classificació de millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Niedermayer.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: I en futbol, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El club de Manchester, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el Barça i el City continuen negociant. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el conjunt anglès. Per cert, el Barça viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i un altre a les 10 contra l'Udinese. L'equip, abans de marxar, s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. I a aquesta hora, a partir de 6:45, els dos equips catalans de la segona divisió, el Girona i el Sabadell, s'enfronten en un partit amistós a porta tancada a la ciutat esportiva del Girona. L'enfrontament es pot seguir en directe per Esport 3. També juga avui el Badalona Women de la Lliga Femenina. Ho fa Salou contra el Villarreal a les 7 de la tarda. Mentrestant, l'Espanyol viatja a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol, però, reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per competició europea. I encara en mercat de fitxatges, el Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí, Franco Mastantuono, a la Fiorentina per una temporada fins al 30 de juny de 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, avui ha passat la revisió mèdica i ja s'ha incorporat a l'equip italià. Això mentre el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana, entre elles Catacoll, Eva Pajor i Clàudia Pina. Totes asseguren que, tot i les sortides importants, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Catacoll.
10: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que és veritat aquest escut, de lo que volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent, pues sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
9: Encara sobre l'actualitat del Barça femení, confirmar que Marta Torrejón, Irene Paredes i Patri Guijarro seran les tres capitanes de l'equip.
6: Som 6:45. Com sempre a aquesta hora, repassem els principals titulars. Comencem, però, per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda. Es mantenen a la P7 13 quilòmetres de retencions a Castellví de Rosanes a Subirats en sentit sud i 6 quilòmetres de cua també per un accident a Sant Celoni en sentit nord. Se'n ressenten les dues vies alternatives, això vol dir que hi ha retencions a la C35 a Sant Celoni i Hostalric en sentit nord i a l'N340 a Vallirana, a Vilafranca del Penedès i al Vendrell en sentit sud. I a banda d'això, les obres a la Ronda de Dalt provoquen el tall d'un carril en cada sentit. Ara mateix, retencions a la Bonanova a la Teixonera en sentit Besòs i entre Vall d'Aura i la Vall d'Hebron en sentit Llobregat.
6: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres als viatgers procedents d'Espanya, com a mínim, fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans d'aquest diumenge. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran ja els trasllats cap a la península. I fins a les 7 en punt també us explicarem altres notícies. Per exemple, que Adif tornarà a fer obres la setmana vinent amb una màquina que va fer tremolar alguns pisos al barri de la Trinitat Vella de Barcelona. La matinada de dijous es van haver de desallotjar una vuitantena de veïns d'un edifici per les vibracions d'aquests treballs. Els residents, però, van poder tornar a casa poc després. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat fins a un 60%. Les dades les avança aquesta emissora al Servei Català de Trànsit, que reclama un pla Renove urgent als turismes de Catalunya. El gremi d'automoció ja apunta a dos factors com a causa d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment. També us explicarem que 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Neves de Viesques, a Osca, on, recordem, van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia el diagnòstic de les mesures a aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill. En tenim 179 travessats per rius, o bé que en tenen un de prop, i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. I en esports, Roger Arnau, què destacarem?
9: Doncs que la catalana Paula Blasi avui ha acabat cinquena a l'etapa del Tour de França, la setena en final al Mont Ventoux, i ara és setena a la general a 4 minuts i 32 segons de la nova líder, la polonesa Kasia Nevyadoma. Mentrestant, en motor, Marc Márquez i Àlex Márquez, sisè i setè respectivament als entrenaments lliures de MotoGP de la Gran Bretanya. Demà seran a la Q2. I el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista de 30 anys i pilota d'or del Mundial. Encara té un any de contracte amb el City. Per cert, aquesta tarda l'Espanyol viatja a Anglaterra per disputar un partit amistós demà contra el Coventry, mentre a aquesta hora Girona i Sabadell s'enfronten en directe per Esport 3 en un partit amistós a porta tancada.
6: I ens falta el temps. La tarda serà assolellada només al Pirineu i al massís dels Ports hi haurà ruixats i també algunes tempestes. S'esperen xàfecs, això sí, intensos al Ripollès i també a les comarques veïnes. Les temperatures es mantenen molt altes a Ponent i també cap a les Terres de l'Ebre. Dos quarts i tres minuts de set. El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà, doncs, els controls aleatoris als ciutadans que venen d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre d'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i també per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
13: En considerazione di quello che si è visto,
14: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
6: El govern espanyol ha donat temps fins aquest diumenge a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar, recordem, l'1 d'agost arran d'aquesta crisi. Madrid, Paula Brujats.
15: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni tampoc és lògic que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
16: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
15: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez, molt molest amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
6: De fet, 1.342 nens i nenes han estat ja registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran ja els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. I ara, una part d'aquests infants està allotjada en dos centres educatius habilitats per a aquesta emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta un dispositiu que ha de coordinar aquesta redistribució dels menors no acompanyats. Sentim la ministra, Cira Rego.
17: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
6: I d'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir els menors. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma. I mentrestant, desenes de menors continuen de moment esperant davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial, però també ha explicat que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte a d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. D'altra banda, a Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament, i ara fa un any eren prop de 2.200, segons dades de la Direcció General de la Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència. I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, la xarxa criminal utilitzava llanxes d'alta velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per traslladar migrants de manera il·legal als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també a Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas és portaveu de la Policia Nacional i explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
1: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
6: L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podrien arribar a transportar-ne fins a una cinquantena en un sol viatge. Segons la policia, els immigrants que pujaven a les embarcacions viatjaven amuntegats i en molts casos també sense armilles salvavides. Durant els escorcolls a diferents immobles d'aquesta xarxa criminal, els agents policials van localitzar armes de foc i també partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que la investigació policial considera els cervells d'aquest aparell delictiu.
0: 3Cat Info.
6: I l'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid continua fent-se gran. El PSOE ha denunciat davant la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso per haver gastat 6,3 milions d'euros públics en l'adquisició d'un immoble d'alta categoria que ni tan sols tenia la llicència d'oficina. I veuen possibles delictes de malversació i també de prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
3: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
6: I preguntada per aquest afer, avui Ayuso ha esquivat novament d'una explicació i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
18: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
6: Doncs bé, la denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat també Més Madrid i Un Particular. I més qüestions. La Generalitat autoritza ja el retorn la setmana vinent dels veïns d'un dels edificis afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona. Són els residents del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que té 31 habitatges i també un local comercial. Fa tot just un mes, recordem, la tuneladora de les obres de l'L9 del metro va provocar un forat al pati interior d'un restaurant que va obligar a desallotjar els veïns de 93 pisos. Amb l'anunci d'avui, doncs, el 60% dels residents ja hauran pogut tornar a casa seva, però encara no se sap quan ho podran fer el 40% restant dels quatre blocs pendents dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, després que aparegués una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis afectats. Els damnificats també comencen a rebre ja les ajudes de la Generalitat, que ja ha restolt 50 bestretes per fer front a les despeses sobrevingudes per culpa d'aquest incident. I d'altra banda, Adif tornarà a fer obres la setmana vinent amb la màquina que va fer tremolar alguns pisos del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. La matinada de dijous es va haver de desallotjar també una vuitantena de veïns d'un edifici per aquestes vibracions dels treballs de la variant ferroviària de Vallbona. Els residents van poder, això sí, tornar a casa seva poc després, un cop es va comprovar que no hi havia cap dany als habitatges. L'empresa gestora reprendrà les obres després d'haver aturat l'activitat per precaució i ho farà amb mesures per mitigar les tremolors i també amb controls tipogràfics. Adif diu que pararà les obres els caps de setmana i assegura que informarà sempre els veïns d'aquests treballs que puguin fer doncs, més sorolls. Es preveu que la feina s'acabi d'aquí a unes 4 setmanes.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
6: Obrim ara plana internacional. Abelardo de las Priella, d'extrema dreta, pren possessió avui com a nou president de Colòmbia en substitució de Gustavo Petro, que des del 2022 havia liderat el primer govern d'esquerres en la història d'aquest país. El mandatari, conegut com El Tigre, i amb una carrera d'èxit com a advocat i també com a home de negocis, ha promès Maduro en seguretat. Recordem, té el suport de Donald Trump i vol restablir les relacions amb Israel. La investidura no serà, però, a Bogotà, sinó a Cali, i el primer discurs no el farà davant del Congrés, sinó davant de militars. Buenos Aires, Joan Biosca.
19: Derlis Aizama i Daniel Paredes fa dos mesos que van abandonar la guerrilla de les ex-FARC per integrar-se a la vida civil. Viuen amb altres exguerrillers en una zona especial on s'abandona la vida armada en un procés de reinserció tutelat i fomentat pel govern colombià. Aconseguir la pau total ha estat una de les obsessions del president sortint, el progressista Gustavo Petro. Però no ho ha aconseguit. Ara aquests exguerrillers senten que queden en un carreró sense sortida amb l'arribada d'un president que vol aplicar mà de ferro contra les ex-FARC i també l'ELN.
20: Y nosotros pues ya estamos acá, ¿no? Nosotros ya no tenemos en ningún sentido nada que ver con lo de allá adentro.
21: Que pongan la mano en el corazón y que piensen que aquí habemos 99 personas apostándole a la paz.
19: Abelardo de la Espriella es convertirà avui en el nou president de Colòmbia. Abanderat de l'extrema dreta, arriba al poder amb una agenda de privatitzacions, retallades i lluita contra el narcotràfic i les guerrilles. El seu discurs és el d'altres presidents d'extrema dreta com ell. Pàtria, família, menys estat i més policies i militars als carrers.
22: A este pueblo de patriotas que decidió derrotar la tiranía para defender la democracia, la libertad y la institucionalidad.
19: Amb l'arribada de la Espriella acaben 4 anys del primer govern progressista de Colòmbia.
6: I Donald Trump fa un nou intent de limitar la ciutadania per naixement malgrat el revés del Tribunal Suprem. El president dels Estats Units ha firmat 2 noves ordres executives per mirar de restringir el dret dels fills d'estrangers a obtenir de forma automàtica el passaport nord-americà. La nova mesura de l'administració Trump amplia la definició, doncs, a persones a qui negar la ciutadania per naixement i suma també una nova estratègia per seguir el batejat com a turisme de maternitat. Viatjar, doncs, als Estats Units amb la intenció de donar a llum perquè el fill tingui el passaport nord-americà. És un fenomen sobre el qual no hi ha estadístiques oficials, però que, segons les ONGs, seria minoritari. El Tribunal Suprem va rebutjar a finals del mes de juny el primer intent del president dels Estats Units que, malgrat tot, hi insisteix.
23: Vam tenir una decisió molt desafortunada del Tribunal Suprem pel que fa al dret de ciutadania per naixement. Va ser una votació ajustada, però una decisió molt, molt desafortunada. Per això hi estem fent ajustos, perquè és molt injust.
6: I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió que us avançàvem al sumari. L'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60%. Aquest 2026, entre el mes de gener i el juliol, 1.900 vehicles han tingut una avaria. Les dades que avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit reclama també un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El Gremi d'Automoció apunta 2 factors com a causa d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de mantenir d'aquests vehicles. Aquest increment, però, no és nou i es manté de forma sostinguda des del 2023. La corretja de distribució o bé els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. La via que està acumulant més cotxes avariats és la P7, la més transitada, amb uns 500 turismes aquest any i també amb un increment d'avaries del 40%, perquè fa a la resta de vies, la 2, la C25, la C33 o la C58, gairebé han doblat en només un any els conductors que s'han hagut de retirar al voral. Actualitzem l'estat del trànsit. Carmina Malagarriga, bona tarda.
7: Bona tarda, Txell. Millora sensiblement la situació al tram sud de la P7. Ara hi ha 7 quilòmetres de retencions de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. En canvi, s'incrementen les retencions al tram nord de la P7. Hi ha 8 quilòmetres de cua per un accident també a Sant Celoni en sentit nord. Hi ha retencions a l'N2 a la Jonquera en sentit nord cap al Pertús, a l'A2 a Jorba en sentit oest cap a Cervera per obres, a la C63 a Lloret de Mar en sentit sud cap a les platges. Les vies alternatives a la P7 també hi ha força retencions, tant a la C35 a Sant Celoni i Hostalric en sentit nord com a l'N340 a Vallirana, a Vilafranca del Penedès i al Vendrell en sentit sud. A la G600 a Tordera i Blanes en tots dos sentits per un accident, a la C32 a Tordera, cap a l'enllaç amb la G600, justament, i també a Mataró, en sentit nord. A la C60 a Argentona, en sentit sud, per enllaç amb la C32, a la 2 a Cornellà de Llobregat, en sentit sud, tant a la C33 com a la C58, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. Les obres a la Ronda de Dalt provoquen el tall d'un carril en cada sentit. Ara mateix, retencions a la Ronda de Dalt de la Bona Nova a la Teixonera, en sentit Besòs, i entre Valldaura i la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. Finalment, a la Ronda Litoral hi ha retencions del Poble Nou a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i a la Barceloneta, en sentit Besòs. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps.
7: Amb en Néstor Gómez.
2: Un dia més tornem a parlar de ruixats i de tempestes que estan afectant l'àrea del Pirineu i fins i tot en alguns casos amb calmarsades i alguna pedregada. Precipitacions que han arribat als 23 litres a la Vall de Núria, a Ulldeter 22 litres, a Molló 18 i a Puigcerdà 11 litres. Unes dades encara provisionals perquè ben segur que tendiran a pujar durant les pròximes hores. Tot això amb una vespre que continuarà insegur, especialment al Ripollès i comarques veïnes. Unes precipitacions que poden arribar al Berguedà i també al nord del Solsonès fins a pràcticament el capvespre, perquè a partir de la nit aquestes tempestes es dissiparan per donar pas a una nit i matinada molt serena arreu del país. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dos tipus de temps. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb temps assolellat, i les tardes amb ruixats. En el cas de dissabte a la tarda, els ruixats poden afectar qualsevol punt de les comarques de Lleida, tant del Pirineu com també de la Plana, àrees del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell i també la Noguera. I en canvi, diumenge, aquestes tempestes quedarien molt més circumscrites al sector del Pirineu, entre l'Alta Ribagorça i també la Cerdanya. Pel que fa a les temperatures, avui hem arribat a la

0: Montse Poblet.
1: Després de Biescas es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
2: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització del riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
1: Des del sector, Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
3: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
1: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
0: Bé, doncs, fer memòria. La tarda del 7 d'agost de 1996, a Biescas, hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts també del barranc on hi havia el càmping Virgen de les Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, també pedres i arbres a la zona d'acampada, i va destruir completament la instal·lació. També va provocar, com dèiem, la mort de 87 persones i ferides a 200 més. Montse Poblet.
1: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros els familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la confraria de pescadors. El projecte, finançat pel port, és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i també la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el Port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'un milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
6: La voluntat és que amb confraria s'afagi i aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. Hem d'acabar de presentar la forma jurídica, el tema d'infraestructures, però sí que és un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
5: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem, que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Josep Maria Vilà, de la peixateria Herminio, diu que és un èxit.
7: Realment té una repercussió molt gran. Hi ha moments que s'exhaureix realment el producte que nosaltres estem promocionant. Avui mateix ja se sent una oloreta que ja està dient, tinc gana, no? És l'hora del vermut, l'hora del dinar.
5: Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
0: I avui ha començat la campanya de la collita de la poma de Girona. Al mes de juny calculaven una producció de rècord i que en tindrien més de 100.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa per les altes temperatures del mes de juliol. Girona, Maria Rovira.
8: Al juny calculaven que en collirien unes 106.000 tones, però aquesta xifra es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol. Tot i això, la collita serà de rècord per les pluges primaverenques. David Casadellà és el nou president de la indicació geogràfica protegida poma de Girona.
9: Projeccions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres,

0: Però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que s'havien marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
1: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre.
2: 5 minuts mal comptats per les 7, moment per tota l'actualitat esportiva. Esports.
3: Bona tarda. Comencem amb esport en directe perquè està en joc el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la ciutat esportiva dels gironins, a Vilablareix. És un partit a porta tancada. Anem fins allà. Eduard Solà, bona tarda.
4: Hola, què tal, Roger? Bona tarda, 20 i mig de la primera meitat en aquest partit amistós a porta tancada, com deies, entre els dos equips catalans que la temporada que ve seran a segona divisió A. Feia 5 temporades, 5 anys, més de 5 anys que Girona i Sabadell no s'enfrontaven en un partit. Guanya el Girona al minut 21, fa escassament 5 minuts ha marcat Justin, domini de l'equip que entrena Quique Álvarez, que abans del gol de Justin ja havia tingut una oportunitat a l'extrem del Girona, més possessió per part del Girona davant amb dos equips que aquest cap de setmana tenen dos partits i per tant ja hi haurà molts canvis a l'equip titular, molts jugadors també que descansen, tant en el Sabadell com en el Girona. De moment, per tant, guanya el Girona per 0 gols, per 1 gol a 0 ha marcat Justin. La primera meitat, de moment aguanta, ara sembla que d'aquí uns minuts se plourà, no fa tanta calor com es preveia Girona, un Sabadell ja.
3: Gràcies, Eduard. I aquesta hora també a les 7 està a punt de començar el partit amistós entre el Badalona Women i el Villarreal, en aquest cas a Salou. I encara en futbol, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny, Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El club de Manchester, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el Barça i el City continuen negociant. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el conjunt anglès. El Barça, per cert, viatjarà demà cap a Udine, Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. L'equip abans de marxar demà i també jugar aquests partits demà s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper. Mentrestant, l'Espanyol viatja aquesta tarda, ho fa a Anglaterra en el seu cas, per disputar també un partit demà amistós contra el Coventry a la Premier League de la Premier League. Ja hi serà el seu últim fitxatge, l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol, per cert, reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea. Això mentre el primer equip del Barça femení continua la seva estada a Andorra. Avui han parlat diverses jugadores, pesos pesants del vestidor blaugrana, entre elles Cata Coll, Eva Pajor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides destacades importants de jugadores importants aquesta temporada, tot i això i tot i les noves incorporacions, el Barça enguany mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot.
5: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veia aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent, pues sensible, no? Sobretot que no eren com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
3: Era la portera blaugrana Cata Coll. Per cert, també encara en òrbita blaugrana, Marta Torrejón, Irene Paredes i Patri Guijarro seran les tres capitanes de l'equip. I més coses, parlem de ciclisme, perquè la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'adjudicar-se la setena etapa del Tour i exhibir-se a l'ascensió final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vlorenging i 39 segons d'avantatge respecte a la suïssa Marlène Rosier. La d'avui, però, també ha estat una gran etapa per la catalana Paula Blasi. Ha acabat cinquena a l'etapa, 1 minut i 48 segons de la nova líder. A la general, la corredora d'Esplugues guanya 3 posicions i ara s'atena a 4 minuts i mig de Nevyadoma.
6: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
3: I en motociclisme, Marc Márquez ha acabat sisè i Àlex Márquez setè a la segona sessió d'entrenaments d'avui divendres. Passen, per tant, el primer tall del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i demà seran a la Q2, el més ràpid del dia. Avui a Silverstone ha estat Marco Bezzecchi, que ha rebaixat l'anterior rècord absolut de la pista amb un segon. De fet, avui, els 8 primers classificats en els entrenaments han rodat per sota del que era fins avui el rècord del circuit. Per altra banda, en bàsquet, el Manresa ha confirmat una baixa inesperada. El club del Bages ha anunciat que, finalment, l'escorta nord-americà Colby Jones no fitxarà per l'equip. En concret, el Manresa ha detallat que ha arribat a un acord amb el jugador que havia signat per una temporada per desvincular-se per raons mèdiques.
7: Trescat Info.
8: Bona tarda, són les 7. Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
2: Començarem dient que ha estat tallada la C-37 al túnel de Bracons en tots dos sentits per Cala Marçada. A banda d'això, a l'AP-7 continuen els quilòmetres de retencions, en aquest cas de Martorell a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i de Vallgorguina a Sant Celoni en sentit nord. D'altra banda, i finalment també a la C-12, se circula amb dificultat, es dona pas alternatiu a Móra la Nova en tots dos sentits a causa d'un accident.
7: Trescat Info.
8: Itàlia diu que no accepta l'ultimàtum d'Espanya i que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al pròxim dia 15. Avui mateix, el govern espanyol demanava a Itàlia que aixequés la mesura abans de diumenge si no vol veure també com els apliquen controls. Més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció a Ceuta després de l'entrada massiva la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que han arribat des anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran els trasllats cap a punts de la península. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, la resposta a un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president. Salvador Illa afronta la segona part de la legislatura amb deures pendents com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts per Catalunya l'acusa d'ensorrar el país i d'estar al servei de Madrid. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz d'Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal per la presidenta madrilenya. Demanen a la justícia que investigui l'operació per possibles delictes de malversació de diners públics i prevaricació. El govern tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant durant l'eclipsi solar per motius de seguretat davant de la previsió d'una gran afluència de visitants. Paral·lelament, Salut reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
7: Esports.
3: En marxa el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la Ciutat Esportiva del Girona. Al minut 30 de la primera part, el conjunt gironí guanya per 1-0. És un partit, això sí, a porta tancada. Mentrestant, el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri, el migcampista madrileny de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte amb el club anglès. I la ciclista polonesa Kasiane Wiadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'exhibir-se i guanyar la 7a etapa del Tour, en final al Mont Ventoux. La catalana Paula Blasi avui ha acabat 5a i puja 3 posicions a la general. I Marc Márquez i Àlex Márquez acaben 6è i 7è respectivament als entrenaments lliures del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i demà seran a la Q2.
8: Continuarà vent i ruixats les pròximes hores al Pirineu, al Prepirineu i a Osona fins a primera hora de la nit, moment en què aniran desapareixent. Al cap de setmana hi haurà 2 temps, podríem dir, matins de sol i tardes amb tempestes, sobretot al Pirineu de les comarques de Lleida, però la calor s'intensificarà.
7: Trescat Info.
8: Passem poc més de 4 minuts de les 7 de la tarda, us està parlant Jaume Brufau. El govern italià rebutja l'ultimàtum que li feia l'Espanyol i mantindrà els controls aleatoris als ciutadans que venen de l'estat espanyol com a mínim fins al dia 15. Avui el ministre de l'Interior ho ha justificat per motius de seguretat des d'Itàlia i per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta el dia 15, la setmana que ve.
9: in considerazione di quello che si è visto,
10: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
11: La resposta del Ministeri italià ha arribat després que el govern espanyol, avui, donés de temps fins diumenge a la mitjanit a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar l'1 d'agost arran de la crisi. A Ceuta, Madrid, Paula Brujats.
12: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni tampoc és lògic que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
13: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
12: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez, molt molest amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
11: Els principals ministres implicats a la gestió d'aquesta crisi en donaran explicacions al Congrés a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers hi compareixeran a petició pròpia la setmana del dia 25. El Partit Popular es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot cada dia i que estan volcats a resoldre la situació. Podem escoltar la popular Alma Ezcurra y al ministro socialista Óscar López.
14: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
15: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
11: El PP ha citat els ministres la setmana vinent al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran. 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després d'aquesta arribada massiva de gent. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja a traslladar cap a d'altres punts de la península, però ara una part d'aquests infants està allotjada en 203 educatius habilitats per l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta un dispositiu per coordinar la redistribució de tots aquests menors no acompanyats.
16: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
11: Mentrestant, desenes de menors continuen esperant davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. La ministra ha afirmat que la situació es va normalitzant després del col·lapse dels primers dies i també ha dit que el perfil dels menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades i que en aquesta ocasió hi ha més nenes i molts més infants de menys de 13 anys. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Per exemple, ara fa un any n'eren gairebé 2.200, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l'Adolescència. I avui a Ceuta hi ha mort un jove subsaharià que ha caigut al mar quan ha intentat travessar la frontera amb parapent. Els agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil han anat fins a la zona de l'accident i ja l'han trobat amb una aturada cardiorrespiratòria. El cos l'han portat al port de la ciutat autònoma per poder-li fer l'autòpsia. A les Balears, els equips de salvament han rescatat avui una 50ena de persones que intentaven també arribar a Formentera i Mallorca amb pastera. Ahir en van ser més de 100. La majoria de migrants són ciutadans magrebins i subsaharians. Aquesta setmana, com a mínim, 19 persones han mort quan intentaven arribar per mar a les Balears des de la costa africana i, segons dades del Ministeri de l'Interior, en el que portem d'aquest 2026, a les Balears ja hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han trobat avui a la Meca per segellar aquest acord. En un comunicat conjunt s'han compromès a defensar-se uns als altres si algun dels tres és agredit. L'objectiu, segons han argumentat, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que diuen que l'acord és merament defensiu i que no va dirigit contra cap actor en concret, sí que suposa un advertiment directe a Teheran i podria ampliar l'abast d'aquesta guerra regional. De fet, les autoritats iranianes s'han sentit al·ludides i un alt funcionari de Teheran ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units, i és que recordem que Teheran ha bombardejat últimament els aliats de Washington al Golf com a resposta als atacs nord-americans al país persa. És una aliança, sigui com sigui, entre alguns dels països més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN. El Pakistan és l'únic país musulmà que té armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli al món. Dues persones han mort per l'impacte d'un dron ucraïnès contra un edifici d'apartaments de la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per fer mal a l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la passada matinada contra 7 de les seves plantes. Ha sigut un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I a Rússia, el Tribunal Suprem està estudiant la prohibició per participar a les eleccions parlamentàries del setembre del partit Yabloko, l'única formació registrada al país que s'oposa a aquesta guerra a Ucraïna. L'alta instància judicial respon així a la petició de prohibició que ha formulat el petit partit ultranacionalista i pro-Kremlin, Rodina, en rus Pàtria, que considera Yabloko una formació finançada per Occident per desprestigiar Rússia. Els partidaris del difunt dissident Alexei Navalny, mort en una presó russa, han demanat el vot per a Yabloko, que fins ara només disposa d'alguna representació en parlaments regionals. Tres minuts i serà un quart de vuit de la tarda.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
11: Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president. El president de la Generalitat afronta la segona part del mandat amb deures pendents com la crisi en educació o la reforma del model de finançament autonòmic. Però tot i això, Illa no preveu, ara com ara, si més no, grans canvis a l'executiu perquè va poder aprovar els pressupostos de la Generalitat abans de l'estiu per poder arribar a final de mandat, Albert Prat.
17: 2 anys després, la gestió ha deixat de ser el leitmotiv que Salvador Illa es va fer seu de bon principi. Des d'aleshores, el president ha hagut d'entomar la gran crisi de Rodalies i ha topat amb diversos entrebancs a les escoles. A dia d'avui no ha aconseguit solucionar cap d'aquestes dues carpetes, però la més urgent, no per més greu, tornant de vacances, serà la d'educació, amb una vaga el primer dia de curs, el model d'ensenyament en entredit i la investigació oberta per l'error en les proves PISA.
18: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
17: És la reflexió que feia Salvador Illa fa una setmana per defensar la feina feta i per això no té previst fer grans canvis a l'executiu ni modificar el pla de govern. Vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, encara que amb els nous pressupostos té les mans més lliures i s'ha compromès en públic i en privat a donar-ho tot perquè el nou model de finançament no acabi en un calaix. Tot això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
11: Junts per Catalunya, el principal partit a l'oposició, acusa Illa d'ensorrar el país i de sotmetre's a Madrid en comptes de defensar els interessos dels ciutadans. La presidenta del seu grup parlamentari, Mònica Sales, ha acusat Salvador Illa de no solucionar els problemes dels catalans i critica que en 2 anys, diu, no s'ha arreglat res, ni a Rodalies, ni l'habitatge, ni l'ensenyament, ni a les llistes d'espera a la sanitat. I acusa el Partit dels Socialistes de Catalunya de posar-se al servei de Pedro Sánchez.
19: Davant d'un problema, sempre hi posa un anunci. Davant d'un incompliment, sempre hi posa una excusa. Davant d'una crisi, sempre hi posa una nova promesa. I davant del moment d'assumir responsabilitats, sempre calla, sempre està en silenci. És la incompetència convertida en mètode i la propaganda convertida en la principal política d'aquest govern.
11: Junts es presenta com l'alternativa de govern per acabar amb el que han qualificat de desgavell i asseguren que ells sí que fan propostes constructives. Des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, ha urgit Junts a respondre si volen contribuir al país amb un sí al finançament o si s'estimen més continuar encallats en una dinàmica, diu Dalmau, de bloquejar-ho tot. N'ha parlat en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies. I l'excandidat d'Esquerra Republicana a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia fins ara. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats, en què t'acaba companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. El fins ahir alcaldable dels Republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà en la seva activitat privada com a arquitecte.
7: 3CAT Info.
11: És un quart de vuit. Trànsit i temps. Primer connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
20: Bona tarda, Jaume. Hem de començar dient que està tallada la C-37 al túnel de Bracons per Cala Marçada, en tots dos sentits. I a banda d'això, parlem també d'una millora, ara ja d'una manera clara, de la circulació per la P7. Ara mateix hi ha retencions de Gelida a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i també a Sant Celoni en sentit nord. A la C-12 hi ha hagut un accident, si dona pas alternatiu, a Móra la Nova en tots dos sentits. També es dona pas alternatiu a la BP-2427 a Sant Sadurní d'Anoia, en tots dos sentits també per un accident. A la P2 hi ha retencions a l'Espluga de Francolí en sentit est cap a Montblanc, a l'N340 retencions al Vendrell en sentit sud. A la C35 a Sant Celoni i Hostalric en sentit nord, a la C32 al Vendrell cap a Calafell i també a Mataró i a Tordera en sentit nord. A la G600, entre Tordera i Blanes en tots dos sentits. A la C60 a Argentona en sentit sud, per enllaçar amb la C32. A la 2 a Cornellà de Llobregat cap a Barcelona. A la C25 a Calldetenes en tots dos sentits. I finalment també a la Ronda de Dalt i per obres hi ha un carril tallat en cada sentit. Ara mateix hi ha retencions de Sant Gervasi a la Teixonera en sentit Besòs i de Valldaura a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat. De moment és tot. Actualitzem la informació d'aquí a mitja hora.
11: Gràcies, Carmina. Bona tarda.
20: Bona tarda.
7: El temps.
11: Néstor Gómez.
21: Un dia més tornem a parlar de ruixats i de tempestes que estan afectant l'àrea del Pirineu i fins i tot en alguns casos amb calamarsades i alguna pedregada. Precipitacions que han arribat als 23 litres a la Vall de Núria, a Ulleter 22 litres, a Molló 18 i a Puigcerdà 11 litres. Unes dades encara provisionals perquè ben segur que tendiran a pujar durant les pròximes hores. Tot això amb una vespre que continuarà insegur, especialment al Ripollès i comarques veïnes. Unes precipitacions que poden arribar al Berguedà i també al nord del Solsonès fins a pràcticament el capvespre, perquè a partir de la nit aquestes tempestes es dissiparan per donar pas a una nit i matinada molt serena arreu del país. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dos tipus de temps. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb temps assolellat, i les tardes amb ruixats. En el cas de dissabte a la tarda, els ruixats poden afectar qualsevol punt de les comarques de Lleida, tant del Pirineu com també de la Plana, àrees del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell i també la Noguera. I en canvi, diumenge, aquestes tempestes quedarien molt més circumscrites al sector del Pirineu, entre l'Alta Ribagorça i també la Cerdanya. Pel que fa a les temperatures, avui hem arribat a la xifra dels 38 graus a Vinebre i s'espera que la calor vagi a més a mesura que avanci el cap de setmana.
11: El Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent aquestes pròximes hores, com ara apuntàvem amb en Néstor, al Ripollès, però també a les comarques del voltant, com per exemple la Garrotxa. En algunes zones poden superar els 60 litres per metre quadrat en 3 hores i els aiguats poden anar acompanyats de fort vent, calamarsa o esclafits. En punts de la Cerdanya plou ja amb intensitat i Protecció Civil manté activada l'alerta del Pla Inuncat al Pirineu i al Prepirineu. Continuen les investigacions dels Mossos d'Esquadra en el cas del crim de Nou Barris ahir a la tarda. Es va produir una baralla entre dos homes, un dels quals va quedar ferit de mort per arma blanca. Al lloc dels fets també hi havia una dona, que seria l'actual parella de la víctima. Segons fonts consultades per aquesta emissora, l'agressor seria l'exparella de la dona i ja està detingut. Després de l'atac, la víctima hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder-la arrencar. Albert Batlle, tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Aquests temes ja saben que nosaltres som molt prudents, som bastant mans dels equips d'investigació del cos de Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració que faci falta per part de l'Ajuntament de Barcelona. La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
11: La investigació continua oberta i el cas està sota secret d'actuacions. I també s'investiga el fet que dues persones van quedar detingudes al Raval com a presumptes autors d'un tiroteig aquesta passada matinada, segons algunes informacions, arran d'una baralla que va acabar amb aquest incident armat. Els fets passaven poc després de les 2 de la matinada i no hi ha hagut ferits. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra, que s'ha fet càrrec del cas, vol intentar determinar, sobretot, l'origen de l'enfrontament. Més detalls des de Barcelona mateix amb David Àngela.
3: Després de rebre l'avís per part dels veïns, diverses patrulles de la Guàrdia Urbana s'han dirigit al lloc dels fets, al carrer de Maria Aurèlia Capmany, a la part alta de la Rambla del Raval. Allà hi han detingut els dos sospitosos i han localitzat diverses beines al terra, però no han pogut recuperar l'arma o armes de foc. Veïns i comerciants, com la Patrícia, que regenta un negoci, denuncien que el barri viu en un clima d'inseguretat.
1: Dia sí, dia no. A veure, ho veus aquí. L'altre dia també vaig sortir i n'hi havia dos que s'estaven a les hòsties. Entre ells, eh? Això no és una percepció. Percepció és el que parlem de vegades, però és que no és de vegades. El que diu que és una percepció ho diu perquè no viu aquest barri, ni viu les coses que passen a aquest barri, saps?
3: L'Elisa, que regenta un bar, aquest matí estava pendent de revisar i entregar a la policia el contingut de les càmeres de videovigilància que haurien pogut captar les imatges del tiroteig. També es queixa dels robatoris, alguns amb violència, que hi ha constantment al barri.
22: Pues hace 5 minutos me está pidiendo la cámara. Me dijo policía, no sé si es. Aún no lo he visto porque aún no estamos abiertos. Ahora vamos a verlo. Sí, robo violento.
3: Els comerciants també es queixen que petits delinqüents fan servir els testos dels ampits dels establiments per ocultar-hi petites quantitats de droga.
11: El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar dimecres vinent per preservar aquests espais i per garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, el Departament de Salut ja ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i de Ponent. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
2: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. A més, el fet que l'esdeveniment passi en la franja de nit podria complicar qualsevol operatiu d'emergència. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, ho argumenta.
23: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes, tot i que ara no estem en un nivell de risc extrem d'incendi, estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports, per això se ve adequat restringir-ho.
2: La decisió arriba dies després que pobles com la Morera o Cornudella de Montsant ja decretessin restriccions d'accés per aquests motius. D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost el Departament de Salut ha reforçat els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Ho ha explicat el director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, en declaracions a 3Cat Info.
24: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents, no? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
2: Les mesures s'aplicaran als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
25: Aguanta'm per la feina, Giral!
26: L'agenda del Tres Rondes, el cap de setmana casteller de 3Cat Info.
27: Després de les neus i la Fira Agost, el calendari casteller reposa a l'espera de les grans diades de la segona meitat del mes. Aquest dissabte, però, destaca la Diada Castellera de la Festa Major de Llorenç al Penedès.
4: La Diada continua en el nou format de tarda a partir de les 6 al carrer Francesc Macià de la localitat penedesenca. Hi actuen la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Jove Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell.
27: Dissabte a la tarda també faran castells a Millars, a la comarca del Rosselló, a la Catalunya del Nord.
4: L'actuació està prevista per a 6:15 a la plaça de la Font del Rei i podreu veure els castellers del Riberal i els Tirallongues de Manresa.
27: Diumenge, a Castelldefels, al carrer d'Arcadi Balaguer, Diada de Vigília.
4: A 12:45 del migdia hi podreu veure la colla local dels castellers de Castelldefels, que hi actuaran solitari.
27: A Cubelles, Diada de Festa Major.
4: A les 6 de la tarda, al passeig marítim de la Vila del Garraf, hi actuen els castellers del Foix de Cubelles, els Minyons de l'Arbós i la colla castellera de la Bisbal del Penedès.
27: I diumenge, a 12:45 del migdia, Diada del Guarnit, a la Vila de Gràcia, l'actuació més destacada del dia.
4: La diada és a la plaça del Raspall i podreu veure els castellers de la Vila de Gràcia i els tarragonins Xiquets del Serrallo. Recordem també que diumenge a la nit a Llorenç del Penedès l'afició castellera local organitza la tradicional cindriada i fa castells a la vila. La festa celebra el carrer Francesc Macià fins a les 2 de la matinada.
27: Del més destacat del cap de setmana i també de la Fira Agosta Valls, us n'explicarem els detalls diumenge de 21 a 22 hores a l'informatiu casteller 3 rondes de 3Cat Info i Catalunya Ràdio.
5: Poc més de 4 minuts i mig i seran 8:15. Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: Ara punem l'Oriol.
6: Esports.
3: Comencem amb esport en directe. Tenim en joc el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la ciutat esportiva dels gironins a Vilablareix. Allà hi tenim l'Eduard Solà. Bona tarda.
8: Hola, què tal? Bona tarda. Doncs efectivament som en temps de descans aquí a la ciutat esportiva del Girona a Vilablareix. De moment, victòria del Girona que guanya, guanya per 1-0 després que hagi marcat Justin tot just en el minut 16. Amb un Girona que havia començat millor, havia tingut una oportunitat abans de l'1-0 del mateix Justin, però que a partir de l'1-0 ha estat el Sabadell qui ha tingut la possessió de la pilota, s'ha acostat en perill a la porteria de Gazzaniga, fins i tot Joan Priego ha fet un gol que ha acabat anul·lant el jutge de ratlla. El partit es disputa a porta tancada, plou, ara a Vilablareig havia de fer calor, però de moment està caient un xàfec, de moment encara amb aquest 1-0 favorable al Girona, Girona 1, Sabadell 0, ha marcat Justin.
3: Gràcies, Eduard.
6: 3Cat Info.
3: La polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa amb final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering i a 39 segons de la suïssa Marlene Reusser. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa d'avui en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevyadoma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
9: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
3: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Niedermayer. En MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió ha estat 6è, i Àlex Márquez ha acabat 7è. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, que fa 3 setmanes va ser intervingut per una fractura de clavícula. Avui, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa sprint serà en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3Cat. I en futbol, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el Barça continua negociant amb l'equip anglès. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte a Manchester. El Barça, per cert, viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi
10: Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. L'equip de Flick s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. L'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra sobre Unai que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I encara sobre el mercat de fitxatges, el Real Madrid ha fet oficial avui la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada, fins al 30 de juny del 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, avui ha passat la revisió mèdica i ja s'ha incorporat a la dinàmica de l'equip italià.

0: 3CAT Info.
1: Bona tarda, són 8:15. Atenció, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent avui al vespre a diverses comarques amb tempestes que poden anar acompanyades de pedra, fort vent i esclafits. Són la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva i el Vallès Oriental en alguns municipis d'aquestes zones i també el Pirineu. Ja hi ha plogut amb intensitat i ja hi ha caigut alguna calamarsada. I això, a més, també està afectant alguns punts a la xarxa viària. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda. Hi ha afectacions a aquesta hora?
2: N'hi havia, però ja s'ha restablert. S'ha reobert la circulació a la C-37, que estava tallada per calamarsada al túnel de Bracons, en tots dos sentits. Com dèiem, ara se circula amb normalitat. Mentre que se circula també amb normalitat a la P7, a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud, i a Fogars de la Selva en sentit nord, que són els dos punts únics on hi ha retencions a aquesta hora.
1: Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i que manté els controls a les fronteres de viatgers procedents de l'Estat com a mínim fins al dia 15. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans de diumenge a la mitjanit, si no, també tindrà controls. 1.342 infants, nens i nenes, han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja el trasllat de menors no acompanyats cap a la península. Des d'ara fins a arribar a les 8, entre diverses qüestions, us explicarem que la Generalitat ha autoritzat el retorn, la setmana que ve, dels veïns d'un dels edificis afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona el dia 7 de juliol. Són els residents del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que té 31 habitatges i un local comercial. I les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% els últims anys. Segons dades que ha avançat a 3CAT Info, el Servei Català de Trànsit, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que han tingut avaries a la carretera. Segons el Gremi d'Automoció, les causes principals són l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i la falta de manteniment dels vehicles. Hi ha esports a aquesta hora. Oriol Corral, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Què destaques, Oriol?
3: Destaquem que el Girona guanya per 1-0 al Sabadell a l'amistós que s'està disputant a la Ciutat Esportiva del Girona. El partit és ara al descans.
1: Molta atenció, doncs, a aquests ruixats que continuaran en aquests punts que hem assenyalat. De cara a la nit i matinada aniran desapareixent. Cap de setmana amb dos tipus de temps. Matins de sol i tardes amb ruixats, sobretot al Pirineu de les comarques de Lleida. Això sí, la calor s'intensificarà. El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris als ciutadans que venen d'Espanya com a mínim fins al dia 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho ha justificat avui a la tarda per motius de seguretat, ara ho podreu escoltar, i per les informacions que apunten a una possible nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
4: En considerazione di quello che si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
1: El govern espanyol ha donat temps fins diumenge a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar el dia 1 arran de la crisi migratòria a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
6: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius, ni tampoc és lògic, que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
7: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
6: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez, molt molest amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
1: 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de la setmana passada. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja el trasllat dels menors no acompanyats cap a diversos punts de la península, però ara per ara una part d'aquests infants està allotjada en dos centres educatius habilitats per l'emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta el dispositiu que coordinarà la seva redistribució.
0: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
1: Però, mentrestant, desenes d'aquests menors continuen esperant davant de la Prefectura Superior de la Policia Nacional per ser identificats i poder accedir al sistema de protecció. La ministra afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial i també ha explicat que el perfil dels menors que han entrat aquests dies a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió, apunta Rego, hi ha més nenes i molts infants de menys de 13 anys. Precisament aquest col·lectiu de nenes i adolescents centra la preocupació de moltes ONGs i entitats que atenen aquests migrants perquè asseguren que són blanc fàcil de l'explotació sexual o del tràfic de persones. Adverteixen que poden patir aquestes agressions, sobretot perquè dormen al carrer. N'ha parlat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Preocupa mucho las situaciones de violencia que pueden estar sufriendo los menores, sobre todo las niñas que están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
1: També reclama ajuda psicològica urgent per a aquests menors.
8: Esta infancia con esa travesía está en un estado de shock porque ha sido bastante duro lo que han visto. Muchos de ellos han visto morir a gente en el mar y se necesita que se les intervenga cuanto antes para poder acompañarles también de una parte psicosocial.
1: El govern espanyol està habilitant escoles per atendre alguns d'aquests menors i com a mínim un d'aquests centres és exclusiu per nenes. I arran de la crisi migratòria que s'ha viscut a Ceuta, comptes d'internet vinculats a l'exèrcit rus han fet arribar més de 500.000 d'usuaris missatges amb contingut d'extrema dreta sobre aquest conflicte. Segons explica el diari The Guardian, així ho ha denunciat un grup d'investigació contra la desinformació anomenat 411, que analitza les xarxes socials i que opera des de Brussel·les. Aquest grup alerta que hi ha una estructura cada vegada més organitzada sota el comandament del Kremlin i que aprofita episodis de tensió a Europa per tal d'influir en l'opinió pública. I agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han pogut desarticular una organització de tràfic marítim de persones a qui atribueixen com a mínim l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a l'estat espanyol. L'operació ha comportat la detenció de 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons la policia, la xarxa feia servir llanxes d'alta velocitat per transportar droga d'Espanya a Algèria i aprofitaven els viatges de tornada per portar gent, de manera il·legal, als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant o Eivissa. Durant la investigació s'han confiscat les 18 embarcacions, valorades en més de 5 milions d'euros. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica el modus operandi d'aquesta organització.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
1: L'organització criminal es calcula que com a mínim hauria fet 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb aquest tràfic de persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en cada viatge. En els escorcolls fets per la policia en diferents immobles de la xarxa criminal es van localitzar armes de foc i partides de diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha 4 persones que la investigació policial considera com els cervells d'aquest aparell delictiu.
10: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Poc més de 5 minuts i seran 3:15. L'embolic i la polèmica per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid continuen fent-se grans. L'agència pública que gestiona l'immoble ha fet oficial que l'ha posat a la venda per un preu de gairebé 6,7 milions d'euros. La investigació periodística que va destapar l'escàndol va concloure que el govern d'Isabel Díaz Ayuso el va adquirir per 6,3 milions. Per tant, si troba comprador, s'emportarà 400.000 euros de benefici per aquesta operació. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia la compra del pis d'alta gamma que havia de ser seu temporal de l'executiu regional, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. El principal partit del govern espanyol hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. S'ha referit al ministre Òscar López.
11: És absolutament impossible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
1: Avui, Isabel Díaz Ayuso ha esquivat novament donar explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
12: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
1: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i també un particular. Als Estats Units, el mercat de treball ha creat aquest estiu menys ocupació de la que s'esperava, un fet que fa improbable que la Reserva Federal opti pel mes vinent a pujar els tipus d'interès, tot i que l'elevada inflació ho aconsellaria. En concret, el mes passat es van perdre 23.000 llocs de feina als Estats Units arran de les retallades en sectors de l'educació i del comerç minorista, quan els analistes havien previst que se'n crearien 80.000. Les borses han obert avui a l'alça davant de l'expectativa que els tipus no pugin, una circumstància que afavoreix la compra d'accions. La taxa d'atur als Estats Units en aquests moments és del 4,1% i la inflació se situa al 3,5%. La Generalitat ha autoritzat el retorn la setmana vinent dels veïns d'un dels edificis afectats per l'esvoranc que hi va haver al Putxet de Barcelona el dia 7 de juliol. Són les persones que viuen al número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, que té 31 habitatges, i també el propietari del local comercial que hi ha. Ara fa just un mes, la tuneladora de les obres de l'L9 del metro va provocar un forat al pati interior d'un restaurant que va obligar a desallotjar els veïns de 93 pisos. Amb l'anunci d'avui, el 60% dels residents ja hauran pogut tornar a casa seva, però encara no se sap quan ho podran fer el 40% restant dels quatre blocs pendents dels carrers Rubinstein i Teodoral a Madrid, després que aparegués una nova esquerda estructural al soterrani d'un dels edificis afectats. Els damnificats també comencen a rebre ajudes per part de la Generalitat, que ja ha resolt 50 bestretes per fer front a les despeses sobrevingudes per culpa d'aquest incident. I Adif tornarà a fer obres la setmana vinent amb la màquina que va fer tremolar alguns pisos del barri de la Trinitat Vella de Barcelona. La matinada de dijous es va haver de desallotjar una vuitantena de veïns d'un edifici per les vibracions dels treballs de la variant ferroviària de Vallbona. Els residents van poder tornar a casa al cap de poca estona, un cop es va comprovar que no hi havia cap dany als habitatges. L'empresa gestora reprendrà les obres després d'haver aturat l'activitat per precaució. Ho farà, explica, amb mesures per mitigar les tremolors i amb controls tipogràfics. Adif diu que pararà les obres els caps de setmana i assegura que informarà sempre els veïns dels treballs que puguin fer més soroll. Es preveu que la feina s'acabi d'aquí a 4 setmanes. Les avaries als cotxes a les carreteres s'han incrementat en un 60% durant l'últim any. Segons dades que ha avançat a 3CAT Info, el Servei Català de Trànsit, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que han tingut alguna avaria a la carretera, principalment a la P7, la més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat el nombre de conductors que han tingut alguna avaria. El Gremi d'Automoció apunta que la causa principal d'aquestes avaries és l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i la falta de manteniment de molts vehicles. Segons el president d'aquest gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances, per motius econòmics, sobretot. Ens ho ha explicat a 3CAT Info.
13: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles d'aquests vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa entre els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Aero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i que han pujat força en nombre de vendes, encara representen només un 1,3% del total del parc automobilístic. Gairebé són 8:15. Mobilitat a aquesta hora des de l'equip viari. Carmina Malagarriga, bona tarda.
2: Bona tarda. Realment se circula molta més tranquil·litat ara. Un cop reoberta la circulació a la C-37, el túnel de Bracons, que ha estat tallada una estona per Calamarsada. També la AP-7 també se circula amb molta més tranquil·litat. Ara només queda un punt de retenció a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. A la C-12, per un accident, es dona pas alternatiu a Móra la Nova en tots dos sentits. També ja es dona pas alternatiu a la BP-24-27 a Sant Sadurní d'Anoia, també per accident. A la P-2, retencions a l'Espluga de Francolí en sentit est, cap a Montblanc. A l'N-2, entre Tordera i Vidreres, en sentit sud. A l'N-340, al Vendrell, en sentit sud. A la C-35, a Maçanet de la Selva, en sentit nord. A la C-32, a Tordera, cap a l'enllaç amb la G-600. I ja un cop a Barcelona, a la Ronda de Dalt, per obres, hi ha un carril tallat en cada sentit. Ara mateix hi ha retencions de Sant Gervasi a la Teixonera en sentit Besòs i de Mundet a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat. De moment això és tot, continuarem informant.
1: Perfecte, Carmina, gràcies. Bona tarda.
2: Bona tarda.
10: El temps.
1: Néstor Gómez.
14: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades pels ruixats i les tempestes que continuaran actives fins a entrada a primera hora de la nit. Unes precipitacions que avui s'han concentrat a tot el sector del Pirineu han arribat a bona part del Ripollès i també a part de la Garrotxa. I s'espera que durant les immediates hores puguin avançar una mica cap al nord d'Osona, punts del Lluçanès, del Berguedà i arribin al nord del Solsonès. Unes precipitacions que encara poden ser localment intenses i acompanyades de calamitats marsa o pedra. Una pedra que ja ha caigut fins i tot en alguns punts tant del Ripollès com també de la Cerdanya. Pel que fa a les precipitacions, les més importants les trobem al nord del Ripollès, a la Vall de Núria 23 litres per metre quadrat, Ull de Tar 22 litres, Molló 18 litres, Camprodon a l'entorn dels 12 litres per metre quadrat. Com dèiem, aquestes precipitacions ens acompanyaran fins a primera hora de la nit. Després es dissiparan i ens donarà a peu a un primer cap de setmana, a un inici del cap de setmana amb domini de l'estabilitat. De fet, tant dissabte al matí com diumenge al matí predominarà el sol, però en canvi, a partir del migdia, els núvols creixeran al Pirineu i tant la tarda de dissabte com la de diumenge s'esperen ruixats i tempestes. En el cas de dissabte, poden arribar o poden créixer fins i tot al Pla de Lleida. S'esperen alguns ruixats que es desplaçaran cap a punts de la Noguera i també de l'Alt Urgell. I en canvi, diumenge, els ruixats quedaran molt més situats i concentrats a l'àrea del Pirineu entre l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran, fins a l'Alt Urgell o la Cerdanya. Tot això acompanyat d'unes temperatures que, si avui han arribat a la xifra dels 38 graus a Vinebre, s'espera que durant el cap de setmana puguin pujar més i fins i tot de cara a diumenge acostar-se i molt als 40 graus.
1: Aquesta previsió del Néstor hi afegim que el Servei Meteorològic ha emès un avís per temps violent aquest vespre en diverses comarques amb aquestes tempestes que poden anar acompanyades de pedra, forvent i esclafits, com apuntàvem. Són la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès, la Selva i el Vallès Oriental. I és que en alguns d'aquests municipis, en algunes d'aquestes zones, i també el Pirineu, ja hi ha plogut amb força, com ara recollíem amb intensitat, i també ja han tingut alguna calamarsada. Avui la música en directe torna a sonar arreu del país. Sergio Dalma, Pablo López, Rosana protagonitzen una jornada divendres plena de concerts i grans èxits on voldran fer gaudir al públic dels seus temes més emblemàtics d'Adrià Clotet.
15: Sergio Dalma presenta aquesta nit als Sons del Món de Roses el seu 23è àlbum, Ritorno a Via Dalma. Un disc amb què retorna simbòlicament a Itàlia per homenatjar la música d'algun dels autors italians amb més èxit i trajectòria a Espanya. Amb entrades encara a la venda, el repertori es basarà en les cançons del seu nou disc i en els clàssics que l'han acompanyat amb més de 36 anys de carrera musical. Mira cómo bailan los amantes por el aire emborrachándose. Pablo López, de la

0: celebra els 30 anys del seu àlbum Lunes Rotes. El concert, als Jardins de Terramar, serà una oportunitat per gaudir en directe d'algun dels seus grans èxits, com el Talismán, A Fuego Lento o Si Tú No Estás.
1: Esto va tomando ritmo, ¿eh?
2: ¿Dónde íbamos ahora?
1: Cerca de Urda. Dormíamos en las cabañas de no sé qué.
2: Bueno, tú me indicas.
3: I avui comença a Trem la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Fins diumenge el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre gairebé 200 propostes arribades d'arreu. El festival consolida així el seu creixement i reforça la voluntat de projectar el territori Trem Pau Rovira a través de l'audiovisual.
4: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
5: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
4: El Mostrem arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell, tal com explica la regidora de Cultura, Alba Moré.
6: Un reconeixement a Josep Rossell, que és un dels cineastes més rellevants que tenim vinculats al nostre territori.
4: A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.

0: Fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional. És el Dansanau Festival. A la seva 14a edició, reflexionant sobre la mirada i reivindicant el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
2: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
1: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Danseu Festival, fins diumenge. Imperfecte.

0: La música de Rosalía ha marcat i molt la pauta del Campionat d'Europa d'aquests dies a París en natació artística, sobretot per la selecció espanyola, que ha triat per les seves actuacions dues cançons de l'últim disc de la de Sant Esteve Sesrovires, Lux. L'equip de rutina acrobàtica va basar el seu exercici en la cançó Bahrain i va aconseguir la medalla de plata. I la nedadora barcelonina Iris Tió es va penjar l'or europeu en un solo tècnic amb aquest tema que sentiu de fons. Mio Cristo Piange Diamanti. La mateixa esportista explicava al programa Tot Costa d'aquesta casa per què la va triar.
1: Quan vaig sentir això, el nou àlbum de la Rosalía, aquesta cançó em va agradar molt i vaig pensar que quedaria bé per un solo. I vaig dir, va, per què no provo de fer un solo més lent, més plàstic, saps? Com una mica com anys enrere.
2: La veritat és que entrant bé aviam a màquia.
0: L'impacte de l'artista en aquest campionat ha traspassat fronteres i potències com Itàlia i els Països Baixos també han

0: fent servir la seva música a la piscina. Per exemple, la nedadora italiana Enrica Piccoli i la neerlandesa Marlois Steenweg també van aprendre i executar les seves rutines amb temes de Rosalía durant aquest campionat europeu. Quatre minuts i mig i seran les vuit.
1: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem amb esport en directe. Tenim en joc el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la ciutat esportiva dels gironins, a Vilablareix. Allà hi tenim l'Eduard Solà. Bona tarda.
3: Hola, què tal? Bona tarda. Som al minut 17 de la segona meitat, per tant una mica menys de mitja hora perquè s'acabi el partit. Ara començaran els canvis, de fet ja n'hi ha hagut. Està jugant Esprilla per part del Girona. Són els primers minuts d'un dels davanters del Girona, que en principi és un dels jugadors que també hauria de sortir abans no comenci la temporada. Guanya el Girona per 2-1. A la primera meitat ha marcat Justin, ha fet l'1-0 després de rebre una pilota dins l'àrea. El Sabadell ha acabat millor la primera meitat. Hi ha hagut un gol anul·lat a Joel Priego per fora de joc. A la segona meitat, tot just començar, Genar ha aconseguit el gol de l'empat i després fa només uns instants un gol de penal de Benat després d'una caiguda de Minsu davant Joel Priego ha provocat que l'ucranès fes el 2-1. 18 gairebé de la segona meitat a la ciutat esportiva de Vilablareix, ha deixat de ploure. Girona 2, Sabadell 1.
2: Moltes gràcies, Eduard. Marxem al ciclisme. La polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering i a 39 segons té la suïssa Marlene Reusser. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa d'avui en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevyadoma. La catalana ha guanyat 3 posicions a la classificació general i ara és setena, a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
4: He fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Niedermayer.
1: 3CAT Info.
2: En MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió ha estat sisè i Àlex ha acabat setè. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Bezzecchi fa 3 setmanes va ser intervingut per una fractura de clavícula. Avui, de fet, els 8 més ràpids han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda, la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i de 3CAT. En futbol, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el Barça continua negociant amb l'equip anglès. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte a Manchester. Un Barça que viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip.
1: 3CAT Info.
2: I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra pel central basc, que serà obligatòria en cas que els de Manolo González es classifiquin per a una competició europea.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 8. Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans d'aquest diumenge. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i també més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. El govern espanyol calcula que d'aquí poques setmanes començaran els trasllats a la península. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan firmen un acord de mútua defensa en plena confrontació de l'Iran contra els països del Golf. De moment, ha respost un alt funcionari de Teheran dient que cap entesa podrà garantir la seguretat de Riad. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal de la presidenta. L'Agència Pública de la Comunitat de Madrid, que gestiona l'immoble, l'ha posat a la venda per gairebé 6,7 milions d'euros, quan ells els van adquirir per 6,3 milions. I multimilionària emet el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que acusen les seves xarxes socials amb els nens i adolescents. Meta haurà de destinar aquests diners a un fons per la salut mental dels joves. El govern tancarà l'accés motoritzat als parcs naturals dels ports i també de la Serra del Montsant durant l'eclipsi solar per motius de seguretat davant la previsió d'una gran afluència de visitants. I paral·lelament, Salut reforçarà els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també de Ponent.
1: Esports. En joc el Girona-Sabadell, ara mateix el conjunt gironí guanya per 2-1. El partit és el minut 24 de la segona meitat a la Ciutat Esportiva del Girona. I el Barça ja negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta de 45 milions més variables. I l'Espanyol viatja aquesta tarda a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge, el central basc Unai Núñez.
0: I ens falta el temps. Els ruixats d'avui persistiran al Pirineu, també al Prepirineu i Osona, fins a primera hora d'aquesta nit, moment en què desapareixeran. El cap de setmana tindrà dos tipus de temps, matins de sol i tardes amb ruixats, sobretot cap al Pirineu de les comarques de Lleida. La calor s'intensificarà de nou.
2: Trescat Info.
0: 8 i 3 minuts. Molt bona tarda, sóc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern italià rebutja l'ultimàtum de Pedro Sánchez i mantindrà els controls aleatoris als ciutadans que venen d'Espanya, com a mínim, fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i també per les informacions que apunten a una nova possible entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
3: En considerazione di quello che si è visto,
4: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
3: A ripetere questo tentativo di invasione.
4: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
3: Agosto, dove si osserverà.
0: Doncs bé, el govern espanyol ha donat temps fins aquest diumenge a Itàlia perquè reobri l'espai Schengen, que va tancar l'1 d'agost arran d'aquesta crisi a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
5: Giorgia Meloni no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i la Moncloa creu que manté un pols injustificat només per interessos partidistes i populistes. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, assegura que no hi ha motius ni tampoc és lògic que Itàlia mantingui aquestes restriccions.
6: No hay ningún motivo para introducir estas medidas. La situación en Ceuta y Melilla está de manera muy amplia ya canalizada y reconducida.
5: Si Meloni no s'ho repensa ni rectifica abans d'aquest diumenge a la mitjanit, el govern espanyol respondrà amb la mateixa moneda, és a dir, amb controls als italians que viatgen a Espanya. Es prendran mesures proporcionals a partir de dilluns, diu la Moncloa, per protegir els interessos i la dignitat dels ciutadans espanyols. El govern de Sánchez Sánchez, molt molesta amb l'italià, ha enviat aquest matí una carta al govern de Meloni on els donava aquest ultimàtum i on els torna a acusar d'insolidaris. Recorden a la primera ministra italiana que Itàlia no és cap exemple de controlar les fronteres, ja que és el país amb més entrades irregulars de tota Europa.
0: Els principals ministres implicats en la gestió d'aquesta crisi a Ceuta en donaran explicacions al Congrés a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i també Afers Estrangers hi compareixeran a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats de moment a resoldre la situació. Sentim la popular, Alma Ezcurra, i el ministre Óscar López.
7: Que el gobierno se tome 5 setmanes de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
8: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran. 1.342 nens i nenes han estat ja registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva. El govern espanyol calcula que d'aquí a poques setmanes començaran ja els trasllats dels menors no acompanyats cap a la península. Ara, una part d'aquests infants està allotjada en 2 centres educatius habilitats per a aquesta emergència. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, també ha anunciat que la setmana vinent arribarà a Ceuta ja el dispositiu que ha de coordinar la redistribució dels menors no acompanyats. Sentim la ministra. Cira Rego.
9: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península. Ahora mismo se están utilizando recursos que van a quedar liberados para finales de agosto para que el curso escolar en Ceuta empiece con la máxima normalidad.
0: I d'altra banda, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir els menors. La instrucció arriba en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents que van entrar a la ciutat autònoma. I mentrestant, desenes de menors continuen de moment esperant davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per tal de ser identificats i poder doncs accedir ja al sistema de protecció. Rego afirma que la situació es va normalitzant després del col·lapse inicial, però també ha explicat que el perfil d'aquests menors que han entrat a Ceuta ha canviat respecte d'altres arribades. En aquesta ocasió hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. I d'altra banda, a Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment hi ha uns 2.000 menors acollits, tot i que aquestes dades fluctuen contínuament. Ara fa un any eren prop de 2.200, segons dades de la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i Adolescència. I encara a Ceuta, avui ha mort un jove subsaharià que ha caigut al mar quan va intentar travessar la frontera en parapent. Els agents del Servei Marítim de la Guàrdia Civil han acudit a la zona de l'accident i ja han trobat el jove amb una aturada cardiorrespiratòria. El cos ha estat traslladat al port de la ciutat autònoma per tal de fer-li l'autòpsia. I arran d'aquesta crisi migratòria de Ceuta, comptes d'internet vinculats a l'exèrcit rus han fet arribar a més de 500.000 d'usuaris missatges amb contingut d'extrema dreta sobre aquest conflicte. Segons el diari The Guardian, així ho ha denunciat un grup d'investigació contra la desinformació anomenat 411, que analitza les xarxes socials i opera des de Brussel·les. Aquest grup alerta que hi ha una estructura cada vegada més organitzada sota el comandament del Kremlin que està aprofitant episodis de tensió com aquests a Europa per tal d'influir en l'opinió pública. I la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització dedicada també al tràfic marítim de persones a qui atribueixen l'entrada il·legal de més de 2.000 immigrants a Espanya. En l'operació s'han detingut 78 persones, 27 de les quals ja haurien ingressat ara a presó. I també s'han confiscat les 18 embarcacions valorades amb més de 5 milions d'euros. Lídia Abajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya cap a Algèria.
10: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 8 i 9 minuts, obrim plana internacional. L'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan han signat un acord de mútua defensa en plena tensió a l'Orient Mitjà. el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i també el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, s'han reunit avui a la Meca per segellar aquesta entesa. En un comunicat conjunt s'han compromès a defensar-se mútuament si un dels tres països és agredit. L'objectiu, segons argumenten, és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau a la regió, tot i que han assegurat que l'acord és merament defensiu i que no està dirigit contra cap actor en concret, suposa una advertència cap a Teheran i podria ampliar l'abast de la guerra regional. I, de fet, les autoritats iranianes ja s'han sentit al·ludides i un alt funcionari ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni tampoc amb la seva aliança amb els Estats Units. Recordem que Teheran ha bombardejat darrerament els aliats de Washington al Golf com a resposta dels atacs nord-americans al país persa. Es tracta d'una aliança entre alguns dels països més influents del món musulmà. Tots tenen tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i també és un dels principals exportadors de petroli del món. I encara en plana internacional, dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra l'edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petrolera més gran d'Ucraïna ha anunciat també una reducció significativa de la producció després d'un atac rus d'aquesta matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara a Rússia, el Tribunal Suprem de Rússia estudia la prohibició per participar en les eleccions parlamentàries del mes de setembre del partit Yabloko, l'única formació registrada al país que s'oposa a la guerra d'Ucraïna. L'alta instància judicial respon així a la petició de prohibició que ha formulat el partit ultranacionalista i també pro-Kremlin Rodina, en rus Pàtria, que considera Yabloko una formació finançada per Occident per desprestigiar Rússia. Els partidaris del difunt dissent Alexei Navalny, mort, recordem, en una presó russa, han demanat el vot per Yabloko, que fins ara només disposava d'alguna representació a parlaments regionals.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà, 8 d'agost, farà 2 anys que el Parlament va investir Salvador Illa, el president de la Generalitat, encara doncs la segona meitat del seu mandat amb el baló d'oxigen que va suposar l'aprovació dels pressupostos a principis d'aquest estiu i sense intenció de sacsejar l'executiu ni el pla de govern. Ara bé, té una llista de deures pendents que li marcaran el rumb. Entre aquestes carpetes, per exemple, hi ha la de la crisi d'educació amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs i també la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els grans problemes de mobilitat, encapçalats sobretot pel funcionament de Rodalies. Illa, però, va assegurar la setmana passada que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
11: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El president que vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns té, a més, el repte del nou model de finançament autonòmic pel qual assegura que continuarà apostant-ho tot. Això mentre espera que a més de la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a casa nostra. El partit de l'expresident precisament ha sortit avui a valorar l'equador del mandat d'Illa. La líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha acusat el cap de l'executiu d'estar sotmès, ha dit a Pedro Sánchez.
12: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE. Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
0: També ha afirmat que el país està pitjor que ara fa 2 anys. I l'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid continua fent-se gran. L'agència pública que gestiona l'immoble ha fet oficial que l'ha posat a la venda per un preu de gairebé 6,7 milions d'euros. La investigació periodística que va destapar aquest escàndol va concloure que el govern d'Isabel Díaz Ayuso el va adquirir per 6,3 milions i, per tant, si troba comprador, s'endurà 400.000 euros de benefici per l'operació. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia la compra d'aquest pis d'alta gamma que havia de ser per la seu temporal de l'executiu regional, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. El principal partit del govern espanyol hi veu possibles delictes de malversació i també de prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
8: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Per cert, que preguntada per aquest afer, avui Ayuso ha esquivat novament d'una explicació i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
13: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma, doncs, a les que ja han presentat Més Madrid i també un particular.

0: Actualitzem la situació a les carreteres amb la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Bona tarda, Txell. Els punts de retencions més destacats els situem a aquesta hora a la Ronda de Dalt. Les obres que s'hi fan tallen un carril en cada sentit. Hi ha retencions a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i la Vall d'Hebron en sentit Besòs i entre Mundet i Vallcarca en sentit Llobregat. A la Ronda Litoral hi ha retencions de la Mina al Poblenou en sentit Llobregat i finalment també a la B10, a Sant Adrià de Besòs cap al nord, cap al nus de la Trinitat. Altres punts de retencions. A la P7 només hi ha circulació intensa a Sant Celoni en sentit nord. A la C35, retencions a Llagostera cap a l'enllaç amb la C65, cap a la costa. A la C12, a Móra la Nova, hi ha retencions en tots els sentits per un accident. Es dona pas alternatiu. A l'N2, entre Tordera i Maçanet de la Selva, hi ha retencions en sentit nord. I també, finalment, a la C25, a Espinelves, hi ha un carril tallat en sentit oest, cap a Vic, per un accident. De moment, és tot des de l'equip viari.
0: Gràcies, Carmina. I abans de la previsió meteorològica, us expliquem que el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per temps violent per aquest vespre en diverses comarques, amb tempestes que poden anar també acompanyades de pedra, fort vent i esclafits. Es tracta de la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès, Osona, el Ripollès i la Selva, també el Vallès Oriental. En alguns municipis d'aquestes zones i també del Pirineu ja ha plogut, però amb intensitat, i ha caigut alguna calamarsada. De seguida ho ampliem amb la crònica del Néstor Gómez.
2: El temps.
3: Un dia més tornem a parlar de ruixats i de tempestes que estan afectant l'àrea del Pirineu i fins i tot en alguns casos amb calamarsades i alguna pedregada. Precipitacions que han arribat als 23 litres a la Vall de Núria, a Ulldeter 22 litres, a Molló 18 i a Puigcerdà 11 litres. Unes dades encara provisionals perquè ben segur que tendiran a pujar durant les pròximes hores. Tot això amb una vespre que continuarà insegur, especialment al Ripollès i comarques veïnes. Unes precipitacions que poden arribar al Berguedà i també al nord del Solsonès fins a pràcticament el capvespre, perquè a partir de la nit aquestes tempestes es dissiparan per donar pas a una nit i matinada molt serena arreu del país. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dos tipus de temps. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb temps assolellat, i les tardes amb ruixats. En el cas de dissabte a la tarda, els ruixats poden afectar qualsevol punt de les comarques de Lleida, tant del Pirineu com també de la Plana, àrees del Segrià, Urgell, Pla d'Urgell i també la Noguera. I en canvi, diumenge, aquestes tempestes quedarien molt més circumscrites al sector del Pirineu, entre l'Alta Ribagorça i també la Cerdanya. Pel que fa a les temperatures, avui hem arribat a la xifra dels 38 graus a Vinebre i s'espera que la calor vagi a més a mesura que avanci el cap de setmana.
2: Tresca Info. L'eclipsi de la teva vida ja és aquí. I a 3CAT ho tenim tot a punt per viure un dels fenòmens astronòmics més espectaculars del planeta. Una programació especial des de dos miradors privilegiats. La ciutat de Tarragona, amb Francesc Garriga. I el Parc Natural del Delta de l'Ebre, amb Lídia Heredia. Uns instants màgics que et quedaran gravats per sempre. Especial Eclipsi Solar a Catalunya. A TV3, a Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí, les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passa, doncs, amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat, però, a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
4: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
5: Habitualment, era Val d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no tatarà calor, més ara, amb aquests hostios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara hi ha més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
4: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
6: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. I vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
4: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: A Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs també l'atacant, a les afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat 5 professors i també treballadors del seu institut, així com dos membres de la seva mateixa família. Les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i li atribueixen l'estrès acadèmic de l'atacant, que s'ha acabat suïcidant. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
7: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: Aquest és el segon tiroteig en un institut del país aquest any i el primer ministre ja s'ha compromès a impulsar una llei perquè només puguin portar armes al carrer els funcionaris en servei. De fet, els tirotejos són habituals a Tailàndia, on hi ha 10 milions d'armes de foc en circulació, un per cada 7 habitants. La pitjor matança dels darrers anys va ser el 2022, quan un expolicia va matar 36 persones, entre les quals 22 nens també en una llar d'infants. I la policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill, que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís. Són gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer aquest intercanvi, però un cop allà els van lligar i els hi van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir també un altre que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien or per fer la venda, sinó que eren minerals daurats que volien fer passar per aquest metall preciós. El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014, tot plegat per idear des de la presó de València el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i demanar un rescat de 5 milions d'euros. El fill tenia llavors 11 anys.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I multa milionària emet el gegant tecnològic propietari d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà l'ha sancionat amb gairebé 500 milions d'euros pels danys psicològics que causen les seves xarxes socials als nens i adolescents. La sentència condemna Meta a destinar aquests diners a un fons per la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i també la seguretat dels adolescents. El jutge també ordena a la companyia establir límits temporals per als joves, restriccions també en les notificacions i que millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos de menors. La resolució tanca, doncs, la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El va obrir ara fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i també d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat aquesta decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que estan fent les xarxes socials als seus fills. I abans dels esports, una darrera qüestió. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs del conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empuria Brava, a l'Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys, Fèlix Martín.
8: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat aquest migdia i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
2: Esports.
0: Oriol Corral, bona tarda.
9: Bona tarda, comencem amb esport en directe perquè tenim en joc el partit amistós entre el Girona i el Sabadell a la ciutat esportiva dels gironins, a Vilablareix. Ara mateix el partit és al minut 45, ja portem gairebé 2 minuts d'afegit. El Girona guanya per 2-1. El primer gol l'ha fet Justin al minut 17, amb una rematada al primer pal que ha passat per sota de les cames del porter Diego Fuoli. L'empat del Sabadell ha arribat al segon minut de la segona meitat, amb un cop de cap al segon pal. I Bannat ha fet el 2-1, que encara val al marcador, de penal al minut 58. Al minut 80, David López ha vist la segona groga i des d'aleshores el Girona juga amb un jugador menys. Deixem el partit al minut 2.5 del temps afegit i anem cap al Barça. Perquè el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el Barça continua negociant amb l'equip anglès i és molt optimista. Rodri, de 30 anys i pilota d'or del Mundial, encara té un any de contracte a Manchester. Un Barça que viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese, que és l'equip local. L'equip blaugrana s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez. Arriba procedent del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per una competició europea.
2: 3CAT Info.
9: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa, en final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering i està a 39 segons de la suïssa Marlene Reuser. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa d'avui en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevyadoma. A la general, la catalana ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
10: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
9: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer. Tanquem el partit amb el qual hem començat el bloc, perquè el Sabadell finalment ha empatat el temps afegit 2-2 contra el Girona. L'amistós que estaven disputant els dos equips catalans de la segona divisió ho ha fet amb un gol d'Escudero després d'una passada de Xavi Moreno. Per tant, final del partit a Vilablareix, Girona 2, Sabadell 2. I acabem amb MotoGP, perquè Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió, Marc Márquez, ha acabat en sisena posició i Àlex Márquez ha acabat setè. El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, que fa 3 setmanes va ser intervingut per una fractura de clavícula. Avui, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per la 1 del migdia, es correrà la repesca.
11: Meloni no cedeix a les pressions de Sánchez i mantindrà els controls fronterers. Bona tarda, són 9:15.
2: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: La tensió diplomàtica entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta va a més. L'ultimàtum de Pedro Sánchez a Giorgia Meloni perquè aixequi la suspensió de l'acord de Schengen i els controls fronterers aquest cap de setmana no ha provocat cap mena d'efecte. Itàlia mantindrà aquests controls almenys fins al 15 d'agost. Recordem que per aquest dia hi ha una crida a les xarxes socials per una nova entrada massiva a Ceuta. En aquesta ciutat autònoma, però, hi ha una xifra que preocupa especialment.
12: 1.342 niños y niñas. Evidentemente se sigue con el proceso.
11: El nombre de menors registrats a Ceuta no para de créixer, com explica la ministra Cira Rego. Les entitats que treballen amb ells estan preocupats que les nenes siguin víctimes d'agressions. Demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Repassarem els reptes que afronta Illa en la segona part del mandat. Té deures pendents com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament i el finançament autonòmic. De la crònica del món, avui explicarem el moviment que han fet l'Aràbia Saudita, Turquia i el Pakistan i que pot alterar els equilibris geopolítics de l'Orient Mitjà. Els tres països han firmat un acord de defensa mútua per plantar cara a l'Iran. I ara que comença el cap de setmana i que molt segurament que carreguen el cotxe per marxar de vacances, atenció a la dada que us hem avançat avui a Catalunya Ràdio. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han disparat un 60% i té a veure que cada cop estirem més la vida dels vehicles, segons els americans, uns 14 anys de mitjana. Doncs bé, parlant de cotxes, com tenim les carreteres? Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Les incidències a aquesta hora es concentren a les rondes barcelonines. A la ronda de dalt hi ha un carril tallat en cada sentit per obres. També a la ronda litoral hi ha retencions entre el Poble Nou i el Poble Sec en sentit Llobregat perquè hi ha un carril tallat a causa d'un accident. Altres punts de retenció, la C32 a Santa Susanna en tots els sentits. A la C12 es dona pas alternatiu a Móra la Nova per un accident i a la C25 també hi ha un carril tallat a Pirelves en sentit Vic, també per un accident.
11: Gràcies, Carmina. S'acosta un dia històric, el de l'eclipsi solar de dimecres que ve. Al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant, el fenomen es podrà observar en la seva plenitud, però avui hem sabut que es prohibirà l'accés a motos i cotxes que no tinguin permís. Quan faltin 5 minuts per les 9 als esports, avui, Oriol Corral, hi ha un nom molt clar, el de Rodri.
9: Sí, perquè el Barça ja negocia des d'avui amb el Manchester City el seu fitxatge. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables. El Barça, però, és molt optimista de cara a l'incorporació del migcampista.
11: I el temps, Néstor Gómez, bona tarda.
13: Hola, molt bona tarda, Marc.
11: Hem tingut una nova tarda, vespre de tempestes més localitzades. De fet, encara n'hi ha algunes, però hem tornat a veure pedres d'una mida considerable i fins i tot un avís de temps violent.
13: Efectivament, continuem parlant d'aquestes tempestes que a primera hora de la tarda es donaven cap al sector del Pirineu, amb calamarsades, pedregades a la Cerdanya, punts del Ripollès. Han arribat aquestes cap a Osona i ara mateix les més actives cap a l'Alt Maresme, sectors del Moianès, Lluçanès i el Berguedà. I aquestes tenen rumb de desplaçar-se cap a àrees del Vallès. Tenen les hores comptades, però encara poden ser localment intenses i acompanyades de pedra o de calamarsa. I tenen les hores comptades perquè en el moment que marxa el sol, aquestes tempestes tendiran ja a perdre energia per donar pas a una nit i matinada serena arreu del país. I tot això a les portes d'un cap de setmana que tindrà dues cares. Els matins, tant de dissabte com de diumenge, amb ampli domini del sol, un sol generalitzat, i en canvi, a les tardes, se'n tornem-hi. Demà a la tarda, amb ruixats que es concentraran cap a les comarques de Lleida, no només al Pirineu de Lleida, entre l'Alta Ribagorça i la Cerdanya, sinó que també poden arribar aquestes tempestes des del Segrià i avançar cap a la Noguera i a l'Alt Urgell. Això de cara a dissabte. I de cara a diumenge sí que quedaran més tancades a l'àrea del Pirineu, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça, nord del Berguedà i àrees de la Cerdanya. A banda del sol i de les tempestes, atenció a les temperatures, perquè durant aquest cap de setmana nova calorada, especialment diumenge, amb unes màximes que les comarques de Girona s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.
11: Déu-n'hi-do. I la setmana que ve ha de seguir aquesta tònica de sol i pluges, Néstor?
13: És possible que sí, sobretot a les tardes, més que als matins. Els matins seran prou tranquils, però seran a les tardes que cada dia aniran apareixent aquests ruixats. I això sí, també, el tercer ingredient no fallarà tampoc, és la calor que continuarà ben intensa gran part de la setmana que ve.
11: Doncs dilluns en seguirem parlant. Gràcies, Néstor. Que vagi bé.
13: Adéu, bona tarda.
2: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
11: Passen 5 minuts de 2:15. Creix la tensió diplomàtica entre Pedro Sánchez i Giorgia Meloni per la crisi a Ceuta. El govern italià es planta i mantindrà els controls als ciutadans espanyols com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per motius de seguretat i per les crides a les xarxes socials per una nova entrada a Ceuta la setmana que ve.
14: In considerazione di quello che si è visto,
15: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments. Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
11: El govern espanyol respondrà a partir de dilluns amb controls als passatgers que arriben en vols o creuers d'Itàlia si Meloni no rectifica i res fa pensar que ho faci. Anem, doncs, cap a Madrid. Paula Bruixans.
16: Sí, Meloni manté el pols. Què tal? Bona nit. I de res ha servit l'ultimàtum del govern espanyol que aquest matí reclamava per carta a la primera ministra italiana que aixequi els controls abans de diumenge a la mitjanit, però Itàlia no ho farà i per això la Moncloa ja es prepara per respondre a José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
17: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles, porque las medidas son completamente injustas e injustificadas. La situación en Ceuta y Melilla está reconducida.
16: I les mesures que prepara el govern espanyol passaran, segons fons de l'executiu, per respondre a Meloni amb la mateixa moneda, amb controls als italians que arribin a Espanya. La Moncloa l'acusa de ser una insolidària i li recorden que no és precisament cap exemple de controlar les fronteres, ja que governa el país amb més entrades irregulars d'Europa. I a la pràctica, en què es tradueix que Itàlia tingui tancat l'espai Schengen? Doncs hi ha molts matisos, perquè el que estan fent en aquests controls és que totes les persones que aterren procedents d'Espanya han d'ensenyar, sí, el DNI o el passaport, però només s'atura els que no són ciutadans europeus o espanyols.
11: Gràcies, Paula. Mentrestant, els principals ministres implicats en la gestió d'aquesta crisi a Ceuta no en donaran explicacions al Congrés fins a finals d'aquest mes, Àlex Giral Robert.
15: Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers hi compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. De fet, els populars han citat dels ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: I avui ha hagut una xifra que ha continuat creixent. 1.342 nens i nenes han estat registrats pel sistema d'acollida a Ceuta després de l'arribada massiva de migrants de la setmana passada. El govern espanyol espera que els primers trasllats a altres comunitats autònomes comencin d'aquí unes setmanes, Montse Mir.
18: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i ha anunciat que la setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'ha encarregat de redistribuir a la península als menors no acompanyats.
19: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
18: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha desenes que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. A diferència d'altres arribades, ara hi ha més nenes i també molts infants de menys de 13 anys. A les ONGs i entitats que tenen els migrants, els preocupa que les nenes puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
20: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
18: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
11: Gràcies, Montse. I en plena crisi migratòria, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat una organització dedicada al tràfic marítim de persones. Aquesta xarxa criminal transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per introduir migrants de manera il·legal. Durant l'operació s'han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han entrat a la presó i també s'han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat. L'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de prop de 2.000 persones. Cinc minuts i tres quarts de nou. Demà, 8 d'agost, farà 2 anys d'això.
21: Atès que el senyor Salvador Illa Roca en aquesta votació ha obtingut 68 vots a favor, resta investit president de la Generalitat de Catalunya.
11: Amb els números a la mà, arrenca, doncs, la segona meitat del mandat de Salvador Illa a la Generalitat, que el president afronta amb el valor d'oxigen que va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de deures pendents, Àlex.
15: Sí, el president té al davant reptes majúsculs com la crisi a educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
3: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
15: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns al Parlament, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina.
11: Demà seguirem parlant d'aquests dos anys. Avui sí que hem començat a sentir part de l'oposició, per exemple, Junts per Catalunya, que no comparteix el diagnòstic.
15: Sí, la líder parlamentària del partit, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
5: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
15: I diu que el país està pitjor ara que no pas fa dos anys.
11: El govern de Salvador Illa ha fixat com una de les prioritats l'accés a l'habitatge, que és una de les principals preocupacions dels catalans. Avui ha anunciat que reserva 310 solars més per poder construir els 50.000 pisos de lloguer assequible que havia promès Roger Santaló.
22: Són solars de més d'un centenar de municipis, la majoria dels quals de les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona, on es calcula que es podrien aixecar més d'11.000 habitatges. La Generalitat haurà de buscar un promotor que hi construeixi en dos de cada tres solars cedits en aquesta tongada. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'hi incorporessin les parcel·les que s'han anunciat avui.
11: Mentrestant, les compravendes d'habitatges signen el millor mes de juny des de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions.
22: Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les 9.700 operacions que es van fer el 2007, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. En la primera meitat d'aquest 2026 s'ha fet gairebé un 1% més de compravendes que en el mateix període de l'any passat, amb més de 57.000 operacions.
11: I tenim novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid. El govern d'Isabel Díaz Ayuso l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del preu que va pagar per comprar-lo. Això el mateix dia que el PSOE ha anunciat que porta aquest cas a la justícia.
15: Segons l'agència pública madrilenya que gestiona l'immoble d'alta gamma, que ni tan sols tenia llicència d'oficina, es ven per gairebé 6,7 milions d'euros. Les investigacions periodístiques conclouen que l'executiu regional el va comprar per 6,3 milions. Hores abans de conèixer aquesta informació, com deies, el PSOE ha explicat que han denunciat l'afer davant de la Fiscalia i veuen possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López, ministre y líder de los socialistas madrileños.
23: Es absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
15: La denuncia del PSOE se suma a las que ya han presentado Més Madrid y un particular.
11: 30 anys després de la tragèdia de Biesques, en què van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència del perill i les alertes per a aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions, Montse Poblet.
0: Sí, el procés es va iniciar fa gairebé un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
24: Nosaltres, com a Protecció Civil, no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat existent, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
0: Des del sector valoren positivament aquest procés, però reclamen a l'administració que agilitzi la realització dels informes i l'homologació dels plans d'autoprotecció. Dels 179 càmpings que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
11: En punt. 3 quarts de 9, aquesta emergència climàtica arriba a tot arreu. La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per la calor. I el mateix passa amb els edificis públics. Per això l'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Anem cap a Viella, Sofia Cabanes.
4: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
6: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combatre i res, no de calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o de pal·liar això.
4: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
11: I es va acostant l'eclipsi solar de dimecres que ve. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris a les comarques del sud i de Ponent. Anem cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
7: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
8: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
7: La mesura arriba dies després que pobles com la Morera o Cornudella de Montsant ja decretessin restriccions d'accés per aquests motius. D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent, concretament els centres d'atenció primària, les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a Catalunya Ràdio. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i també a la falta de manteniment, Maria Costa.
0: Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que hi han tingut avaries. Segons el president del Gremi d'Automoció de Catalunya, Domingo Comas, per motius econòmics ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances. N'ha parlat aquesta emissora.
10: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14 anys i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només un 1,3% del total.
11: Ara posem la mirada a l'Orient Mitjà. És el moment de la firma d'un important acord entre tres potències del món musulmà. Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan es comprometen a defensar-se si un d'aquests països és atacat. Els líders dels tres estats han assegurat que l'objectiu és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau sense anar contra ningú. Però l'Iran i els seus aliats ja s'han sentit al·ludits, Nando Zanoguera.
25: El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep Arau Saudita, Mohammed bin Salman, han rubricat aquesta aliança a la Meca en ple conflicte entre els Estats Units i l'Iran, que es tradueixen atacs iranians cap a les monarquies del Golf, entre les quals l'Aràbia Saudita, o també agressions dels rebels hutis del Iemen, aliats de Teheran, també contra aquest país. El ministre de Defensa Estrangers iranià, Abbas Araghchi, ha fet una crida de fet als països musulmans perquè actuïn units davant del que ha qualificat d'elements externs hostils, i els hutis han titllat aquest pacte de sessió de fotos commemorativa. Precisament poc després, els rebels

0: Gustavo Petro i posa fi al primer govern d'esquerres en la història del país sud-americà. Anem cap a Buenos Aires, Joan Biosca.
1: Amb l'arribada d'Abelardo de la Espriella a la presidència de Colòmbia, el país sud-americà es prepara per a un brusc cop de timó de 180 graus després de 4 anys de l'esquerra al poder. El primer canvi ha estat portar el relleu presidencial a la ciutat de Cali, lluny de Bogotà, per trencar amb el centralisme tradicional. Fins a Cali han volat presidents sud-americans i delegacions de països de l'esfera de la dreta i l'extrema dreta, com és el cas de Xile, el Paraguai, l'Equador, l'Argentina i també els Estats Units, entre d'altres, així com també el rei Felip VI. Una ciutat, Cali, que ha quedat blindada amb milers de policies i militars. Pedro Sánchez és el ministre de Defensa de Colòmbia.
2: Aquí se han dispuesto más de 11.000 hombres y mujeres con drones, antidrones, blindados.
1: De la Espriella rebrà la banda presidencial a la Universitat de Cali per ja, com a cap d'estat de Colòmbia, pronunciar el seu primer discurs oficial en una caserna davant de militars i policies. Aquí vol situar primera línia contra el narcotràfic i les guerrilles armades.
0: I atenció a aquest cas, la policia ha detingut al sud del Paraguai dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís. Gairebé 54.000 euros.
3: Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els hi van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. El pare ja va ser condemnat, de fet, a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la. De fet, va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors, el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
0: Repassem més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim d'ahir a la tarda a Nou Barris, a Barcelona, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla, Cristian Roldán.
4: Sí, segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era present al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir amb moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. El cas encara segueix sota secret de les actuacions.
0: I ha quedat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres es va passar per sobre d'una moto d'aigua en Puria Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici, acusat d'homicidi imprudent. Girona, Maria Rovira.
5: El jutge que l'ha interrogat aquest migdia ha decretat, però, mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici. L'acusat és un ciutadà també francès i, a més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors i d'un tercer per negar-se a passar la prova del polèmia. La llanxa que conduïa va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto d'aigua, i diversos testimonis els que van alertar dels fets.
0: I l'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la confraria de pescadors. El projecte finançat pel port és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la falta de relleu generacional. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
6: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves o productes de quarta o cinquena gama. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats de l'estudi de viabilitat són positius.
7: La voluntat és que amb cofradia s'afagi. I aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. Hem d'acabar de presentar la forma jurídica, el tema d'infraestructures, però sí que és un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
6: El projecte l'impulsa en la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el Port.
0: A la ciutat francesa de Montpellier és on hi ha la sala de cinema més propera a Catalunya, que permet veure en el format original l'Odissea de Christopher Nolan. És la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm i cal veure-la en aquest sistema per apreciar la imatge completa tal com la va capturar la càmera. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
8: A Catalunya i la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti l'Odissea en el format original. La sala de Montpellier és en una zona creada fa uns 25 anys anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils voldrien veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
9: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions

0: IMAX 70 mm.
1: Aquesta exclusivitat ha propiciat una gran demanda amb reserves fins a finals del mes de setembre. Rodríguez confirma que han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
0: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odysseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
1: Els responsables del cinema IMAX de Montpellier confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic i que a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny.
2: Gràcies, Laura. 4 minuts i a les 9 als esports. Esports que repassem amb l'Oriol Corral. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández.
3: El Barça ja té el sí de Rodri i negocia ara amb el Manchester City. De moment, l'equip anglès ha rebutjat la primera oferta de 45 milions més variables, però les negociacions continuen. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. D'altra banda, el Barça viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran un partit a 45 minuts contra el Nottingham Forest i un altre contra l'Udinese. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense Gistau, Diarra ni Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial.
2: L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar un partit amistós contra el Coventry City.
3: Sí, rival de la Premier League anglesa. El partit serà demà a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez, que arriba cedit del Celta de Vigo, com ha cedit fins a final de temporada.
2: El Girona i el Sabadell, els dos equips catalans de la segona divisió, han empatat a 2 al partit amistós que han jugat aquest vespre.
3: S'han enfrontat a la ciutat esportiva del Girona. Justin ha fet el primer gol dels gironins a la primera part. Gerard Fornés ha empatat pel Sabadell a l'inici de la segona. Bànat ha tornat a avançar els locals de penal i el temps afegit Escudero ha fet l'empat definitiu.
2: El primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Avui han fet el Media Day i han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana.
3: Entre elles Catacoll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot.
4: Jo crec que tenen sorpresa, tot també, en plan les de que són també de Masia, que tenen 15 anys, que estan pujant, inclús fitxatges, és increïble el que ve de baix, sempre ho dic, crec que hi ha un futur enorme i crec que l'hem de cuidar, no? I crec que, quan dic també, quan s'ha dit que hi ha gent que ve de fora, que sobretot han vingut gent molt jove, pues se nota que estan fent bona feina i l'objectiu d'aquí, pues, bueno, intentar guiar-les un poc perquè continuïn fent bona feina i puguin arribar al primer equip i tenir minuts.
3: Marta Torrejón, Irene Paredes i Patrick Guijarro seran les tres capitanes de l'equip entrenat per Pere Romeu.
2: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení.
3: La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final del Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi, la catalana, ha acabat avui l'etapa en cinquena posició. A la classificació general ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
5: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: I per arribar a les 9, alguna cosa més, Oriol?
3: Sí, en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. Demà a la repesca a la 1 del migdia i tot seguit la classificació, a les 5 la cursa a l'esprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB. Començarà el dissabte 19, es disputarà a Badalona i el primer partit serà un xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal començarà a les 9 del vespre.
6: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 9. Itàlia diu que no accepta ultimàtums d'Espanya i mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Avui mateix el govern espanyol ha demanat a Itàlia que aixequi la mesura abans de diumenge. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. El PSOE denuncia a la Fiscalia el govern d'Isabel Díaz Ayuso per la compra de l'àtic de luxe que havia de servir d'oficina temporal de la presidenta. L'Agència Pública de la Comunitat de Madrid, que gestiona l'immoble, l'ha posat a la venda per gairebé 6,7 milions d'euros, quan ells el van adquirir per 6,3. I demà farà 2 anys de la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat. Illa afronta la segona part del seu mandat amb deures pendents com la crisi de Rodalies, les vagues a l'ensenyament o el finançament autonòmic. Des de l'oposició, Junts acusa el govern d'Illa d'ensorrar Catalunya i d'estar al servei de Madrid. 3 potències de l'Orient Mitjà firmen un pacte de defensa mútua. Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan es comprometen a intervenir si un d'ells és atacat en plena crisi entre l'Iran i els Estats Units i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius d'aquest pacte és la producció d'armament. En l'últim any, les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat fins a un 60%. Les dades les avança aquesta emissora, el Servei Català de Trànsit, que reclama un pla renove urgent dels turismes a Catalunya. El gremi d'automoció apunta a 2 factors com a causa d'aquestes avaries. D'una banda, l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i de l'altra, la falta de manteniment dels vehicles. I el govern tancarà l'accés motoritzat dels parcs naturals dels ports i també de la Serra del Montsant durant l'eclipsi solar per motius de seguretat, han dit, davant la previsió d'una gran afluència de visitants. I paral·lelament, Salut reforçarà els serveis sanitaris del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i també de Ponent.
1: Esports. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions més variables. Tot i així, les negociacions continuen i el Barça és optimista. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades, però el Sabadell ha empatat al temps afegit. I la ciclista polonesa Kasia Nevadioma és la nova líder del Tour de França femení després de guanyar avui la 7ª etapa del Tour en final a Montventoux. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions i ara és 7ª a 4 minuts 32 segons de la nova líder.
0: I ens falta el temps. Els ruixats d'avui tenen les hores comptades. El cap de setmana ens durà sol al matí, però els ruixats tornaran a les tardes. Dissabte seran intensos a l'oest del país, des del Pla de Lleida al Pirineu, i la calor s'accentuarà i les màximes més altes del dia rondaran també els 38 graus.
2: Trescat Info.
0: 9 i pràcticament ara 4 minuts. Molt bona nit, sóc la Txella Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: El govern italià escala el pols. Pedro Sánchez es nega ara a eliminar els controls als ciutadans espanyols després de la crisi migratòria a Ceuta. Mantindrà l'espai Schengen tancat, doncs, fins passat el 15 d'agost, i el govern espanyol respondrà amb controls als italians si Giorgia Meloni no rectifica abans d'aquest dilluns. Madrid, Paula Brujats.
3: Itàlia es planta, rebutja ultimàtums i imposicions del govern espanyol i mantindrà els controls com a mínim una setmana més. El seu ministre de l'Interior ho justifica per motius de seguretat i per les informacions que apunten a una nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
4: En consideració de quello que si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
3: Meloni, que no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i res apunta que rectifiqui abans de diumenge a la mitjanit, és el termini que li ha donat la Moncloa, que ja es prepara per respondre José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
6: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque. por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad, el gobierno italiano tiene que retirar esas medidas.
3: El govern espanyol prepara mesures que, segons fonts d'Interior, passaran per imposar controls als que arriben en avions o creuers des d'Itàlia. La Moncloa acusa Meloni de ser una insolidària i de mantenir una restricció injustificada a la lliure circulació de persones. Li recorden que no és precisament cap exemple de controlar les fronteres, ja que governa el país amb més entrades irregulars d'Europa.
0: Els principals ministres implicats en la gestió d'aquesta crisi de Ceuta en donaran explicacions al Congrés a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia, també el d'Afers Estrangers, hi compareixeran a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que, de fet, estan volcats ara a resoldre aquesta situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i també el ministre Òscar López.
7: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
8: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran. Doncs bé, el govern espanyol espera que els primers trasllats dels menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí a unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.345 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci ara de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu de FET, que s'encarregarà de redistribuir a la península tots els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
9: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
0: La quantitat de menors, però, podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori també ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures i de menys de 13 anys, també més nenes. A les ONGs i a les entitats que atenen els migrants els preocupa sobretot que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
10: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: I d'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir aquests menors. A Catalunya, segons les dades dels drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits. Doncs bé, les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una 50ena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i també subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri d'Interior, des d'inicis d'aquest any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid continua fent-se gran. L'agència pública que gestiona aquest immoble ha fet oficial que l'ha posat a la venda per un preu de gairebé 6,7 milions d'euros. La investigació periodística que va destapar aquest escàndol va concloure que el govern d'Isabel Díaz Ayuso el va adquirir per 6,3 milions i, per tant, si troba comprador, s'endurà 400.000 euros de benefici per aquesta operació. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia la compra del pis d'alta gamma que havia de ser la seu temporal de l'executiu regional, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. El principal partit del govern espanyol hi veu possibles delictes de malversació i també de prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
8: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: I preguntada per aquest afer, avui Ayuso ha esquivat novament d'una explicació i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
11: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat també Més Madrid i un particular. I per cert que demà, 8 d'agost, farà tot just 2 anys que el Parlament va investir Salvador Illa, el president de la Generalitat, encara ara, la segona meitat del seu mandat, amb el baló d'oxigen que va suposar l'aprovació dels pressupostos a principis de l'estiu i sense intenció de sacsejar l'executiu ni el pla de govern. Ara bé, té una llista de deures pendents que li marcaran el rumb. Entre aquestes carpetes hi ha, per exemple, la crisi a educació, amb una vaga de professors convocada pel primer dia de curs i també per la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. I també els grans problemes de mobilitat que afecten el país, encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa va assegurar la setmana passada que podrà solucionar aquestes qüestions i a curt termini.
11: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El president, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns, té, a més, el repte del nou model de finançament autonòmic, pel qual assegura que continuarà apostant-ho tot. Això mentre espera que a la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya. El partit de l'expresident, precisament, ha sortit avui a valorar l'equador del mandat d'Illa. La líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha acusat el cap de l'executiu d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
12: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE. Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
0: Sales també ha afirmat que el país està ara pitjor que fa 2 anys. Doncs bé, el govern de Salvador Illa ha fixat com una de les prioritats l'accés a l'habitatge, que és una de les principals preocupacions dels catalans. Avui ha anunciat que reserva 310 solars més per poder construir els 50.000 pisos de lloguer assequible que havia promès. Són solars de més d'un centenar de municipis, la majoria dels quals a les comarques gironines i també a l'àrea metropolitana de Barcelona, on es calcula que es podrien aixecar més d'11.000 habitatges. La Generalitat haurà de buscar un promotor que hi construeixi en 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. I fins ara el govern tenia reservat 670 terrenys amb potencial per construir més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin les parcel·les que s'han anunciat avui. Mentrestant, les compravendes d'habitatge signen el millor juny des de la bombolla immobiliària després d'uns mesos en què les transaccions s'havien estancat. Durant el mes de juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i també cases a Catalunya, a tocar de les 9.700 operacions que es van fer el 2007, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. En la primera meitat d'aquest 2026 s'han fet gairebé un 1% més de compravendes que en el mateix període de l'any passat, amb més de 57.000 operacions.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: És la firma d'un important acord entre 3 potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, que es comprometen a defensar-se si un d'aquests països és atacat. Els líders dels 3 estats han assegurat que l'objectiu és la seguretat col·lectiva i també la promoció de la pau sense anar contra ningú, però l'Iran i també els seus aliats ja s'han sentit al·ludits. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès, Shehbaz Sharif, i el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, han rubricat aquesta aliança a la Meca en ple conflicte amb els Estats Units i també amb l'Iran, que es tradueix en atacs iranians contra les monarquies del Golf, entre les quals l'Aràbia Saudita o, per exemple, agressions als rebels hutis del Iemen alienats de Teheran i també contra aquest país. De fet, un alt funcionari de Teheran ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni tan sols amb aquest acord ni amb l'aliança dels Estats Units. Que, precisament, poc després, els rebels iemenites han anunciat que han atacat unes instal·lacions militars del govern reconegudament internacional i que reben també el suport de l'Aràbia Saudita. I abans de l'àrea de serveis, una darrera qüestió. Hi ha hagut 2 morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada, recordem, per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per tal de danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat també una reducció significativa de la producció després d'uns atacs russos aquesta matinada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. És un quart de deu, actualitzem l'estat del trànsit a les carreteres, tots els detalls els té la nostra companya Carmina Malagarriga. Bona nit.
13: Bona nit, Txell. Començarem dient que les incidències a aquesta hora es concentren a les rondes barcelonines. A la ronda de dalt hi ha un carril tallat en cada sentit per les obres que s'hi fan. Entre les sortides 6 i 5, aproximadament, en tots els sentits, és on es concentra les retencions. També a la Ronda Litoral hi ha retencions a l'altura del Poble Nou en sentit Llobregat. A la C32 hi ha retencions a l'altura de Santa Susanna en sentit nord per un accident. Hi ha un carril obert. I, finalment, també hi ha un carril tallat a la P7 a l'altura de Subirats en sentit sud per l'avaria, com dèiem, d'un vehicle. Finalment, hem de dir que la circulació de trens de la línia R3 està interrompuda entre Ribes de Freser i Puigcerdà per la caiguda d'un arbre a les vies. S'està gestionant servei per carretera. Fins aquí la informació viària.
0: Gràcies, Carmina. Bona nit.
13: Bona nit.
0: I abans de la previsió meteorològica, també us expliquem que la línia de xàfecs que ha afectat aquesta tarda diverses zones i que s'ha desplaçat cap a l'est. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hi pot haver tempestes intenses amb pedra, també amb ratxes de vent fortes i esclafits cap al Bages, al Berguedà, al Moianès, Osona i al Vallès Oriental i al Maresme. Durant la tarda ha plogut amb intensitat en punts del nord i també de la Catalunya central, però sense incidències destacables. Durant una estona, això sí, a causa d'una calamarsada, s'ha tallat el trànsit a la C37, al túnel de Bracons, que comunica la Garrotxa i Osona.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Avui les tempestes han tornat a reaparèixer arribada a la tarda. Han nascut a l'àrea del Pirineu, s'han desplaçat cap a la Catalunya central i finalment també han arribat a la façana costanera per l'àrea del Maresme. Unes precipitacions que pràcticament al llarg del recorregut han anat deixant entre calamars i pedra des de l'altre, des del sector de la Cerdanya, sectors també de l'Albergadà, àrees del Ripollès, Osona i han arribat fins i tot al Maresme a Sant Iscle de Vallalta. Tot això amb una situació meteorològica que a la resta del país encara ha predominat el sol, amb unes temperatures que en el cas de Vinebre avui ha arribat als 39 graus. I tot això a les portes d'un cap de setmana que es presenta amb matí assolellat, tant el de dissabte com el de diumenge, i tardes amb més enrenou. Dissabte a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu Occidental, des de l'àrea de la Vall d'Aran i Alta Ribagorça fins a la Cerdanya, però també n'arribaran per la franja i afectaran àrees del Segrià, la Noguera i també el sector del Pla de l'Urgell. Val a dir que aquestes precipitacions viatjarien també cap a l'àrea del Pirineu. Això dissabte, les de diumenge, les tempestes de diumenge quedaran més tancades a l'àrea del Pirineu entre la Vall d'Aran i la Cerdanya. I tot això acompanyat d'unes temperatures que tant dissabte com diumenge tendiran clarament a remuntar. Dissabte les més altes al voltant dels 38 graus i diumenge ens acostarem i molt a la xifra dels 40, especialment a les comarques de Girona.
0: Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat fins a un 60% només l'últim any, segons dades que ha avançat a 3Cat Info, el Servei Català de Trànsit. Des del mes de gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han avariat i han tingut avaries a les carreteres, principalment a la P7, la més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 o la C58, on també s'han doblat els conductors que s'han hagut d'aturar al voral. El Gremi d'Automoció apunta que la causa principal és l'envelliment del parc mòbil de Catalunya i també la falta de manteniment dels vehicles. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. N'ha parlat a aquesta emissora.
15: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució, per exemple, els aïllants dels tubs de refrigeració, són els dos punts més febles del vehicle amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco, i també les Zero, només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només l'1% del total. I més qüestions. Adif ha fet les primeres proves amb trens al nou accés ferroviari de l'aeroport del Prat, que permetrà connectar directament les terminals T1 i T2 amb la resta de xarxa de rodalies. El nou accés s'obrirà, però, a principis del 2027 i s'ha dut a terme amb una inversió d'uns 400 milions d'euros. Amb el traçat de 5,2 quilòmetres de doble via, permetrà connectar l'estació de Sants, doncs, amb la T1 en només 20 minuts. Els recorreguts de fiabilitat d'aquesta setmana han servit per verificar l'estat del funcionament també de tots els sistemes.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: I ha quedat en llibertat amb càrrecs del conductor del vaixell que dimecres passat va passar per sobre una moto d'aigua a Empúria Brava. L'Alt Empordà va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici, acusat d'homicidi imprudent, i el jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
16: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: I els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era el lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
17: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: El cas està ara sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. I més qüestions. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i el de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir també la seguretat de la ciutadania. I en aquesta mateixa línia, Salut també ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i de Ponent. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
18: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
19: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
18: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campon, ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
20: El fet de que vingui més gent, les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
18: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
0: El Parc del Fòrum de Barcelona es torna a omplir de música electrònica des d'avui i fins diumenge. És la quarta edició del Branch Electronic Festival, que aquest any compta amb 100 actuacions d'artistes consagrats i també talent emergent. Valèria Obereda.
1: El productor canadenc Kai Tranada, el referent del Progressive House Eric Prydz i el mestre del Tecno Luciano són algunes de les estrelles que passaran aquests tres dies pel festival. François Jusic n'és el director.
21: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del brunch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: El cartell també reserva un espai per al talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briella.
2: Esports.
0: Oriol Corral, bona nit.
22: Bona nit. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que el Barça continua negociant amb l'equip anglès. Des del conjunt blaugrana són molt optimistes de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. L'equip s'ha entrenat aquest matí a la ciutat esportiva Joan Gamper, ja sense els joves Òscar Gistau, Ibrahim Diarra i Àlex González, que tornen a la dinàmica del filial després d'haver format part fins ara de la pretemporada del primer equip. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest vespre a Vilablareix. El conjunt local s'ha avançat al minut 17 amb un gol de Justin. A la segona part, Gerard Fornés ha empatat a la sortida d'un córner, Benat ha tornat a avançar el Girona de penal i Rodrigo Escudero ha fet l'empat definitiu al temps afegit. El Girona ha jugat amb un jugador menys des del minut 80 quan David López ha estat expulsat per doble groga. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que el seu equip està millorant.
23: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
22: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting, a Gijón, el 17 d'agost, i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
2: 3CAT Info.
22: L'Espanyol ja és a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry City de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau al central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com a cedit fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa d'avui en 5a posició, a menys de 2 minuts de Nevyadoma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 30 segons de la polonesa.
24: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
22: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jugada del Tour. Ara és segona, darrere de l'alemanya Neidermayer. En MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió ha estat 6è i Àlex Márquez ha acabat 7è. El Marc creu que serà complicat competir aquest cap de setmana amb les Aprilia.
25: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
22: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi, que fa 3 setmanes va ser intervingut per una fractura de clavícula. Avui, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda, la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Diumenge, la cursa, horari com sempre, a les 2 del migdia.

0: Són 9:15. Principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol acaba d'anunciar que farà controls fronterers als viatgers procedents d'Itàlia a partir d'aquesta mateixa mitjanit. Ho fa en resposta al govern de Giorgia Meloni, que té intenció de mantenir els controls fronterers de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. I més de 1.300 infants ja han estat registrats pel sistema de protecció de Ceuta després de l'entrada massiva de la setmana passada. Hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys que en arribades anteriors. Els governs espanyol calcula que d'aquí poques setmanes es començaran els trasllats cap a la península. I fins les 9:00, també us explicarem més notícies. Per exemple, que Abelardo de Lasprilla pren possessió aquest vespre com a nou president de Colòmbia. El polític d'extrema dreta substitueix Gustavo Petro, que ha abandonat aquesta tarda el Palau Presidencial a Bogotà. O que un jutjat nord-americà ha posat una multa de 500 milions d'euros a la companyia Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, per causar danys psicològics als menors. Un jutge l'ha condemnat a destinar aquests diners a un fons de salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i també la seguretat dels més vulnerables. I en esports, Oriol Corral, què podem destacar?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables. Tot i així, al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: I cop d'ull també al temps, els ruixats d'avui tenen les hores comptades. El cap de setmana ens durà sol al matí, però els ruixats tornaran a la tarda. Dissabte seran intensos a l'oest del país, des del Pla de Lleida fins al Pirineu, i la calor s'accentuarà i les màximes més altes del dia rondaran els 38 graus. Dos quarts i 2 minuts de 10. El pols entre Espanya i Itàlia pels controls fronterers als viatgers puja un graó més. El govern espanyol acaba d'anunciar que farà controls als viatgers procedents d'Itàlia a partir d'aquesta mateixa mitjanit. I ho fa en resposta al govern de Giorgia Meloni, que avui ha fet saber que mantindrà els controls a les fronteres de viatgers procedents d'Espanya com a mínim fins al 15 d'agost. Tot arran de la crisi migratòria a Ceuta. Madrid, Paula Brujats.
2: Itàlia es planta, rebutja ultimàtums i imposicions del govern espanyol i mantindrà els controls com a mínim una setmana més. El seu ministre de l'Interior ho justifica per motius de seguretat i per les informacions que apunten a una nova entrada de migrants a Ceuta la setmana que ve.
3: En consideració de quello que s'ha vist...
4: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
3: A repetere questo tentativo d'invasió...
4: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
3: Agosto.
2: Meloni, que no cedeix a la pressió de Pedro Sánchez i res apunta que rectifiqui abans de diumenge a la mitjanit, és el termini que li ha donat la Moncloa, que ja es prepara per respondre José Manuel Álvarez, ministre d'Exteriors.
5: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque por la dignidad de los españoles y las españolas, por la unidad de Europa y por la verdad. El gobierno italiano tiene que retirar esas medidas.
2: El govern espanyol prepara mesures que, segons fonts d'Interior, passaran per imposar controls als que arriben en avions o creuers des d'Itàlia. La Moncloa acusa Meloni de ser una insolidària i de mantenir una restricció injustificada a la lliure circulació de persones. Li recorden que no és precisament cap exemple de controlar les fronteres, ja que governa el país amb més entrades irregulars d'Europa.
0: Doncs bé, el govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es faci d'aquí unes setmanes. De moment, s'han enregistrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. La ministra de Joventut i Infància, Cira Regó, ha reconegut que la situació continua però sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà precisament de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
6: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
0: La quantitat de menors, però, podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures i també menys de 13 anys i nenes. A les ONGs i entitats que atenen els migrants els preocupa que elles, precisament, puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
7: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
0: I d'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir els menors. A Catalunya, segons les dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits. I d'altra banda, desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades amb més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic d'aquestes persones. En alguns casos cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i també d'Eivissa. Lídia Abajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal que transportava droga d'Espanya a Algèria.
8: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb aquesta organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables d'aquesta xarxa.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona ara el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa doncs la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, on va ser alcalde durant una dècada. El fins ahir alcaldable dels republicans de la capital gironina diu ara que se centrarà en la seva activitat privada com a arquitecte. I en plana internacional, l'Abelardo de la Espriella pren possessió aquest vespre com a nou president de Colòmbia. El polític d'extrema dreta substitueix Gustavo Petro, que ha abandonat aquesta tarda el Palau Presidencial a Bogotà. I d'aquesta manera, doncs, es posa a fi al primer govern d'esquerres de la història del país sud-americà. Buenos Aires, Joan Biosco.
10: Amb l'arribada d'Abelardo de la Espriella a la presidència de Colòmbia, el país sud-americà es prepara per a un brusc cop de timó de 180 graus després de 4 anys de l'esquerra al poder. El primer canvi ha estat portar el relleu presidencial a la ciutat de Cali, lluny de Bogotà, per trencar amb el centralisme tradicional amb eix a la capital colombiana. Fins a Cali han volat presidents sud-americans i delegacions de països de l'esfera de la dreta i l'extrema dreta, com és el cas de Xile, el Paraguai, l'Equador, l'Argentina i també als Estats Units, entre d'altres, així com també el rei Felip VI. Una ciutat Cali que ha quedat blindada amb milers de policies i militars. Pedro Sánchez és el ministre de Defensa de Colòmbia.
11: Aquí se han dispuesto más de 11.000 hombres y mujeres con drones, antidrones, blindados y con todas las capacidades necesarias para que este evento propio de la democracia ocurra con total tranquilidad.
10: De la Espriella rebrà la banda presidencial a la Universitat de Cali per ja, com a cap d'estat de Colòmbia, pronunciar el seu primer discurs oficial en una caserna davant de militars i policies. Aquí vol situar primera línia contra el narcotràfic i les guerrilles armades. L'objectiu és acabar amb els processos de pau amb les ex-FARC i l'ELN de manera immediata.
0: I a Tailàndia, un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs també l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, després 5 professors al seu institut I finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac premeditat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant. Aquest és el segon tiroteig en un institut d'aquest any del país i el primer ministre ja s'ha compromès a impulsar una llei perquè només puguin portar armes al carrer els funcionaris en servei. I una informació que us destacàvem al sumari: multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i també Facebook, perquè un jutjat nord-americà ha sancionat la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge va condemnar ahir el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons de salut mental per joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i també la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució ha tancat la segona fase d'un procés civil, que s'ha convertit ara en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els més joves i també d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat aquesta decisió judicial d'avui de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat també que recorrerà aquesta sentència.
9: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones. És una xifra rècord, però que podria anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen també una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any, pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
12: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
13: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
12: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya "Tot l'any, pomes d'aquí", per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
0: I l'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador de la confraria de pescadors. El projecte, finançat pel port, és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i també per la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Buigas.
14: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'un milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
15: La voluntat és que amb confraria s'afagi i aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. És un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
14: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya "Tu compres, nosaltres cuinem", que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Josep Maria Vilà, de la peixateria Herminio, diu que és un èxit.
16: Realment té una repercussió molt gran. Hi ha moments que s'exhaureix realment el producte que nosaltres estem promocionant. Avui mateix ja se sent una oloreta que ja està dient, tinc gana, no? És l'hora del vermut, l'hora del dinar.
14: Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
0: I de seguida la previsió meteorològica amb en Néstor Gómez, però abans fem un apunt de mobilitat perquè les tempestes tornen a portar problemes de mobilitat a la xarxa ferroviària. Com ahir, l'R3 de Rodalies està tallada aquest cop en el tram entre Ribes de Freser i Planoles, on no circulen trens per la caiguda d'un arbre a la via. S'ha activat el Pla Especial d'Emergències Ferrocat de Protecció Civil per aquesta incidència greu a la xarxa. I també continua tallada l'RL4 entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir. Aquests moments s'està oferint, en aquest cas, un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions. I és que la línia de xàfecs que ha afectat aquesta tarda diverses zones es desplaça cap a l'est i el Servei Meteorològic de Catalunya avisa ja que hi poden haver tempestes intenses amb pedra, ratxes de vent, també esclafits cap al Bages, al Berguedà, al Moianès, Osona i al Vallès Oriental i al Maresme. Durant la tarda ha plogut amb intensitat en punts del nord i també de la Catalunya central, però sense incidències destacables, i durant una estona, això sí, a causa d'una calamarsada, s'ha tallat el trànsit a la C-37, al túnel de Bracons, que comunica la Garrotxa i Osona.
9: El temps.
0: Tots els detalls amb en Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la lenta retirada d'aquesta inestabilitat, aquests ruixats que encara continuen actius, però que cap als vols de mitjanit tendiran del tot a desaparèixer. Unes precipitacions que arrencaven a primera hora de la tarda al Pirineu han escombrat la Catalunya central i de cara a tarda vespre han arribat a la façana costanera. Les precipitacions més importants a l'entorn dels 38 litres a Sant Pau de Segúries o a Civet, a prop de Vidre, 33 litres per metre quadrat. Però a banda de la precipitació, destaquem la pedra i la calamarsa que ha caigut des de la Cerdanya fins pràcticament també al Maresme a mesura que anaven avançant cap a la façana costanera. Destaquem també la temperatura màxima. Avui les temperatures s'han acostat i molt als 39 graus a Vinebre. I aquesta serà la tònica que tindrem aquest cap de setmana. Matins de sol, tardes de ruixats i calor intensa. Pel que fa als ruixats de demà, esperem que apareguin cap al sector del Pirineu més occidental, però atenció, perquè fins i tot al Pla de Lleida s'espera que durant la tarda vespre arribi una línia de pluges des de la franja i pugi cap al Pirineu. I atenció, perquè localment poden ser intenses. Els ruixats de diumenge serien més tancats a la zona pirinenca. I tot això amb unes temperatures que es mantindran ben altes, sobretot de cara a diumenge, quan les màximes s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.
9: Tresca Info.
0: 3:15 de 10. La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passa, doncs, amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat, això sí, a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
18: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
19: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és per combatre i res, no per a calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o per pal·liar això.
18: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
20: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
18: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: I 30 anys després de la tragèdia del càmping Virgen de les Nieves de Viesques, on, recordem, van morir 87 persones per una riuada, Catalunya inicia ara el diagnòstic de les mesures per aplicar a cadascun dels càmpings per gestionar aquest perill. En tenim 179 travessats per rius o que en tenen un a menys de 100 metres i només 42 tenen els plans d'autoprotecció homologats. Montse Poblet.
21: Després de Viesques es va prendre consciència de la fragilitat dels càmpings davant d'una inundació i es va prohibir construir-ne de nous en zones de risc, però faltava endreçar els que ja hi havia. A Catalunya el punt d'inflexió es va donar l'any passat amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients. Quan això no sigui possible, es preveu ordenar-ne el tancament. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, posa exemples de les mesures que els poden exigir per continuar funcionant.
22: De vegades les mesures són simplement dotar-se d'un sistema d'alerta propi de l'activitat, una sensorització d'un riu, una vigilància amb una càmera en un punt, o de vegades pot ser necessari reordenar algun espai intern.
21: Des del sector, Miquel Gotanegre, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament el procés que s'ha iniciat amb el nou decret, però reclama a l'administració més agilitat, per exemple, per homologar-los als plans d'autoprotecció.
1: Hem d'exigir que també compleixin amb els plaços, no? Quan entra un pla d'autoprotecció en un càmping i no s'ha de fer 50 voltes, perquè, clar, n'hi ha moltíssims que estan encallats a les administracions.
21: La responsabilitat de fer aquests plans correspon als càmpings. Dels 42 que hi ha en vigor, 26 s'han homologat en l'últim any i mig, tot i que fa més de 10 anys que són obligatoris.
0: Fem una mica de memòria. La tarda del 7 d'agost de 1996, a Biesques, hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar doncs, una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i també els dos ponts del barranc on hi havia el càmping. La riuada va abocar tones i tones de fang, també pedres i arbres a la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i també ferides a 200 més. Montse Poblet.
3: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros als familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biesques. La sentència considerava provat que tant el Govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, s'havien

0: la mirada i reivindica també el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
1: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
2: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
1: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: I aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem. És el Festival de Cinema Rural del Pallars. I també fins diumenge el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
3: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
4: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
3: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: I aquest cap de setmana arriba carregat de música en directe. Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, de Cors o Fangoria són alguns dels artistes que podrem sentir. Valèria Aubareda.
5: Dissabte podrem escoltar Mica, un dels artistes més personals del pop internacional al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla d'amor, memòria i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat. Queda't aquí. Al Festival Sons del Món, de Roses, hi veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils, al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
6: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
5: I els Amics de les Arts i Ginestà passaran pel Festival Terra Mar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol. Arriba tu. I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Oriol Corral, bona nit.
1: Bona nit. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, Rodri, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre, un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest vespre a Vilablareix. El conjunt local s'ha avançat amb un gol de Justin. A la segona meitat ha empatat el Sabadell. S'ha tornat a avançar el Girona amb un gol de Benat i Rodrigo Escudero ha fet l'empat definitiu al temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
2: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
1: L'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. I el Badalona Women ha guanyat per 4-2 al Villarreal en el segon amistós consecutiu disputat a Salou. Ahir van guanyar amb el mateix resultat el Bristol City anglès. L'entrenador del Badalona Women, Marc Ballester, creu que van pel bon camí.
3: Sí, la veritat que nosaltres seguim amb la mateixa intenció, amb pilota, trobar-nos. Sí que és cert que encara ens falta doncs, treballar moltes coses, ens falta doncs, acabar de polir certs detalls, també jugadores doncs, noves que s'estan cada cop doncs, més fent amb tota la idea, però tot i així necessitem més partits, necessitem més rodatge, més sessions d'entrenament i hem d'arribar el millor possible el dia 30.
1: El Badalona iniciarà la Lliga el dia 30 a Bilbao contra l'Atlètic Club. En MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 del Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc Márquez ha estat 6è i Àlex Márquez ha acabat 7è. Marc, el vigent campió del món, creu que serà complicat competir amb les Aprilia.
4: Se podía intuir que sería un fin de semana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
1: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Avui, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda es correrà la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia. I el Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada, fins al 30 de juny del 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys i que ha jugat una temporada amb el conjunt blanc, avui ja ha passat la revisió mèdica a Florència i s'ha incorporat a l'equip italià.
5: Trescat Info.

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles, en marxa des de la mitjanit, s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nens i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la banda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el va adquirir per 6,3. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra de Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. Aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Dansau Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostremp, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran diumenge. Als esports, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions més variables. Tot i així, les negociacions continuen i al Barça hi ha optimisme en l'arribada del migcampista madrilany. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 en l'amistós que han jugat. Cap dels dos equips catalans de segona divisió s'ha pogut imposar. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. La ciclista polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení després d'exhibir-se i guanyar la setena etapa del Tour en final a Mont Ventoux. La catalana Paula Blasi avui puja 3 posicions a la general. Ara és setena a 4 minuts 32 segons de la nova líder. I la previsió del temps. Els ruixats d'avui tenen les hores comptades. El cap de setmana ens durà sol al matí, però els ruixats tornaran a la tarda. Dissabte seran intensos a l'oest del país, des del Pla de Lleida al Pirineu. La calor s'accentuarà i les màximes més altes del dia rondaran els 38 graus.
1: 3CAT Info.
0: Molt bona nit a tothom. Vos informa i vos acompanya Nando Sanoguera.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Són les 10 i 4 minuts. Començam. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que venen d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat en retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exterior assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Ens ho explica des de Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignitat de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En considerazione di quello che si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls d'Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: Els principals ministres implicats en la gestió de la crisi a Ceuta en donaran explicacions al Congrés a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers hi compareixeran a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El Partit Popular es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la Popular, Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
6: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataca nuestra integridad territorial. No tiene sentido esperar tanto.
7: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados para volcarse, como no puede ser de otra forma, en la solución del problema de Ceuta. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran. Mentrestant, el govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Ens n'informa Montse Mir.
8: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
9: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a ver derivaciones y acogida en península.
8: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
10: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
8: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Això a Ceuta. Mentrestant, a les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem la setmana, almenys de 9 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han enregistrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les illes hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 9 minuts de les 10 de la nit. Això que sentim és la firma d'un important acord entre tres potències del món musulmà. Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan es comprometen a defensar-se si un d'aquests països és atacat. Els líders dels tres estats han assegurat que l'objectiu és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau sense anar contra ningú. Però l'Iran i els seus aliats ja s'han sentit al·ludits. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita han rubricat aquesta aliança a la Meca en ple conflicte entre els Estats Units i l'Iran i també el conflicte a Israel, que es tradueix en el cas de l'Iran en atacs cap a les monarquies del Golf, entre les quals l'Aràbia Saudita precisament, o agressions dels rebels hutis del Iemen, aliats de Teheran, també contra aquest país. De fet, un alt funcionari de Teheran ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units, i els hutis han titllat aquest pacte de cessió de fotos commemorativa. Precisament poc després, els rebels iemenites han anunciat que han atacat unes instal·lacions militars del govern reconegut internacionalment i que reben el suport de l'Aràbia Saudita. Els tres països també estan preocupats per la postura militar d'Israel, tot i que des del govern de Netanyahu no hi ha hagut encara cap reacció. Però al marge del conflicte regional, el president turc, Recep Tayyip Erdogan, ha reconegut que un dels objectius del pacte és la producció d'armament, i és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. 10 i 11 minuts. L'embolic per la compra d'un àtic de luxe per part de la Comunitat de Madrid continua fent-se gran. L'agència pública que gestiona l'immoble ha fet oficial que l'ha posat a la venda per un preu de gairebé 6,7 milions d'euros. L'investigació periodística que va destapar l'escàndol va concloure que el govern d'Isabel Díaz Ayuso el va adquirir per 6,3 milions. Per tant, si troba comprador, s'endurà 400.000 euros de benefici per aquesta operació. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia la compra del pis d'alta gamma que havia de ser la seu temporal de l'executiu regional, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. El principal partit del govern espanyol hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
11: És absolutament impossible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Preguntada per l'afer aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
12: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. I aquí a Catalunya, demà 8 d'agost, farà 2 anys que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat, encara a la segona meitat del mandat, amb el valor d'oxigen que va suposar l'aprovació dels pressupostos a principis d'estiu i sense intenció de sacsejar l'executiu ni el pla de govern. Ara bé, té una llista de deures pendents que li marcaran el rumb. Entre aquestes carpetes hi ha la de la crisi d'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per la raó que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els grans problemes de mobilitat, encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa va assegurar la setmana passada que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El president, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns, té, a més, el repte del nou model de finançament autonòmic, pel qual assegura que continuarà apostant-ho tot. Això mentre espera que la tardor arribi l'amnistia a Carles Puigdemont, ara que també fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya. El partit de l'expresident, precisament, ha sortit avui a valorar l'equador del mandat d'Illa. La líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, ha acusat el cap de l'executiu d'estar son mas a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE. Catalunya no està condemnada a l'ensorrament que està provocant el president Illa. Per això nosaltres avui reivindiquem que som l'alternativa.
0: I ha afirmat que el país està pitjor que ara fa 2 anys. Precisament, el govern de Salvador Illa ha fixat com una de les prioritats l'accés a l'habitatge, que és una de les principals preocupacions dels catalans. Avui ha anunciat que reserva 310 solars més per poder construir els 50.000 pisos de lloguer assequible que havia promès. Són solars de més d'un centenar de municipis, la majoria dels quals de les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona, on es calcula que es podrien aixecar més d'11.000 habitatges. La Generalitat haurà de buscar un promotor que hi construeixi en 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporassin les parcel·les que s'han anunciat avui. Mentrestant, les compravendes d'habitatges signen el millor juny des de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les 9.700 operacions que es van fer el 2007, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. A la primera meitat d'aquest 2026 s'ha fet gairebé un 1% més de compravendes que en el mateix període de l'any passat, amb més de 57.000 operacions. I abans de l'àrea de servei, vos explicarem que el Servei Meteorològic de Catalunya avisa que hi pot haver tempestes intenses amb pedra, ratxes de vent fortes i esclafits al Bages, al Berguedà, al Solsonàs, l'Alt Urgell i la Cerdanya. A la tarda ha plogut amb intensitat en punts del nord i també de la Catalunya central, però sense incidències destacables. Durant una estona, a causa d'una calamarsada, s'ha tallat el trànsit a la C-37 al túnel de Bracons, que comunica la Garrotxa i Osona. Mentrestant, les tempestes tornen a portar problemes de mobilitat a la xarxa ferroviària. Com ahir, l'R3 de Rodalies està tallada, aquest cop en el tram entre Ribes de Freser i Planoles, on no circulen trens per la caiguda d'un arbre a la via. S'ha establert un servei alternatiu per carretera per connectar les parades afectades. També continua tallada la RL4 entre Calaf i Manresa per la tempesta d'ahir. En aquests moments s'està oferint un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies entre ambdues estacions.
1: El temps.
0: És un quart d'11, sentim la previsió del temps amb Néstor Gómez.

0: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la lenta retirada d'aquesta inestabilitat, aquests ruixats que encara continuen actius, però que cap als vols de mitjanit tendiran del tot a desaparèixer. Unes precipitacions que arrencaven a primera hora de la tarda al Pirineu han escombrat la Catalunya central i de cara a tarda vespre han arribat a la façana costanera. Les precipitacions més importants a l'entorn dels 38 litres a Sant Pau de Segúries o a Civet, a prop de Vidre, 33 litres per metre quadrat. Però a banda de la precipitació, destaquem la Pedra i la Calamarsa, que ha caigut des de la Cerdanya fins pràcticament també al Maresme, a mesura que anaven avançant cap a la façana costanera. Destaquem també la temperatura màxima. Avui les temperatures s'han acostat i molt als 39 graus a Vinebre. I aquesta serà la tònica que tindrem aquest cap de setmana. Matins de sol, tardes de ruixats i calor intensa. Pel que fa als ruixats de demà, esperem que apareguin cap al sector del Pirineu més occidental, però atenció, perquè fins i tot al Pla de Lleida s'espera que durant la tarda vespre arribi una línia de pluges des de la franja i pugi cap al Pirineu. I atenció, perquè localment poden ser intenses. Els ruixats de diumenge serien més tancats a la zona pirinenca. I tot això amb unes temperatures que es mantindran ben altes, sobretot de cara a diumenge, quan les màximes s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.
1: Són les 10 i 18 minuts. Les averies dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a Trescat Info. Les averies es produeixen principalment a l'AP7, la via més transitada, però també a l'A2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut averies. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
2: Hi ha molts vehicles, s'estan envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
1: La corretja de distribució, els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 anys i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només un 1,3% del total. Canviant de qüestió, a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, s'ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis, que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
3: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
1: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. I al Paraguai, la policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del país, dos homes de Granollers, acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill, que ahir havien d'entregar les víctimes o a canvi d'uns 370 milions de guaranís, que són gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts, volen dir, van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però una vegada allà els van lligar i els hi van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien or per fer la banda, sinó que eren minerals daurats que volien fer passar pel metall preciós. El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014, tot plegat per idear, des de la presó de València, el segrest del fill d'un narcotraficant en qui va compartir cel·la i demanar un rescat de 5 milions d'euros. El fill tenia llavors 11 anys. A Ucraïna hi ha hagut dos morts per l'impacte d'un dron d'aquest país contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, que està ocupada per Rússia, recordant, des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. D'avui gairebé 22 minuts per la mare de l'eclipsi solar de dimecres que ve. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i de la Serra de Montsant aquell dia per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i de Ponent. Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
4: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
5: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
4: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, n'ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
6: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
4: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
1: 10 i 23 minuts. Fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Dansau Festival. A la seva 14a edició, el festival reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
7: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
8: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrán unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
7: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
1: I aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars. Ens en parla Pau Rovira.
9: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
10: Entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
9: El programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
1: Esports. 10 i 25 minuts, saludem Oriol Corral, bona nit.
11: Bona nit. El Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, Rodri, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. Un Barça que viatjarà demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest vespre a Vilablareix. El conjunt local s'ha avançat al minut 17 amb un gol de Justin. A la segona part, Gerard Fornés ha empatat a la sortida d'un córner, Bennett ha tornat a avançar el Girona de penal i Rodrigo Escudero ha fet l'empat definitiu al temps afegit. El Girona ha jugat amb un jugador menys des del minut 80, quan David López ha estat expulsat per doble groga. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que el seu equip està millorant.
12: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
11: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost. El Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
13: 3CAT Info.
11: D'altra banda, l'Espanyol ha viatjat aquesta tarda a Anglaterra per disputar també demà un partit amistós contra el Coventry, de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau. El central basc Unai Núñez arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. El Badalona Women ha guanyat per 4-2 al Villarreal en el segon amistós consecutiu que disputa l'equip a Salou. Ahir van guanyar amb el mateix resultat 4-2 al Bristol City anglès. Berta Pujadas, jugadora del Badalona Women, ha tornat de la lesió amb gol.
14: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar pues, tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final bueno, crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
11: El Badalona iniciarà la Lliga el dia 30 a Bilbao contra l'Athletic Club. En MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2, el Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, per això, competir amb les Aprilia.
15: Se podía intuir que sería un fin de semana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues, están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante. Pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
11: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Avui, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Nevyadoma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa d'avui en cinquena posició a menys de 2 minuts de Nevyadoma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és setena, 4 minuts i 32 segons de la polonesa i líder del Tour.
16: He fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
11: La ciclista catalana Paula Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer.

0: 2:15. Aquí a Trescat Info us estem explicant que el govern espanyol respon Itàlia amb la mateixa moneda i imposarà contra els fronterers els viatgers procedents d'aquest país a partir d'aquesta mateixa nit. Tot després que l'executiu de Giorgia Meloni s'hagi negat a acceptar les demandes de Pedro Sánchez de retirar abans de dilluns les inspeccions de passaports als viatgers que es desplacen d'Espanya a Itàlia. Mentrestant, l'executiu socialista prepara el repartiment de menors que van arribar la setmana passada a Ceuta cap a la resta de l'Estat. Fins ara s'han comptabilitat més de 1.300 menors, una xifra que encara podria augmentar. I del món estan destacant que l'Orient Mitjà podria estar vivint un gir geopolític amb la firma de tres potències musulmanes, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, per garantir-se la defensa mútua en cas d'atac, com si fos l'OTAN. L'Iran i Israel es troben en el rerefons d'aquesta firma. Durant la pròxima mitja hora també passaran per Colòmbia per saber com s'està preparant per la investidura del president ultradretà Abelardo de l'Espriella, que de manera excepcional aquest acte no es fa a Bogotà, la capital, sinó a Cali, un dels centres de la violència del país que aquest aliat de Trump s'ha compromès a erradicar. I també recordaran la tragèdia del càmping de Biescas, ara que se'n compleixen 30 anys. I de la informació esportiva, Oriol Corral, quina és la notícia a aquesta hora? Bona nit.
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. De moment, el club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables. Tot i així, les negociacions continuen i al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: I pel que fa a la previsió del temps, el cap de setmana ens durarà sol al matí, però els ruixats tornaran a la tarda. Dissabte seran intensos a l'oest del país, des del Pla de Lleida al Pirineu. La calor s'accentuarà i les màximes més altes del dia rondaran els 38 graus. De 8:32 minuts, el govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar, a partir d'aquesta mateixa mitjanit, controls fronterers a viatgers que venguin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat en retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia pensat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que se ha visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls d'Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: Mentrestant, el govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El día 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que atenen els migrants, Els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle, con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Això que sentim és la firma d'un important acord entre tres potències del món musulmà: Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan. Els fotògrafs immortalitzaven aquell moment que aquestes tres potències han qualificat d'històric, i és que es comprometen a defensar-se si un d'aquests països és atacat. Els líders dels tres estats han assegurat que l'objectiu és la seguretat col·lectiva i la promoció de la pau, sense anar contra ningú, però l'Iran i els seus aliats ja s'han sentit al·ludits. El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre del Pakistan i el príncep hereu saudita Mohammed bin Salman han rubricat aquesta aliança a la Meca en ple conflicte entre els Estats Units i l'Iran, que es tradueix en atacs iranians cap a les monarquies del Golf, entre les quals l'Aràbia Saudita, o també agressions dels rebels hutis del Iemen, aliats de Teheran, també contra aquest país. De fet, un alt funcionari de l'Iran ja ha respost dient que l'Aràbia Saudita no té la seguretat garantida ni amb aquest acord ni amb la seva aliança amb els Estats Units, i els hutis han titllat aquest pacte de sessió de fotos commemorativa. Precisament poc després, els rebels iemenites han anunciat que han atacat unes instal·lacions militars del govern reconegut internacionalment i que reben el suport de l'Aràbia Saudita. Aquests països també estan preocupats per la postura militar d'Israel, tot i que des del govern de Netanyahu no hi ha hagut encara cap reacció. Però al marge del conflicte regional, el president turc Erdogan ha reconegut que un dels objectius del pacte és la producció d'armament, i és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. A Colòmbia, Abelardo de la Espriella pren possessió aquesta nit com a nou president del país. El polític d'extrema dreta substitueix Gustavo Petro, que ha abandonat aquesta tarda el Palau Presidencial a Bogotà. D'aquesta manera es posa fi al primer govern d'esquerres en la història del país sud-americà. Anem fins a Buenos Aires, Joan Biosca.
9: Amb l'arribada d'Abelardo de la Espriella a la presidència de Colòmbia, el país sud-americà es prepara per a un brusc cop de timó de 180 graus després de 4 anys de l'esquerra al poder. El primer canvi ha estat portar el relleu presidencial a la ciutat de Cali, lluny de Bogotà, per trencar amb el centralisme tradicional amb eix a la capital colombiana. Fins a Cali han volat presidents sud-americans i delegacions de països de l'esfera de la dreta i l'extrema dreta, com és el cas de Xile, el Paraguai, l'Equador, l'Argentina i també els Estats Units, entre d'altres, així com també el rei Felip VI. Una ciutat, Cali, que ha quedat blindada amb milers de policies i militars. Pedro Sánchez es el ministro de Defensa de Colombia.
10: Aquí se han dispuesto más de 11.000 hombres y mujeres, con drones, antidrones, blindados y con todas las capacidades necesarias para que este evento propio de la democracia ocurra con total tranquilidad.
9: De la Espriella rebrà la banda presidencial a la Universitat de Cali per ja, com a cap d'estat de Colòmbia, pronunciar el seu primer discurs oficial en una caserna davant de militars i policies. Aquí vol situar primera línia contra el narcotràfic i les guerrilles armades. L'objectiu és acabar amb els processos de pau amb les ex-FARC i l'ELN de manera immediata.
0: Als Estats Units, el mercat de treball ha creat aquest estiu menys ocupació de la que s'esperava, un fet que fa improbable que la Reserva Federal opti el mes que ve per apujar els tipus d'interès, tot i que l'elevada inflació ho aconsellaria. En concret, el mes passat es van perdre 23.000 llocs de treball arran de les retallades en els sectors de l'educació i del comerç minorista, quan els analistes havien previst que se'n crearien 80.000. Les borses han obert avui a l'alça davant l'expectativa que els tipus no pugin, una circumstància que afavoreix la compra d'accions. La taxa d'atur als Estats Units és ara del 4,1% i la inflació se situa en el 3,5%. A Rússia, el Tribunal Suprem estudia la prohibició per participar a les eleccions parlamentàries de setembre del partit Yabloko, l'única formació registrada al país que s'oposa a la guerra d'Ucraïna. L'alta instància judicial respon així a la petició de prohibició que ha formulat el petit partit ultranacionalista i pro-Kremlin Rodina, en rus Pàtria, que considera Yabloko una formació finançada per Occident per desprestigiar Rússia. Els partidaris del difunt dissident Alexei Navalny, mort en una presó russa, han demanat el vot per a Yabloko, que fins ara només disposa d'alguna representació a parlaments regionals. Falten 20 minuts per les 11. A Catalunya queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empúria Brava, l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
11: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
12: Trescat Info. Trescat Info.
0: Són les 10:42 minuts, gairebé la tarda del 7 d'agost de 1996. A Biesca hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de les Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més. Sentim aquest informe que ens ha preparat Montse Poblat.
13: Nosaltres, com a Protecció Civil, no podem...
14: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros als familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biesques. La sentència considerava provat que tant el Govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: 30 anys després d'aquesta tragèdia, la consciència del perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de Programes de Protecció Civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
13: Nosaltres, com a Protecció Civil, no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat existent, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
0: Des del sector valoren positivament aquest procés, però reclamen a l'administració que agilitzi la realització dels informes i l'homologació dels plans d'autoprotecció. Dels 179 càmpings que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls hi exigeix. I anem ara a la Vall d'Aran perquè ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
15: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
16: Habitualment, era valdran les cases, els edificis, el que se preparen és a combatre i res, no tarà calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
15: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
12: El temps.
0: La previsió de Néstor Gómez.
17: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per la lenta retirada d'aquesta inestabilitat, aquests ruixats que encara continuen actius, però que cap als vols de mitjanit tendiran del tot a desaparèixer. Unes precipitacions que arrencaven a primera hora de la tarda al Pirineu han escombrat la Catalunya central i de cara a tarda vespre han arribat a la façana costanera. Les precipitacions més importants a l'entorn dels 38 litres a Sant Pau de Segúries o a Civet, a prop de Vidre, 33 litres per metre quadrat. Però a banda de la precipitació, destaquem la Pedra i la Calamarsa, que ha caigut des de la Cerdanya fins pràcticament també al Maresme, a mesura que anaven avançant cap a la façana costanera. Destaquem també la temperatura màxima. Avui les temperatures s'han acostat i molt als 39 graus a Vinebre. I aquesta serà la tònica que tindrem aquest cap de setmana. Matins de sol, tardes de ruixats i calor intensa. Pel que fa als ruixats de demà, esperem que apareguin cap al sector del Pirineu més occidental, però atenció, perquè fins i tot al Pla de Lleida s'espera que durant la tarda vespre arribi una línia de pluges des de la franja i pugi cap al Pirineu. I atenció, perquè localment poden ser intenses. Els ruixats de diumenge serien més tancats a la zona pirinenca. I tot això amb unes temperatures que es mantindran ben altes, sobretot de cara a diumenge, quan les màximes s'acostaran i molt a la xifra dels 40 graus.

0: Poc més de 13 minuts i seran les 11 de la nit. Continuem amb més notícies a Trescat Info. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones. Una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema «Tot l'any, pomes d'aquí». Girona, Maria Rovira.
1: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
2: Les previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè haver-hi molt de sol, doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
1: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya Tot l'any, pomes d'aquí, per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
0: L'estudi tècnic de l'Ajuntament de Tarragona valida la construcció d'un obrador a la confraria de pescadors. El projecte, finançat pel port, és clau per garantir els llocs de feina d'un sector molt afectat per la caiguda dels ingressos i la manca de relleu generacional. Tarragona, Ricard Boigues.
3: L'obrador permetrà comercialitzar el peix que es pesca a Tarragona a través de plats cuinats, conserves, filetejats o productes de quarta o cinquena gamma. L'objectiu principal és garantir els llocs de feina al sector. És un projecte conjunt de la confraria, l'Ajuntament, la Generalitat i el port, que seria l'encarregat de finançar l'equipament amb un pressupost d'un milió d'euros. L'Ajuntament presentarà en breu l'estudi de viabilitat. La regidora de Promoció Econòmica, Montse Adán, ha avançat que els resultats són positius.
4: La voluntat és que amb cofradia faci. I aquest estudi ens planteja molt la viabilitat. És un objectiu que es va plantejar i un objectiu que es portarà a terme.
3: Adán ho ha explicat durant la presentació de la campanya Tu compres, nosaltres cuinem, que permetrà que els clients que comprin peix de Tarragona a les parades del mercat puguin demanar que el cuinin al mateix mercat per un euro. Josep Maria Vilà, de la peixateria Herminio, diu que és un èxit.
5: Realment té una repercussió molt gran. Hi ha moments que s'exhaureix realment el producte que nosaltres estem promocionant. Avui mateix ja se sent una oloreta que ja està dient, tinc gana, no? És l'hora del vermut, l'hora del dinar.
3: Els peixaters diuen que la campanya fa que molta gent perdi la por a comprar espècies que desconeix i no sap cuinar.
0: 10 minuts per les 11 de la nit. Tell me what you remember. A life? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure en el seu format original L'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Ens ho explica la nostra corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Beltrán.
6: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan, que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
7: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
6: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
7: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
6: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors

0: cada vegada més accelerat. Queda't aquí. Al Festival Sons del Món de Roses hi veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
1: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: I els Amics de les Arts i Ginestar passaran pel Festival Terra-Mar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol.
2: Arriba't una altra nit al carrer dels Torrats.
0: I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: i el Parc del Fòrum de Barcelona es torna a omplir de música electrònica des d'avui fins diumenge. És la quarta edició del Branch Electronic Festival, que aquest any compta amb 100 actuacions d'artistes consagrats i talent emergent, Valèria.
1: El productor canadenc Kai Trenada, el referent del Progressive House Eric Prydz i el mestre del Tecno Luciano són algunes de les estrelles que passaran aquests 3 dies pel festival. François Jusic n'és el director.
2: Estamos ya con 6 escenarios, esperamos a más de 65.000 personas en los 3 días este año, entonces a nivel de tamaño el festival ha cambiado mucho. Cada espacio conserva la esencia del Branch, ¿no? Una cierta intimidad con escenarios donde nunca hay más de 6-7.000 personas.
1: El cartell també reserva un espai per al talent local, com la DJ i productora Paula GM o Briela.

0: Esports.
1: 5 minuts per les 11, Oriol Corral, bona nit.
2: Bona nit. El Barça viatja demà cap a Udine, a Itàlia, per jugar un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest i a les 10 un altre contra l'Udinese. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que el Barça continua negociant amb l'equip anglès. L'equip blaugrana és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Girona i el Sabadell han empatat a dos a l'amistós que s'ha disputat aquest vespre a Vilablareix. El conjunt local s'ha avançat al minut 17 amb un gol de Justin. A la segona part, Gerard Fornés ha empatat a la sortida d'un córner. Benat ha tornat a avançar el Girona de penal i Rodrigo Escudero ha fet l'empat definitiu al temps afegit. El Girona ha jugat amb un jugador menys des del minut 80 quan David López ha estat expulsat per doble groga. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, diu que no arribaran a l'inici de la Lliga com volen.
3: Pues en construcció, en una construcció accelerada, perquè tenim el partit de Gijón amb la data marcada, volem arribar el més preparats possible. Evidentment, no arribarem tot el preparats que a mi m'agradaria, ni amb tot el rodatge, amb totes les peces que ens agradaria, però és la realitat.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost.

0: i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. L'Espanyol ja és a Anglaterra per disputar demà un partit amistós contra el Coventry City de la Premier League. Ja hi serà l'últim fitxatge blanc i blau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. L'Espanyol es reserva una opció de compra per Unai que serà obligatòria si els de Manolo González es classifiquen per a una competició europea. I el Badalona Women ha guanyat per 4-2 al Villarreal en el segon amistós consecutiu disputat a Salou. Ahir van guanyar amb el mateix resultat el Bristol City anglès. Berta Pujadas, jugadora del Badalona, ha tornat d'una lesió de la millor manera, marcant un gol.
1: Crec que ha sigut molt de temps de treball per intentar tornar a sentir-me futbolista, tornar a disfrutar. I al final crec que el gol és el de menys, sinó és poder estar jugant dins del camp, tornant a ajudar a l'equip i sobretot gaudint.
0: El Badalona iniciarà la Lliga el dia 30 a Bilbao contra l'Athletic Club. I en MotoGP, Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2 al Gran Premi de la Gran Bretanya. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez parla sobre les millores de la seva Ducati.
2: Sí, estoy contento porque podía ir un poquito más agresivo. Esto me ayuda. He visto que tengo el mismo punto débil que tenía antes. Este es exactamente igual, pero al menos parece que en ciertos puntos del circuito, en ciertas maniobras, puedo ir un poquito más agresivo y con más control.
0: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Avui, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Demà, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Diumenge la cursa serà a les 2 del migdia. En ciclisme, la polonesa Kasia Nevyadoma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Forering. I Paula Blasi, la catalana, ha acabat avui en cinquena posició. Parla i valora aquesta etapa.
3: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
0: A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és setena, a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder. Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc, que acredita la millor jove del Tour. És segona, darrere l'alemanya Neidermayer.
4: Tresca Info.

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta. Propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però al Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 6:45 de la tarda. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, 4:45 de la tarda, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana el temps tindrà 3 ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí, i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que vinguin d'Itàlia. Això, hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque
2: a la dignitat de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En considerazione di quello che si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Els principals ministres espanyols implicats en la gestió de la crisi a Ceuta no en donaran explicacions en seu parlamentària fins a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
9: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido.
10: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nandos Anoguera.
12: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Aquest dissabte es compleixen 2 anys des que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat arriba a l'equador del mandat amb el baló d'oxigen que li va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents. Té al davant reptes de molt pes, com la crisi a l'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina. No comparteix el diagnòstic Junts per Catalunya. La seva líder parlamentària, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
0: A més, ha afirmat que el país està pitjor ara que fa 2 anys. La Generalitat anuncia la reserva de 310 solars de més d'un centenar de municipis per poder construir pisos de lloguer assequible. El govern vol fer-ne uns 50.000 i amb aquests terrenys en podria aixecar més d'11.000. La majoria de solars són a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin les parcel·les que ha anunciat aquest divendres. La Generalitat haurà de buscar un promotor per 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. L'anunci coincideix amb les dades de compravendes d'habitatge que han signat el millor juny des de l'esclat de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les xifres del 2007, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'àtic de luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble, que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. Hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
15: És absolutament impossible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutament incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Preguntada per l'afer aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar-ne explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
16: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
17: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
18: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports, per això se ve adequat restringir-ho.
17: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campon, ha parlat en declaracions a 3Cat Info.
19: El fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents. No? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
17: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest cap de setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
11: 3Cat Info.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per a la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
21: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
22: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és a combatre i res, no a calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
21: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
23: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
21: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
24: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
1: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrarem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: El cas està sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3Cat Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
2: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només un 1,3% del total. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució ha tancat la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Tell me what you remember. A wife? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure, en el seu format original, l'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
3: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
4: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
3: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
4: Molts espectadors han organitzat caps de setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
3: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de Dune, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors a utilitzar l'IMAX 70 mm.
11: Esports.
0: A Muriel Corral.
5: El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça, de 45 milions d'euros més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I el Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
6: Nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui hi ha una evolució notable de l'equip.
5: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans, contra el Leganés a Montilivi.
11: 3CAT Info.
5: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa, en final al Mont Ventoux. Nevadioma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa de divendres en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevadioma. A la classificació general, la ciclista catalana ha guanyat 3 posicions i ara és setena, a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
7: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
5: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge també a Niça. En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, però compartir amb les Aprilia.
8: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
5: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Aquest divendres, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació, i a les 5 de la tarda la cursa sprint, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia.
11: 3CAT Info.
5: Tornem al futbol, perquè el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest divendres han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana. Entre elles, Cata Coll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Cata Coll.
9: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veritat que s'ha escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, s'ha anat gent, bueno, pues sensible, no? Sobretot que no eren com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
5: En bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València de bàsquet, els dos finalistes de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una xarxa que transportava droga a Algèria amb embarcacions d'alta velocitat i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat l'operació amb 78 detinguts, 27 dels quals ja han ingressat a la presó. I aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran aquest diumenge. I en esports, que destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrà tres ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que viatgin i vinguin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que si ha visto...
5: Tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A repetere questo tentativo di invasione...
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, si observarà.
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables de la xarxa. Més coses. Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nando Zanuguera.
10: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara en clau internacional us expliquem que a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. La policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís, gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els van disparar per quedar els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre, que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. En parla el comissari de la Policia Nacional de Paraguai, Javier Flores.
12: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
0: El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València un segrest a Barcelona. Era el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. Fins fa dos dies, l'alcaldable dels Republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones, una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
14: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
15: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però els calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
14: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya tot l'any Pomes d'Aquí, per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
13: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest de setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja poden entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, on van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència de perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. Montse Poblet.
17: El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
18: Nosaltres, com a protecció civil, no podíem dir-li canvia això, perquè és una activitat d'accident, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
17: Protecció Civil els pot exigir que instal·lin sensors als rius o sistemes d'alerta per riuades o que treguin de les zones inundables del càmping els bungalops o les tendes. Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament aquest procés, però reclama a l'administració més agilitat en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
17: La responsabilitat de fer els plans d'autoprotecció és dels càmpings, però necessiten l'homologació de protecció civil. Dels 179 que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
0: La tarda del 7 d'agost del 1996 a Biescas hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de las Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més.
17: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros els familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: Fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
20: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
21: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
20: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
22: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
23: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explica històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
24: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
23: El Mostrem arriba a la 15a edició, després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: El cap de setmana arriba carregat de música en directe, Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, The

0: al Festival Sons del Món de Roses, i veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
1: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: I els Amics de les Arts i Ginestar passaran pel Festival Terra Mar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al pop d'autor i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol.
2: Arriba tu.
0: I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Esports.
1: A Muriel Corral.
2: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de Frank Lampard de la Premier League a 7:15 de la tarda. I ja hi serà l'últim fitxatge dels de Manolo González, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
0: 3Cat Info.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip a poc està millorant.
3: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs hi ha una evolució notable de l'equip.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. La polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevia-Doma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en 5a posició, a menys de 2 minuts de Nevia-Doma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
4: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec

0: que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
1: Blasi també puja una posició a la classificació del Mallot Blanc que acredita la millor jove del Tour. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge.
2: 3CAT Info.
1: En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que, això sí, serà complicat competir amb les Aprilia.
3: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
1: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la una del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda, la cursa sprint en directe a la via web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia. La nedadora barcelonina Paula Otero no ha pogut aconseguir una medalla a la final de l'esprint de 3 quilòmetres en aigües obertes als campionats de natació que es disputen a París.
4: Pues en las dos primeras rondas muy bien. Sí que es cierto que me iba encontrando mejor a medida que iba pasando la prueba. En las boyas me encontraba súper bien y adelantaba muchos puestos. Y nada, en la final ya me ha costado un poco, que es lo más importante, que es salir rápido, y ya me notaba ahí un poquillo regular. Entonces nada, a ver, he cumplido mi objetivo porque quería estar ahí en la final, pero bueno, creo que haber estado un poco más adelante y poder luchar algo, pues me hubiera gustado.
1: Otero, vigent subcampiona europea, ha quedat setena a la final després de superar les dues primeres rondes classificatòries al matí de divendres. I el Real Madrid ha fet oficial la cessió del jugador argentí Franco Mastantuono a la Fiorentina per una temporada, fins al 30 de juny del 2027. Mastantuono, que la setmana que ve farà 19 anys, ha passat la revisió mèdica aquest divendres i ja s'ha incorporat a l'equip italià. Un Madrid que disputa aquest dissabte un amistós a Hongria contra el Ferencváros a partir de les 7 de la tarda.
2: Trescat Info.

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta. Propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però el Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 6:45 de la tarda. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, 4:45 de la tarda, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana el temps tindrà 3 ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí, i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que vinguin d'Itàlia. Això, hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder
2: a este ataque a la dignidad de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En considerazione di quello che si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa. Ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Els principals ministres espanyols implicats en la gestió de la crisi a Ceuta no en donaran explicacions en seu parlamentària fins a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
9: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido.
10: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nandos Anoguera.
12: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Aquest dissabte es compleixen 2 anys des que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat arriba a l'equador del mandat amb el valor d'oxigen que li va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents. Té al davant reptes de molt pes, com la crisi a l'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els comuns, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina. No comparteix el diagnòstic Junts per Catalunya. La seva líder parlamentària, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
0: A més, ha afirmat que el país està pitjor ara que fa 2 anys. La Generalitat anuncia la reserva de 310 solars de més d'un centenar de municipis per poder construir pisos de lloguer assequible. El govern vol fer-ne uns 50.000 i amb aquests terrenys en podria aixecar més d'11.000. La majoria de solars són a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin les parcel·les que ha anunciat aquest divendres. La Generalitat haurà de buscar un promotor per 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. L'anunci coincideix amb les dades de compravendes d'habitatge que han signat el millor juny des de l'esclat de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les xifres del 2007, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'àtic de luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble, que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. Hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
15: És absolutament impossible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Preguntada per l'afer aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar-ne explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
16: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
17: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
18: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
17: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
19: el fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents, no? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
17: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquest de setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
11: 3CAT Info.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per a la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
21: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Beneste e Salut.
22: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és a combatre i res, no a calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
21: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
23: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
21: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
24: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
25: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: El cas està sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3CAT Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
1: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les Zero només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat força, encara són només un 1,3% del total. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució ha tancat la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Tell me what you remember. A wife? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure, en el seu format original, l'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
2: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
3: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
2: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
3: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pateo Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
2: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors a utilitzar l'IMAX 70 mm.
0: Esports. A Muriel Corral.
4: El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça, de 45 milions d'euros més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I el Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat 2 vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat al temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
5: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
4: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
11: 3CAT Info.
4: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa, en final al Mont Ventoux. Nevadioma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa de divendres en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevadioma. A la classificació general, la ciclista catalana ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
6: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
4: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge també a Niça. En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, però compartir amb les Aprilia.
7: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
4: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Aquest divendres, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació i a les 5 de la tarda la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia.
11: 3CAT Info.
4: Tornem al futbol perquè el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest divendres han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana. Entre elles, Cata Coll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Cata Coll.
8: Jo, amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veu aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues, sensible, no? Sobretot que anaran com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
4: En bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València de bàsquet, els dos finalistes de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda.
11: 3CAT Info. Són dos quarts d'una.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una xarxa que transportava droga a Algèria amb embarcacions d'alta velocitat i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat l'operació amb 78 detinguts, 27 dels quals ja han ingressat a la presó. I aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran aquest diumenge. I en esports, que destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrà tres ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que viatgin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que se ha visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga, exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables de la xarxa. Més coses. Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nando Zanuguera.
10: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep arau saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara en clau internacional us expliquem que a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. La policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers, acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís, gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els van disparar per quedar-se els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre, que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. En parla el comissari de la Policia Nacional de Paraguai, Javier Flores.
12: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
0: El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València un segrest a Barcelona. Era el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. Fins fa dos dies, l'alcaldable dels Republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones, una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
14: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
15: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
14: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya tot l'any Pomes d'Aquí, per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
13: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquesta setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja podrà entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, on van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència de perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. Montse Poblet.
17: El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
18: Nosaltres, com a protecció civil, no podíem dir-li canviar això, perquè és una activitat d'accident, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
17: Protecció Civil els pot exigir que instal·lin sensors als rius o sistemes d'alerta per riuades o que treguin de les zones inundables del càmping els bungalops o les tendes. Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament aquest procés, però reclama a l'administració més agilitat en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
17: La responsabilitat de fer els plans d'autoprotecció és dels càmpings, però necessiten l'homologació de protecció civil. Dels 179 que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
0: La tarda del 7 d'agost del 1996 a Biescas hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de las Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més.
17: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros els familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: Fins diumenge, el poble de les Piles, de la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
20: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
21: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
20: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
22: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
23: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
24: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
23: El Mostrem arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: El cap de setmana arriba carregat de música en directe. Mica, Joan Dausà, Els Amics de les Arts, The Corrs o Fangoria són alguns dels artistes que podrem sentir. Valèria Obereda.
25: Dissabte podrem escoltar Mica, un dels artistes més personals del pop internacional al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla d'amor, memòria i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat.

i les cançons de proximitat. Pel que fa als concerts de diumenge, destaquem el grup irlandès The Corrs, que pujarà a l'escenari del Festival Portaferrada a Sant Feliu de Guíxols. La banda oferirà un repertori centrat en alguns dels seus grans èxits dins d'una proposta que barreja pop-rock i influències de la música celta tradicional. Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol. Arriba tu. I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Esports.
1: A Muriel Corral.
2: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de Frank Lampard de la Premier League a 6:45 de la tarda. I ja hi serà l'últim fitxatge dels de Manolo González, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
0: 3Cat Info.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip a poc està millorant.
3: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs hi ha una evolució notable de l'equip.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. La polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevia-Doma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevia-Doma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
4: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Nice. El Tour acabarà diumenge.
0: 3Cat Info.
2: En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat 6è i Àlex Márquez ha acabat 7è. Marc Márquez creu que, això sí, serà complicat competir amb les Aprilia.

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta. Propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però al Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 6:45 de la tarda. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi puja 3 posicions a la general i ara és setena. Dissabte, 4:45 de la tarda, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana el temps tindrà 3 ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí, i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que vinguin d'Itàlia. Això, hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
3: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
4: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder
2: a este ataque a la dignidad de los españoles.
3: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En considerazione di quello che si è visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
3: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: Els principals ministres espanyols implicats en la gestió de la crisi a Ceuta no en donaran explicacions en seu parlamentària fins a finals d'aquest mes. Els titulars de Defensa, Interior, Justícia i Afers Estrangers compareixeran al Congrés a petició pròpia la setmana del 25 d'agost. El PP es queixa que és massa tard, però l'executiu espanyol sosté que ja estan informant de tot diàriament i que estan volcats a resoldre la situació. Sentim la popular Alma Ezcurra i el ministre Óscar López.
9: Que el gobierno se tome 5 semanas de vacaciones para explicar por qué se ha producido, en palabras de su propio presidente, el mayor ataque a nuestra integridad territorial. No tiene sentido.
10: Justo en este momento se está produciendo una reunión del presidente del gobierno con todos los ministros implicados. El gobierno está dando cumplidas explicaciones de todas las partidas extraordinarias que se están habilitando.
0: De fet, el PP ha citat els ministres la setmana que ve al Senat, però des de la Moncloa ja han dit que no hi aniran.
11: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nandos Anoguera.
12: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern yemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Aquest dissabte es compleixen 2 anys des que el Parlament va investir Salvador Illa. El president de la Generalitat arriba a l'equador del mandat amb el valor d'oxigen que li va suposar l'aprovació dels pressupostos, però amb una llista de carpetes pendents. Té al davant reptes de molt pes, com la crisi a l'educació, amb una vaga de professors convocada per al primer dia de curs, i la investigació oberta per l'error que va deixar Catalunya fora de les proves PISA. També els problemes de mobilitat encapçalats pel mal funcionament de Rodalies. Illa es va mostrar convençut fa uns dies que podrà solucionar aquestes qüestions a curt termini.
13: I dic amb convicció que ho resoldrem i tindrem una mobilitat i una educació excel·lents i no passaran massa temps.
0: El cap de l'executiu, que vol seguir comptant amb Esquerra i els Comuns, té a més el repte del nou model de finançament, pel qual assegura que continuarà donant-ho tot. En aquest context, però, Illa no prepara cap revulsiu ni gir de guió al govern perquè considera que està fent bona feina. No comparteix el diagnòstic Junts per Catalunya. La seva líder parlamentària, Mònica Sales, ha acusat Illa de viure de la propaganda i d'estar sotmès a Pedro Sánchez.
14: El president Salvador Illa, absent davant dels problemes dels catalans i, en canvi, obedient sempre davant dels interessos del PSOE.
0: A més, ha afirmat que el país està pitjor ara que fa 2 anys. La Generalitat anuncia la reserva de 310 solars de més d'un centenar de municipis per poder construir pisos de lloguer assequible. El govern vol fer-ne uns 50.000 i amb aquests terrenys en podria aixecar més d'11.000. La majoria de solars són a les comarques gironines i a l'àrea metropolitana de Barcelona. Fins ara, el govern tenia reservats 670 terrenys amb potencial per construir-hi més de 22.000 habitatges abans que s'incorporessin les parcel·les que ha anunciat aquest divendres. La Generalitat haurà de buscar un promotor per 2 de cada 3 solars cedits en aquesta tongada. L'anunci coincideix amb les dades de compravendes d'habitatge que han signat el millor juny des de l'esclat de la bombolla immobiliària, després d'uns mesos en què s'havien estancat les transaccions. Durant el juny es van vendre gairebé 9.500 pisos i cases a Catalunya, a tocar de les xifres del 2007, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Novetats un dia més en l'embolic per la compra d'un pis d'alta gamma per part de la Comunitat de Madrid. L'executiu regional, liderat per la popular Isabel Díaz Ayuso, l'ha posat a la venda per 400.000 euros més del que li va costar. L'agència pública que gestiona l'àtic de luxe l'ha llançat al mercat per gairebé 6,7 milions d'euros, mentre que 4 mesos enrere el va adquirir per 6,3 milions. Això el mateix dia que el PSOE ha portat a la Fiscalia l'operació al voltant de l'immoble, que havia de ser la seu temporal del govern d'Ayuso, però que ni tan sols tenia llicència d'oficina. Hi veu possibles delictes de malversació i prevaricació. Òscar López és ministre i líder dels socialistes madrilenys.
15: És absolutamente imposible que se pueda justificar un expediente como este. Y es absolutamente incomprensible que la señora Ayuso haya decidido pegarse la vida a padre a costa de los madrileños, que es lo que está haciendo.
0: Preguntada per l'afer aquest divendres, Ayuso ha esquivat novament donar-ne explicacions i s'ha limitat a atacar Pedro Sánchez.
16: Cuando vuelvan mis adversarios de vacaciones, hablamos.
0: La denúncia del PSOE se suma a les que ja han presentat Més Madrid i un particular. El Departament de Territori tancarà l'accés motoritzat al Parc Natural dels Ports i al de la Serra de Montsant el dia de l'eclipsi solar per preservar aquests espais i garantir la seguretat de la ciutadania. En aquesta mateixa línia, Salut ha dissenyat un pla per reforçar els serveis sanitaris de les comarques del Sud i Ponent. Tarragona, Clara Chavarria, Domingo.
17: Les restriccions als espais naturals entraran en vigor el dia 11 d'agost a les 9 del vespre fins al dia 13 a les 8 del matí. La mesura s'ha pres tenint en compte la gran afluència de gent que podria acudir a aquests parcs a veure l'eclipsi en un moment que coincideix amb un elevat risc d'incendi. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor, argumenta la decisió.
18: Hi havia una certa preocupació també dels alcaldes. Estem en una època en què el risc d'incendi sempre és alt. No tenim dades segures, quants de vehicles, quanta gent d'alguna manera podria accedir a aquest parc natural dels ports. Per això se ve adequat restringir-ho.
17: D'altra banda, entre l'11 i el 14 d'agost, el Departament de Salut també reforçarà els serveis sanitaris de la demarcació de Tarragona i Ponent. El director de Serveis Territorials de Salut a les Terres de l'Ebre, Ferran Roche Campo, ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
19: que el fet de que vingui més gent, doncs les malalties comunes probablement augmentaran. Després està un tema que ens preocupa molt, que és el tema dels accidents, no? La gent el dia 11-12 agafarà el cotxe, baixarà cap aquí, i després està el tema del problema ocular.
17: El reforç es farà als centres d'atenció primària, a les urgències dels principals hospitals, a l'àrea d'oftalmologia i al SEM.
11: El temps.
0: Néstor Gómez.
20: Aquesta setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja poden entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
11: 3CAT Info.
0: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades per al fred, però no per a la calor, i el mateix passa amb els edificis públics. L'Hospital d'Aran ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanes.
21: Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. De moment, s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Maria Àngels Borràs, directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
22: Habitualment, era Vall d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és combater i red, no tarà calor. Per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
21: Es tracta d'actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
23: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos.
21: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
0: Queda en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que dimecres va passar per sobre d'una moto d'aigua a Empuria Brava, a l'Alt Empordà, i va provocar la mort d'un home francès de 54 anys. Anirà a judici acusat d'homicidi imprudent. El jutge l'ha interrogat aquest divendres i ha decretat també mesures cautelars. Girona, Fèlix Martín.
24: L'acusat és un ciutadà també francès de 52 anys. A més de l'homicidi imprudent, el jutge també l'ha acusat d'un delicte d'omissió del deure de socors, perquè després de l'accident no es va aturar per ajudar el ferit, i d'un tercer per negar-se a passar la prova d'alcoholèmia. La llanxa que conduïa dimecres a la tarda va passar per sobre de la moto d'aigua i va fugir. Va ser el fill de la víctima, que també anava a la moto, i diversos testimonis que van alertar dels fets. Per això, quan l'home va anar al Port de Roses a tornar la llanxa a l'empresa de lloguer, la Guàrdia Civil el va detenir. El jutge l'ha interrogat i ha acceptat la petició del fiscal de deixar-lo en llibertat amb càrrecs, però amb mesures cautelars. S'haurà de personar periòdicament al jutjat o a la comissaria que li pertoqui fins que se celebri el judici del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra continuen investigant el crim de dijous a Nou Barris, en què un home va morir apunyalat després d'una baralla. Segons fonts consultades per aquesta emissora, el presumpte agressor, que ja ha estat detingut, seria l'exparella de la dona, que també era al lloc dels fets, mentre que la víctima n'era la parella actual. Després de l'atac, l'home hauria intentat fugir en moto, però va perdre el coneixement abans de poder arrencar-la. Albert Batlle és el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona.
25: La bona notícia sembla que és que s'ha pogut esclarir les circumstàncies concretes, però no entrarem en els detalls de qui ha sigut o qui hagi pogut ser, i ho deixarem en mans dels investigadors i, per descomptat, de les autoritats judicials que puguin instruir el corresponent procés.
0: El cas està sota secret de les actuacions, però els Mossos descarten qualsevol relació amb el crim organitzat. Les avaries dels cotxes a les carreteres s'han incrementat un 60% durant l'últim any. De fet, des del gener d'aquest any hi ha hagut 1.900 vehicles que s'han hagut d'aturar al voral. Són dades que el Servei Català de Trànsit ha avançat a 3CAT Info. Les avaries es produeixen principalment a la P7, la via més transitada, però també a la 2, la C25, la C33 i la C58, on gairebé s'han doblat els conductors que han tingut avaries. El Gremi d'Automoció de Catalunya ho atribueix a l'envelliment del parc mòbil a casa nostra i a la falta de manteniment. Segons el president del gremi, Domingo Comas, ja no s'acostuma a portar el cotxe al mecànic abans de sortir de vacances per motius econòmics. Ho ha dit aquesta emissora.
1: Hi ha molts vehicles, s'està envellint, les famílies que tenen cotxes ja molt vells, ens arribem fins a 20 anys, són famílies amb poc poder adquisitiu, amb la qual cosa el manteniment a vegades, per desgràcia, és molt limitat o, per no dir, escàs totalment.
0: La corretja de distribució o els aïllants dels tubs de refrigeració són els punts més febles dels vehicles amb molts quilòmetres. Segons l'ANFAC, la patronal de fabricants, l'edat mitjana dels cotxes a Catalunya se situa en els 14,2 i n'hi ha un 45% que fins i tot superen els 15 anys. 4 de cada 10 cotxes tenen l'etiqueta mediambiental verda, la C, i les Eco i les 0 només representen el 10% del parc. Els elèctrics purs, tot i haver pujat fort, encara són només un 1,3% del total. Multa milionària a Meta, propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook. Un jutjat nord-americà sanciona la companyia amb gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. El jutge ha condemnat aquest divendres el gegant tecnològic a destinar aquests diners a un fons per a la salut mental dels joves perquè considera que la seva forma d'operar perjudica la salut i la seguretat dels més vulnerables. La sentència també ordena que s'estableixin límits temporals per als adolescents i que es millori el sistema de comprovació de les denúncies d'abusos a menors. La resolució de tancar la segona fase d'un procés civil que s'ha convertit en un cas històric. El litigi el va començar fa 3 anys el fiscal general de Nou Mèxic, Raúl Torres, que acusava les xarxes socials de Meta de provocar una crisi de salut mental entre els joves i d'exposar els menors a l'explotació per part de depredadors sexuals. Aquest fiscal general ha qualificat la decisió judicial de victòria per a tots els pares que s'han preocupat pel mal que les xarxes socials estan fent als seus fills. Meta, per la seva banda, ja ha anunciat que recorrerà la sentència. Tell me what you remember. A wife? A Montpeller hi ha la sala més propera a Catalunya que permet veure, en el seu format original, l'Odissea, de Christopher Nolan, la primera pel·lícula filmada íntegrament en el format IMAX 70 mm. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
2: A Catalunya i a la resta d'Espanya no hi ha cap sala que projecti el film en el seu format original. Aquesta sala de Montpeller es troba en una zona creada fa uns 25 anys, anomenada precisament Odisseum, com la pel·lícula de Christopher Nolan que tants catalans cinèfils volen veure en aquestes condicions. Sentim Sebastián Rodríguez, el responsable d'aquest cinema.
3: És un honor i un privilegi ser l'única sala de França i del sud d'Europa que fa projeccions en IMAX 70 mm.
2: Aquesta exclusivitat ha provocat una gran demanda per veure l'Odissea, però sense la compra d'entrades anticipades a la web, ara mateix no hi ha cap possibilitat d'accedir-hi abans de finals de setembre. Malgrat no haver fet cap enquesta, Rodríguez confirma que ja han vingut molts catalans, però també italians i suïssos.
3: Molts espectadors han organitzat caps a setmana, dies o les vacances per poder venir i assistir a una sessió al Pathé Odisseum. És una gran oportunitat i compartim tots aquesta passió pel cinema.
2: Els responsables del cinema confessen que els ha sorprès el gran ressò mediàtic que està tenint aquest fet. I a partir d'ara es preparen per la tercera part de juny, al mes de desembre, amb l'esperança que aquests èxits motivin altres realitzadors a utilitzar l'IMAX 70 mm.
0: Esports. A Muriel Corral.
4: El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodrigo Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions d'euros més variables, tot i que l'equip blaugrana continua negociant amb el conjunt anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista, recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a 6:45 de la tarda. Ja hi serà l'últim fitxatge blanquiblau, el central basc Unai Núñez. Arriba del Celta de Vigo, com ha cedit, fins a final de temporada. I el Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip està millorant.
5: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs, hi ha una evolució notable de l'equip.
4: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi.
11: 3CAT Info.
4: En ciclisme, la polonesa Kasia Nevadioma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la setena etapa en final al Mont Ventoux. Nevadioma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, Paula Blasi ha acabat l'etapa de divendres en cinquena posició, a menys de 2 minuts de Nevadioma. A la classificació general, la ciclista catalana ha guanyat 3 posicions i ara és setena a 4 minuts i 32 segons de la polonesa, que és la líder.
6: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant a gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
4: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Ara és segona a 1 minut i 11 segons de l'alemanya Neidermayer. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Niça. El Tour acabarà diumenge també a Niça. En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat sisè i Àlex Márquez ha acabat setè. Marc Márquez creu que serà complicat, però compartir amb les Aprilia.
7: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
4: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Aquest divendres, de fet, els 8 primers han rodat més ràpid que el rècord de la pista de Silverstone. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació i a les 5 de la tarda la cursa sprint en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT. Diumenge, la cursa a les 2 del migdia.
11: 3CAT Info.
4: Tornem al futbol, perquè el primer equip femení del Barça continua la seva estada a Andorra. Aquest divendres han parlat diversos pesos pesants del vestidor blaugrana. Entre elles, Cata Coll, Eva Pallor i Clàudia Pina. Totes han assegurat que, tot i les sortides importants i les noves incorporacions, el Barça aquesta temporada mantindrà com a objectiu guanyar-ho tot. Sentim Cata Coll.
8: Jo amb tranquil·litat, no? Sempre he estat segura de lo que es veia aquest escut, de com volia quedar aquí més anys, i estic molt tranquil·la d'aquest projecte, de l'ambició d'aquest projecte. Com dius, ha anat gent pues sensible, no? Sobretot que no eren com a persones que són, però crec que ve gent amb molta actitud, amb molta ambició i amb moltes ganes de fer algo gran.
4: En bàsquet ja tenim els horaris de la Supercopa ACB, que es disputarà a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre. La competició començarà el dissabte 19 a les 6 de la tarda, amb el xoc entre els anfitrions, la penya contra el Baskonia. La segona semifinal, també el mateix dia, començarà a les 9 del vespre i enfrontarà el Barça i el València de bàsquet, els dos finalistes de l'última ACB. Els guanyadors de les dues semifinals jugaran la final de la Supercopa l'endemà, el diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda.
11: 3CAT Info.
9: Són dos quarts de dues.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels objectius del pacte és la producció d'armament. I a partir d'ara us explicarem que han desarticulat una xarxa que transportava droga a Algèria amb embarcacions d'alta velocitat i aprofitava el viatge de tornada per introduir immigrants a Espanya de manera il·legal. Els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han tancat l'operació amb 78 detinguts, 27 dels quals ja han ingressat a la presó. I aquest divendres han arrencat dues propostes culturals en espais insospitats. Una, a Piles, a la Conca de Barberà, és el Danseu Festival, que converteix el poble en un escenari de dansa contemporània. L'altra, el Mostrem, és un festival de cinema rural al Pallars. Tots dos acabaran aquest diumenge. I en esports, què destaquem, Oriol Corral?
1: Que el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions d'euros més variables, però al Barça hi ha optimisme amb l'arribada del migcampista madrileny.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrà tres ingredients bàsics: el sol, que ens acompanyarà tot el matí i parts de la tarda, els ruixats a la tarda i la calor cada cop més intensa. Els ruixats de dissabte a la tarda seran intensos a l'oest del país, sobretot al Pirineu. Les màximes més altes tocaran els 38 graus. El govern espanyol compleix la seva amenaça i decideix aplicar des d'aquesta mitjanit controls fronterers a viatgers que viatgin d'Itàlia. Això hores després que l'executiu de Giorgia Meloni hagi rebutjat retirar la mateixa mesura per als procedents d'Espanya per la situació a Ceuta. En un comunicat, Exteriors assegura que ha mogut fitxa per la persistent pressió migratòria irregular que pateix Itàlia. Madrid, Paula Brujats.
2: El govern espanyol no espera diumenge a la nit i imposa controls als viatgers procedents d'Itàlia des d'aquest divendres a la mitjanit. Tothom que arribi en avió o vaixell haurà d'ensenyar a la frontera el DNI o el passaport i el permís de residència en el cas dels ciutadans que no siguin italians o europeus. Una dràstica decisió d'Espanya que arriba després que el govern italià s'hagi negat a reobrir l'espai Schengen. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ja havia avançat que respondre a Itàlia és una qüestió de dignitat.
3: Vamos a tomar las medidas oportunas para poder responder a este ataque a la dignidad de los españoles.
2: Itàlia ha rebutjat l'ultimàtum que li havia donat el govern espanyol i allargarà els seus controls com a mínim fins al 15 d'agost. El ministre de l'Interior italià ho justifica per qüestions de seguretat.
4: En consideración de quello que se ha visto,
5: tenint en compte el que s'ha vist, el que s'ha dit, els mateixos organismes d'intel·ligència i de seguretat espanyols han declarat que l'avís que repetirà l'intent d'invasió té força fonaments.
4: A ripetere questo tentativo di invasione.
5: Ara, després del 15 d'agost, veurem què passa, ja ho veurem.
4: Agosto, dove si osserverà.
2: I ara Pedro Sánchez respon a Giorgia Meloni amb la mateixa moneda i escala encara més el xoc diplomàtic obert per la crisi migratòria a Ceuta. Els controls a Espanya estaran en vigor fins al proper 7 de setembre, excepte que Itàlia rectifiqui i aixequi abans els seus controls.
0: El govern espanyol espera que els primers trasllats de menors que han arribat a Ceuta des del Marroc es facin d'aquí unes setmanes. De moment, se n'han registrat 1.342 al sistema d'acollida de la ciutat autònoma. Montse Mir.
6: La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha reconegut que la situació continua sent complicada i que l'objectiu és que el procediment es faci de manera eficient. La setmana que ve arribarà a Ceuta el dispositiu que s'encarregarà de redistribuir a la península els menors no acompanyats que van entrar a la ciutat.
7: El dia 16 se traslada el equipo del Ministerio de Juventud precisamente para ir lo más rápido posible. Creo que podemos estar hablando de pocas semanas para empezar a haber derivaciones y acogida en península.
6: La quantitat de menors podria augmentar. De fet, n'hi ha que fan cua davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional per poder accedir al sistema de protecció. El perfil migratori ha canviat respecte a fa uns anys i ara hi ha més criatures de menys de 13 anys i també més nenes. A les ONGs i entitats que tenen els migrants els preocupa que elles puguin patir violència sexual. Ho ha explicat al matí de Catalunya Ràdio la fundadora del col·lectiu Caminando Fronteras, Elena Maleno.
8: Están durmiendo en la calle con los riesgos que sabemos que corren las niñas desgraciadamente en este tipo de situaciones. Nosotras del lado marroquí hemos identificado violaciones de mujeres y niñas subsaharianas que también intentaron entrar.
6: D'altra banda, en ple debat sobre el repartiment dels infants i adolescents, la Fiscalia General de l'Estat ha ordenat als fiscals actuar si alguna comunitat autònoma rebutja acollir menors derivats des de Ceuta. A Catalunya, segons dades de drets socials, actualment es comptabilitzen uns 2.000 menors acollits.
0: A les Balears, els equips de salvament han rescatat aquest divendres una cinquantena de persones que intentaven arribar a Formentera i Mallorca en pastera. La majoria de migrants són magrebins i subsaharians. En el que portem de setmana, almenys 19 persones han mort mentre intentaven arribar a les illes per mar i pràcticament cada dia s'han registrat arribades de pasteres. Segons dades del Ministeri de l'Interior, des d'inicis d'any a les Balears hi han arribat unes 200 pasteres amb més de 4.000 persones a bord. Desarticulada una xarxa de tràfic marítim de persones que transportava droga d'Espanya a Algèria i aprofitava el viatge de tornada per entrar immigrants al país de forma il·legal. Agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han confiscat 18 embarcacions d'alta velocitat valorades en més de 5 milions d'euros i han detingut 78 persones, 27 de les quals ja han ingressat a la presó. Segons els agents, l'organització criminal hauria fet almenys 64 trajectes i hauria obtingut més de 24 milions d'euros amb el tràfic de persones. En alguns casos, cobraven fins a 12.000 euros per immigrant i podien arribar a transportar-ne una cinquantena en un sol viatge. Un cop a Espanya, els traslladaven als ports d'Almeria, Múrcia, Cartagena, Alacant i Eivissa. Lídia Bajas, portaveu de la Policia Nacional, explica l'interès de la xarxa criminal per transportar droga d'Espanya a Algèria.
9: De esta manera se aprovechaba el flujo migratorio por ambas vías, tanto para atraer a personas como para sacar la droga y exportarla hacia Argelia, ya que este tipo de droga está muy solicitada a nivel social en Argelia y además era fabricada en Francia.
0: Durant els registres en diversos immobles relacionats amb l'organització, els agents també han localitzat armes de foc i diferents tipus de droga. Entre els detinguts hi ha quatre persones que els investigadors consideren els principals responsables de la xarxa. Més coses. Tres potències del món musulmà, Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan, han firmat una aliança per defensar-se mútuament si un dels països és atacat. L'acord s'ha rubricat en un moment de conflictes armats a l'Orient Mitjà amb l'Iran i Israel, però Turquia també ha admès que un dels objectius és la producció d'armament. Nandos Anoguera.
10: El pacte l'han firmat a la Meca el president turc Recep Tayyip Erdogan, el primer ministre pakistanès i el príncep Arau Saudita. L'objectiu és que, si un d'ells rep un atac, és com si haguessin agredit els altres dos, igual que l'OTAN, tot i que Turquia ja és membre de l'Aliança Atlàntica. Els tres membres asseguren que no van contra ningú, però l'Iran ja ha advertit que aquest pacte no protegirà l'Aràbia Saudita, país a qui ataca regularment en el seu enfrontament amb els Estats Units. Els hutis del Iemen, aliats de Teheran, han titllat aquest acord de sessió de fotos commemorativa i poc després han atacat posicions del govern iemenita reconegut per Riad. El president turc Erdogan també ha reconegut que un dels objectius d'aquesta aliança és la producció d'armament. I és que Turquia s'està convertint en una potència exportadora i el Pakistan n'és un dels principals clients, mentre que l'Aràbia Saudita és el tercer màxim importador del món. Aquests tres països es troben entre els més influents del món musulmà, tots de tendència sunnita. Turquia té el segon exèrcit més gran de l'OTAN, el Pakistan és l'únic país musulmà amb armes nuclears i l'Aràbia Saudita compta amb els llocs més sagrats de l'islam i és un dels principals exportadors de petroli del món.
0: Dos morts per l'impacte d'un dron d'Ucraïna contra un edifici d'apartaments a la ciutat de Kerch, a la península de Crimea, ocupada per Rússia des del 2014. Crimea és una de les destinacions turístiques dels russos i s'ha convertit en un dels principals objectius d'Ucraïna aquest estiu per danyar l'economia russa. Mentrestant, la companyia petroliera més gran d'Ucraïna ha anunciat una reducció significativa de la producció després d'un atac rus la matinada passada contra 7 de les seves plantes. Ha estat un dels atacs més importants de Rússia en els últims mesos contra infraestructures energètiques ucraïneses. I encara en clau internacional us expliquem que a Tailàndia un tiroteig ha deixat 8 morts, inclòs l'atacant, als afores de Bangkok. El presumpte autor, un estudiant de 14 anys, ha matat primer el seu avi i la seva àvia, amb qui vivia, i després 5 professors al seu institut, i finalment s'ha suïcidat. Les autoritats del país parlen d'un atac planejat i l'atribueixen a l'estrès acadèmic de l'atacant per la suposada pressió dels seus avis que volien que tragués bones notes. El primer ministre de Tailàndia ha lamentat els fets.
11: És terrible, això no hauria d'haver passat. Em sap molt de greu que hagi passat. No només em sap greu per les víctimes, sinó també pel fet que es pugui produir un incident d'aquesta mena al nostre país.
0: El succés ha tornat a obrir el debat sobre la tinença d'armes de foc al país, on els tirotejos són habituals. Es calcula que hi ha 15 armes de foc per cada 100 habitants. En aquest sentit, el primer ministre ha avançat que prepara una nova llei per limitar-ne la tinença. La policia ha detingut a la ciutat d'Encarnación, al sud del Paraguai, dos homes de Granollers acusats d'assassinar dues persones i d'intentar matar-ne una altra. Es tracta d'un pare i el seu fill que ahir havien d'entregar a les víctimes or a canvi d'uns 370 milions de guaranís, gairebé 54.000 euros. Els dos detinguts van citar els tres paraguaians en una casa per fer l'intercanvi, però un cop allà els van lligar i els van disparar per quedar els diners. El pare i el fill van assassinar dos homes i en van ferir un altre, que va fingir la seva mort i després es va escapar per demanar ajuda i identificar els autors. Segons la policia, els dos catalans no tenien l'or per fer la venda i els volien donar gat per llebre. En parla el comissari de la Policia Nacional de Paraguai, Javier Flores.
12: Dos de ellas se encuentran privadas de su libertad. Ahora mismo las parejas de estas personas estamos viendo su situación migratoria, pero actualmente están todavía privadas de su libertad. Se pone en papel de que él estaba intermediando para todos estos actos, cosa que nosotros no creemos, las imágenes hablan totalmente lo contrario.
0: El pare ja va ser condemnat a 10 anys de presó el 2014 per idear des de la presó de València un segrest a Barcelona. Era el segrest del fill d'un narcotraficant amb qui va compartir cel·la i va demanar un rescat de 5 milions d'euros. Llavors el fill d'aquest narcotraficant tenia 11 anys.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'excandidat d'Esquerra a l'alcaldia de Girona, Marc Puigtió, fa un pas més i abandona el partit i els càrrecs institucionals que tenia. El dirigent, a l'ull de l'huracà per uns àudios filtrats en què atacava companys de la formació, ha anunciat que deixa la vicepresidència del Consell Comarcal del Gironès i la regidoria d'Hisenda de Sant Julià de Ramis, d'on va ser alcalde durant una dècada. Fins fa dos dies, l'alcaldable dels Republicans a la capital gironina diu que ara se centrarà a la seva activitat privada com a arquitecte. La collita de poma de Girona ha començat aquesta setmana amb una previsió de més de 100.000 tones, una xifra rècord, però que pot anar a la baixa per l'impacte de les últimes onades de calor. Coincidint amb això, engeguen una campanya adreçada als consumidors amb el lema "Tot l'any pomes d'aquí". Girona, Maria Rovira.
14: Al juny el sector calculava una collita d'unes 106.000 tones, però aquesta previsió es pot veure lleugerament modificada a la baixa degut a les altes temperatures del juliol, tot i que asseguren que la qualitat no baixarà. Així ho explicava David Casadellà, el president de la Indicació Geogràfica Protegida Poma de Girona.
15: Previsions aquestes eren prèvies a la calorada que ens està fent i poder no arribarem a aquests números perquè amb les altes temperatures, a pesar que la poma serà més bona perquè al haver-hi molt de sol doncs hi ha més sucres, però calibres queden reduïts perquè doncs, l'arbre queda molt estressat amb tanta calor. Per tant, potser no arribarem a aquestes previsions que ens havíem marcat, però de totes maneres segurament serà una campanya rècord.
14: La collita ha començat aquesta setmana i la campanya s'allargarà durant els pròxims 4 mesos fins a principis de desembre. Paral·lelament, també s'ha iniciat la campanya tot l'any Pomes d'Aquí, per reivindicar la proximitat i la qualitat de la poma gironina i fomentar-ne el consum.
13: El temps.
0: Néstor Gómez.
16: Aquest cap de setmana tenim tres ingredients bàsics. El sol, que dominarà sobretot durant el matí, els ruixats, que apareixeran a la tarda, i la calor, que no ens abandona i ben bé tot el contrari, anirà més a mesura que avança el cap de setmana i fins i tot també inici de la setmana que ve. Aquest dissabte, domini del sol al matí amb alguns núvols matinals cap a la Costa Daurada i a la tarda doncs tindrem ruixats i tempestes, concentrats més cap al Pirineu Occidental, entre la Vall d'Aran, Alta Ribagorça i la Cerdanya, aproximadament. I de cara a la tarda avançada ja poden entrar una altra línia de tempestes pel sector del Segrià i pujar cap a l'àrea del Pirineu. De cara a diumenge el temps serà més assolellat al matí i de nou els ruixats a la tarda. Però aquest cop, aquest diumenge a la tarda, estaran més localitzats a la zona pirinenca, no pas a la plana. I el que sí que tindrem és aquesta calor intensa. Màximes que avui arribaran als 38 graus, especialment cap a Ponent. I de cara a demà diumenge, les temperatures màximes poden acostar-se i molt als 40 a les comarques de Girona.
13: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: 30 anys després de la tragèdia de Biescas, on van morir 87 persones arrossegades per la riuada que va destruir el càmping Virgen de las Nieves, la consciència de perill i les alertes per aquests fenòmens extrems ha augmentat, però encara queda molta feina per fer. A Catalunya, tot just ara, s'està comprovant si els càmpings que tenen rius a prop poden gestionar el risc en cas d'inundacions. Montse Poblet.
17: El procés es va iniciar fa un any amb l'aprovació del decret de mesures urgents per comprovar la viabilitat de la gestió del risc d'inundacions, que obliga a analitzar cas per cas quines mesures han de prendre els càmpings per garantir la seguretat dels clients i, si això no és viable, tancar-los. Sergio Delgado, subdirector de programes de protecció civil, valora que, a diferència del que passava fins ara, ara ja poden exigir als propietaris que actuïn i els poden dir com ho han de fer.
18: Nosaltres, com a protecció civil, no podíem dir-li canvia això, perquè és una activitat d'accident, i sempre arribàvem a un punt de no poder avançar, de dir, ostres, doncs ara com ho resolem, això? Tot això ara s'ha resolt.
17: Protecció Civil els pot exigir que instal·lin sensors als rius o sistemes d'alerta per riuades o que treguin de les zones inundables del càmping els bungalops o les tendes. Des del sector, Miquel Gotanegra, president de la Federació Catalana de Càmpings, valora positivament aquest procés, però reclama a l'administració més agilitat en l'aplicació del que ja s'ha acordat.
19: Necessitem que els radars es posin al Pirineu tal com hem quedat, que es faci aquests informes amb la inundabilitat real, que encara no els tenim, que es facin els informes dels plans d'autoprotecció que no estan fets.
17: La responsabilitat de fer els plans d'autoprotecció és dels càmpings, però necessiten l'homologació de protecció civil. Dels 179 que tenen rius a prop, només 42 el tenen aprovat, malgrat que fa més de 10 anys que se'ls exigeix.
0: La tarda del 7 d'agost del 1996 a Biescas hi van caure 185 litres per metre quadrat, fet que va originar una riuada que va destruir les preses d'obstrucció i els dos ponts del barranc on hi havia el càmping Virgen de las Nieves. La riuada va abocar tones i tones de fang, pedres i arbres sobre la zona d'acampada, va destruir completament la instal·lació i va provocar la mort de 87 persones i ferides a 200 més.
17: 9 anys després de la tragèdia, l'Audiència Nacional va condemnar el Ministeri de Medi Ambient i la Diputació General d'Aragó a indemnitzar amb un total d'11 milions d'euros els familiars de 62 de les 87 víctimes mortals i va eximir de qualsevol responsabilitat el director del càmping i l'Ajuntament de Biescas. La sentència considerava provat que tant el govern de l'Aragó com la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que depèn del Ministeri de Medi Ambient, sabien del risc que hi havia a la zona on van autoritzar la construcció del càmping. De fet, en l'expedient per autoritzar l'obra, un funcionari ja va advertir per escrit que la zona triada era perillosa. El càmping es va construir a la part més activa de la Canal del Barranc, per on baixa l'aigua quan plou.
0: Fins diumenge, el poble de les Piles, a la Conca de Barberà, es transforma en un escenari de dansa contemporània a escala internacional amb el Danseu Festival. En la seva 14a edició, el certamen reflexiona sobre la mirada i reivindica el diàleg amb el territori. Tarragona, Jordi Barranca.
20: La importància de la mirada queda reflectida en l'eslògan escollit per la direcció Com Mires, una filosofia amb la qual es vol anar més enllà del simple espectacle. De fet, fins diumenge se n'han preparat 17 i una trentena d'activitats amb noms com els de Julian Hamilton o Alberto Velasco. Uns espectacles que es faran en espais adaptats expressament. Carmela Queirolo, cap de producció.
21: Un any convertimos un pajar en un escenario. Este año, como un nuevo espacio, un parking de tractores y un granero será un espacio escénico. Y este espacio le llamaremos el Cobert del Ricky, manteniendo su idiosincrasia, pero allí habrá unas gradas, focos, todo lo que implica generar el espacio para que suceda allí una pieza de danza.
20: Durant les últimes setmanes, a més, se n'han fet actes previs en altres punts de la Conca, com ara Montblanc o l'Espluga de Francolí.
0: Aquest divendres ha arrencat a Tremp la 15a edició del Mostrem, el Festival de Cinema Rural del Pallars.
22: Esto va tomando ritmo, ¿eh? ¿Dónde íbamos ahora? Cerca de Urda.
0: Fins diumenge, el certamen convertirà la capital del Pallars Jussà en punt de trobada del cinema vinculat al món rural, amb 16 curtmetratges a competició seleccionats entre prop de 200 propostes arribades d'arreu. Tremp, Pau Rovira.
23: Les obres seleccionades comparteixen un mateix fil conductor, explicar històries que tenen el món rural com a protagonista, des de la realitat quotidiana fins als grans reptes socials, ambientals i humans que afronten els pobles. Ho explica una de les organitzadores del certamen, Judit Sopena.
24: La temàtica ha de ser rural, entenent la ruralitat com molt diversa, perquè la ruralitat pot ser un paisatge, pot ser una història, una música. La ruralitat és molt ampli, però alhora és molt concret. I venen de procedències molt diverses, és a dir, clar, com és un tema universal. Aquest any, per exemple, entre els finalistes tenim curtmetratges francesos, de Perú, Portugal, de la resta de l'estat espanyol.
23: El Mostrem arriba a la 15a edició després d'haver avançat enguany les dates de celebració. També es farà un homenatge al cineasta i impulsor del certamen, Josep Rossell. A més de la secció competitiva, amb les projeccions dels 16 curtmetratges finalistes escollits entre gairebé 200 produccions, el programa inclou també projeccions especials, activitats familiars, col·loquis amb directors i professionals del sector i diferents espais de trobada entre creadors i públic.
0: El cap de setmana arriba carregat de música en directe. Mica, Joan Dausà, els Amics de les Arts, The Corrs o Fangoria són alguns dels artistes que podrem sentir. Valèria Obereda.
25: Dissabte podrem escoltar Mica, un dels artistes més personals del pop internacional al Festival Cap Roig de Calella de Palafrugell. El concert s'emmarca dins la gira de presentació de Hyperlove, el seu nou àlbum, en què parla d'amor, memòria i la necessitat de mantenir l'emoció en un món cada vegada més accelerat. Queda't aquí. Al Festival Sons del Món, de Roses, hi veurem Joan Dausà, que diumenge serà a Cambrils al seu Festival Internacional de Música. El cantant presenta el seu cinquè disc, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats.
26: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
25: I els Amics de les Arts i Ginestà passaran pel Festival Terramar de Sitges, dues generacions que compartiran un mateix escenari, amb protagonisme per al

Duet format per Alaska i Nacho Canut presentaran a Sons del Món el seu nou treball, La Verdad o la Imaginación. La nit comptarà també amb l'actuació de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo, una de les formacions més singulars del pop espanyol. Arriba tu. I acabem el repàs dels concerts de diumenge amb un aniversari, els 40 anys de Sopa de Cabra, que fan parada al Festival Portal Blau i cantaran els seus himnes al Fòrum Romà d'Empúries.

0: Esports.
1: A Muriel Corral.
2: Ronald Araujo marxa del Barça cedit al Liverpool. El central uruguaià, un dels capitans de l'equip, marxa a la Premier League. Està previst que el Liverpool es faci càrrec del 100% de la fitxa d'Araujo. L'operació s'ha precipitat aquest divendres. Mentrestant, el Barça negocia amb el Manchester City el fitxatge del migcampista madrileny Rodri Hernández, després que el jugador hagi comunicat que vol jugar a l'equip blaugrana. El City, de moment, ha rebutjat la primera oferta del Barça de 45 milions més variables, tot i que el conjunt blaugrana continua negociant amb l'equip anglès. El Barça és molt optimista de cara a la incorporació del migcampista. Recordem, pilota d'or el 2024 i també pilota d'or del Mundial d'aquest estiu. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia. Allà disputarà el mateix dissabte un torneig triangular. Els de Hansi Flick jugaran a les 9 del vespre un partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest anglès i a les 10 un altre contra l'Udinese, l'equip local. L'Espanyol, d'altra banda, ja és a Anglaterra per disputar aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de Frank Lampard de la Premier League a 6:45 de la tarda. I ja hi serà l'últim fitxatge dels de Manolo González, el central basc Unai Núñez. Unai arriba del Celta de Vigo com ha cedit fins a final de temporada.
0: 3Cat Info.
2: El Girona i el Sabadell han empatat a 2 a l'amistós que s'ha disputat aquest divendres a Vilablareix. El Girona s'ha avançat dues vegades al marcador, però el Sabadell ha empatat el temps afegit. L'entrenador del Sabadell, Ferran Costa, creu que l'equip a poc està millorant.
3: Bueno, nosaltres seguim amb el nostre procés de construcció, de millora, de creixement. Penso que des del primer partit a Castelló fins avui doncs hi ha una evolució notable de l'equip.
2: El Sabadell debutarà a la segona divisió contra l'Sporting a Gijón el 17 d'agost i el Girona ho farà un dia abans contra el Leganés a Montilivi. La polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení. La ciclista de l'equip Canyon ha guanyat la 7a etapa en final al Mont Ventoux. Nevia-Doma ara té 15 segons d'avantatge respecte a la neerlandesa Demi Vollering. D'altra banda, la ciclista catalana Paula Blasi ha acabat l'etapa en 5a posició, a menys de 2 minuts de Nevia-Doma. A la classificació general, Blasi ha guanyat 3 posicions i ara és 7a a 4 minuts i 32 segons de la polonesa.
4: Ha fet molt bé, la veritat que no ha jugat molt al nostre favor perquè això, teníem a noies enganxades a roda, però bueno, ha estat molt bé amb l'Elisa, que ens hem entès molt bé i hem pogut anar a roda juntes. Jo crec que en general puc estar molt contenta. És això, el vent ha jugat una mala passada perquè al final anàvem portant gent a roda, però sí, jo crec que puc estar contenta amb l'etapa d'avui.
2: Blasi també puja una posició a la classificació del mallot blanc que acredita la millor jove del Tour. Aquest dissabte, penúltima etapa de 172 quilòmetres amb arribada a Nice. El Tour acabarà diumenge.
0: 3Cat Info.
2: En MotoGP ha tornat la competició aquest cap de setmana després de les vacances amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Marc i Àlex Márquez s'han classificat directament per a la Q2. El vigent campió ha estat 6è i Àlex Márquez ha acabat 7è. Marc Márquez creu que, això sí, serà complicat competir amb les Aprilia.
5: Se podia intuir que seria un fin de setmana donde las Aprilia irían rápidos y se ha confirmado hoy, donde las Aprilia aquí pues están en modo Holanda, donde estaban un pasito por delante, pero bueno, a ver si podemos seguir trabajando y sacar el máximo. De momento estamos del quinto al séptimo.
2: El més ràpid ha estat Marco Bezzecchi. Dissabte, quan faltin 10 minuts per a la 1 del migdia, es correrà la repesca i tot seguit la classificació. I a les 5 de la tarda, la cursa sprint en directe a la via web de Catalunya Ràdio i 3Cat. Diumenge, la cursa

0: Espanya escala el pols diplomàtic amb el govern de Giorgia Meloni i activa controls fronterers a viatgers procedents d'Itàlia. Això després que Roma s'hagi negat a restablir la normalitat de l'espai Schengen entre els dos països per la crisi a Ceuta. Les revisions a les fronteres espanyoles en marxa des de la mitjanit s'allargaran fins al 7 de setembre o fins que Itàlia rectifiqui. El govern espanyol espera poder començar d'aquí unes setmanes el trasllat de menors no acompanyats des de Ceuta cap a altres comunitats autònomes. De moment, se n'han registrat més de 1.300 i, a diferència d'altres arribades, hi ha més nenes i més infants de menys de 13 anys. Els líders de Turquia, l'Aràbia Saudita i el Pakistan signen una aliança en què es comprometen a defensar-se si un d'ells és atacat. L'acord entre aquestes potències musulmanes arriba en plena crisi a l'Orient Mitjà pels conflictes amb l'Iran i Israel. Turquia admet també que un dels seus objectius del pacte és la producció d'armament. El govern d'Isabel Díaz Ayuso posa a la venda el polèmic àtic de luxe per 400.000 euros més del que va pagar per comprar-lo. L'executiu regional l'ofereix per gairebé 6,7 milions d'euros, quan el van adquirir per 6,3 milions. El PSOE ha anunciat que porta el cas a la justícia. El govern activa un dispositiu especial per a l'eclipsi solar a les zones on es preveu més afluència de persones. Es restringirà l'accés amb vehicles als parcs naturals dels ports i de la Serra del Montsant i també es reforçarà els serveis sanitaris al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent. El jutge ha deixat en llibertat amb càrrecs el conductor del vaixell que va embestir una moto d'aigua a Empúria Brava, a l'Alt Empordà, i va causar la mort d'un home francès de 54 anys. L'acusat també és un home francès i se'l jutjarà per un delicte d'homicidi imprudent i d'omissió de socors, perquè no es va aturar després de l'accident. Multa multimilionària a Meta. Propietària d'Instagram, WhatsApp i Facebook, ha pagat gairebé 500 milions d'euros per causar danys psicològics als menors. La sentència obliga la companyia a destinar els diners a un fons per a la salut mental dels joves i a que estableixi límits temporals d'ús de les xarxes socials pels adolescents.
1: Esports. El Barça viatja aquest dissabte cap a Udine, a Itàlia, per disputar un triangular amb el Nottingham Forest i l'Udinese. Mentrestant, negocia amb el Manchester City el fitxatge de Rodri. El club anglès ha rebutjat una primera oferta de 45 milions, però el Barça hi ha optimisme amb el fitxatge. L'Espanyol també disputarà aquest dissabte un partit amistós. Serà contra el Coventry City de la Premier League a Anglaterra a 6:45 de la tarda. I en ciclisme, la polonesa Kasia Nevia-Doma és la nova mallot groc del Tour de França femení després de la setena etapa. La catalana Paula Blasi...